0: A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els 3 pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que som 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos y es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar Nuclear per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força.

0: als ports de l'Iran. Al mateix temps, tots dos bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
1: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
2: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
3: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
4: Duja.
5: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
6: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
7: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrullers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
8: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
9: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Ola Luz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Ola Luz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Ola Luz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Ola Luz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Ola Luz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogor intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. 3CAT Info.

0: Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ja s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamin Yamal i Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això què vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77. Se'ns ha quedat obsolet i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbós.
10: L'informe en aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà, Déu!

0: imatge, una veu plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sampietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci. La paraula neta. Mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú. Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja. 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix a Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. S'han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
0: Esports.
2: A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
0: Trescat Info.
1: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els 3 pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
2: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, de Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamín Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
1: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen

0: han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
1: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
2: Estem fent una gran marxa de retorn de la franja de Gaza on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que lògicament desespera els gazians.
3: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
4: Duja.
5: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
6: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
7: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
8: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'estral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
9: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en Pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum,

0: S'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Hollaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Hollaluz treu ferro a la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
1: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
1: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat en una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar o noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: a la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 3:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans i industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Dani Ramírez.
7: El temps aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. Exactament. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà té

0: sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
1: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sampietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
2: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
3: Ho escriu quan és gran, vell, i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, se siente súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company eloi Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Són les 4.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només recuperaran la normalitat 2 finques.
0: Esports.
2: A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
2: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
1: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots 2 bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han

0: Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
1: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
2: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
3: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
4: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror, era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
6: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual

0: puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
1: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
1: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els hi han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. l'any. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una pàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbós.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà, Déu!

0: imatge, una mão plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana-mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sant Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci. La paraula neta. Mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les 50 de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company eloi Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Són les 5.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
0: Esports.
2: A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
0: Trescat Info.
1: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol del blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
2: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
1: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Manxa, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica molt important al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 centenars en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots 2 bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre

0: ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
1: Duja.
2: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
0: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
3: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
4: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror, era un míssil rere l'altre, horrible.
0: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulles i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
6: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Cadascú. Después de tantos años.

0: sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
1: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
2: Trescat Info. Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
1: Esports. I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
3: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
4: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar a l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys, i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tots.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. Exactament. I altres coses, un xic més amunt, hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits. Joan Pinos, el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
8: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atreveixen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí, els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts, el que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alturia i la Vall del Cabriol i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà, Déu

0: néixer una veu plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de luxe que repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic, que aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sientin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Són les 6.
1: Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
1: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran la normalitat 2 finques.
0: Esports.
2: A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
1: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
2: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
2: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
1: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
6: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns s'augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que som 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Manxa, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos y es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior, de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provinents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots 2 bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que lògicament desespera els gazians.
10: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhzhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president

0: Переход.
1: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
2: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror, era un míssil rere l'altre, horrible.
3: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps s'ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
5: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
3: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: A la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers, que estan regularitzats, i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així, no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. any. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una pàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits.
8: Cabirols travessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbós.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisatgística i social del territori i orienta fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà!

0: deixa una mão plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment de... Repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les 50 de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i al company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura, s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company l'UAE Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: 3Cat Info.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 17 graus a la Vall d'en Bas, 22 a Terrassa, 26 graus a les Cases d'Alcanar. En Jofre Genuer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que tornem a tenir actius avisos per calor, sobretot a Ponent, no, Jofre?
1: Sí, és que tornen els 40 graus de manera evident. Al llarg d'avui i demà assoliran aquests registres. Fins i tot es pot arribar a superar els 40, 41 o 42. Demà fins i tot hi ha alguns models que indiquen 43, sempre de manera molt puntual en aquests indrets, cap a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. A la resta, també molta calor, presència d'aquests valors en conjunt superiors als 30, acostant-se als 35, sobretot cap a l'interior, fins a superar-se aquesta xifra, i amb unes jornades de xafogó, de sol, de pols s'agraden en suspensió, i això sí, avui esperem un augment de núvols prims que faran que la tarda sigui una mica entelada, mitja nuvolada, fins i tot en punts de la costa i el prelitoral podria haver-hi alguna goteta acompanyada sempre de fang i poca cosa, o també alguna nuvolada al Pireu que en principi serien fenòmens molt puntuals, no esperem precipitacions, sinó més que rec al cel, doncs quedarà mig enterbolit i entrenyat per una franja de núvols que passarà ràpid. I pels propers dies, doncs, a mantenir-se aquest ambient canicular, és a dir, que no s'esperen variacions i la calor continuarà sent protagonista.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és Així Comença. Així comença, vaja, aquest matí de dilluns, en un dia que el tema del matí està molt i molt clar.
2: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Vico enrere, el gol! Gol!
3: Ferran!
2: Ferran! Ferran, el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola s'ha emportat el seu segon mundial després d'imposar-se a la final a l'Argentina de Leo Messi. Espanya va ser francament molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. El sentíem, Ferran Torres.
4: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina.
5: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: Així en parlava Scaloni de Leo Messi en unes celebracions, d'altra banda, pel que fa, evidentment, a la victòria d'Espanya, que s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Aquest era el so de milers de persones que s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis, molts més que en altres esdeveniments. Avui amb el politòleg Jordi Muñoz, per exemple, analitzarem a partir de les 9 si el suport a la selecció espanyola va més a Catalunya, perquè avui farem doble àgora mundialista. L'àgora, diguem-ne, convencional, on parlarem d'aquesta vessant més sociològica i també econòmica d'aquest mundial, i l'àgora esportiva a partir de les 10. Una selecció, recordem-ho, i això en parlarem a partir de les 10, que està farcida de jugadors que i particularment del Barça.
6: The FIFA Young Player of the Tournament, Pau Cubarsí. This is beyond his wildest fantasy.
0: Cubarsí, per exemple, ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb la imatge de Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi, tots amb la Copa del Món. I a partir de les 9 també parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial, perquè a l'una banda hi havia tots aquests que diem i a l'altra hi havia Leo Messi. Doncs parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial amb l'exentrenador del Barça i exresponsable del futbol blasé blaugrana, Jordi Roura. I després, que no és menor, hi ha la part política d'aquest Mundial.
7: Here we go. Spain have won the World Cup.
0: Aquest era el moment, com explicava la televisió americana, quan la selecció espanyola alçava la Copa del Mundial, i s'ha comentat molt a les últimes hores si Rodri, el capità de la selecció espanyola, va esperar que Donald Trump sortís del primer pla per aixecar la Copa, és a dir, no donar-li la foto. Trump, això sí, no se'n va anar del tot, es va quedar a un costat dels futbolistes espanyols. Per cert, que Donald Trump també ha parlat de la salutació que es va fer a la llotja amb Pedro Sánchez. Si us recordeu, no fa pas gaire que Donald Trump deixava pel terra Pedro Sánchez, ara tot va molt i molt bé.
8: I did. I spoke to Spain.
3: and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people. No, I have no tension.
0: Per l'avió de tornada de Washington, Donald Trump ha assegurat que ja no hi ha tensions i preguntat per Pedro Sánchez, diu que sí, que he parlat amb Espanya, ha dit ell, he parlat amb Espanya i els he felicitat per tenir un gran equip. En fi, així comença la setmana, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: El que dèiem, avui farem doble àgora sobre el Mundial. D'entrada, Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Afra Blanco i Milagros Pérez Oliva, i a partir de les 10, àgora esportiva, per analitzar la part, doncs això, més futbolística d'aquest Mundial.

0: 7 i 7 minuts. De moment, Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a altes hores.
2: La victòria del Mundial per part d'Espanya s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma del Fòrum.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: Tornem a ser campions del món. Volvemos a hacer historia, acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent el senyal de victòria i amb el text Visca España. Enhorabona per la victòria, quin orgull.
0: Ja tornen.
4: L'expedició de la selecció espanyola torna ja des de Nova York. Està previst que aterri a Madrid una mica abans de la una del migdia. A la tarda seran rebuts pel rei Felip VI i al vespre celebració multitudinària a la plaça de la Cibeles.
0: Fins al 2028.
2: L'expresident espanyol Mariano Rajoy s'ha acomiadat fins l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció després de protagonitzar una de les polèmiques del Mundial en dir que a França no hi juguen francesos.
3: Afegeix Rajoy: no em sabria gens de greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents a les d'avui.
0: Derrotats,
4: però contents per haver arribat a la final del Mundial. Milers d'argentins han sortit als carrers de Buenos Aires a celebrar la fita de la seva selecció, de plantar-se un cop més a la final del Mundial de Futbol, tot i haver-la perdut al final. Fa 4 anys, recordem, la van guanyar contra França.
0: Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Festa grossa a l'Obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'Obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
6: Lo que acá nos faltó fue garra, no faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
7: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
8: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
5: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit, hora de Catalunya, d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, a banda del Mundial, és notícia de la nit. Les Forces Armades dels Estats Units han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu.
2: Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians. Iran
9: has been very, very badly. Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
3: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 petroliers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans.
0: Doncs justament el petroli, a l'alça.
4: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els $90. És el preu més alt des del mes de juny. Abans del començament de la guerra, una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per l'estret d'Hormuz.
0: Andy Barham
2: es convertirà aquest matí en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester.
0: Londres, Quim Olivares.
10: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
11: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
10: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 7:15. Ofegats.
3: Dues persones més van morir ofegades ahir a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76.
0: Més detalls, Laia Framis.
1: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junta de Seguretat.
4: Aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, trobada encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni, per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per armes de foc.
0: Oriol Pujador.
12: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Bujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts, arribarem a 1:15, 13 dies després.
2: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ho podran fer, però, només els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles.
3: La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
0: Pugen
4: a 37 els municipis catalans que avui estan en perill extrem d'incendi. També augmenten fins a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. Anna Cervent és del cos d'agents rurals.
13: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental.
0: Descontrolat.
4: L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara i que ha afectat ja 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagi d'afegir algun més. Daniel García Marco és director tècnic d'Extinció de Foc.
14: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora.
3: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees.
0: Mig any.
4: Fa avui de l'accident ferroviari a Gelida, que va desencadenar les setmanes posteriors la crisi més greu que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. De fet, el servei encara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris també n'ha sortit molt tocada.
0: Joan Garcia.
15: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
16: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
15: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
17: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
15: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investiga.
3: Les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro.
0: Lleida, Albamor.
18: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Es busca.
4: A Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista.
3: Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
0: Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Més qüestions d'aquesta hora. Segon intent.
4: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez tornarà a portar aquesta setmana al Congrés el debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar uns nous pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha canvi d'última hora, PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
19: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
20: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
19: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts ara mateix passen d'un quart de 8, menys mosquits.
3: Les 3 onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. En parlarem en temps d'àgora amb Andreu Garcia, de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya.
0: De moment, però, més detalls, Montse Poblet.
21: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims 2 estius.
22: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
21: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 tones d'ajuda humanitària.
4: 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda per a un hospital infantil i porta, de fet, material sanitari i plaques solars per a l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, el 3CAT Info.
23: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes

0: les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària.
1: La Conxita Badia va ser una cantativa clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
2: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i que, per exemple, l'inici de la Guerra Civil va frustrar el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona en què Conxita Badia havia de participar. L'homenatge es farà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès.
3: I encara alguna cosa més, ZZ Top.
0: És el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit de blues rock texà. El públic del Festival Bar s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions.
3: Esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Ho hem dit només començar, és un dels temes de la jornada. Espanya, campiona del Mundial de Futbol, 1-0 la pròrroga davant l'Argentina.
4: Amb una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar a porteria. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria. Va ser escollit el millor jugador del partit.
5: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
4: Dani Olmo diu que han aconseguit reunir un gran grup humà de jugadors que ara mateix són uns referents per la gent jove.
6: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niños que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo. Creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
3: I des de l'Argentina, reconeixement al campió del món.
4: El seleccionador argentí Scaloni va admetre la superioritat de la selecció espanyola.
7: I... Aún así siendo yo creo ellos superior, era un momento del partido que hasta el minuto 80, 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11.
4: És el segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. I Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda, es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan. Pogacar, més líder amb 5 minuts sobre Evenepoel, que va guanyar l'etapa. Avui, descans abans de la crono de demà.
8: Catalunya Ràdio. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
0: 77.547. 7-7-5-4-7. De la sèrie 9.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go. Dai, dai, we go. Dale, dale.
3: 5 minuts i arribarem a 2:15. S'acaba el Mundial i avui tanquem el capítol d'històries curioses dels campionats de món de futbol, centrant-nos, Pol, en alguns detalls curiosos justament de les finals.
0: Primer, que l'Argentina ha patit el malefici del campió.
16: Con Lautaro, con Messi, con Enzo. I així Lautaro, Messi!
0: Perquè això era fa 4 anys i ara Argentina no ha pogut revalidar el títol.

0: aconseguit a Qatar el 2022. De fet, només dues seleccions, dues vegades, i l'última fa més de 60 anys, van aconseguir aixecar el títol després d'haver-ho fet 4 anys enrere. Ho va fer Itàlia el 34 i el 38, i el Brasil el 58 i el 62. Com a mínim, l'Argentina pot dir que ha arribat a la final, perquè la majoria de campiones d'aquest segle van caure al Mundial següent a la fase de grups. Parlant de maleficis, Espanya, si es vol frívol, però n'ha tancat un altre.
1: Messi parece que tiene 19 años o 23. Es incansable. Es insaciable. Quiere más.
0: Es recordava aquests dies a les xarxes que el tècnic espanyol Luis de la Fuente s'ha convertit en el primer seleccionador calb o rapat que ha aixecat una Copa del Món. Per què rius?
2: No, per al·lusions, una mica, tant com jo. En fi, va, si ens remuntem a fa un segle, la final del primer Mundial. D'alguna manera, el títol es va començar a disputar als despatxos.
0: Any 1930, Mundial a l'Uruguai. Final entre l'anfitriona i l'Argentina. Com devien ser les suspicàcies en aquella època? Que totes dues seleccions volien jugar amb la seva pilota. No n'hi havia cap aleshores oficial de la FIFA i tothom volia jugar amb una que estigués feta al seu país. L'Argentina es coneixia amb el nom de Tiento, era de cuir fi i de costura interna. L'uruguaiana, T-Shape, pesava més i era més robusta. Què va decidir l'àrbitre, que era belga? Doncs decisió salomònica. La primera part es va jugar amb la pilota argentina. Els argentins se'n van anar al vestuari guanyant 2-1. I a la segona part, canvi d'esfèrica. I l'Uruguai, què va passar amb la seva pilota? Doncs que va remuntar i va acabar guanyant aquell Mundial 4-2.
2: Dit això, el més destacat a la televisió, avui justament les actuacions a la mitja part del Mundial amb la Mariola Cubells.
3: No m'interessa el futbol, però fins i tot jo vaig veure la final. Celebre molt el triomf de la selecció espanyola. No tinc res que dir sobre els comentaris esportius. Ara bé, em va pareixer increïble que cap locutor ni de Movistar Plus ni de Televisió Espanyola ens guiaren en les actuacions de les artistes que van eixir durant la mitja part. No van dir ni un nom de cap d'ells i no tots eren superconeguts com Madonna o Shakira, ni van fer cap apreciació sobre l'espectacle. Un poc lleig, no?
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Últim Tango a Halifax.
4: És la gran novetat de la programació d'estiu a TV3, que substituirà des d'avui com si fos ahir a l'hora de la sobretaula. És un drama romàntic de la BBC que explica la història d'amor de dos septuagenaris que havien tingut una relació d'adolescents i que retroben a través de les xarxes socials més de 50 anys després. La sèrie parla de segones oportunitats i de l'amor en la tercera edat, però l'autèntic motor de la història són les vides caòtiques de les seves respectives filles. Últim Tango a Halifax, també la tindreu capítol a capítol a la plataforma 3CAT.
2: I arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes de l'any, també relacionat amb el futbol, amb el Jovany i companyia.
5: Un clàssic a la final de la Supercopa.
6: Li vam donar un recital al Madrid.
7: No, silencio.
8: Silencio.
7: Pedrerol, bon dia.
8: Pot dir, ¿qué
7: pasa?
8: Callamos. ¿Qué? Nos callamos, ¿vale? Bienvenidos al Chiringuito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es mi cámara?
9: No hay cap cámara, no hay cap cámara, pero si eso es la radio.
8: Te callas.
9: No me callo, eso es la radio.
8: Chico de los tweets, voy a hacer el editorial, ¿vale? ¿Me enfocáis? Silencio. Sosiego, ¿vale? Sosiego.
9: Chico de los tweets, Madrid.
10: Una mica sí que ho ets, perquè fas lo de las xarxas.
8: No. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España, pero hoy la gente se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un simple marcador que dice 3-2? ¿1-3? ¿4-2? 5-1 o la satisfacción de salir reforzado.
11: ¡Ah, chavalía!
8: ¿Qué es el fútbol? ¿Un simple número?
9: No.
8: ¿O es un sentimiento? ¿Es amor?
9: Amor.
8: ¿Es el amor de un padre a su hijo enfermo?
9: ¿Quién es el enfermo aquí?
8: Pues sí, el Real Madrid. Ayer salió reforzado. El Madrid sí sabe salir reforzado de una situación difícil, como hacen los trabajadores de nuestro país cada mañana cuando se levantan a las 5
9: sí.
8: o a las 6
9: o a las 7
8: para ganarse el pan o para llevar a los niños a la escuela. Esto es el Real Madrid.
9: ¿Qué está bien?
12: Está boch.
8: No como otros que se atrevieron a ganar un título en un país donde no se respetan los derechos humanos.
11: Va, Pedrerol.
8: El mundo se avergüenza del Barça.
9: Sí, seguro.
8: ¿Cómo te atreves a jugar una final en un país donde el gobierno no hace las cosas bien?
12: No saps què hi passa, oi?
8: Me avergüenza de ti, Barça. Shame on you.
9: Shame on you.
8: Y soy del Barça, ¿eh?
9: Bueno, pero...
2: 7:45.

0: La victòria de la selecció espanyola al Mundial, el seu segon Mundial de Futbol de tota la història, encapçala totes les portades dels diaris. Espanya guanya, bicampions, el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars que trobem avui a la premsa. De seguida ho repassarem. Després que aquest gol, a la pròrroga, de Ferran Torres posés un 1-0 contra l'Argentina de Messi.
1: Una liberació muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me das las fuerzas para seguir.
0: Una de les fotos del partit és aquesta abraçada al final del maig sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Una altra foto, la de Messi, amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició argentina.
2: 39 años, muchacho. Es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: És el que deia Scaloni. També hi ha la derivada política, a més de tot això. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. Així en parlava el president nord-americà. Diu que els ha felicitat a Espanya per tenir un gran equip i que no hi ha tensions.
3: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: És el que deia Donald Trump, ha parlat amb molta gent, però ha felicitat Espanya. Aquí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer historia. Però més enllà del futbol, aquesta matinada també és notícia que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per venjar, diuen, la mort de 3 soldats del Pentàgon, confirmava la mort de la tercera persona del tercer militar. Això ha fet encarir de nou el preu del petroli a nivells de juny i tornem a tenir actius avisos per la calor a Ponent. Una derivada de les altes temperatures és que han pujat a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal mentre continua cremant sense control l'incendi de Guadalajara. Encara una altra derivada. Baixen el nombre de mosquits per les temperatures extremes, tot i les pluges de la primavera, una notícia que avui us explica aquesta casa, i el que sí hem de tornar a parlar i de lamentar són nous ofegaments. Dues víctimes mortals ofegades, una de les quals un nen de 6 anys, en aquest cas a la piscina de Calella, al Maresme. Un home de 76 anys també va morir a la platja de Castelló d'Empúries. Passant ara mateix 3 minuts gairebé de 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara parlàvem del risc d'incendi. Això està íntimament relacionat amb el temps. Jofre Genoé, què tal?
4: Bon dia, doncs comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que aquesta matinada, per exemple, no han baixat dels 27 graus al barri del Raval de Barcelona. La calor continua sent protagonista, almenys fins dijous, i de fet entre avui i demà, xifres que tornen a assolir els 40 graus. Es podrà fins a superar ampliament aquesta xifra entre avui i demà a Ponent i Pla de Lleida, especialment és on s'assoliran aquests valors de 40, 41 o 42. Pol saharian en suspensió, dominant el sol, però aquesta tarda concretament s'espera una franja de núvols prims que enterboleixi una mica el cel, deixi un cel una mica mig ennuvolat, per tant, la tarda el sol pot veure's apagat una miqueta. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang, sobretot en punts de la façana litoral i prelitoral, i també alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixat seran fenòmens molt aïllats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs a Rodalies el servei funciona amb els retards habituals, com per exemple els 10 minuts de demora que porta el tren de l'R16 que va de Barcelona a Tortosa o els 20 minuts d'endarreriment del tren de l'R14 que va de la plana Picamoixons a Barcelona. A l'R11 hi ha mitja hora de retard en el regional que ha sortit a primera hora des de Barcelona cap a Portbou. I d'altra banda, pel que fa al metro de Barcelona, recordem que des del divendres passat i fins al 28 d'agost no hi ha servei a l'L1 entre Florida i Plaça de Sants a causa d'unes obres.
0: Gràcies, Maria. Anem a les carreteres ara mateix per veure com ho tenim. Equip viari, Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, el que és habitual, lentitud amb aturades a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vallcarca, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat. A banda de les rondes hi ha trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud i a l'AP7 a la Roca del Vallès, també en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Neverera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc. Serà la primera de les hores del dia, perquè a partir de les 10, Àgora Esportiva amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. De moment, però, comencem amb el repàs, o fem el repàs a la premsa, i comencem per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, amb la victòria de la selecció espanyola a totes les portades.
8: Tant a les de la premsa generalista com l'esportiva. Comencem per aquesta última, l'esportiva. Campions, diu l'Esport, bicampions, titula Mundo Deportivo.
9: A Madrid, més entusiasme, les diu El món és nostre, i el Marca parla de superestrelles.
8: I la foto, esclar, si fa no fa la mateixa, a tot arreu, la de la celebració dels jugadors amb Rodri aixecant el trofeu.
9: Més titulars, La Vanguardia, bicampions del món, El periòdico El món es rendeix a Espanya.
8: Titular una mica més escèptic al diari Ara, que diu amb un lacònic i descriptiu Espanya guanya, i foto de Ferran Torres celebrant el gol de la victòria.
9: Gairebé no hi ha editorial sobre la final del Mundial, però sí que n'hem trobat una a La Vanguardia.
8: Carmen del Riego, que parla de somiar alt amb l'Espanya del Mundial.
9: Diu que els jugadors han complert la seva missió abans fins i tot de començar el partit, guanyar-se el cor dels espanyols.
8: I contraposant-se a Donald Trump, que considera que els espanyols són gent dolenta.
9: Altres temes de portada, pocs, mig any després de l'accident de Gelida, és un dels temes de portada del Punt Avui.
8: I parlant de mobilitat, llegim a l'Ara que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer marx una xarxa catalana d'alta velocitat.
9: I per acabar, el periòdico ha fet números.
8: I explica que 22.000 persones demanen una excedència cada estiu per cuidar els seus fills.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista Xavi Grasset?
10: L'olor de cremat va i ve a mesura que un es mou per la zona. Per les carreteres hi circulen vehicles dels bombers, les ADF i de la policia, també de paisà. Sara Sanz signa aquesta informació al diari La Vanguardia des d'Aiguamúrcia, on hi ha un desplegament sense precedents per detenir el piròman. I és que hi ha hagut, aquests últims 10 dies, 6 incendis seguits, més els focus reactivats, que han encès totes les alarmes i que fan pensar que hi ha un piròman que campa lliure per la zona. Estem parlant dels boscos que hi ha a prop de Santes Creus, del monestir de Santes Creus, just al nord, a l'extrem de l'Alt Camp, al nord del Penedès i al sud de l'Anoia, tot el dia pendents de si es veu una columna de fum. I mentrestant, també a la zona, Rapunzel. Sí, sí, el rodatge de Rapunzel de Disney, a uns quants quilòmetres, esperen posar fi com més aviat millor a aquest malson en què s'ha convertit aquest inici d'estiu.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Unes altres monges que marxen.
5: Les del Santuari de Puiggraciós, els Cingles del Bertí, el Vallès Oriental, després d'anunciar-ho, ahir van deixar l'espai definitivament després d'haver-hi estat 53 anys de manera ininterrompuda. Feia mesos que hi vivia una sola monja. Ho recull el 9-9. El santuari continuarà obert com a espai de pregària.
0: I la notícia que agradarà als fans de Sopa de Cabra i del pastisser Jordi Roca.
19: No va trobar una sala mig buida, buscant un somni fugint del dolor.
20: El pastisser Jordi Roca ha creat un gelat de llet de cabra per commemorar els 40 anys de la banda gironina als escenaris i del celler de Can Roca. En concret, ha fet una versió en gelat d'aquesta cançó, El Far del Sud. El gelat està elaborat amb llet de cabra, melmelada de figa i s'aromatitza amb fulla de figuera. Està disponible a la gelateria Rocambolesc. A més, en la seva faceta de DJ, com a Jordi Stone, ha fet una versió electrònica de la cançó, que és aquesta que sentim.

0: té el seu rotllo, eh? El seu rotllo, puja, puja. Vinga, més coses que hem trobat a la premsa digital. Si sou de fer àlbums de cromos, sou organitzats.
1: Ho diu un estudi que publica la revista científica Development Psychology, que ha analitzat estratègies d'alumnes de segon, quart i sisè de primària. Ha vist que els que fan àlbums de cromos, per exemple, de jugadors, tenien més habilitat a l'hora de classificar en categories o comparar. Diu que fa desenvolupar una estratègia que millora la recuperació d'informació memoritzada. Ho recull l'argentí Todo Noticias.
0: Qui busqui parella a Finlàndia li posen fàcil.
2: Hi ha un supermercat que fa, podríem dir, de Tinder. Ha posat cistells de diferents colors, negre i rosa, i que agafa el rosa és que busca parella o que directament té ganes de socialitzar amb altres persones. En canvi, qui compra amb el negre és que no vol establir conversa amb ningú. És una forma de trencar el gel en un país on de vegades conèixer gent és difícil. Ho veiem al correo.com.
0: I què han de saber els que cada Nadal miren la pel·lícula sol a casa?
1: Doncs que ha mort l'actriu irlandesa Brenda Fricker, més coneguda per ser la dona dels Coloms, de Sol a casa 2. Havia rebut un Òscar per una altra pel·lícula, el meu peu esquerre. Amb ella marxa una altra persona del repartiment de Sol a casa, després que els últims mesos i anys també perdessin la vida els que van fer de pares d'en Kevin McAllister, l'actriu Catherine O'Hara, i qui feia de pare John Hurt, entre d'altres.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
3: Avui la premsa internacional està tenyida del vermell de la selecció espanyola amb fotografies a tot arreu de la celebració dels jugadors aixecant la Copa del Món. A l'Argentina, el diari Clarín destaca que Espanya va guanyar una selecció argentina que va arribar sense energia a la final i que l'últim ball de Leo Messi va acabar en llàgrimes. Unes llàgrimes del capità que també recull el principal titular d'un altre diari argentí. La Nación, que diu textualment: plora Messi i l'Argentina l'abraça. Gràcies, Leo, ja ens havies fet massa feliços. Un altre tema destacat avui als mitjans internacionals són els bombardejos aeris dels Estats Units sobre l'Iran. Diversos mitjans han obert un minut a minut en l'edició digital, un minut a minut per informar en temps real de la situació a l'Orient Mitjà. Ho han fet, per exemple, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian o The New York Times.
4: Pel que fa als diaris econòmics, l'economista diu que les baixes per salut mental es disparen un 111% en 5 anys, segons dades de DECO. En el mateix titular, el diari econòmic diu que l'absentisme laboral costa gairebé 60.000 milions d'euros al govern espanyol. Per la seva banda, el diari Expansión destaca que Renault fabrica els seus cotxes utilitzant pinyols d'oliva. Per reduir l'impacte ambiental dels cotxes, el fabricant francès utilitza biomassa feta a partir de pinyols d'oliva per generar energia tèrmica a la seva planta de Tànger. Finalment, On Economia explica que més de la meitat dels treballadors prioritzen el salari a l'hora de triar feina. A escala mundial, el percentatge se situa en el 56%, mentre que a l'Estat la xifra puja fins al 61%, 5 punts per sobre de la mitjana global.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
6: Campions del Mundial, destaca l'esport amb un gol màgic de Ferran Torres, bicampions, remarca el Mundo Deportivo, davant una Argentina que no va poder brindar un adeu de glòria a Leo Messi. Una final que es va jugar a Nova York amb la presència de Donald Trump.

0: Parla d'un bany absolut, d'una lliçó de futbol, d'una Argentina molt trista, Messi molt diluït. Per l'esportiu, hi ha un traspàs de poder de Messi a la Lamine Yamal, amb 8 catalans més que s'estrenen com a campions del món. Francisco Cabezas escriu a El Periódico que la selecció argentina es va entossudir a acomiadar Messi amb puntades de peu. En un Mundial, el de Donald Trump, i davant Messi, que no va xutar a porteria. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que guanya un estil de joc, el mateix del Mundial de Sud-àfrica el 2010. Destaca també que Messi va plorar quan va encorajar el seu nom a l'estadi, que va esperar Pedri al túnel de vestidors per saludar-lo i que va encaixar amb dignitat la derrota. Pel diari El País, Espanya habita l'eternitat. El Marca diu que no era només guanyar el Mundial, sinó salvar el futbol. El diari Ara afegeix que Espanya toca el cel a Nova York. I el diari As parla dels argentins com uns macarres violents menyspreables. Cuidao que nadie nos escucha.
1: Cuidao que nadie nos escucha. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Ja la premsa del cor.
3: Doncs avui diversos mitjans recullen la foto que el futbolista francès Kylian Mbappé va penjar a xarxes socials diumenge a la matinada, però que va esborrar al cap de pocs segons. I què era? Doncs era una imatge de l'actriu Esther Expósito amb l'equipació completa de la selecció francesa, amb el dorsal 10, el que llueix Mbappé amb Le Bleu, i també duia el braçalet de capità. Això després que Expósito es deixés veure a la grada en el partit entre França i Anglaterra. Tot plegat ha contribuït a alimentar les especulacions sobre la bona marxa de la relació entre l'actriu i el futbolista, que, de fet, no han fet públic que estiguin junts. I també, avui, molts mitjans recorden un petó que es va fer viral, el recordareu, ara fa 16 anys, el que va fer Iker Casillas a Sara Carbonero mentre ella l'entrevistava en plena celebració per la victòria d'Espanya del Mundial de Sud-àfrica i que, malgrat que eren parella, en aquell moment va deixar completament descol·locada la periodista.
2: I Sílvia Comet, qui fa anys avui?
4: Doncs una de les actrius conegudes pel seu paper al drama mèdic més longeu de la televisió. No sé si reconeixes la sintonia.
2: Sí, home, i tant. Anatomia de Grey, això.
4: Ah, exacte.
2: He perdut la pista, però al principi estava enganxadíssim.
4: Té 1000 temporades, sí, no m'estrany que hagis perdut la pista. Sí. Doncs avui Sandra Oh, l'actriu que es va posar la pell de la doctora Cristina Yang, fa 54 anys. I un altre actor molt reconeixible, Josh Holloway, que va interpretar el personatge de Sawyer a Lost, en fa 56. També va néixer un 20 de juliol la icònica model brasilera Gisele Bündchen, que fa 45 anys. De l'àmbit musical, avui fa 79 espelmes, el guitarrista de rock mexicà Carlos Santana i també el músic britànic Paul Cook, el bateria original de la mítica banda de punk rock Sex Pistols, que en fa 70.
2: I el santoral, Sílvia?
4: Doncs avui és Santa Margarida d'Antioquia, Santa Margalida o Marina, molt popular a Catalunya i les Illes Balears. La seva biografia es barreja amb llegendes i explica, per exemple, que va ser devorada per un drac, però que va aconseguir salvar-se obrint-li la panxa des de dins amb l'ajuda d'una creu. El santoral també recull que avui és Sant Elies, el profeta, no pas el màrtir, que celebra el sant un altre dia, i una santa relativament recent, Santa Rosa de Wanhui, que va ser una catequista xinesa. Joan Pau II la va canonitzar l'any 2000.
2: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc Carol Porta, de la llibreria Obaga, ubicada al carrer Girona 179 de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar el llibre Barcelona, trilogia policíaca de Rafael Tassis, publicada com el número 100 de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina. Les tres històries d'aquest llibre estan investigades pel mateix comissari i el seu amic periodista i ho fan també entranyables aquests investigadors. Aquest autor, Rafael Tassis, també recull la influència d'autors molt importants en aquell moment, com Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe i George Simenon, perquè Tassis també va ser un dels traductors de quantes obres de George Simenon al català. Us recomano molt, no només té un valor històric, sinó també literari, i fins i tot s'ho passareu molt i molt bé.
2: Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Ferran, el gol entrant des de segona línia. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
8: Es una persona muy criticada a lo largo del Mundial. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
9: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones.
10: This is an opportunity to reset, to refresh, to look at those things that perhaps not just taking resource, but are taking attention away for government.
2: Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8. Aquests són els sons del matí. Les paraules del dia amb el Marc Jurado. Reinventar-se.
11: Paraula no recollida al Diec ni a l'és a dir, però sí ben entesa, derivada del verb inventar i amb el significat, ja ho diu la semàntica, de tornar a inventar-se, de renovar-se, de transformar-se. Això, començar de zero, és el que promet qui avui esdevindrà nou primer ministre del Regne Unit. Caldrà reinventar-se, sí, perquè serà el setè primer ministre de l'última dècada.
2: Junta.
11: Reunió de persones congregades per tractar d'un afer, conferenciar, etc. Una junta de metge, celebrar una junta, assistir a una junta, tenir junta, fer junta. Qui avui farà junta és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior. Han convocat la Junta de Seguretat de la ciutat amb el debat reobert sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc.
2: Texar.
11: Pantalons de teixit gruixut de cotó, però també algú o alguna cosa natural de Texas, als Estats Units. Les últimes hores, els ETS de Top han encès el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà. Els llargs solos de guitarra han aixecat passions.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Durant. 22.000.
12: És el nombre de persones que cada estiu demanen una excedència laboral per tenir cura dels fills, el 90% de les quals són dones, segons dades d'un estudi sobre conciliació i benestar infantil. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, tot i que els preus s'han disparat més d'un 5% en els últims dos anys.
2: 30 graus.
12: És la temperatura a què ha arribat l'aigua de l'estany de Banyoles. Ho va fer la setmana passada, segons les mesures periòdiques que s'hi fan. És la primera vegada que s'arriba a aquesta temperatura des que es van començar a fer prediccions i medicions al 1976.
2: 10.000.
12: Són els milions en inversió mobiliària que s'han fet a l'Estat entre el gener i el juny d'aquest any, una xifra que representa un 36% més que en el mateix període de l'any passat.
2: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, els jugadors de la selecció espanyola, Rodri, el capità, ja té el trofeu de la Copa del Món a les mans, però encara no l'aixeca. Donald Trump camina cap a un costat i Miquel Merino se'l mira i amb els braços fa el ball típic del president nord-americà.
13: Si es parla força a les xarxes, de si el capità espanyol ha esperat a aixecar el trofeu a que Trump no fos el primer pla per no sortir a la fotografia. El president dels Estats Units finalment s'ha apartat, però no del tot. Ha quedat a un raconet d'on eren tots els jugadors de la selecció espanyola. També s'ha fet viral, com dius, el ball de Merino, que com aquell alumne que fa una malifeta quan no mira el professor, just passar Trump troleja una mica el president dels Estats Units.
2: Segona imatge, darrere d'un vidre de seguretat veiem Donald Trump i Pedro Sánchez que se saluden drets, donant-se les mans i des de darrere s'ho miren el president de la FIFA, Gianni Infantino, i també el rei Felip VI.
13: És una encaixada de mans sembla que no gaire afectuosa. De fet, fins i tot dona la sensació que Donald Trump està una mica inclinat endavant per poder arribar a donar la mà al president del govern espanyol. Després li han preguntat a Trump i ha dit que tot està perfecte amb Espanya, tot i les crítiques que havia llançat contra el país en els últims mesos.
2: I la tercera imatge, un primer pla de Leo Messi, mira cap amunt, amb una mirada clarament trista. De fet, si ens hi fixem una migueta, per la galta dreta es veu com li cau una llàgrima.
13: El millor jugador del món, ahir molt discret, com tots els seus companys, de fet, s'acomiada del Mundial sense poder aixecar la Copa per segona vegada consecutiva. Tot i això, s'ha emportat el reconeixement unànime dels seus i d'absolutament tothom després del Mundial que ha fet amb 39 anys.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica la història d'una dona que es feia dir Vicky Liang i que entre el 2019 i el 2026 s'ha casat amb 15 homes diferents a Las Vegas. Diu la notícia que la dona presentava sol·licituds noves de matrimoni sense haver tramitat el divorci dels casaments anteriors. La policia va sospitar d'ella. Ara, després de 7 anys d'investigació, l'han detinguda, acusada de bigàmia i frau. La policia sospita que la dona cobrava per cada cap matrimoni un mínim de 20.000 euros. També sospita la policia que almenys 130.000 euros se'ls va gastar jugant a casinos de Las Vegas.
2: I això és real o és fals?
15: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La Universitat CEU Abat Oliva ha estat present al World Congress of Constitutional Law 2026 a través de la participació de Luis Landauri, professor i investigador de la Facultat de Dret. Celebrat enguany a Bogotà, aquest congrés internacional, organitzat cada 4 anys, és un dels principals fòrums dedicats al dret constitucional comparat. La trobada reuneix acadèmics, magistrats i professionals del dret dels 5 continents per reflexionar sobre els grans reptes constitucionals actuals.
15: Vols exercir l'advocacia en un entorn internacional? El grau en dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix l'International Law Certificate. Avui estudiaràs programes internacionals, demà treballaràs en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, Real o Fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia és una notícia real. La dona té 33 anys, no es diu Vicky Liang, sinó Yaying Chen. S'ha declarat culpable davant del Tribunal de Nevada, que jutja els fets. Ara s'enfronta a penes de presó per frau i per bigàmia. La sentència, pels curiosos, es farà pública el proper 20 d'agost.
2: Gràcies, Marc. 5 minuts i les 8. Espanya guanya el segon Mundial de la seva història.
11: Després d'imposar-se a la final a l'Argentina, la segona part de la pròrroga amb gol del blaugrana Ferran Torres.
2: Així sonava l'espectacle de la mitja part on ha actuat Shakira. Al final del partit, en canvi, una de les fotos és l'abraçada entre Leo Messi i la Minya Mal.
3: També la de Messi amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició en clau política. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història.
2: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal.
11: Mentrestant, crema sense control l'incendi de Guadalajara, que ja ha afectat 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes.
2: Dues persones més estan mort ofegades a Catalunya.
3: Són un nen de 6 anys que va morir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, un home de 76 anys va perdre la vida a la platja de després de desmaiar-se. Aquest estiu, 19 persones han perdut la vida a platges i piscines.
2: Nova onada de bombardejos dels Estats Units a l'Iran.
11: Els atacs han començat de matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Trump assegura que van generar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
2: I atenció, perquè resulta que tenim menys mosquits.
3: Sí, les altes temperatures extremes compliquen la vida als mosquits. Aquest estiu han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Les paneroles, en canvi, sí que van a l'alça.
17: Bon dia, comencem la setmana amb aquestes temperatures elevades. La calor continua sent protagonista, però d'això són aquests valors tòrrids que hem tingut de matina en molts sectors de la costa, que destacarem sobretot aquests 27 graus al barri de Raval de Barcelona, però moltes xifres de 25 a 26, i avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures arribin als 40 fàcilment al Pla de Lleida, on hi ha avisos de calor. Una jornada que comença amb sol, amb ambient enterbolit, pols segre en suspensió, però amb tarda amb un cel més entrenyat, més tapat, fins i tot no descartaríem alguna gota acompanyada de fang o alguna nuvolada en el Pirineu que doni algun petit ruixat. A finals de setmana les temperatures podrien començar a normalitzar-se.
2: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia, doncs a aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Parets en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
18: Fins ara.
2: I ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li una cançó, la cançó que vulgueu, a qui vulgueu i pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, breu, al 636-360609, com ha fet la Cristina.
19: Bon dia, m'agradaria recomanar la cançó Què hagués passat, del meu bon amic Roger Torné, del seu àlbum Oliveres i Pinyols, que és un ode a la gent gran, a les persones que porten més anys en aquest món i que millor encarnen la memòria i l'experiència de la vida. I aquesta cançó explica la història d'una dona gran que al final de la seva vida es pregunta què hauria passat si hagués viscut de manera diferent. Bé, una reflexió per començar l'inici de setmana.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana, Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, en trams intermitents de l'AP7 sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, C17 a Parets, també sentit sud, i C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. L'equip de Luis de la Fuente va mostrar-se molt superior durant tot el partit en joc i xuts a porteria. Aquest migdia els jugadors aterren a Madrid per participar en les celebracions d'aquesta tarda. Nou dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i mobilitzat dos petroliers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè de l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La nova onada de calor assolirà avui temperatures rècord, augmentarà el risc d'incendis. També avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Avui haurien de poder tornar a casa els veïns de dos dels 8 edificis afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona. La resta encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Les obres de la línia 9 del metro van provocar un forat de 9 metres de diàmetre i 4 de profunditat. I la Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
2: Esports.
0: Mundial, a banda, altres titulars. Montserrat, bon dia.
3: Bon dia. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon. Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. La nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor, tornant els valors màxims i pròxims a aquests 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de l'Ebre, tot plegat amb sol, però alguns núvols a la tarda també. No és impossible algun ruixat local al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí d'avui dilluns 20 de juliol. Molt bon dia. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I avui obrim amb futbol i amb la victòria de la selecció espanyola al Mundial. Montserrat, ja, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. La selecció espanyola s'ha emportat al segon Mundial de la seva història. Després d'imposar-se a la final a l'Argentina, Espanya va ser molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. L'autor, a blaugrana, Ferran Torres.
4: Una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
3: Una de les fotos de partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
5: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
3: Les celebracions s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. A Barcelona, milers de persones s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis. A Mataró, la ciutat de la Minya Mal, 10.000 persones ho van veure també en una pantalla gegant. Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans i, sobretot, del Barça. Començant per l'espectacular mundial que ha fet Pau Cubarsí, que ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. Per al també blaugrana, Dani Olmo, és un somni complert.
6: Molt feliç, és un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
3: El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb Cubarsí, Lamin, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi amb la Copa del Món. Aquest migdia està prevista l'arribada a l'aeroport de Barajas a Madrid de l'equip espanyol i a la tarda es faran les celebracions pels carrers de Madrid.
0: Doncs ens retrobem, Montse, quan faltin 5 minuts per 9:15 per repassar la resta de l'actualitat esportiva. Fins ara.
3: Fins ara.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La resta de l'actualitat, noves explosions aquest matí a Bahrain i drons interceptats a Kuwait en una nova jornada d'atacs a l'Orient Mitjà. L'Iran bombardeja continuadament aquests països del Golf, mentre que els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a aquesta final del Mundial de la que parlàvem, Donald Trump assegura que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
7: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
0: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans. La intensificació dels combats ha afectat precisament el preu del petroli. El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% aquesta matinada a la borsa de Hong Kong i supera els $90, el preu més alt des del juny. Abans del començament de la guerra, una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per aquest estret d'Hormuz. I encara en internacional, també notícia d'avui, aquest matí Andy Burnham es convertirà en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern. A l'exalcalde de Manchester, anem cap a Londres, Quim Olivares.
8: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista a la BBC.
9: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
8: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Aquí a casa nostra avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor de l'estiu, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
10: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, es va cremar un paller en una masia d'aigua viva, al Gironès. I l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara, Castella-La Manxa, continua descontrolat. Ja ha cremat 16.000 hectàrees. Les condicions empitjoren i això farà que pugui continuar avançant. Hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Per això els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població. Daniel García Marco és director tècnic d'extinció d'aquest foc.
11: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees. Us ho dèiem en titulars, avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. 6 mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi superat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei a totes les línies. Ho repassem en aquesta informació d'en Joan García.
12: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 afectat pel temporal Harry va caure sobre la via i va xocar un tren. Va morir un maquinista que feia pràctiques i hi va haver una trentena de ferits. 2 dies abans hi havia hagut el descarrilament i topada entre 2 trens d'alta velocitat a Ademús, a Còrdoba, que va causar 46 morts. La circulació de Rodalies a Catalunya es va aturar a tota la xarxa i no es va reobrir fins que els maquinistes van donar el vistiplau a la inspecció que se'n va fer. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. I ha fet millores estructurals, com ara els túnels del Garraf i de Rubí. El director adjunt de construcció a la zona est d'Adif, Àngel Contreras, creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada.
13: De vegades que va ser una situació extraordinària i es van emprendre mesures extraordinàries, també. Concentrar totes les inspeccions que hi havien que fer, segons el nostre pla, són un parell d'anys, 2 anys, en 2 mesos. Però sí que és cert que aprofitant del que ha passat, per ja ho veurem, per deixar una xarxa molt més resilient.
12: Per fer tot això es van arribar a establir més de 200 limitacions temporals de velocitat que han condicionat el compliment dels horaris. Ara encara en queden 135. Quan tornarem al nivell de servei que hi havia abans de l'accident de Gelida? Francisco Cárdenas, maquinista i representant d'UGT a Renfe, s'atreveix a posar data en declaracions a 3CatInfo.
14: Poco a poco, van avanzando, y sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas, pero yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad. Pero también dependerá muy mucho de las empresas que nos hacen las obras. Tenemos más terraplenes que arreglar que empresas que las arreglen.
12: Però la xarxa més reforçada no evita incidències diàries. Avaries a la infraestructura, als trens, de senyalització, per robatoris de cable, per causes meteorològiques o per atropellaments, continuen fent que fer un desplaçament en tren sigui poc fiable. I els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
15: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix. Per poder aconseguir que els usuaris tinguin confiança, primer se'ls ha d'oferir tota la informació en un temps real i després s'ha d'intentar garantir que els trens arribin a l'hora i que no se'n cancel·lin.
12: I com pensa el govern recuperar la confiança de l'usuari? La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es marca 2 maneres d'actuar.
16: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema. I això ho volem fer amb actuacions immediates, algunes actuacions al Pla de Serveis Ferroviaris, 26, 27, d'aquí el 2030, també el 2040, però també amb una mirada llarga. És necessari que actuem en l'immediat, però és molt necessari, insisteixo, que actuem des de la planificació.
12: 190 milions d'euros és la factura que fins a dia d'avui ha comportat tot el que ha calgut reparar aquest mig any posterior a l'accident de Gelida.

0: Hem arribat a un quart de nou, seguim parlant de mobilitat. Equip Viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat a les carreteres són a les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a Montjuïc, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C16 a Terrassa, sentit nord, trams intermitents de l'AP7 en sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, també a la C17 a Parets i a la C50 a Caldes de Montbui, tot en sentit sud, i a la C60, a la Roca del Vallès, en direcció Granollers. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
0: El temps. Crònica aquesta hora del Jofre Genuer.
2: Comencem aquesta setmana amb una situació meteorològica similar a la que hem tingut al llarg de les darreres setmanes, és a dir, influenciats directament per aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental i, per tant, amb temperatures clarament per sobre del que seria habitual, amb calor intensa, ambient de plena canícula i valors fins i tot que avui poden pujar una mica més. De fet, hi ha alguns avisos de calor, sobretot cap al Pla de Lleida, on es poden superar els 40 graus fàcilment. De fet, aquesta matinada ja hem tingut aquests valors tòrrids, una matinada força incòmoda a tota la façana litoral i prelitoral de poc dormir, i amb xifres que no han baixat dels 25, 26 o fins i tot 27 al barri del Raval de Barcelona. El sol ha de dominar amb ambient enterbolit, la presència de pols saharian en suspensió, i aquesta tarda sí que podrien arribar alguns núvols prims amb un cel mig ennuvolat o enterbolit, de fet sense descartar alguna gota acompanyada de fang, sobretot cap al litoral central o també cap a la zona del Pirineu, on podria haver alguna nuvolada amb algun petit ruixat. Sembla que aquests fenòmens no repetiran al llarg de la setmana, amb què fins dijous o divendres, bàsicament, la calor i el sol seran protagonistes.
3: Tresca Info. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Tresca Info. Passen 3 minuts d'un quart de nou. Continuem amb més notícies. Un nen de 6 anys i un home de 76 van morir ofegats ahir a Catalunya. El nen es va ofegar a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Els serveis d'emergències van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar la vida del nen. A l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegats mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però no el van poder reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, 7 persones han mort ofegades en piscines del país i 12 banyistes han mort a les platges. I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista. Aquest dissabte a la tarda es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el fill menor i es va refugiar a casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer en aquesta casa, després va tornar a la casa familiar per cremar-la també i després va fugir en moto per una zona boscosa. Els Mossos i la policia local mantenen ara un dispositiu de recerca per trobar-lo. La dona i el menor són en un lloc segur. Encara hem d'afegir que els Mossos continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro. Anem cap a Lleida. Alba Amor.
7: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Puiget.

0: per arma de foc. Oriol Pujadó.
1: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui, amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el tinent d'alcalde del consistori, Albert Batlle, s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat d'aquests últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el Pla Campai, per reduir la criminalitat a la ciutat, o plans específics per localitzar i detectar armes blanques o armes de foc. Tant des del cos policial com des del Departament d'Interior han mostrat també la seva preocupació per l'increment de tirotejos i víctimes per armes de foc que s'atribueixen al tràfic de drogues i al crim organitzat.
0: Trescat Info. I ara Cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart No consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix, protagonitzat per José Coronado. Repassem totes aquestes estrenes amb la Clàudia Roses.
2: He said that I'm the chosen one, I'll set things right. But do we believe that guy?
3: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom al llibreter de còmics de The Big Bang Theory per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart No consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, a Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
4: Ruth, llámame, por favor.
5: Papá.
6: Mamá está muerta, Ruth.
3: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.

0: I el ZZ Top van encendre el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxits de blues rock texà. El públic del Festival Bars s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Després de més de 50 anys sense canviar la formació, dels ZZ Top originals només queda Billy Gibbons a la veu i la guitarra. Però Elwood Francis, que substitueix Dusty Hill per express desig del desaparegut baixista, i el jove Michael Monahan a la bateria, fan que aquest trio soni tan potent com sempre. La veu de Gibbons cada cop és més rugallosa, gairebé pots veure el rovell que escupen els altaveus. Però és perfecte pel blues rock que practica ZZ Top des de 1968. Icònics apareixen a l'escenari amb ulleres de sol, barret, barbes quilomètriques, caçador amb lluentons i guitarres esbojarrades dissenyades conjuntament amb el luthier John Bolin. Un baix de 17 cordes, guitarra i baix rectangulars revestits de pèl de xai, o una guitarra amb la inscripció Lord Have Mercy, Senyor Tingueu Pietat, com si cadascuna de les notes que toca Gibbons fos una pregària. I pels fans que omplen el poble espanyol, ho són. Enllacen les primeres cançons com una sola sessió d'improvisació, amb temes com Waiting for the Bus i Jesus Just Left Chicago del disc Tres Hombres de 1973, fan petites coreografies mentre toquen guitarra i baix, com si les onades de l'energia que desprenen els anessin movent. Les cançons del disc Eliminator de 1983, com Gimme All Your Loving, aquella del videoclip amb el Ford Coupé vermell de 1933 modificat, Sharp Dressed Man o Legs, són les que posen tots els mòbils a gravar. Les curtes lletres, que no es prenen seriosament elles mateixes, són una excusa per omplir les oïdes d'escales pentatòniques, harmònics i distorsió líquida, però controlada. Una classe magistral de Southern Rock. Amb Chescott Pate, Billy Gibbons canvia de guitarra per una altra Gibson que sona més metàl·lica, com si haguessin endollat un pedal a una dobro. Tocada amb slide, allargant les notes fins que el públic crida, construint tensió fins deixar-la anar i tancant el tema amb un clàssic turnaround de blues. Van fins l'any 71 per recuperar del primer disc Brown Sugar, un blues que veu de B.B. King i Jimi Hendrix i que

0: que posa a to al públic per cantar els solos de la demolidora La Grange, el hit més esperat. Llarg, instrumental, un paisatge dens com la melassa on poder-se deixar anar. Un monument amb el que han tancat la descàrrega de rock clàssic, que és un concert de ZZ Top.
1: I encara tenim temps d'explicar-vos que unes 22.000 persones han visitat aquest cap de setmana la Fira del Circ al carrer a la Bisbal d'Empordà. L'organització en fa un balanç molt positiu i assegura que hi ha hagut aforaments complerts a la cinquantena d'espectacles programats. Berta Artiga Fontàs.
2: Tot i la calor, espectacles de clowns, malabaristes o trapecistes han omplert diferents espais de la Bisbal que durant un cap de setmana es converteix en el punt neuràlgic del circ a Catalunya. Eva Gasull, membre de l'organització, ha destacat que en aquesta edició 12 companyies han escollit la fira per estrenar els seus espectacles.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
2: En fa un balanç positiu amb un públic fidel, assegura, d'arreu de Catalunya i del sud de França.
1: Esports. Doncs Mundial a banda, la resta de l'actualitat esportiva ara amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
4: Bon dia. Com dèiem abans, la selecció espanyola campiona del món, després de guanyar l'Argentina a la final. I avui, segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder.
5: Per mi és un gran pas endavant poder seguir aquest ritme perquè era brutalment exigent. A més, sempre rebo moltes crítiques sobre que no puc superar pujades dures. És una sensació increïble, tant per mi mateix com per tothom que m'envolta. Significa tot plegat molt per mi.
4: Doncs la notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els pròxims dies. Marc Riff, director de l'equip Visma, de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: Demà hi haurà una contrarrellotge individual al Tour. En tennis, Paula Badosa juga avui la final del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA, està nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
7: Primer és el màxim honor que qualsevol persona de Badalona pot rebre, no? I sobretot quan passes tants anys fora de casa, que et reconeguin alguna cosa així, jo crec que inclús és més emotiu. Normalment les coses que fas per representar la teva ciutat les fas sense voler res a canvi.
4: Amb motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU al Gran Premi de França, sisena i penúltima cursa de la temporada.
8: Campions del món, Enduro GP, Enduro 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, perquè realment no m'agrada dir-ho, però és que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta, guanyant molts dies, un tercer Enduro GP, tot allò de més segons.
4: És el novè títol de campió del món per a García i és el tercer any consecutiu que guanya Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot. Guillem Ferrés, líder del Mundial de Motocross, categoria MX2, a Fox Hills, a Gran Bretanya. Ferrés s'emporta les dues mànegues per col·locar-se més com a nou líder del campionat. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.

0: Dos quarts de nou.
1: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora estem pendents d'una compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, una compareixença anunciada fa poca estona. Aquest mateix matí veurem quina és l'última hora, tan bon punt comenci, i anirem en directe. Mentrestant, repassem el més destacat. A aquesta hora, la selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant l'Argentina. Milers de persones ho han celebrat a Catalunya. L'equip arribarà a Espanya al migdia amb el trofeu i a la tarda ho celebraran pels carrers de Madrid. Nou dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i ha immobilitzat dos petroliers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. A prop del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del mes de juny. I també us estem explicant que avui tornen a pujar les temperatures i augmenta, per tant, el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. Altres temes destacats d'avui, l'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat del seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure, entre d'altres, un centre de congressos o un pàrquing per a 250 cotxes. També us ho explicarem. I les temperatures extremes que tenim des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits. El nombre d'exemplars de mosquit aquest estiu ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Les paneroles, en canvi, estan resistint. I en cultura arriba una nova edició d'Alberta Bradança Tortosa. Aquest matí el Festival de Dansa Internacional presenta monogràfics de noms com Peeping Tom o Van der Kiboas. En esports i mundial a banda, Montse Raya, què més tenim?
2: Avui segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar té 5 minuts sobre el segon Evenepoel a la general. Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i té fracturada la clavícula. I en motor, Josep Garcia, nou campió del món d'enduro GP i EU al Gran Premi de França.
0: I el temps, la nova setmana arrenca, com us dèiem, amb un nou repunt de la calor. Tornem als valors pròxims als 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat amb sol, però amb alguns núvols de tarda. Passant 2 minuts i mig de 2:15, estem pendents que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui. Ho ha de fer a partir d'aquesta hora, tan bon punt ho faci i anirem en directe. Mentrestant, repassem altres qüestions. Parlem de la selecció espanyola que s'ha imposat a l'Argentina en el final del Mundial de Futbol i que suma la segona estrella a la samarreta. Tot i el domini clar, durant el partit es va arribar a la pròrroga amb un empat a 0 que va trencar el gol a la segona part de la pròrroga al blaugrana Ferran Torres. Les celebracions continuaran avui ja a Madrid amb la participació de l'equip de Luis de la Fuente. Montse Raya.
2: La selecció espanyola s'ha emportat al segon Mundial de la seva història. Després d'imposar-se a la final a l'Argentina, Espanya va ser molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. L'autor, a blaugrana, Ferran Torres.
3: Una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Una de les fotos de partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
4: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
2: Les celebracions s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. A Barcelona, milers de persones s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis. A Mataró, la ciutat de Lamine Yamal, 10.000 persones ho van veure també en una pantalla gegant. Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans i, sobretot, del Barça. Començant per l'espectacular mundial que ha fet Pau Cubarsí, que ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. Per al també blaugrana, Dani Olmo, és un somni complert.
5: Molt feliç. És un somni fet realitat, un objectiu complert. Sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
2: El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb Cubarsí, Lamín, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi amb la Copa del Món. Aquest migdia està prevista l'arribada a l'aeroport de Barajas a Madrid de l'equip espanyol i a la tarda es faran les celebracions pels carrers de Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Noves explosions aquest matí a Bahrain i drons interceptats a Kuwait en una nova jornada d'atacs a l'Orient Mitjà. L'Iran continua bombardejant els països del Golf, mentre que els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Aquests atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar a l'avió que el duia a Washington després d'assistir a la final del Mundial, Donald Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de tres soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
6: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
0: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta, però la Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat dos patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans. La intensificació dels combats ha afectat el preu del petroli. El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% aquesta matinada a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars, el preu més alt des de juny, abans del començament de la guerra. Una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per aquest estret d'Hormuz. Tornem a casa nostra. Com us dèiem, estàvem pendents d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, una compareixença que ha estat anunciada fa molt poca estona i on ja us podem avançar és per fer canvis en el govern, i el canvi que es produirà concretament és que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials, segons ha pogut confirmar ja aquesta emissora. El president Salvador Illa nomenarà el fins ara secretari general del departament com a nou conseller. Ho fa en substitució de Mònica Martínez Bravó, que plega per motius personals. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i diputat també al Parlament. És educador social i la seva trajectòria política ha estat sempre molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials. Com us dèiem, estem esperant que, de fet, és imminent aquesta compareixença. Vegem ja com s'estan obrint les portes del Palau ara mateix. Sentim Salvador Illa.
7: El canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu a capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Em plau comunicar-vos que el senyor Raúl Moreno Montaña, actual secretari general del Departament, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El seu nomenament es durà a terme en les pròximes hores i demà dimarts ja participarà en la reunió del Consell Executiu. Vull agrair a la consellera Mònica Martínez Bravo la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al Govern de Catalunya. Durant aquests dos anys ha afrontat amb èxit el redisseny del nostre sistema de protecció social com un pilar fonamental de l'estat del benestar. Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA. Els canvis globals que vivim i la nostra realitat social ens interpel·len amb nous reptes i noves necessitats. Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom. El compromís del govern és que Catalunya lideri les polítiques socials més ambicioses i esdevingui un model a seguir, amb un sistema de protecció social que estigui a l'altura dels nostres valors, dels 8 milions de catalans i catalanes i de les nostres aspiracions com a país. Moltes gràcies.
0: Doncs fins aquí aquesta compareixença del president de la Generalitat, que ha anunciat aquest canvi en el Departament de Drets Socials i Inclusió. Raül Moreno serà el nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo. De fet, demà dimarts ja participarà a la reunió del Consell Executiu.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 minuts i arribarem a 9:15. Continuem amb més notícies. Avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor d'aquest estiu, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
8: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, es va cremar un paller també en una masia d'aigua viva, al Gironès. I les 3 onades de calor amb què hem estrenat aquest estiu i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des dels anys de la sequera. Malgrat la primavera plujosa, que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, almenys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps per desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que els dos últims.
9: Estem veient aquesta reducció referent a als dos anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
0: És el mateix que s'estan trobant les empreses que es dediquen al control de plagues. Josep Joan Domènech, que és el president d'ADEPAP, l'associació que les agrupa.
10: Una cosa és calor i una onada forta de calor, que seria aquests pics, no?, que estem per damunt de 35 graus, que aquí sí que afecta, no?, com les mateixes persones, que t'apeteix menys sortir, estàs més cansat, et mous menys, no? Doncs en general els mosquits també els afecta així, sí.
0: Els mosquits, com les paneroles, necessiten que faci certa calor per reproduir-se, però les temperatures extremes o les nits tropicals poden frenar-ne la seva expansió. Curiosament, però, les paneroles estarien aguantant i les empreses que treballen amb el control de plagues tenen més o menys el mateix nombre d'incidències que l'estiu passat per aquesta època. Anem cap a Naut Aran. L'Ajuntament s'ha vist obligat a retallar, us ho dèiem en el sumari, a la meitat el seu projecte estrella d'aquesta legislatura, que són unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per a 250 cotxes, també 28 pisos dotacionals i un centre de dia, entre d'altres. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar tot aquest projecte. Salardú, Sofia Cabanes.
11: Tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall, este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
12: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final, doncs quan realment els números a UE, el 2026, doncs aquest projecte se mos anava a quasi 25 milions d'euros.
11: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'un metre 40 d'alçada.
0: Arribarem a 9:15 en connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Bon dia. Els punts més complicats d'aquesta hora segueixen sent les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també en trams intermitents de la P7 en sentit sud des de Cardedeu fins a Montmeló, també a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C17 a Parets del Vallès, sentit sud, i C60 a la Roca del Vallès en direcció Granollers. Pel que fa al transport públic, hem de parlar de Rodalies. Hi ha retards destacats en dues línies. A la RL4, el tren de Cervera de Sagarra, que havia d'arribar a Lleida Pirineus fa una hora, circula amb una hora i mitja de retard. I a la R13, el tren de Lleida Pirineus, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona cap a 8:45, circula amb 30 minuts de demora.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
14: Avui dilluns continuarem parlant de moltíssima calor, de temperatures a plena canícula i fins i tot de valors que poden ser una mica més alts, especialment cap a Ponent, on podria haver-hi algunes xifres que arribin als 40-41 graus, especialment al voltant del Pla de Lleida. De fet, aquesta matinada ja hem començat amb valors tòrrids que no han baixat dels 25, 26 o 27 graus, fins i tot al litoral i al prelitoral, amb una nit incòmoda a la ciutat de Barcelona, aquests 27 al barri del Raval de Barcelona, i avui esperem que el sol, la calor, Pol Segaré en suspensió, amb una ambient enterbolit, doncs predominin. Aquesta tarda, però, amb un augment de núvols prims, podria haver-hi un cel mig ennuvolat. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang al litoral prelitoral central o algunes núvols al Pirineu que donin algun petit ruixat. Poca cosa, fenòmens que sembla que al llarg de la setmana no repetiran i, en canvi, es mantindrà almenys fins dijous o divendres aquesta calor intensa. Demà, fins i tot amb temperatures una mica més altes i, de fet, a Ponent, Pla de Lleida, hi ha avisos de calor. Demà, concretament, fins i tot es podria arribar als 42 o potser 43 graus a les zones més càlides del Pla de Lleida.
1: Trescat Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a Trescat Info.
16: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
17: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts de 9:15, continuem. El govern de Salvador Illa ha posat en marxa ja la maquinària per elaborar els pressupostos de la Generalitat per al 2027. El Departament d'Economia ha publicat l'ordre interna perquè les diferents conselleries planifiquin les seves necessitats d'ingressos i de despeses que hauran d'entregar abans del 10 de setembre. L'ordre surt publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat, quan no fa ni 3 setmanes que el Parlament va aprovar els pressupostos d'aquest any amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La voluntat del govern és aprovar uns nous comptes per al 2027, tot i que el context no és el més propici per negociar-los perquè és un any electoral i hi haurà eleccions municipals i, en principi, també les generals, si Pedro Sánchez no les avança. Després d'una primera derrota, de fet, Pedro Sánchez tornarà a intentar i portar aquesta setmana al Congrés el segon debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar els nous comptes també de l'Estat. La majoria del PP, Vox i Junts, però, tornarà a votar-hi en contra. Anem cap a Madrid, ara Àngels Lafuente.
18: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
19: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
18: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard.
0: De fet, Junts ja adverteix que no donarà suport als pressupostos de Pedro Sánchez si no millora la inversió a Catalunya. En un escrit a la xarxa X, Carles Puigdemont assegura que és una indecència i un insult que Catalunya porti a l'Estat el 19% del PIB, però rebi només el 8,6% del que el govern espanyol gasta a les comunitats autònomes. I afegeix que cap diputat català hauria de donar suport als comptes fins que no reverteixi aquesta situació. 10 minuts i arribarem a les 9. Canviem de qüestió. El govern ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans que no acabi l'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona on fa nius una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta de manera intermitent. Girona, Laia Claret.
20: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
21: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai, i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
20: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
0: L'arqueologia medieval del Pallars Jussà surt dels jaciments i es mostra ara al gran públic. L'exposició 35 anys picant pedra repassa les excavacions dirigides per la Universitat de Barcelona i explica com aquestes investigacions han permès descobrir castells, pobles abandonats i la manera de viure a l'edat mitjana. La mostra és també un homenatge a les desenes d'estudiants i investigadors que han passat cada estiu pel Pallars. Anem cap a Tremp, Pau Rovira.
22: La mostra recull fotografies, objectes recuperats durant les excavacions i el treball fet en alguns dels principals jaciments medievals de la comarca. L'objectiu, acostar l'arqueologia a la ciutadania i explicar que darrere de cada descoberta hi ha dècades de recerca, formació i treball de camp. La directora de les excavacions, Marta Sancho, assegura que aquests 35 anys han estat una experiència vital i destaca que la mostra també vol ajudar a entendre què aporta l'arqueologia al coneixement de la història del Pallars, tot a través dels ulls de la història i de diversos jaciments.
23: Tot el que està relacionat amb el mateix jaciment de Fabregada, tot el que fa referència a com es produïa ferro en aquella època. El Timiris, pel fet de que s'ha destapat d'alguna manera un tema que era difícil d'abordar, que era el primer monacat que va començar a s'instal·lar en aquestes terres, com era aquest monacat, quines característiques tenia, i després tot el que estem fent ara de les aportacions del coneixement i de saber com es va produir tot el procés de feudalització amb els castells com a centres d'aquest procés. No?
22: El títol de l'exposició 35 anys picant pedra també té un significat especial.
23: És el títol d'aquesta exposició, picant pedra, no és només físicament que ho és, sinó tot el que ha significat també de convèncer a les institucions de la importància de fer aquesta arqueologia.
22: L'exposició es pot visitar a la llibreria La Cingratella de Tremp fins al 6 d'agost.
0: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb Alberta Bradanza. 18 anys després, el festival torna a la capital abrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats com la creació d'un espai viu al Parc Teodor González. Anem cap a Tarragona, Jordi Barranca.
2: 28 anys després d'haver marxat a Delta d'Ebre, el certamen torna a la ciutat. L'esperit es manté i, en aquest sentit, el festival comença aquest matí amb les formacions professionals i els monogràfics amb noms importants a l'escena internacional com Peeping Tom i Wim van de Caibus. Vèrtebra Dansa, més, s'avança les necessitats amb les danses urbanes comercials. Roberto Olivan n'és el director.
3: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem, doncs, són actualment ballarins de Madonna. Barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
2: Més enllà de l'àmbit professional, el festival també es dirigeix a la resta del públic. Ho fa, per exemple, amb iniciatives com l'Espai Viu, novetat d'enguany, situat al bell mig del pomo verd de la ciutat i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia amb un títol homònim al del festival. No falta tampoc la Carpa, on es duen a terme els espectacles nocturns, que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
3: La Carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també, pues, la part lúdica de la gent.
2: Vèrtebra Dansa portarà espectacles gratuïts a la plaça de l'absis de la catedral, una forma, doncs, de sortir al carrer i apropar-se al conjunt de la ciutadania. Tot plegat serveix per enfortir Tortosa com a capital també cultural de les Terres de l'Ebre.
0: I encara una darrera qüestió. Abans de saludar la Montserraia i donar pas als esports, el sistema d'emergències mèdiques ha tancat el dispositiu per a la celebració de la final del Mundial a Barcelona amb 29 assistències sanitàries. 16 van requerir trasllat, la majoria a l'Hospital Clínic, a l'Hospital del Mar i al Centre d'Urgències d'Assistència Primària Manso a l'Eixample. De les 29 assistències, 24 van ser atencions en estat lleu i 5 menys greus. D'altra banda, però, en el marc de les celebracions, un menor ha mort aquesta matinada per l'ensorrament d'una font a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. El despreniment d'una part de l'estructura d'aquesta font per l'aglomeració de persones també ha deixat ferida una altra persona. El 112 va rebre l'avís a 2:15. Els serveis sanitaris van traslladar les dues persones a un centre de salut on el ferit més greu va acabar morint.
1: Esports.
0: Ara sí, Montserraia, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. La victòria de la selecció espanyola, que ha aconseguit aquest segon Mundial de Futbol, encapçala totes les portades dels diaris arreu del món. Espanya guanya, bicampions del món, o el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars després que aquest gol del blaugrana Ferran Torres posés l'1-0 a marcador a la segona part de la pròrroga davant l'Argentina. De la resta de l'actualitat esportiva, destaquem que avui a la segona jornada de descans al Tour de França, Tadej Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder.
5: Per mi és un gran pas endavant poder seguir aquest ritme perquè era brutalment exigent. A més, sempre rebo moltes crítiques sobre que no puc superar pujades dures. És una sensació increïble, tant per mi mateix com per tothom que m'envolta. Significa tot plegat molt per mi.
4: La notícia està la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula, múltiples abrasions. A causa de que la gravetat de la fractura haurà de passar pel quiròfan els pròxims dies. Marc Riff, director de l'equip Visma de Vingegaard.
24: Avui teníem un gran objectiu, que era intentar guanyar l'etapa. Tot anava tal i com havíem dissenyat fins al moment de la caiguda. Teníem tot el que havíem plantejat al matí amb dos corredors al capdavant, amb la situació encara sota control i amb en Jonas, que se sentia molt bé. A més, els nois que havien de marcar el ritme a la pujada estaven molt bé. Tot sota control, també el temps amb la fuga. Estàvem preparats per donar-ho tot a l'última pujada.
4: En tenis, Paula Badosa juga avui la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA, ha estat nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
25: Primer és el màxim honor que qualsevol persona de Badalona pot rebre, no? I sobretot quan passes tants anys fora de casa, que et reconeguin alguna cosa així, jo crec que inclús és més emotiu. Normalment les coses que fas per representar la teva ciutat les fas sense voler res a canvi.
4: En motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU al Gran Premi de França, sisena i penúltima cursa de la temporada. És el novè títol de campió del món per a García i el tercer any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot.
6: Sí, bueno, més igual els números dels altres, els meus. Al final m'estic passant bé, m'estic divertint, que és el més important, i amb la diversió i donant-ho tot arriben els resultats, així que increïble, i intentar seguir així, que és molt difícil.
4: Guillem Ferrer s'ha situat líder del Mundial de Motocross, categoria MX2, a Fox Hills, Gran Bretanya. Ferrer s'ha emportat les dues mànegues. Al Mundial, Ferrer té 11 punts de marge sobre Koenen, de KTM. La setmana que ve, pròxima prova del Mundial a Loket, a la República Txeca. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Leclerc i el Red Bull de Verstappen.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora, lentitud encara a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vallcarca i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a l'AP7 a Cardedeu en sentit sud, C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C17 a Parets, en sentit sud, i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta mateixa tarda i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. Unes celebracions que, en el cas de Ciudad Rodrigo, a Salamanca, han deixat un menor mort quan es va ensorrar part d'una font on s'aplegaven els seguidors. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. Nové dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90. És el preu més alt des del mes de juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè en l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, és un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
2: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya. L'equip espanyol arribarà al migdia a Madrid amb el trofeu i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon, Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I el temps, la nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor. Tornen els valors pròxims als 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de l'Ebre. Tot plegat amb sol, però alguns núvols també de cara a la tarda. No és impossible que caigui algun ruixat local al Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de les 9 del matí. Salutacions a qui us acompanya aquesta hora i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara secretari general del departament com a nou conseller, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha exercit el càrrec com a independent al govern a cavall entre Barcelona i Madrid, on té la residència. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i també ha estat diputat al Parlament. És educador social i la seva trajectòria política ha estat molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials, fet que ha subratllat el president Salvador Illa en una breu declaració institucional que ha fet des del Palau de la Generalitat.
4: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la DGAIA a les últimes legislatures. La crisi d'aquest organisme de protecció a la infància i la reducció de les llistes d'espera dels serveis socials han estat els principals reptes que ha afrontat Martínez Bravo al capdavant de la Conselleria. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja participarà en la reunió del govern. Aquest és el primer canvi que fa Salvador Illa del seu executiu. A les últimes setmanes s'havia especulat amb una remodelació més àmplia, que en tot cas haurà d'esperar, per tant, de moment. Es dona per fet que si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, repeteix com a candidata a l'alcaldia de Girona, també haurà d'acabar sortint de l'executiu i, per tant, hi haurà una nova crisi de govern. El sistema d'emergències mèdiques ha tancat el dispositiu per la celebració de la final del Mundial a Barcelona amb 29 assistències sanitàries. 16 van requerir trasllat, la majoria a l'Hospital Clínic, a l'Hospital del Mar i al Centre d'Urgències d'Assistència Primària de Manso, a l'Eixample. De les 29 assistències, 24 van ser atencions en estat lleu i 5 menys greus. D'altra banda, però, en el marc de les celebracions per aquest partit, un menor ha mort aquesta matinada per l'ensorrament d'una font a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. El despreniment d'una part de l'estructura de la font per l'aglomeració de persones també ha deixat ferida una altra persona. El 112 va rebre l'avís a 1:15. Els serveis sanitaris van traslladar les dues persones a un centre de salut on el ferit més greu va acabar morint. I avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a tres espais naturals del país. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor de l'estiu, Anna Servent, del Cos d'Agents Rurals, demana màxima precaució.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, es va cremar també un paller en una masia d'aigua viva, al Gironès. El que sí que és greu és l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees. Les condicions meteorològiques empitjoren i això farà que pugui continuar avançant. Aquí hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Per això els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població. Daniel García Marco és director tècnic d'Extinció del Foc.
6: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km/h y ayer tuvimos de 4 km/h.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees. Un nen de 6 anys i un home de 76 van morir ofegats ahir a Catalunya. El nen a una piscina, en un hotel de Calella, al Maresme. Els serveis d'emergència van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar la vida d'aquest nen. A l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegant mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany aquest estiu, 7 persones han mort ofegades en piscines al país i 12 banyistes han mort a les platges catalanes.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 5 minuts i mitja, haurem arribat a 9:15. Disparats més de 400 drons ucraïnesos contra Moscou i la seva regió, segons ha anunciat l'alcalde de la capital russa, que assegura que la majoria han estat abatuts. Hi ha 6 ferits per una explosió que ha causat aquests artefactes. A Ucraïna s'han elevat a 7 els morts i una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'ahir a Kiev, a Zaporíjia i a Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des de l'inici de la guerra. Els dos països també han intercanviat atacs al Mar Negre, on Kiev ha bombardejat 5 vaixells russos i Moscou ha atacat una embarcació amb bandera de Guinea-Bissau en què han mort 5 mariners. Hi ha hagut noves explosions aquest matí a Bahrain i drons interceptats a Kuwait en una nova jornada d'atacs a l'Orient Mitjà. L'Iran continua bombardejant els països del Golf, mentre que els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Els atacs han començat a la 1 de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que duia a Washington després d'assistir a la final del Mundial, Donald Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
7: Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa. Però els estem atacant molt durament aquesta nit.
0: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans. La intensificació dels combats ha afectat el preu del petroli. El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% aquesta matinada a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars. És el preu més alt des del mes de juny. Abans del començament de la guerra, una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per aquí, per l'estret d'Hormuz. I aquest matí, Andy Burnham es convertirà en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester, a Andy Burnham. Des de Londres, Quim Olivares.
8: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista a la BBC.
9: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
8: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Càritas alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. En les últimes setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que tenen clar que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
10: Nois que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale, i ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no. Val? Que no volen fer contractes.
0: En canvi, des d'Unió de Pagesos diuen que no en tenen cap constància. Sentim Carol Aixut.
11: Venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: Tenir una situació regularitzada implica que l'empresari ha de pagar la seguretat social al treballador, cosa que explicaria, per tant, que, com apunta Càritas, alguns d'ells es neguin a contractar aquests temporers que sí que s'han acollit a aquest procés de regularització. L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat del seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per 250 cotxes, 28 pisos dotacionals i un centre de dia. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar el projecte. Salardú, Sofia Cabanes.
12: Tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'ajuntament amb més múscul financer de la vall, este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
13: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final, doncs quan realment els números a UE, el 2026, doncs aquest projecte se mos anava a 25 milions d'euros.
12: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'un metre 40 d'alçada.
0: Gràcies, Sofia. Així hem arribat a 9:15. Obrim l'àrea de servei, sapiguen en primer lloc si hi ha problemes per circular en algun punt de la xarxa viària catalana. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora comença a millorar la circulació a les dues rondes de Barcelona. Tot i això, encara hi ha densitat a la ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. També trànsit intens a l'AP7 de Cardedeu a Montmeló en sentit sud, C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets del Vallès en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès direcció Granollers. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades a aquesta hora, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
3: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
15: Comencem aquesta setmana amb una situació meteorològica similar a la que hem tingut al llarg de les darreres setmanes, és a dir, influenciats directament per aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental i, per tant, amb temperatures clarament per sobre del que seria habitual, amb calor intensa, ambient de plena canícula i valors fins i tot que avui poden pujar una mica més. De fet, hi ha alguns avisos de calor, sobretot cap al Pla de Lleida, on es poden superar els 40 graus fàcilment. De fet, aquesta matinada ja hem tingut aquests valors tòrrids, una matinada força incòmoda a tota la façana litoral i prelitoral de poc dormir i amb xifres que no han baixat dels 25, 26 o fins i tot 27 al barri del Raval de Barcelona. El sol ha de dominar amb ambient enterbolit, la presència de pols sahariana en suspensió i aquesta tarda sí que podrien arribar alguns núvols prims amb un cel mig ennuvolat o enterbolit, de fet sense descartar alguna gota acompanyada de fang, sobretot cap al litoral central o també cap a la zona del Pirineu on podria haver alguna nuvolada amb algun petit ruixat. Sembla que aquests fenòmens no repetiran al llarg de la setmana, amb què fins dijous o divendres, bàsicament, la calor i el sol seran protagonistes.
3: Resca Info.
16: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
17: Però si aquesta hora la platja està buida.
16: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
17: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
16: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: Val més que en busquem un altre.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: A 3Cat Info,
21: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
3: insostenibles.
22: Jo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenes de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
23: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
24: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Seguim endavant, les 9 i 18 minuts. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses, a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro de Panís. Lleida, Alba Mor.
25: Un camp de Panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci ahir al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista. Aquest dissabte a la tarda es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill menor i es van refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer en aquesta casa i després va tornar a la casa familiar per cremar-la també. Després va fugir amb moto per una zona boscosa. Els Mossos i la policia local mantenen ara un dispositiu de recerca per trobar l'home. La dona i el menor són en un lloc segur. Aquest matí es reuneix la Junta de Seguretat Local a l'Ajuntament de Barcelona, és una trobada que encapçalarà l'alcalde, i també la consellera d'Interior, i que arriba després que a la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per motius diversos, tirotejos i també víctimes per arma de foc. Oriol Pujador.
1: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens de

0: del cos policial com des del Departament d'Interior han mostrat també la seva preocupació per l'increment de tirotejos i víctimes per armes de foc que s'atribueixen al tràfic de drogues i al crim organitzat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming i també arriba Los Creyentes. És el nou thriller psicològic de Netflix protagonitzat per José Coronado. Repassem aquestes estrenes amb la Clàudia Rosas.
3: He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that guy?
4: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom al llibreter de còmics de The Big Bang Theory per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart no consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
5: Ruth, llámame, por favor.
6: Papá.
7: Mamá está muerta, Ruth.
4: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.
2: I acabarem dient que Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats. Tarragona, Jordi Barranca.
8: 18 anys després d'haver marxat a Deltebre, el certamen torna a la ciutat, l'esperit es manté i en aquest sentit el festival comença aquest matí amb les formacions professionals i els monogràfics amb noms importants en l'escena internacional com Peeping Tom i Wim van de Caibus. Vertebra Dansa, a més, s'avança les necessitats amb les danses urbanes comercials. Roberto Olivan n'és el director.
9: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem pues, són actualment ballarins de Madonna. Barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
8: Més enllà de l'àmbit professional, el festival també es dirigeix a la resta del públic. Ho fa, per exemple, amb iniciatives com l'Espai Viu, novetat d'enguany, situat al bell mig del pomo verd de la ciutat i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia amb un títol homònim, el del festival. No falta tampoc la Carpa, on es duen a terme els espectacles nocturns, que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
9: La Carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
8: Vertebra Dansa portarà espectacles gratuïts a la plaça de l'absis de la catedral, una forma, doncs, de sortir al carrer i apropar-se al conjunt de la ciutadania. Tot plegat serveix per enfortir Tortosa com a capital també cultural de les Terres de l'Ebre. I got something I want to talk about.
2: Esports. Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. La selecció espanyola s'ha emportat el segon mundial de la seva història després d'imposar-se a la final a l'Argentina. Una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar porteria en tot el partit. Una Argentina contundent i dura. Enzo Fernández va ser expulsat a minut 93 per doble groga. Ferran Torres, a primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria i va ser escollit el millor jugador del partit.
11: Si totes les finales són difícils, difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
10: Una de les fotos de partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal.

0: mal. O Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina i també llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni.
1: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar y me duele el alma. Lo siento.
0: Un Scaloni que continuarà fins a finals d'any i després podria deixar la selecció. Les celebracions han allargat en diversos punts del país fins a ben entrada a la matinada a Barcelona. Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis. A Mataró, la ciutat de Lamine Yamal, s'han aplegat 10.000 persones al Parc Central. Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans i sobretot del Barça, començant per l'espectacular mundial que ha fet el central de l'Estanyol, Pau Cubarsí, que està reconegut com el millor jugador jove del torneig. Per a Dani Olmo, aquest triomf és un somni complet.
2: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complet. Sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
0: A Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text "Els nostres campions", amb Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi amb la Copa del Món. Aquest migdia cap a la una s'espera que arribi l'equip espanyol a l'aeroport de Barajas a Madrid. Els campions passaran per la Sarsuela i la Moncloa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogačar és més líder, té 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar l'esprint just davant del líder.
4: Per mi és un gran pas endavant poder seguir aquest ritme perquè era brutalment exigent. A més, sempre rebo moltes crítiques sobre que no puc superar pujades dures. És una sensació increïble, tant per mi mateix com per tothom que m'envolta. Significa tot plegat molt per mi.
0: El Tour es reprèn demà sense Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general i que una caiguda ahir va fer que es fracturés la clavícula. En els pròxims dies passarà pel quiròfan. En tennis, Paula Badosa juga avui la final del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. En bàsquet, Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA, està nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
5: Primer és el màxim honor que qualsevol persona de Badalona pot rebre, no? I sobretot quan passes tants anys fora de casa, que et reconeguin alguna cosa així, jo crec que inclús és més emotiu.
0: En motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU després d'imposar-se al Gran Premi de França, sisena i penúltima cursa de la temporada.
6: Increïble, en cap de setmana brutal, ahir segon Enduro GP, primer Enduro 1, el Zac ahir va córrer molt, jo sabia que podia anar millor, la moto, vaig fer uns petits canvis abans d'aquí, que creia que serien millors, però no em vaig acabar de trobar, i sabia que avui seria un dia dur.
0: És el novè títol de campió del món per a García i és el tercer any consecutiu que guanya Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot. I Guillem Ferrer s'ha situat líder del Mundial de Motocross categoria MX2 a Fox Hills, Gran Bretanya. Ferrer s'han portat les dues mànegues per col·locar-se més com a nou líder del campionat.
7: Dos quarts de deu.

0: Repàs a les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns 20 de juliol. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. Unes celebracions que, en el cas de Ciudad Rodrigo, a Salamanca, han deixat un menor mort quan es va ensorrar part d'una font on s'aplegaven els seguidors. I també us hem explicat que estem en nova onada de calor, que ha d'assolir temperatures rècord i que ha d'augmentar, per tant, el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. A partir d'ara, més coses. Per exemple, avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. I us explicarem també que aquestes temperatures extremes que estem tenint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits. Han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer. Però les paneroles, en canvi, sí que estan resistint la calorada. I en esports, Montse Raya, titular claríssim avui, victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol.
1: Que guanya el segon Mundial, la seva segona estrella amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part, a la pròrroga, davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya fins a la matinada. L'equip espanyol arribarà a migdia a Madrid i a la tarda ho celebraran pel carrers de la ciutat.
0: I pel que fa al temps, com us dèiem, nou repunt de la calor, tornen els valors pròxims als 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de l'Ebre, tot plegat amb sol, però alguns núvols a la tarda i no és impossible algun ruixat local al Pirineu. Dos quarts i tres minuts de deu, Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara secretari general del departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha exercit el càrrec com a independent al govern a cavall entre Barcelona i Madrid, on té la residència. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i diputat al Parlament. És educador social i la seva trajectòria política ha estat molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials, fet que ha subratllat el president Salvador Illa en una breu declaració institucional des del Palau de la Generalitat. El president també ha remarcat el compromís del govern de treballar per reforçar la cohesió i la integració social.
2: Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom.
0: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la DGAIA a les últimes legislatures. Els casos dels menors extutelats i la reducció de les llistes d'espera dels serveis socials han estat els principals reptes que ha hagut d'afrontar Martínez Bravo al capdavant d'aquesta Conselleria de Drets Socials. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja formarà part de la reunió del govern. És el primer canvi que fa Salvador Illa al seu executiu. A les últimes setmanes s'havia especulat amb una remodelació més àmplia que, en tot cas, haurà d'esperar. Es dona per fet que si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, repeteix com a candidata a l'alcaldia de Girona, també haurà d'acabar sortint de l'executiu. El sistema d'emergències mèdiques ha tancat el dispositiu per la celebració de la final del Mundial de Barcelona amb 29 assistències sanitàries. 16 van requerir trasllat, la majoria a l'Hospital Clínic, a l'Hospital del Mar i al Centre d'Urgències d'Assistència Primària de Manso, a l'Eixample. De les 29 assistències, 24 van ser atencions en estat lleu i 5 menys greu. D'altra banda, però en el marc de les celebracions, i no a Barcelona, que són aquestes dades que ara us hem donat, sinó a Ciudad Rodrigo, a Salamanca, un menor ha mort aquesta matinada per l'ensorrament d'una font. El despreniment d'una part de l'estructura per l'aglomeració de persones que celebraven la victòria de la selecció espanyola també ha deixat ferida una altra persona. El 112 va rebre l'avís a 1:15. Els serveis sanitaris van traslladar aquestes dues persones a un centre de salut i el ferit més greu, aquest noi, va acabar morint. Avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a tres espais naturals del país. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor de l'estiu, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
3: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis. Va ser, però, de poca afectació. Un de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre en una zona de rostolls de Cardedeu al Vallès Oriental.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 10:15. Avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. 6 mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei a totes les línies. És una informació de Joan García.
5: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 afectat pel temporal Harry va caure sobre la via i va xocar un tren. Va morir un maquinista que feia pràctiques i hi va haver una trentena de ferits. Dos dies abans hi havia hagut el descarrilament i topada entre dos trens d'alta velocitat a Ademús, a Còrdoba, que va causar 46 morts. La circulació de Rodalies a Catalunya es va aturar a tota la xarxa i no es va reobrir fins que els maquinistes van donar el vistiplau a la inspecció que se'n va fer. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. I ha fet millores estructurals, com ara els túnels del Garraf i de Rubí. El director adjunt de construcció a la zona est d'Adif, Àngel Contreras, creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada.
6: De vegades que va ser una situació extraordinària i es van emprendre mesures extraordinàries, també. Concentrar totes les inspeccions que hi havien que fer, segons el nostre pla, en són un parell d'anys, dos anys en dos mesos. Però sí que és cert que aprofitant del que ha passat, per ja ho veurem, per deixar una xarxa molt més resilient.
5: Per fer tot això, es van arribar a establir més de 200 limitacions temporals de velocitat que han condicionat el compliment dels horaris. Ara encara en queden 135. Quan tornarem al nivell de servei que hi havia abans de l'accident de Gelida? Francisco Cárdenas, maquinista i representant d'UGT a Renfe, s'atreveix a posar data en declaracions a 3Cat Info.
7: Poco a poco van avanzando, y sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas, pero yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad. Pero también dependerá muy mucho de las empresas que nos hacen las obras. Tenemos más terraplenes que arreglar que empresas que las arreglen.
5: Però la xarxa més reforçada no evita incidències diàries. Avaries a la infraestructura, als trens, de senyalització, per robatoris de cable, per causes meteorològiques o per atropellaments, continuen fent que fer un desplaçament en tren sigui poc fiable. I els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
8: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i, sobretot, el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix. Per poder aconseguir que els usuaris tinguin confiança, primer se'ls ha d'oferir tota la informació en un temps real i després s'ha d'intentar garantir que els trens arribin a l'hora i que no se'n cancel·lin.
5: I com pensa el govern recuperar la confiança de l'usuari? La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es marca dues maneres d'actuar.
9: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema. I això ho volem fer amb actuacions immediates, algunes actuacions al Pla de Serveis Ferroviaris, 26, 27, d'aquí el 2030, també el 2040, però també amb una mirada llarga. És necessari que actuem en l'immediat, però és molt necessari, insisteixo, que actuem des de la planificació.
5: 190 milions d'euros és la factura que fins a dia d'avui ha comportat tot el que ha calgut reparar aquest mig any posterior a l'accident de Gelida.
0: I avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet a Barcelona desallotjats el 7 de juliol per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. Són els veïns de dos dels vuit edificis afectats del carrer Sant Gervasi de Cassoles. La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar que el terreny és segur, és estable. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
4: 3CAT Info.
0: Les tres onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des dels anys de sequera. Malgrat la primavera, que ha estat plujosa i que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, almenys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps per desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que els últims dos estius.
10: Estem veient aquesta reducció referent als dos anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
0: És el mateix que s'estan trobant les empreses que es dediquen al control de plagues. Josep Joan Domènech, que és el president de la DEPAP, és l'associació que agrupa aquestes empreses.
11: Una cosa és calor i una onada forta de calor, que seria aquests pics, no?, que estem per damunt de 35 graus, que aquí sí que afecta, no?, com les mateixes persones, que t'apeteix menys sortir, estàs més cansat, et mous menys, no? Doncs en general els mosquits també els afecta així. Sí.
0: Els mosquits com les paneroles necessiten que faci certa calor per reproduir-se, però les temperatures extremes o les nits tropicals poden frenar-ne l'expansió. Curiosament, però, les paneroles estan aguantant i les empreses que treballen amb el control de plagues tenen més o menys el mateix nombre d'incidències que l'estiu passat per aquesta època.

0: El valer astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb 7 tones d'ajuda humanitària per un hospital infantil. Hi porten material sanitari i plaques solars per l'UCI. Van sortir fa 2 mesos de Barcelona i han creuat l'oceà Atlàntic. Ha estat una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Òscar Camps, en declaracions a 3CAT Info.
1: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units, a més, ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. I gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. 11 embarcacions en total han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants que hi anaven a bord són d'origen subsaharià i magrebí. En el que portem d'any, han arribat més de 3.500 persones en pasteres a les illes procedents del nord d'Àfrica. I la policia índia ha reprimit a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'Escarbat, que s'han concentrat avui davant del Parlament de Nova Delhi en un pols al govern del líder nacionalista de Narendra Modi. El moviment de l'Escarbat, de caràcter juvenil i satíric, va néixer en protesta contra la desocupació i les filtracions d'exàmens i es va estendre després que un funcionari qualifiqués d'escarbats els joves sense feina. Ara la seva popularitat ha escalat en una concentració massiva que enfronta les forces de seguretat amb els milers d'estudiants, pares i mares, activistes i líders polítics que exigeixen reformes del sistema educatiu de l'Índia. Tot i les peticions de dimissió del ministre d'Educació són una de les principals raons d'aquestes protestes a l'Índia, els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament generalitzat que senten els joves indis. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit quan són 3:15 del matí. Equip viari, com ho tenim això? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a poc a poc comença a millorar la circulació ja a l'entorn de Barcelona. Després de les retencions que hem tingut a primera hora, sí que encara queda densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. També trànsit intens a la P7 de Cardedeu a Montmeló en sentit sud, a la C-17 a Parets del Vallès també en sentit sud i a la C-60 a la Roca del Vallès direcció Granollers. Parlem de transport públic. Atenció als usuaris del metro perquè per una incidència tècnica a l'estació de la Pau de la línia 4 els combois no circulen entre la Pau i Selva de Mar. La línia sí que funciona entre Selva de Mar i Trinitat Nova. A Rodalies, retards destacats a la R13, el tren de l'estació de França de Barcelona que havia d'arribar a Lleida Pirineus a les 10:05, circula amb una demora de 35 minuts.
0: El temps. Amb la previsió d'en Jofre Genoer.
3: Avui dilluns continuarem parlant de moltíssima calor, de temperatures a plena canícula i fins i tot de valors que poden ser una mica més alts, especialment cap a Ponent, on podria haver-hi algunes xifres que arribin als 40-41 graus, especialment al voltant del Pla de Lleida. De fet, aquesta matinada ja hem començat amb valors tòrrids que no han baixat dels 25, 26 o 27 graus, fins i tot al litoral i al prelitoral amb una nit incòmoda a la ciutat de Barcelona, aquests 27 al barri del Raval de Barcelona, i avui esperem que el sol, la calor, polsa àrea en suspensió amb un ambient enterbolit, doncs predominin. Aquesta tarda, però, amb un augment de núvols prims, podria haver-hi un cel mig ennuvolat. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang al litoral, perilitoral central, o algunes núvoles al Pirineu que donin algun petit ruixat. Poca cosa, fenòmens que sembla que al llarg de la setmana no repetiran, i en canvi es mantindrà almenys fins dijous o divendres aquesta calor intensa, demà fins i tot amb temperatures una mica més altes, i de fet a Ponent, Pla de Lleida, hi ha avisos de calor, demà concretament fins i tot es podria arribar als 42 o potser 43 graus a les zones més càlides del Pla de Lleida.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Seguim endavant, són 3:45. Més de 200 voluntaris van participar la matinada de diumenge en l'anellament de cries de flamenc al Parc Natural del Delta de l'Ebre, una iniciativa que aquest any compleix 15 edicions. L'actuació permet fer el seguiment d'aquesta espècie emblema del Delta i promoure'n la conservació. La ràpida Ariadna Escoda.
5: Les anelles identificatives s'han col·locat a 400 polls de flamenc, una mostra del miler d'exemplars que han nascut enguany al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Francesc Vidal, el director del parc, ha explicat que és una xifra habitual de reproducció en aquesta colònia.
6: Han sortit uns 1.000 polls aproximadament. Això és una productivitat de més de 0,5 polls per parella, que és una productivitat prou bona dins del que és l'espècie. No?
5: Un cop marcades, cada cria s'ha pesat i mesurat per tenir un registre de la informació d'uns exemplars que en una setmana s'espera que comencin a migrar cap al nord d'Àfrica i altres indrets del Mediterrani. En 15 edicions d'anellament s'han marcat uns 5.000 exemplars de flamencs.
0: I l'arqueologia medieval del Pallars Jussà surt dels jaciments i es mostra ara al gran públic. L'exposició 35 anys picant pedra repassa les excavacions dirigides per la Universitat de Barcelona i explica com aquestes investigacions han permès descobrir castells, pobles abandonats i la manera de viure a l'edat mitjana. La mostra és també un homenatge a les desenes d'estudiants i investigadors que han passat cada estiu pel Pallars. Des de Tremp, Pau Rovira.
7: La mostra recull fotografies, objectes recuperats durant les excavacions i el treball fet en alguns dels principals jaciments medievals de la comarca. L'objectiu, acostar l'arqueologia a la ciutadania i explicar que darrere de cada descoberta hi ha dècades de recerca, formació i treball de camp. La directora de les excavacions, Marta Sancho, assegura que aquests 35 anys han estat una experiència vital i destaca que la mostra també vol ajudar a entendre què aporta l'arqueologia al coneixement de la història del Pallars, tot a través dels ulls de la història i de diversos jaciments.
8: Tot el que està relacionat amb el mateix jaciment de Fabregada, tot el que fa referència a com es produïa ferro en aquella època. El Timiris, pel fet de que s'ha destapat d'alguna manera un tema que era difícil d'abordar, que era el primer monacat que va començar a s'instal·lar en aquestes terres, com era aquest monacat, quines característiques tenia, i després tot el que estem fent ara de les aportacions del coneixement i de saber com es va produir tot el procés de feudalització amb els castells com a centres d'aquest procés. No?
7: El títol de l'exposició 35 anys picant pedra també té un significat especial.
8: És el títol d'aquesta exposició, picant pedra, no és només físicament que ho és, sinó tot el que ha significat també de convèncer a les institucions de la importància de fer aquesta arqueologia.
7: L'exposició es pot visitar a la llibreria La Cingratella de Tremp fins al 6 d'agost.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
9: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
10: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
11: No podem acceptar que hi hagin...
10: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
12: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
13: Cada dia a les dues.
10: I a partir de les tres...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: Poc més de 10 minuts i les 10, ara, música.
14: Considera poc probable.
13: Cada vespre t'expliquem el que és.
15: Després de més de 50 anys sense canviar la formació dels ZZ Top Originals, només queda Billy Gibbons a la veu i la guitarra. Però Elwood Francis, que substitueix Dusty Hill per Express Desig del desaparegut baixista, i el jove Michael Monahan a la bateria, fan que aquest trio soni tan potent com sempre. La veu de Gibbons cada cop és més rogallosa, gairebé pots veure el rovell que escupen els altaveus. Però és perfecte pel blues rock que practica ZZ Top des de 1968. Icònics apareixen a l'escenari amb ulleres de sol, barbes quilomètriques, caçador amb lluentons i guitarres esbojarrades dissenyades conjuntament amb el luthier John Bolin. Un baix de 17 còrdes, guitarra i baix rectangulars revestits de pèl de xai o una guitarra amb la inscripció Lord Have Mercy, Senyor tingueu pietat, com si cadascuna de les notes que toca Gibbons fos una pregària. I pels fans, com plan el poble espanyol, ho són. Enllacen les primeres cançons com una sola sessió d'improvisació amb temes com Waiting for the Bus i Jesus Just Left Chicago del disc Tres Hombres de 1968. 1973, fan petites coreografies mentre toquen guitarra i baix, com si les onades de l'energia que desprenen els anessin movent. Les cançons del disc Eliminator de 1983, com Gimme All Your Loving, aquella del videoclip amb el Ford Coupé vermell de 1933 modificat, Sharp Dressed Man o Legs, són les que posen tots els mòbils a gravar. Les curtes lletres, que no es prenen seriosament elles mateixes, són una excusa per omplir les oïdes d'escales pentatòniques, harmònics i distorsió líquida, però controlada. Una classe magistral de Southern Rock. Amb Chescott Pate, Billy Gibbons canvia de guitarra per una altra Gibson que sona més metàl·lica, com si haguessin endollat un pedal a una dobro. Tocada amb slide, allargant les notes fins que el públic crida, construint tensió fins deixar-la anar i tancant el tema amb un clàssic turnaround de blues. Van fins l'any 71 per recuperar del primer disc Brown Sugar, un blues que veu de B.B. King i Jimi Hendrix i que posa a to al públic per cantar els solos de la demolidora La Grange, el hit més esperat. Llarg, instrumental, un paisatge dens com la melassa on poder-se deixar anar. Un monument amb el que han tancat la descàrrega de rock clàssic, que és un concert de ZZ Top.
0: Doncs és la crònica d'en Marc Ruiz sobre aquest concert de ZZ Top al poble espanyol, amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà, amb un públic del Festival Bars que s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions. I unes 22.000 persones han visitat aquest cap de setmana la Fira del Circ al carrer a la Bisbal d'Empordà. L'organització en fa un balanç molt positiu i assegura que hi ha hagut aforaments complets a la cinquantena d'espectacles programats. Berta Artigas Fontàs.
14: Tot i la calor, espectacles de clowns malabaristes o trapecistes han omplert diferents espais de la Bisbal que durant un cap de setmana es converteix en el punt neuràlgic del circ a Catalunya. Eva Gasull, membre de l'organització, ha destacat que en aquesta edició 12 companyies han escollit la Fira per estrenar els seus espectacles.
16: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal, doncs per nosaltres també és un orgull.
14: En fa un balanç positiu amb un públic fidel, assegura, d'arreu de Catalunya i del sud de França.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CatInfoViari.
0: Poc més de 4 minuts i les 10 del matí.
4: Esports.
0: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant d'aquest Mundial de Futbol, el segon que guanya la selecció espanyola, després d'imposar-se la final a l'Argentina, una final amb domini total de la selecció espanyola, control de la pilota, els argentins pràcticament no van xutar porteria en tot el partit, una Argentina contundent i dura, Enzo Fernández el van expulsar minut 93 per doble groga, i el primer minut de la segona part de la pròrroga, el gol de la victòria el va fer el blaugrana Ferran Torres, que va ser escollit millor jugador de partit.
18: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
17: Una de les fotos de partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi a Blaugrana a Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina, i també llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni.
19: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma.
17: Un Scaloni que continuarà fins a finals d'any i després podria deixar la selecció. Les celebracions s'han allargat fins a ben entrada la matinada a diversos punts del país. A Barcelona, a la plaça Catalunya, hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis. A Mataró, la ciutat de Lamine Yamal, 10.000 persones al Parc Central. Segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig, en part gràcies per a la gran defensa protagonitzada pel central del Barça, Pau Cubarsí, que està reconegut com a millor jugador jove del torneig. Per a Dani Olmo és un somni complert.
20: Molt feliç, és un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
17: El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb els tecs, els nostres campions, amb Cubarsí, Lamine Pedri, Joan García, Ferran Olmo, Eric García i Gavi, amb la Copa del Món, i altres jugadors de la Masia, com ara Marc Cucurella, també presents a l'equip espanyol. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exentrenador del primer equip del Barça i responsable del futbol base, Jordi Roura, assegura que és un triomf de la Masia.
21: Aquesta representació tan, tan important, el cas de Lamine, el cas del Cubarsí, fins i tot el Pedri, l'Eric i el Gavi, i no va poder anar al Fermín per una inoportuna lesió, no? Però, per tant, crec que el protagonisme dels jugadors de la Masia és indiscutible, i no solament això, sinó jo crec que també després.
17: Aquest migdia, cap a la una, s'espera que arribi l'equip espanyol amb la Copa del Món a Madrid, a l'aeroport de Barajas. Els campions del món passaran per la Sassuela i la Moncloa. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar és més líder, 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder.
22: Per mi és un gran pas endavant poder seguir aquest ritme, perquè era brutalment exigent. A més, sempre rebo moltes crítiques sobre que no puc superar pujades dures. És una sensació increïble, tant per mi mateix com per tothom que m'envolta. Significa tot plegat molt per mi.
17: El Tour es reprèn demà sense Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general i que va caure ahir, es va fracturar la clavícula i ha de passar pel quiròfan. En tenis, Paula Badosa juga avui la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Sheriff, i en motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU després d'imposar-se al Gran Premi de França.
4: Trescat Info.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol, unes celebracions que en el cas de Ciudad Rodrigo a Salamanca deixen un menor mort quan es va ensorrar una part d'una font on s'aplegaven els seguidors. Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a la negociació. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Les temperatures extremes que estem tenint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits, que ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer, les paneroles. En canvi, sí que estan resistint la calorada. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de Blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya fins ben entrada la matinada. L'equip espanyol arribarà a migdia a Madrid i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment de núvols amb alguna tronada de calor amb ventades, però poca pluja i acompanyada, en aquest cas, de fang.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara secretari general del departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. La fins ara consellera ha exercit el càrrec com a independent al govern a cavall entre Barcelona i Madrid, que és on té la residència. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, diputat també al Parlament, és educador social i la seva trajectòria política ha estat molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials, fet que ha subratllat el president Salvador Illa en una breu declaració institucional des del Palau de la Generalitat.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: El president també ha remarcat el compromís del govern de treballar per reforçar la cohesió i la integració social.
3: Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom.
0: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la DGAIA. A les últimes legislatures, els casos dels menors extutelats i la reducció de les llistes d'espera dels serveis socials han estat els principals reptes que ha hagut d'afrontar Martínez Bravo al capdavant d'aquesta conselleria. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda. Demà ja participarà en la reunió del govern. Aquest és el primer canvi que fa Salvador Illa al seu executiu. A les últimes setmanes s'havia especulat amb una remodelació més àmplia que, en tot cas, haurà d'esperar. Es dona per fet que si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, repeteix com a candidata a l'alcaldia de Girona, també haurà d'acabar sortint de l'executiu. Passen 6 minuts de les 10. El sistema d'emergències mèdiques ha tancat el dispositiu per a la celebració de la final del Mundial a Barcelona amb 29 assistències sanitàries. 16 van requerir trasllat, la majoria a l'Hospital Clínic, a l'Hospital del Mar i també al Centre d'Urgències d'Assistència Primària Manso a l'Eixample. De les 29 assistències, 24 van ser atencions en estat lleu i 5 menys greus. D'altra banda, i en el marc d'aquestes celebracions, un menor ha mort aquesta matinada per l'ensorrament d'una font a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. El despreniment d'una part de l'estructura de la font per l'aglomeració de persones també ha deixat ferida una altra persona. El 112 va rebre l'avís a 2:15. Els serveis sanitaris van traslladar aquestes dues persones a un centre de salut on el ferit més greu, com us dèiem, va acabar morint.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. I davant d'aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor d'aquest estiu, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
4: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu. Al Vallès Oriental, a més, es va cremar un paller en una masia d'aigua viva, al Gironès. L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara, Castella-La Manxa, continua descontrolat, ja ha cremat 16.000 hectàrees. Les condicions empitjoren i això farà que pugui continuar avançant. Hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Per això els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població. Daniel García Marco és director tècnic d'extinció d'aquest foc.
5: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km/h y ayer tuvimos de 4 km/h.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees. I tornant aquí a casa nostra, un nen de 6 anys i un home de 76 van morir ofegats ahir. El nen es va ofegar a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Els serveis d'emergència es van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar la vida d'aquest menor. A l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però no el van poder reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, 7 persones han mort ofegades en piscines del país i 12 banyistes han mort a les platges. En política internacional, us ho dèiem en titulars, ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, a prop d'Oman. La tripulació ha estat evacuada i l'embarcació navega incendiada a la deriva sense que hi hagi risc d'impacte mediambiental, segons l'Agència de Seguretat Marítima del Regne Unit. Aquest és l'últim episodi en una escalada de violència que es viu a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat a les últimes hores diversos petroliers a l'estret d'Hormuz i ha amenaçat literalment que ni una gota de petroli passarà per aquest punt estratègic per al comerç mundial mentre continua els atacs dels Estats Units. Washington ha fet, mentrestant, la 9a nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Malgrat l'increment d'aquestes hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump diuen que mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
6: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
0: L'escalada dels atacs de l'Orient Mitjà ha fet pujar el preu del petroli i Brent fins a superar en algun moment els $91 al barril, el registre més alt des del mes de juny. Disparats més de 400 drons ucraïnesos contra Moscou i la seva regió, segons ha anunciat l'alcalde de la capital de Rússia, que assegura que la majoria han estat abatuts. Hi ha, però, diversos ferits i edificis incendiats per l'impacte d'alguns artefactes. A Ucraïna, mentrestant, s'han elevat a 10 els mariners morts per un bombardeig rus contra un vaixell a prop de la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. Es tracta d'una embarcació turca amb bandera de Guinea-Bissau que transportava blat i amb tripulació de l'Índia i dels Estats Units. L'exèrcit ucraïnès ha denunciat que l'atac s'ha fet contra un vaixell civil que assegura que no representava cap amenaça militar i ho ha qualificat com una violació greu del dret internacional humanitari. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a reclamar aquest cap de setmana més suport dels aliats per a la defensa aèria després de l'atac d'aquest cap de setmana de Moscou contra Kiev, descrit per Zelensky com un dels més importants amb míssils balístics.
2: 3CAT Info.
0: Tornant a casa nostra, avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. Sis mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei a totes les línies. És una informació d'en Joan Garcia.
7: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 afectat pel temporal Harry va caure sobre la via i va xocar un tren. Va morir un maquinista que feia pràctiques i hi va haver una trentena de ferits. Dos dies abans hi havia hagut el descarrilament i topada entre dos trens d'alta velocitat a Ademús, a Còrdoba, que va causar 46 morts. La circulació de Rodalies a Catalunya es va aturar a tota la xarxa i no es va reobrir fins que els maquinistes van donar el vistiplau a la inspecció que se'n va fer. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. I ha fet millores estructurals, com ara els túnels del Garraf i de Rubí. El director adjunt de construcció a la zona est d'Adif, Àngel Contreras, creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada.
8: De vegades que va ser una situació extraordinària i es van emprendre mesures extraordinàries, també. Concentrar totes les inspeccions que hi havien que fer, segons el nostre pla, en són un parell d'anys, dos anys en dos mesos. Però sí que és cert que aprofitant del que ha passat, per ja ho veurem, per deixar una xarxa molt més resilient.
7: Per fer tot això es van arribar a establir més de 200 limitacions temporals de velocitat que han condicionat el compliment dels horaris. Ara encara en queden 135. Quan tornarem al nivell de servei que hi havia abans de l'accident de Gelida? Francisco Cárdenas, maquinista i representant d'UGT a Renfe, s'atreveix a posar data en declaracions a 3CAT Info.
9: Poco a poco van avanzando, y sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas, pero yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad. Pero también dependerá muy mucho de las empresas que nos hacen las obras. Tenemos más terraplenes que arreglar que empresas que las arreglen.
7: Però la xarxa més reforçada no evita incidències diàries. Avaries a la infraestructura, als trens, de senyalització, per robatoris de cable, per causes meteorològiques o per atropellaments, continuen fent que fer un desplaçament en tren sigui poc fiable. I els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
10: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix. Per poder aconseguir que els usuaris tinguin confiança, primer se'ls ha d'oferir tota la informació en un temps real i després s'ha d'intentar garantir que els trens arribin a l'hora i que no se'n cancel·lin.
7: I com pensa el govern recuperar la confiança de l'usuari? La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es marca dues maneres d'actuar.
11: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema. I això ho volem fer amb actuacions immediates, algunes actuacions al Pla de Serveis Ferroviaris, 26, 27, d'aquí el 2030, també el 2040, però també amb una mirada llarga. És necessari que actuem en l'immediat, però és molt necessari, insisteixo, que actuem des de la planificació.
7: 190 milions d'euros és la factura que fins a dia d'avui ha comportat tot el que ha calgut reparar aquest mig any posterior a l'accident de Gelida.

0: Hem arribat a un quart d'11, ara parlàvem de tot el sistema de rodalies, doncs anem a veure precisament com funciona aquest matí. També fem un cop d'ull a carreteres i la resta de transports públics. Clàudia Serna, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem per les carreteres. A aquesta hora destaquen retencions a l'AP7 a Gelida en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. A la mateixa via també l'antitud de la Roca del Vallès a Montmeló en sentit sud. A l'entorn de Barcelona, circulació força fluida. Sí que encara queda una mica més de densitat a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Parlem ara ja sí del transport públic. A Rodalies, a aquesta hora retards destacats a la RL4, els trens circulen fora del seu horari habitual en aquesta línia per una incidència a la infraestructura entre Calaf i Manresa. Hi ha transport alternatiu per carretera. I retards destacats també a la línia R13 d'uns 30 minuts de mitjana. Atenció als usuaris del metro, recordem que per una incidència tècnica a l'estació La Pau de la línia 4 els combois no circulen entre La Pau i Selva de Mar. La línia sí que funciona entre Selva de Mar i Trinitat Nova.
0: El temps. Crònica del Jofre Genuer.
2: Al mig matí les temperatures ja arribaven als 30 graus en punts del Maresme, de l'Empordà, termòmetres, per tant, que tiren cap amunt amb aquest ambient aixafogós, i amb un matí assolellat, tot i que a partir d'aquest migdia aniran arribant núvols per l'extrem sud del territori, de Terres de l'Ebre, a la zona dels ports, de mar cap a terra, i aquesta tarda, de fet, esperem fins i tot algunes nuvolades cap a la costa prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, estenent-se fins i tot cap a la costa central. Per tant, una tarda una mica més insegura, mitja ennuvolada, i de fet no es descarta alguna petita tempesta de calor que pugui doncs, donar algunes ventades una mica intenses amb alguna gotellada acompanyada de fang. Serien fenòmens molt puntuals, producte d'aquesta doncs, bombolla d'aire càlid africana que continua instal·lada en el Mediterrani occidental i que continua afectant-nos de ple. De fet, avui les temperatures poden pujar una mica més respecte a ahir, amb xifres que poden arribar als 40 graus tranquil·lament, cap a punts del Segrià, la Noguera, Pla d'Urgell, o també les Garrigues, on hi ha avisos de calor. En el Pirineu, independentment, també no descartem alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet. Pels propers dies, la calor continuarà sent protagonista. Per tant, ben bé fins dijous o divendres continuarem amb aquests termòmetres de canícula. De fet, demà encara podríem pujar un palet més i a partir del cap de setmana les temperatures tendiran a començar a normalitzar-se.
3: Fresca Info.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Tresca Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart d'11, les 3 onades de calor amb què hem estrenat aquest estiu i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de la sequera, malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes. A menys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps per desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que els últims dos.
9: Estem veient aquesta reducció referent als dos anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
0: és el mateix que s'estan trobant les empreses que es dediquen al control de plagues. Josep Joan Domènech, que és el president d'ADEPAP, l'associació que les agrupa.
10: Una cosa és calor i una onada forta de calor, que seria aquests pics, no?, que estem per damunt de 35 graus, que aquí sí que afecta, no?, com les mateixes persones, que t'apeteix menys sortir, estàs més cansat, et mous menys, no?, doncs en general els mosquits també els afecta així, sí.
0: Els mosquits, com les paneroles, necessiten que faci certa calor per reproduir-se, però les temperatures extremes o les nits tropicals poden frenar-ne l'expansió. Curiosament, però, les paneroles estarien aguantant i les empreses que treballen amb el control de plagues tenen més o menys el mateix nombre d'incidències que l'estiu passat per aquesta època. Us ho dèiem en titulars. El govern comunica a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona,

0: uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
1: Mantenir oberta la via Ferrata durant els mesos de l'any en què el Cor Maria Emprovellat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
0: La resolució arriba poc després que la via Ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També arriba a Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix protagonitzat per José Coronado. Repassem totes aquestes estrenes amb la Clàudia Roses.
4: He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that guy?
5: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom, el llibreter de còmics de The Big Bang Theory, per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart no consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
6: Ruth, llámame, por favor.
7: Papá.
8: Mamá está muerta, Ruth.
5: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.

0: Esports.
1: Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. La selecció espanyola guanya el segon mundial de la seva història després d'imposar-se a la final a l'Argentina, una final que va dominar l'equip espanyol, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar porteria en tot el partit. Una Argentina contundent i dura. Enzo Fernández el van expulsar a minut 93 per doble groga. Ferran Torres, a Blaugrana, a primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria i va ser escollit el millor jugador del partit.
3: Bueno, al final, una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
2: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi, a Blaugrana, Lamine Yamal o Messi, amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició argentina, i també llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que continuarà fins a finals d'any i després podria deixar la selecció.
4: No, hasta diciembre y después seguramente corte. Dijo lo contrario a lo que vos estás pensando.
5: Ah. Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo, y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado.
2: Les celebracions s'han allargat en diversos punts del país fins a ben entrada la matinada. A Barcelona, milers de persones s'han aplegat a la plaça Catalunya. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis. A Mataró, la ciutat de Lamine Yamal, s'han aplegat 10.000 persones al Parc Central. Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans, fins a 9 campions del món. Pau Cubarsí, Marco Corella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Pubill i David Raya. Per a Dani Olmo és un somni complert.
6: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert. Sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
2: I molts jugadors del Barça, començant per l'espectacular mundial que ha fet Pau Cubarsí, que ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig.

0: A més d'ell, Lamine, Pedri, Joan García, Ferran, Olmo, Eric García i Gavi són jugadors del Barça i també triomf de la Masia amb altres jugadors com ara Marc Cucurella. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Roura, exentrenador de primer equip del Barça i responsable del futbol base quan Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys, assegura que és un triomf del joc del Barça.
1: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma, òbviament, amb les variacions, les adaptacions que hi ha que fer, perquè com totes les coses evolucionen, no? I sempre hi ha els seus matisos, no? Però la idea essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea és genèrica del Barça. Li agradi qui li agradi.
0: Aquest migdia cap a la una s'espera que arribi l'equip espanyol amb la Copa del Món a l'aeroport de Barajas a Madrid. Els campions del món passaran per la Sarsuela i la Moncloa.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint, just davant d'ell. El Tour es reprèn demà sense Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la General, i que una caiguda ahir va fer que es fracturés la clavícula. En els pròxims dies ha de passar pel quiròfan Marc Rif, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
3: Ara l'han portat a fer radiografies per veure quina és la seva situació. Quan l'he vist, li he dit que em sabia greu el que li havia passat. Estava dolorit en aquell moment i de seguida ha vist que no podia continuar.
0: Demà hi haurà una contrarrellotge individual al Tour.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: 3CAT Info.
0: En tenis, ara mateix és en joc la final del torneig de Iași a Romania amb Pau Labadosa, que juga contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Amb motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU després d'imposar-se al Gran Premi de França, sisena i penúltima cursa de la temporada.
6: Increïble, en cap de setmana brutal. Ahir segon Enduro GP, primer Enduro U. El Zac ahir va córrer molt. Jo sabia que podia anar millor. La moto, vaig fer uns petits canvis abans d'aquí, que creia que serien millors, però no em vaig acabar de trobar. I sabia que avui seria un dia dur, ho sabia, perquè estava corrent molt el Zac aquí.
0: És el nou títol de campió del món per a García i el tercer any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot. Guillem Ferrer se situa el líder del Mundial de Motocross, categoria MX2, a Fox Hills, a la Gran Bretanya. Ferrer s'emporta les dues mànegues. I a la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder, Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, repassem el més destacat. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola al final de la Mundial de Futbol, unes celebracions que en el cas de Ciudad Rodrigo a Salamanca deixen un menor mort quan es va ensorrar part d'una font on s'aplegaven els seguidors. També us hem explicat aquesta nova onada de calor que arriba, que assolirà temperatura rècord i que augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. A partir d'ara també us explicarem que la Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos, una junta que arriba després de diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. Al Regne Unit, Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè en l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. També us explicarem que la policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat Movie de l'escarabat concentrats a Nova Delhi en un pols a la política educativa del govern nacionalista de Narendra Modi. I a l'espai Aula Oberta, quan s'han complert els 50 anys de la mort de Franco, analitzarem també com s'explica el franquisme i la figura del dictador a classe. I quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports encapçalats per aquest Mundial. Montse García, molt bon dia.
2: Doncs sí, la selecció espanyola arribarà aquest migdia a Madrid com a campiona del món. La bicampiona mundial va superar l'Argentina amb un gol a la segona part de la pròrroga del blaugrana Ferran Torres.
1: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa, pols sahariana en suspensió, els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment de núvols amb alguna tronada de calor amb ventades, però poca pluja i acompanyada de fang. Passant gairebé 3 minuts de 10:45. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El president de la Generalitat nomenarà el fins ara secretari general d'aquest departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. La fins ara consellera ha exercit el càrrec com a independent al govern i a cavall entre Barcelona i Madrid, que és on té la residència. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i també diputat al Parlament. És educador social i la seva trajectòria política ha estat molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials, fet que ha subratllat el president Salvador Illa en una breu declaració institucional des del Palau de la Generalitat.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: El president també ha remarcat el compromís del govern de treballar per reforçar la cohesió i la integració social.
3: Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom.
1: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la DGAI i a les últimes legislatures. Els casos dels menors extutelats i la reducció de les llistes d'espera dels serveis socials han estat, de fet, els principals reptes que ha hagut d'afrontar Martínez Bravo al capdavant de la conselleria. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja participarà en la reunió del govern. Aquest és el primer canvi que fa Salvador Illa en el seu executiu i a les últimes setmanes s'havia especulat amb una remodelació més àmplia que, en tot cas, haurà d'esperar. Es dona per fet que si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, repeteix com a candidata a l'alcaldia de Girona, també haurà d'acabar sortint de l'executiu. Per cert, que el govern de Salvador Illa ha posat en marxa ja la maquinària per elaborar els pressupostos de la Generalitat per al 2027. El Departament d'Economia ha publicat l'ordre interna perquè les diferents conselleries planifiquin les seves necessitats d'ingressos i despeses que hauran d'entregar abans del 10 de setembre. Una ordre que surt publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat, quan no fa ni una setmana que el Parlament va aprovar els pressupostos d'aquest any amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. Canviem de qüestió. Sistema d'emergències mèdiques tanca el dispositiu per a la celebració de la final del Mundial a Barcelona amb 29 assistències sanitàries, 16 que van requerir trasllat, la majoria a l'Hospital Clínic, a l'Hospital del Mar i al Centre d'Urgències d'Assistència Primària Manso a l'Eixample. De les 29 assistències, 24 van ser atencions en estat lleu i 5 menys greus. D'altra banda, però en el marc d'aquestes celebracions també, un menor ha mort aquesta matinada per l'ensorrament d'una font a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. El despreniment d'una part de l'estructura de la font per l'aglomeració de persones també ha deixat ferida una altra persona. El 112 va rebre l'avís a 1:15 i els serveis sanitaris van traslladar les dues persones fins a un centre de salut on el ferit més greu va acabar morint. Seguim avui pujant a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal. També augmenten a 219 els que estan en risc molt alt i es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell, Marmellà. Davant d'aquesta situació i a les portes de la quarta onada de calor de l'estiu, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
0: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
1: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat, un altre va afectar una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental, i també es va cremar un paller en una masia d'aigua viva, al Gironès. Ara anem cap a Lleida. Des d'allà ens explicaran que avui és dia de dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys que va aparèixer morta dissabte a la nit en un camp de panís als afores del municipi. La víctima tenia una ferida al coll i els Mossos continuen buscant l'autor del crim. Estela Busoms.
4: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos indaga què va passar i, sobretot, qui va atacar la dona mentre passejava la gossa per un camí asfaltat als afores del nucli urbà. L'avís de la desaparició es va rebre cap a 3:15. La víctima no havia tornat a casa i la gossa l'havien trobat sola deambulant pel poble. Poc després es va localitzar el cadàver en un camp de panís a tocar del camí. De seguida es va veure que havia estat una mort violenta perquè, segons fonts pròximes, tenia una ferida al coll. La víctima tenia 75 anys. El crim ha generat una gran commoció a Soses, un municipi de poc menys de 2.000 habitants del sud del Segrià, on ahir al migdia desenes de veïns van fer un minut de silenci per recordar la dona i fer costat a la família. Al poble també hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor del crim. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi.
1: I ara ens situem a Barcelona. Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per l'esvoran que van provocar les obres de la línia 9 del metro. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer Sant Gervasi de Cassoles. La resta, els que viuen més a prop de l'esvoran, encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants. I aquest matí es reuneix la Junta de Seguretat Local a l'Ajuntament de la capital catalana, una trobada que encapçala l'alcalde i la consellera d'Interior i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. Oriol Pujadó.
5: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui, amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el tinent d'alcalde del consistori, Albert Batlle, s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat d'aquests últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el Pla Campai, per reduir la criminalitat a la ciutat, o plans específics per localitzar i detectar armes blanques o armes de foc. Tant des del cos policial com des del Departament d'Interior han mostrat també la seva preocupació per l'increment de tirotejos i víctimes per armes de foc que s'atribueixen al tràfic de drogues i al crim organitzat.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. Ens situem ara al Regne Unit. Aquest matí, Andy Burnham es convertirà en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern. A l'exalcalde de Manchester, anem cap a Londres, Quim Olivares.
7: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors. Un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
8: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
7: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
1: I la policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat que s'ha concentrat avui davant el Parlament de Nova Delhi en un pols al govern del líder nacionalista Narendra Modi. Aquest moviment de l'escarabat de caràcter juvenil i satíric va néixer en protesta contra la desocupació i les filtracions d'exàmens i es va estendre després que un funcionari qualifiqués d'escarabats els joves sense feina. Ara la seva popularitat ha escalat en una concentració massiva que enfronta les forces de seguretat amb milers d'estudiants, pares i mares també, i activistes i líders polítics que exigeixen reformes del sistema educatiu de l'Índia. Tot i que les peticions de dimissió del ministre d'Educació són una de les principals raons per aquestes protestes, els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament generalitzat entre els joves indis. Tornem a casa nostra. L'arqueologia medieval del Pallars Jussà surt dels jaciments, es mostra ara al gran públic en una exposició que es diu 35 anys picant pedra i que repassa les excavacions dirigides per la Universitat de Barcelona i explica com aquestes investigacions han permès redescobrir castells, pobles abandonats i també la manera de viure a l'edat mitjana. Una mostra que és també un homenatge a les desenes d'estudiants i d'investigadors que han passat cada estiu pel Pallars. Anem cap a Tremp, Pau Rovira.
9: La mostra recull fotografies, objectes recuperats durant les excavacions i el treball fet en alguns dels principals jaciments medievals de la comarca. L'objectiu, acostar l'arqueologia a la ciutadania i explicar que darrere de cada descoberta hi ha dècades de recerca, formació i treball de camp. La directora de les excavacions, Marta Sancho, assegura que aquests 35 anys han estat una experiència vital i destaca que la mostra també vol ajudar a entendre què aporta l'arqueologia al coneixement de la història del Pallars, tot a través dels ulls de la història i de diversos jaciments.
10: Tot el que està relacionat amb el mateix jaciment de Fabregada, tot el que fa referència a com es produïa ferro en aquella època. El Timiris, pel fet de que s'ha destapat d'alguna manera un tema que era difícil d'abordar, que era el primer monacat que va començar-se a instal·lar en aquestes terres, com era aquest monacat, quines característiques tenia, i després tot el que estem fent ara de les aportacions del coneixement i de saber com es va produir tot el procés de feudalització amb els castells com a centres d'aquest procés. No?
9: El títol de l'exposició 35 anys picant pedra també té un significat especial.
10: És el títol d'aquesta exposició, picant pedra, no és només físicament que ho és, sinó tot el que ha significat també de convèncer a les institucions de la importància de fer aquesta arqueologia.
9: L'exposició es pot visitar a la llibreria La Cingratella de Tremp fins al 6 d'agost.
1: I Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després, aquest festival torna a la capital abrenca amb el mateix esperit de sempre, però amb novetats com la creació d'un nou espai viu al Parc Teodor González. Jordi Barranca.
11: 18 anys després d'haver marxat a Deltebre, el certamen torna a la ciutat, l'esperit es manté i en aquest sentit el festival comença aquest matí amb les formacions professionals i els monogràfics amb noms importants a l'escena internacional com Peeping Tom i Wim van de Caibus. Vertebra Dansa, més s'avança les necessitats amb les danses urbanes comercials. Roberto Olivan n'és el director.
12: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem pues, són actualment ballarins de Madonna. Barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
11: Més enllà de l'àmbit professional, el festival també es dirigeix a la resta del públic. Ho fa, per exemple, amb iniciatives com l'Espai Viu, novetat d'enguany, situat al bell mig del pomo verd de la ciutat i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia amb un títol homònim, el del festival. No falta tampoc la Carpa, on es duen a terme els espectacles nocturns, que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
12: La Carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
11: Vertebra Dansa portarà espectacles gratuïts a la plaça de l'absis de la catedral, una forma doncs de sortir al carrer i apropar-se al conjunt de la ciutadania. Tot plegat serveix per enfortir Tortosa com a capital també cultural de les Terres de l'Ebre.
1: Passa gairebé un minut de 3:15, ens aturem, toca trànsit i temps i comencem pel trànsit per la mobilitat. Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions a l'AP7 de Martorella a Gelida en sentit Tarragona, on, recordem-ho, hi ha un carril tallat per una avaria. A l'àrea de Barcelona es manté densitat a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta i a la Litoral, a l'alçada de Poblenou, tot en sentit Llobregat. Més enllà d'aquests punts, però, a aquesta hora, en general, fluïdesa a les carreteres. Parlem de transport públic. Recordem que a Rodalies hi ha retards destacats a la RL4, Renfe informa que els trens circulen fora del seu horari habitual per una incidència a la infraestructura entre Calaf i Manresa. Hi ha transport alternatiu per carretera. I retards destacats també a la R13, en aquest cas d'uns 30 minuts de mitjana. El metro de Barcelona restablerta ja la circulació a tota la línia 4.
6: El temps.
1: Jofre Genué.
14: Continuem amb la calor com a protagonista aquesta setmana. De fet, hi ha poques variacions en aquest sentit. De fet, avui tornen els valors de 40 graus al Pla de Lleida. De fet, hi ha avisos de calor al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, perquè es podrà arribar a aquesta xifra puntualment. No descartem també al nord de les Terres de l'Ebre. I, de fet, demà encara podríem fins i tot pujar una mica més aquests termòmetres entre els 40 i 42 graus aproximadament. És on farà més calor, és on les temperatures es poden disparar més a l'inici d'aquesta setmana. Una setmana de plena canícula, de calor intensa, de molts valors entre els 34 i 38, i deixar fogó a la façana litoral amb aquesta pols del Sàhara en suspensió i aquest ambient enterbolit amb mala qualitat de l'aire. Avui, però, aquesta tarda s'espera l'arribada d'una franja de núvols des del mar, pel sud del país, que es pot estendre i entrenyinar mig ennuvolar el cel a gran part del territori. De fet, al litoral i al prelitoral, i sobretot des de les Terres de l'Ebre fins a la costa central, no es descarten algunes tempestes puntuals de calor, de poca aigua, molt soroll i amb algunes ventades, alguna gota acompanyada de fang. També en el Pirineu podria haver-hi alguna nuvolada que doni algun petit ruixat. Demà les condicions perquè es formin aquestes nuvolades van de baixa i haurem d'esperar que la calor afluixi, en tot cas, a partir de divendres i el proper cap de setmana.
6: 3CAT Info.
15: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
16: Obrim l'aula per parlar de com s'explica el franquisme a classe. Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, veiem què en pensen els alumnes del que els diuen els professors i quines iniciatives hi ha perquè els joves entenguin com van ser aquells anys. Acompanyem els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Josep Pla de Barcelona a visitar la presó Model. Ho fan amb dos guies que són, alhora també, testimonis directes d'aquells anys. La Isabel Alonso i en Carles Vallejo són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme i tenien 18 i 20 anys quan van passar per la presó. Ella per militar en moviments universitaris i ella Comissions Obreres quan el sindicat era il·legal. Fa anys que van a les aules a explicar com es vivia durant aquells temps. Uns testimonis que creuen ara són més importants que mai.
17: Han de comprendre que és un sistema que genera molta por, molt silenci, i que no et garanteix ni tan sols que puguis defensar les teves idees a través d'exercir drets constitucionals ara, com són associació, reunió, expressió, etc.
16: Entre els alumnes també comprovem que el franquisme no els queda tan lluny com a vegades sembla. Per la Laia, en Gael i l'Helena forma part de la seva història familiar.
18: A la meva família hi ha tres testimonis. El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista i el meu avi i el meu tietavi van estar aquí a Model.
19: Sí, vaig tenir el meu besavi aquí, m'ha seguit tancat.
20: El meu avi va ser un dels fundadors de Comissions Obreres al Baix Llobregat. Va començar a lluitar pels drets dels treballadors, va ajudar companys, va fer organitzacions, es reunien en esglésies i bueno, en una d'aquestes reunions el capellà era republicà però la policia va entrar igualment. I el van detindre per primer cop. El van jutjar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic, i el van ficar a Model pues, 90 dies.
16: Més enllà d'aquestes històries familiars, els demanem què en pensen de com se'ls explica el franquisme a classe. A grans trets podem dir que en critiquen dos aspectes. El primer diu que se'n parla tard. Això ho explica la Laia.
18: De la dictadura se'ns parla ara al batxillerat. No tothom arriba al batxillerat. La primària gairebé no es parla d'això. Es parla un munt de la mitjana, que és molt important, òbviament, però es repeteix. I ja ho sabem, crec que ara és molt més important altres coses que ens poden afectar realment.
16: Li demanem què en pensa a en Ferran Vital, que és el professor de la matèria.
21: Tot i que això sigui cert, això no vol dir que no es pugui començar a introduir què és una democràcia, què és una dictadura, què va passar a Espanya, què va passar a Catalunya fa 50 anys, qui era Franco, des d'edats molt més matineres, penso que des de quart, cinquè de primària es podria començar a desenvolupar.
16: I el segon aspecte que critiquen diuen que s'explica d'una manera tan acadèmica, només com un seguit de dates i fets, que no els permet fer-se una idea de com es vivia amb Franco.
21: A mi m'han dit amb confiança, profe, expliques molt bé la Guerra Civil, però es nota que ets republicà més que franquista. I dic, home, sí, sempre estaré al costat d'un règim democràtic enfront d'un règim totalitari, ja és això. Però intentem sempre els professors, i així celebro que ho rebin, que intentem ser objectius amb les fonts i amb les qüestions històriques.
16: I una de les alumnes, l'Helena, hi afegeix aquesta reflexió.
20: Sobretot quan comences a tractar el tema de les dictadures, com que es passa per sobre. S'explica la dictadura de Hitler, s'explica Mussolini també una mica per sobre, sobretot s'explica la d'Alemanya, però l'Espanya es nota com encara és molt recent. No sento que s'hagi deixat una empremta lo suficientment gran i profunda, perquè noto que va afectar molt més del que estan explicant.
16: I demanem a en Ferran si és veritat que hi ha un excés de zel entre els professors.
21: I és possible que hi hagi docents, hi hagi centres educatius que tenen encara certes reticències a parlar de determinats temes dintre de les aules. Ho hem de perdre aquesta por. Hem de posicionar-nos, com et deia abans, en la defensa dels drets humans i de la ciutadania. I condemnar el règim franquista com el que va ser un règim criminal, un règim que va perseguir les persones que ells consideraven que no entraven dintre del seu arquetip del que era un ciutadà espanyol ideal.
16: 50 anys després de la mort de Franco, aquests alumnes defineixen així qui era el dictador.
19: Primer un militar, un general que va conspirar contra un govern electe i que va decidir que no li agradava i que no havia de ser.
20: Per mi Franco, ho diré com sempre ha sigut el dictador i com una mena d'enemic que quan es va morir es va obrir el vi a la família i es va celebrar.
16: Però són conscients que hi ha un auge de l'extrema dreta entre els seus companys, sobretot entre els alumnes més petits, els de secundària. Creuen que l'escola pot ajudar a rebatre-ho amb accions com aquesta, visitant la presó Model.
20: Però sí que sé que hi ha coses que es passen massa per sobre. O sigui, això de veure la Model quan estàs a batxillerat, jo crec que potser a un nen de tercer de l'ESO que va por ahí dient frases franquistes i feixistes, potser li seria més útil que no amb 16 anys venir aquí. Perquè quan ets més petit, potser si tens la impressió de ostres, això és el que passava, potser t'obre els ulls una mica abans.
16: Es tracta de fer pedagogia de la memòria i aquí que els més joves coneguin els escenaris del franquisme o puguin parlar amb testimonis directes té un impacte determinant. Tanquem l'aula.
15: Aula oberta.

0: considera poc probable...
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre...
1: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
3: 5 minuts i arribarem a les 11.
2: Esports.
3: I ho farem amb tota l'actualitat esportiva i amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. La premsa mundial rendeix avui el triomf d'Espanya com a campiona del món. Els nous reis, titula en portada el diari esportiu francès L'Equip, que parla de l'equip dirigit per De La Fuente com la millor selecció del segle XXI. A Anglaterra parlen de victòria per al futbol després d'una final llarga, tensa i decebedora, segons diu la BBC. A Portugal, a Bola, destaca que Espanya ha deixat enrere la imatge antiga de l'equip basada en la fúria i ara Espanya és encara més letal amb una possessió que impedeix jugar a l'adversari. A Alemanya destaquen que només un equip, Espanya, va voler tenir la pilota. Els mitjans de la Xina destaquen que el somni de Messi de revalidar el Mundial es va esvair davant una Espanya jove que va tancar el torneig amb un sol gol encaixat, i a Corea qualifiquen d'asfixiant la defensa d'Espanya a la final i que l'Argentina no va disparar porta en els 90 minuts.
2: 3Cat Info.
4: La selecció espanyola, per tant, que guanya el segon mundial de la seva història, es va imposar a la final a l'Argentina, 1-0, una final dominada per Espanya, control de la pilota, els argentins que no van xutar fins ja la pròrroga, una Argentina contundent i dura, Enzo Fernández expulsat a minut 93 per doble groga, Ferran Torres, a primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria i el van escollir millor jugador del partit.
5: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
4: Llàgrimes als ulls de Messi, acomiadant-se de l'afició argentina, i també llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que continuarà fins a finals d'any i després podria deixar la selecció.
6: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
4: Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans, fins a 9 campions del món. Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Pubill i David Ratlla. Sentim Cucurella.
7: Sí, un partit ja sabíem el que esperàvem. Ells han intentat jugar al seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria.
4: I molts jugadors del Barça, d'entre ells, destaca el central Pau Cubarsí, reconegut com el millor jugador jove del Mundial. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Roura, exentrenador de primer equip de Barça i responsable del futbol base quan Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys, assegura que és un triomf de la Masia.
8: Però aquesta representació tan important, en el cas de Lamine, en el cas del Cubarsí,
4: la ciutat. I avui, segona jornada de descans al Tour de França, Tadej Pogačar.
8: Una presentació tan important, en el cas de Lamine, en el cas del Cubarsí,
4: la ciutat. I avui, segona jornada de descans al Tour de França, Tadej Pogačar és més líder, té ara Nadal, i que una caiguda ahir va fer que es fracturés la clavícula, haurà de passar pel quiròfan els pròxims dies. En tenis, ara mateix en joc la final del torneig de Iași a Romania, amb Pau Lavadosa, que juga contra l'egípcia Mayar Sherif. Ha guanyat l'egípcia primer set per 6-4. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. I en motor, Josep García ha guanyat el Mundial d'Enduro GP i EU després d'imposar-se Gran Premi de França, sisena i penúltima cursa de la temporada.
9: Campions del món, Enduro GP, Enduro 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, però que realment no m'agrada dir-ho, però que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta.
4: És el novè títol de campió del món per a Garcia i el tercer any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot. I Guillem Ferrer s'ha situat líder del Mundial de Motocross categoria MX2. A Fox Hills, a la Gran Bretanya, Ferrer s'emporta les dues mànegues. En bàsquet, Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA, nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
2: Trescat Info.

A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet a Barcelona, evacuats preventivament per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal. N'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. Dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer mort en un camp de panís, als afores del municipi, amb una ferida al coll. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del Consell Executiu. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. Nou dia consecutiu d'atac dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, que és el més alt des del mes de juny.

0: Les temperatures extremes que estem vivint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits. Han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer. Les paneroles, en canvi, sí que estan resistint la calorada.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol arriba aquest migdia a Madrid per celebrar el segon Mundial. Els jugadors i tècnics aniran a la Sarsuela i la Moncloa i ho celebraran pels carrers de Madrid. A Blaugrana, Ferran Torres va marcar la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. El Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés ahir perquè es va fracturar la clavícula en una caiguda. Pogacar té 5 minuts sobre el segon Evenepoel, que va guanyar ahir. I Paula Badosa jugarà a la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Sheriff. Ha perdut a primer set 6-4.
0: I el temps, sol i calor, en plena canícula, amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada, amb ventades, però poca pluja i acompanyada de fang.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 11 del matí. Salutacions, us acompanya des d'ara i fins al punt del migdia Estel Batet Carles.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A aquesta hora està previst que alguns dels veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona es trobin amb els tècnics perquè els confirmin que poden tornar a casa avui mateix. La majoria dels afectats, però, encara no té data de retorn perquè s'han de fer més proves per assegurar l'estabilitat del terreny. Des de la unitat mòbil que tenim al barri del Putxet, Anna Escura.
3: En Miquel Santamarta té un bar al número 56 del carrer Sant Gervasi de Cassoles.
4: Ens reunim amb els tècnics de l'Ajuntament i t'acompanyen a obrir local els serveis tècnics i miraran que estigui tot bé un altre cop. Avui prepararem tot, netejarem, a veure com està tots els productes i, bueno, anar a comprar el que faci falta i demà esperem obrir ja amb normalitat.
3: El seu és l'edifici que està paret en paret amb la pizzeria Verona, que és la que va patir l'esvoranc.
0: Doncs comencen a tornar aquests veïns, només de dues finques afectades de moment. Avui, mentrestant, pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a tres espais naturals del país. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i amb temperatures encara molt altes, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però que van tenir poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, es va cremar un paller en una masia d'Aiguaviva, al Gironès. Però l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, sí que continua avançant pel Parc Natural de Sierra Norte i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees. Les flames han obligat a evacuar 1.200 persones d'una trentena de nuclis urbans de la zona. El que va començar dijous passat al municipi de La Mierla ja s'ha convertit en el pitjor incendi de tota la història de Castella-La Manxa. Al llarg de la nit, el foc ha avançat prop de 10 quilòmetres i es calcula que té una extensió superior als 120. Els bombers estan reforçant les tasques perquè la previsió meteorològica apunta que la situació es complicarà de cara a la tarda. Hi treballen una cinquantena de dotacions terrestres, dues d'aèries i en total prop de 300 efectius. Segons els càlculs de Castella-La Manxa, les tasques d'extinció ja sumen un cost de 50 milions d'euros. Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tres municipis. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior aragonès.
6: Durante el día de hoy, durante la mañana de hoy, vuelvan a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los los ciudadanos a sus domicilios.
0: Aquest incendi ha afectat més de 15.600 hectàrees i encara hi ha dos municipis evacuats per precaució. La bona evolució de les últimes hores ha permès retirar els efectius de la unitat militar d'emergències. Mig quart de 12, avui dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys que va aparèixer morta dissabte a la nit en un camp de panís, un camp de blat de moro, als afores del municipi. La víctima tenia una ferida al coll. Els Mossos continuen buscant l'autor del crim. Lleida, Estela Bosoms.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos indaga què va passar i, sobretot, qui va atacar la dona mentre passejava la gossa per un camí asfaltat als afores del nucli urbà. L'avís de la desaparició es va rebre cap a 3:15. La víctima no havia tornat a casa i la gossa l'havien trobat sola, deambulant pel poble. Poc després es va localitzar el cadàver en un camp de panís a tocar del camí. De seguida es va veure que havia estat una mort violenta perquè, segons fonts pròximes, tenia una ferida al coll. La víctima tenia 75 anys. El crim ha generat una gran commoció a Soses, un municipi de poc menys de 2.000 habitants del sud del Segrià, on ahir al migdia desenes de veïns van fer un minut de silenci per recordar la dona i fer costat a la família. Al poble també hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor del crim. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista. Aquest dissabte a la tarda es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el fill menor i es va refugiar a casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer en aquesta casa i després va tornar a la casa familiar per cremar-la, també. Després va fugir en moto per una zona boscosa. Els Mossos i la policia local mantenen ara un dispositiu de recerca per trobar-lo. La dona i el menor són en un lloc segur. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara secretari general del departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. La fins ara consellera ha exercit el càrrec com a independent al govern, a cavall entre Barcelona i Madrid, que és on té la residència. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i també va ser diputat al Parlament. És educador social i la seva trajectòria política ha estat molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials. És un fet que ha subratllat el president Salvador Illa en una breu declaració institucional aquest matí des del Palau de la Generalitat.
8: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: El president també ha remarcat el compromís del govern per treballar per reforçar la cohesió i la integració social.
8: Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom.
0: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència en les últimes legislatures. Els casos dels menors extutelats i la reducció de les llistes d'espera dels serveis socials han estat els principals reptes que ha hagut d'afrontar Martínez Bravo al capdavant de la Conselleria. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. Aquest és el primer canvi que fa Salvador Illa al seu executiu. A les últimes setmanes s'havia especulat amb una remodelació més àmplia. Es dona per fet que si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que també és portaveu del govern, repeteix com a candidata a l'alcaldia de Girona, també haurà d'acabar sortint de l'executiu. I el govern de Salvador Illa ha posat en marxa la maquinària per elaborar els pressupostos de la Generalitat del 2027. El Departament d'Economia ha publicat l'ordre interna perquè les diferents conselleries planifiquin les seves necessitats d'ingressos i de despeses que hauran d'entregar abans del 10 de setembre. L'ordre surt publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat, el DOC, quan no fa ni 3 setmanes que el Parlament va aprovar els pressupostos d'aquest any, del 2026, amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La voluntat del govern és aprovar uns nous comptes per al 2027, tot i que el context no és el més propici per negociar-lo, perquè és un any electoral. Hi haurà eleccions municipals i, en principi, també les generals, si Pedro Sánchez no les avança. I Càritas alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. A les últimes setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que tenen clar que la xifra real pot ser superior. Sentim Jordi Guerrero, que és responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
9: Nois que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no. Que no volen fer contractes.
0: El sindicat Unió de Pagesos diu que no en té cap constància. Sentim ara Carol Aixut.
10: Venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: Tenir una situació regularitzada implica que l'empresari ha de pagar la seguretat social al treballador, motiu pel qual doncs semblaria que estan frenant aquestes contractacions de gent, d'emigrants, que s'han acollit a aquests tràmits de regularització extraordinària. 1 minut i mig haurem arribat a 11:45 del migdia.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Un nen de 6 anys i un home de 76 van morir ofegats ahir a Catalunya. El nen a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Els serveis d'emergència es van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegant mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però tampoc el van poder reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany aquest estiu, que va ser el 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines del país i 12 banyistes han mort a les platges. I el sistema d'emergències mèdiques ha tancat el dispositiu per la celebració de la final del Mundial a la ciutat de Barcelona amb 29 assistències sanitàries. 16 van requerir trasllat, la majoria a l'Hospital Clínic, a l'Hospital del Mar i al Centre d'Urgències d'Assistència Primària Manso a l'Eixample. De les 29 assistències, 24 van ser atencions en estat lleu i 5 menys greus. D'altra banda, però en el marc de les celebracions, un menor ha mort aquesta matinada per l'ensorrament d'una font a Ciudad Rodrigo, a Salamanca. El despreniment d'una part de l'estructura de la font per l'aglomeració de persones també ha deixat ferida una altra persona. En punt, 11:45 del migdia. Obrim l'àrea de servei a 3Cat Info. Ho fem en primer lloc actualitzant dades pel que fa a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a la P7, a Martorell. Es mantenen les retencions fins a Gelida, en sentit Tarragona, on hi ha un carril tallat per una avaria. La novetat és que ara, en aquest punt, també hi ha retencions de Martorell a Castellbisbal, en sentit Barcelona, per un accident que també talla un carril. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies hi ha retards destacats a la RL4. Renfe informa que els trens circulen fora del seu horari habitual per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha transport alternatiu per carretera. En paral·lel, retards destacats també en trens a les línies R13 i R11 d'uns 30 minuts de mitjana.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
12: Al mig matí les temperatures ja arribaven als 30 graus en punts del Maresme, de l'Empordà, termòmetres, per tant, que tiren cap amunt amb aquest ambient aixafogós, i amb un matí assolellat, tot i que a partir d'aquest migdia aniran arribant núvols per l'extrem sud del territori, de Terres de l'Ebre, a la zona dels ports, de mar cap a terra, i aquesta tarda de fet esperem fins i tot algunes nuvolades cap a la costa prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, estenent-se fins i tot cap a la costa central, per tant una tarda una mica més insegura, mitja ennuvolada, i de fet no es descarta alguna petita tempesta de calor que pugui doncs, donar algunes ventades una mica intenses amb alguna gotellada acompanyada de fang. Serien fenòmens molt puntuals, producte d'aquesta bombolla d'aire càlid africana que continua instal·lada en el Mediterrani occidental i que continua afectant-nos de ple. De fet, avui les temperatures poden pujar una mica més respecte a ahir, amb xifres que poden arribar als 40 graus tranquil·lament cap a punts del Segrià, la Noguera, Pla d'Urgell o també les Garrigues, on hi ha avisos de calor. En el Pirineu, independentment, també no descartem alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet. Pels propers dies la calor continuarà sent protagonista, per tant, ben bé fins dijous o divendres continuarem amb aquests termòmetres de canícula. De fet, demà encara podríem pujar un palet més i a partir del cap de setmana les temperatures tendrien

0: aniran a començar a normalitzar-se.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: 3CAT Info.
7: Seguim amb més coses. És un quart i tres minuts de 12. Disparats més de 400 drons ucraïnesos contra Moscou i la seva regió, segons ha anunciat l'alcalde de la capital de Rússia, que assegura que la majoria han estat abatuts. Hi ha, però, almenys 10 ferits i edificis incendiats per l'impacte d'alguns artefactes. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que ha atacat instal·lacions logístiques i un magatzem de petroli. A Ucraïna, mentrestant, s'han elevat a 10 els mariners morts per un bombardeig rus contra un vaixell a prop de la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. Es tracta d'una embarcació turca amb bandera de Guinea-Bissau que transportava blat i amb tripulació de l'Índia i dels Estats Units. L'exèrcit ucraïnès ha denunciat que l'atac s'ha fet contra un vaixell civil que assegura que no representava cap amenaça militar i ho ha qualificat com una violació greu del dret internacional humanitari. I han atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, a prop d'Oman. La tripulació ha estat evacuada i l'embarcació navega incendiada a la deriva sense que hi hagi risc d'impacte ambiental, segons l'Agència de Seguretat Marítima del Regne Unit. És l'últim episodi de l'escalada de violència a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat en les últimes hores diversos petroliers a l'estret d'Hormuz i ha amenaçat literalment que ni una gota de petroli passarà per aquest punt estratègic per al comerç mundial mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Washington ha fet, mentrestant, la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració de Donald Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Sentim Marco Rubio, que és el secretari d'Estat dels Estats Units.
8: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
7: L'escalada a l'Orient Mitjà ha fet pujar el preu del petroli Brent fins a superar en algun moment els 91 dòlars al barril, que és el registre més alt des del mes de juny.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
7: Avui és 20 de juliol, avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida i encara hi ha un centenar de trams de rodalies amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. Però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. Els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del transport públic.
9: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix. Per poder aconseguir que els usuaris tinguin confiança, primer se'ls ha d'oferir tota la informació en un temps real i després s'ha d'intentar garantir que els trens arribin

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 11 i 22, el govern ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona on fa nius, una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde ha anunciat que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta, si més no de manera intermitent. Girona, Laia Claret.
2: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
3: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
2: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
1: I més de 200 voluntaris van participar la matinada de diumenge en l'anellament de cries de flamenc al Parc Natural del Delta de l'Ebre, una iniciativa que aquest any compleix 15 edicions. L'actuació permet fer el seguiment d'aquesta espècie, emblema del Delta, i promouren també la seva conservació. La ràpida, Ariadna Escoda.
4: Les anelles identificatives s'han col·locat a 400 polls de flamenc, una mostra del miler d'exemplars que han nascut enguany al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Francesc Vidal, director del parc, ha explicat que és una xifra habitual de reproducció en aquesta colònia.
5: Han sortit uns 1.000 polls aproximadament. Això és una productivitat de més de 0,5 polls per parella, que és una productivitat prou bona dins del que és l'espècie. No?
4: Un cop marcades, cada cria s'ha pesat i mesurat per tenir un registre de la informació d'uns exemplars que en una setmana s'espera que comencin a migrar cap al nord d'Àfrica i altres indrets del Mediterrani. En 15 edicions d'anellament s'han marcat uns 5.000 exemplars de flamencs.
1: Esports. Fins a 11:45 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. La selecció espanyola arribarà aquest migdia a Madrid procedent dels Estats Units després de guanyar el seu segon Mundial de Futbol. S'espera que l'equip espanyol arribi cap a la una a l'aeroport de Barajas i passaran per la Sarsuela i la Moncloa, celebraran el títol pels carrers de Madrid. És el segon títol d'Espanya de campiona del món, després del que van guanyar fa 16 anys a Sud-àfrica. Una final que va dominar l'equip espanyol, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar porteria en tot el partit. Una Argentina contundent i dura. Enzo Fernández va ser expulsat a minut 93 per doble groga. Ferran Torres, a primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria i a Blaugrana va ser escollit el millor jugador del partit.
7: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
6: Una de les fotos de la final és l'abraçada a l'acabar el partit sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal. O Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina i també llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que continuarà fins a finals d'any i després podria deixar la selecció.
8: Hasta diciembre y después seguramente corte.
9: Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo. Y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado. Pero que dedica un montón de cosas y ya veremos.
6: Una selecció espanyola farcida de jugadors catalans, fins a 9 campions del món. Pau Cubarsí, Marco Corella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Pubill i David Raya. I molts jugadors del Barça, d'entre ells destaca el central Pau Cubarsí, reconegut com el millor jugador jove del torneig. En declaracions a Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Roura, exentrenador a primer equip del Barça i responsable del futbol base, quan Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys, assegura que és un triomf de la Masia.
10: Aquesta representació tan important, el cas de Lamine, el cas del Cubarsí, fins i tot el Pedri, l'Eric i el Gavi, i no va poder anar al Fermín per una

0: una inoportuna lesió, no? Però, per tant, crec que el protagonisme dels jugadors de la Masia és indiscutible, i no solament això, sinó jo crec que també després.
1: El davanter francès Kylian Mbappé ha rebut el premi com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols, els dos últims a partit pel tercer lloc de França contra Anglaterra. Leo Messi ha acabat segon amb 8 gols i tercer l'anglès Bellingham amb 7.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder. Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general, abandonat per una caiguda ahir en què es va fracturar la clavícula i en els pròxims dies passarà pel quiròfan. Marc Rif, director del Visma, equip de Vingegaard.
3: Ara l'han portat a fer radiografies per veure quina és la seva situació. Quan l'he vist, li he dit que em sabia greu el que li havia passat. Estava dolorit en aquell moment i de seguida ha vist que no podia continuar.
1: S'amplia el Tour, per tant, la lluita ara per la segona plaça a la general de la Ronda Francesa.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: 3Cat Info.
1: En tenis, ara mateix en joc la final del torneig de Iaşi a Romania, amb Paula Badosa, que juga contra l'egípcia Mayar Sheriff. La begurenca ha perdut a primer set 6-4. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Motor, Josep Garcia guanya el Mundial d'Enduro GP i EU després d'imposar-se Gran Premi de França, sisena i penúltima cursa de la temporada.
6: Campions del món, Enduro GP, Enduro 2026, una carrera abans d'acabar. Ni els millors dels somnis podien fer això, però és que realment no m'agrada dir-ho, però és que hem fet una temporada fins ara quasi perfecta.
1: És el nou títol de campió del món per a Garcia i el tercer any consecutiu que guanya el Mundial d'Enduro GP i EU, fita que no havia aconseguit mai cap pilot. I Guillem Ferrer se situa líder del Mundial de Motocross categoria MX2 després d'imposar-se a Fox Hills, a la Gran Bretanya.
7: 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dilluns 20 de juliol. Està previst que al llarg d'aquest matí migdia comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del barri del Putxet de Barcelona evacuats preventivament per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques que van quedar afectades per aquest incident fa més de 10 dies. També us estem explicant que hi ha 37 municipis catalans en perill extrem de foc forestal i 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees. És més de dues vegades la superfície de la ciutat de Barcelona. I a dol, l'oficial a Soses, al Segrià, per la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer morta en un camp de panís als afores del municipi amb una ferida al coll. I a partir d'ara, més notícies, com ara que la Junta de Seguretat Local de Barcelona ha d'avaluar avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat els últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. I arriba una nova edició del Vertebra Dansa Tortosa. Aquest matí el Festival de Dansa Internacional presenta monogràfics de noms com Peeping Tom o Van Dyke Keyboard. I en esports, Montse, titular avui indiscutible, la selecció espanyola de futbol masculí ha guanyat el seu segon mundial.
1: Sí, i arribaran aquest migdia a Madrid com a campions del món. La bicampiona mundial va superar l'Argentina a la final amb un gol a la segona part de la pròrroga de Blaugrana, Ferran Torres.

0: I el temps, sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment de núvols amb alguna tronada, amb ventades però poca pluja i acompanyades de fang. Bon dia, 2:45, marxem en primer lloc al barri del Putxet de Barcelona. A aquesta hora els bombers estan inspeccionant alguns dels locals que es van haver de desallotjar per l'esvoranc que va provocar les obres de la línia 9 del metro, la tuneladora. Alguns dels veïns podran tornar avui a casa, però la majoria dels afectats encara no tenen data de retorn. Unitat mòbil, al Putxet, Tan Escura.
1: El 7 de juliol, un esvoranc a la pizzeria Verona del carrer Teodora La Madrid, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui, 11 habitatges i 4 locals comercials del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran començar a tornar a casa. En Miquel Santamarta té un bar al número 56 del carrer Sant Gervasi de Cassoles.
2: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. Quedat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: Menys contents estan els veïns que encara no poden tornar a casa, com la Teresa, que és veïna del carrer Teodora La Madrid.
3: Perquè estan posant ciment a tot el centre de la mansana, a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a Manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: La Teresa està allotjada en un hotel. Com a mínim, no podrà tornar a casa fins d'aquí 4 setmanes.
0: Gràcies, Anna Escura, des del barri del Putxet. I avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal. I també augmenten, a 219 en aquest cas, els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, que són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i amb temperatures encara molt altes, Anna Servent del Cos d'Agents Rurals demana màxima precaució.
4: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: I l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, continua avançant pel Parc Natural de la Sierra Norte i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees. Les flames han obligat a evacuar 1.200 persones d'una trentena de nuclis urbans de la zona. El foc, que va començar dijous passat al municipi de la Mierla, ja s'ha convertit en el pitjor de la història manxega. Emiliano García Page és el president de Castella-La Manxa.
5: És, sin duda ninguna, en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
0: I a l'Aragó, l'incendi d'Urés es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda. Aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 3 municipis propers a la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior aragonès.
6: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelvan a sus casas los vecinos de Luesia, Uncastillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
0: Més coses, són 12:06. Avui a dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys que va aparèixer morta dissabte a la nit en un camp de panís als afores del municipi. La víctima tenia una ferida al coll. Els Mossos continuen buscant l'autor del crim. Lleida, Estela Busoms.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos indaga què va passar i, sobretot, qui va atacar la dona mentre passejava la gossa per un camí asfaltat als afores del nucli urbà. L'avís de la desaparició es va rebre cap a 3:15. La víctima no havia tornat a casa i la gossa l'havien trobat sola deambulant pel poble. Poc després es va localitzar el cadàver en un camp de panís a tocar del camí. De seguida es va veure que havia estat una mort violenta perquè, segons fonts pròximes, tenia una ferida al coll. La víctima tenia 75 anys. El crim ha generat una gran commoció a Soses, un municipi de poc menys de 2.000 habitants del sud del Segrià, on ahir al migdia desenes de veïns van fer un minut de silenci per recordar la dona i fer costat a la família. Al poble també hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor del crim. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi.
0: Gràcies, Estela. I aquest matí es reuneix la Junta de Seguretat Local a l'Ajuntament de Barcelona. Una trobada que encapçalarà l'alcalde, Jaume Collboni, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. Oriol Pujador.
8: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui, amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el tinent d'alcalde del consistori, Albert Batlle, s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat d'aquests últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el Pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat, o plans específics per localitzar i detectar armes blanques o armes de foc. Tant des del cos policial com des del Departament d'Interior han mostrat també la seva preocupació per l'increment de tirotejos i víctimes per armes de foc que s'atribueixen al tràfic de drogues i al crim organitzat.
9: 3CAT Info.
0: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez ho tornarà a intentar i portarà aquesta setmana al Congrés el segon debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar els nous comptes de l'Estat. La majoria del Partit Popular, Vox i Junts tornarà a votar-hi en contra. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
10: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard.
0: De fet, gràcies, Àngels Lafuente, des de Madrid. De fet, Junts ja adverteix que no donarà suport als pressupostos de Pedro Sánchez si no millora la inversió a Catalunya. En un escrit a la xarxa social X, Carles Puigdemont ha assegurat que és una indecència i un insult que Catalunya aporti a l'Estat el 19% del producte interior brut, però rebi només el 8,6% del que el govern espanyol gasta a les comunitats autònomes. I afegeix Puigdemont que cap diputat català hauria de donar suport als comptes fins que no es reverteixi aquesta situació. Això mentre el govern de Salvador Illa ha posat en marxa la maquinària per elaborar els pressupostos de la Generalitat, en aquest cas de l'any que ve. El Departament d'Economia ha publicat l'ordre interna perquè les diferents conselleries planifiquin les seves necessitats d'ingressos i de despeses que hauran d'entregar abans del 10 de setembre. L'ordre surt publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat, quan no fa ni 3 setmanes que el Parlament va aprovar els pressupostos d'aquest any amb els vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. La voluntat del govern és aprovar uns comptes nous per al 2027, tot i que el context no és el més propici per negociar-los, perquè és un any electoral. Hi haurà eleccions municipals i, en principi, també eleccions generals, si no és que Pedro Sánchez no les avança. L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat el seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure, per exemple, un centre de congressos, un pàrquing per 250 vehicles, 28 pisos dotacionals o un centre de dia. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar aquest projecte. Ho ampliem des de Salardú, amb la Sofia Cabanes.
12: Després de 6 anys treballant en este projecte, l'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere, tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall. Este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
13: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final, pues quan realment és números a UE, el 2026, pues aquest projecte se mos anava a quasi 25 milions d'euros. A la vegada nosaltres com a Ajuntament davant la nostra capacitat econòmica, són que podem, bueno, tots els ajuntaments se poden endeutar el 100% del seu pressupost.
12: Havia de ser una de les instal·lacions més importants de tota la Vall d'Aran i ara quedarà així.
13: Hem tret ja planta de pàrquing, de 260 places, ara hi ha 160, de 28 viuendes, ara hi ha 9, i en pis també el que hem fet és rebaixar el que són les nautades i en pis. També hem tret el centre de dia i consultori, i fins final ens queda per 11.900.000, que de Meriva és un 14.000.
12: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'un 1,40 m d'alçada.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el vertebre dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats com la creació d'un espai viu al Parc Teodor González. Tarragona, Jordi Barranca.
14: 18 anys després d'haver marxat a Deltebre, el certamen torna a la ciutat, l'esperit es manté i en aquest sentit el festival comença aquest matí amb les formacions professionals i els monogràfics amb noms importants en l'escena internacional com Peeping Tom i Wim van de Caibus. Vertebra dansa, més s'avança les necessitats amb les danses urbanes comercials. Roberto Olivan n'és el director.
15: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem pues, són actualment ballarins de Madonna. Barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
14: Més enllà de l'àmbit professional, el festival també es dirigeix a la resta del públic. Ho fa, per exemple, amb iniciatives com l'Espai Viu, novetat d'enguany, situat al bell mig del pomó verd de la ciutat i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia amb un títol homònim, el del festival. No falta tampoc la carpa, on es duen a terme els espectacles nocturns, que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
15: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
14: Vertebra Dansa portarà espectacles gratuïts a la plaça de l'absis de la catedral, una forma, doncs, de sortir al carrer i apropar-se al conjunt de la ciutadania. Tot plegat serveix per enfortir Tortosa com a capital també cultural de les Terres de l'Ebre. I got something I
0: want to talk about. En punt, 11:45 del migdia. Nova àrea de servei a 3CAT Info. En primer lloc, sapiguem com està el trànsit aquesta hora en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta hora, el punt més complicat pel que fa al trànsit segueix sent a l'AP7. Hi ha retencions de Castellbisbal a Gelida en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril i de Gelida a Martorell en sentit nord cap a Barcelona per un accident que també talla un carril. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards destacats a la línia RL4. Renfe informa que els trens circulen fora del seu horari habitual per una incidència a la infraestructura entre Calaf i Manresa. Hi ha transport alternatiu per carretera. En paral·lel, retards destacats també en trens de les línies R13 i R11 d'uns 30 minuts de mitjana.
9: El temps.
0: Amb en Jofre Genuer.
17: Continuem amb la calor com a protagonista aquesta setmana. De fet, hi ha poques variacions en aquest sentit. De fet, avui tornen els valors de 40 graus al Pla de Lleida. De fet, hi ha avisos de calor al Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, perquè es podrà arribar a aquesta xifra puntualment. No descartem també al nord de les Terres de l'Ebre. I, de fet, demà encara podríem fins i tot pujar una mica més aquests termòmetres entre els 40 i 42 graus aproximadament. És on farà més calor, és on les temperatures es poden disparar més a l'inici d'aquesta setmana, una setmana de plena canícula, de calor intensa, de molts valors entre els 34 i 38 i deixar fogó a la façana litoral amb aquesta pols del Sàhara en suspensió i aquest ambient enterbolit amb mala qualitat de l'aire. Avui, però, aquesta tarda s'espera l'arribada d'una franja de núvols des del mar pel sud del país que es pot estendre i entrenyinar mig ennuvolar el cel a gran part del territori. De fet, al litoral i al prelitoral i sobretot des de les Terres de l'Ebre fins a la costa central no es descarten algunes tempestes puntuals de calor de poca aigua, molt soroll i amb algunes ventades, alguna gota acompanyada de fang. També en el Pirineu podria haver-hi alguna nuvolada que doni algun petit ruixat. Demà les condicions perquè es formin aquestes nuvolades van de baixa i haurem d'esperar que la calor afluixi, en tot cas, a partir de divendres i el proper cap de setmana.
0: Doncs bé, les tres onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. Malgrat la primavera, que va ser plujosa i que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, almenys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps per desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que els dos últims.
18: Estem veient aquesta reducció referent a als dos anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
0: És la mateixa situació que s'estan trobant les empreses que es dediquen al control de plagues. Josep Joan Domena, que és el president de la DEPAP, que és l'associació que les agrupa.
19: Una cosa és calor i una onada forta de calor, que seria aquests pics, no?, que estem per damunt de 35 graus, que aquí sí que afecta, no?, com les mateixes persones, que t'apeteix menys sortir, estàs més cansat, et mous menys, no? Doncs en general els mosquits també els afecta així, sí.
0: Els mosquits, com les paneroles, necessiten que faci certa calor per reproduir-se, però les temperatures extremes o les nits tropicals poden frenar-ne l'expansió. Curiosament, però, les paneroles estarien aguantant i les empreses que treballen amb el control de plagues tenen més o menys el mateix nombre d'incidències que l'estiu passat per aquesta època.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. Un país per voltar. El turisme a 3cat Info. Amb Fèlix Martín.
20: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
21: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
22: Bon dia.
21: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
22: Sí, correcte. Ullastret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
21: I quina és la seva extensió?
22: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
21: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península. Quins costums tenien?
22: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
20: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
1: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya i quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
2: Correcte, la museografia o les peces que podem visitar en aquest museu, trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu Indiqueta, es diu pintura blanca Indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
21: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullastret.cat.
20: Hem passejat per l'antiga Índica, hem anat al museu. Carla, però com acabem de rodonir aquesta visita per l'Empordà?
21: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment, i podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
20: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3cat.info.
9: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3cat.info.
3: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
9: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
3: A Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més.
9: Ningú t'ho explicarà millor. Esports.
0: Fins a les 12 i amb l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
23: Què tal, bon dia? La selecció espanyola arribarà aquest migdia a Madrid procedent dels Estats Units. Després que ahir guanyés el segon Mundial de Futbol, s'espera que l'equip arribi cap a quarts de tres. S'ha endarrerit un parell d'hores l'arribada per endarreriments en els vols. La idea de l'equip espanyol amb nou catalans, recordem-ho, és passar per la Sarsuela i per la Moncloa i es celebrarà els títols pels carrers de Madrid a partir de les 7 de la tarda. La rua comença a les 7 de la tarda i en tindrem un seguiment puntual també al tot costa. És el segon títol d'Espanya de campiona del món, després del que va guanyar fa 16 anys a Sud-àfrica, una final que va dominar la selecció espanyola. Espanya va tenir el control de la pilota, els argentins pràcticament no van xutar a porteria en tot el partit, tan sols a la segona part de la pròrroga. L'Argentina va ser, això sí, un equip dur i contundent. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga, l'última una entrada sobre Pau Cubarsí, el millor jugador jove del torneig, i un altre blaugrana protagonista, perquè Ferran Torres va tornar a marcar un gol decisiu. El primer minut de la segona part de la pròrroga va fer el gol de la victòria i va ser escollit millor jugador del partit.
24: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
23: Una de les fotos de la final és l'abraçada un cop acabat el partit sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal. Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina és una altra de les imatges, i també llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que continuarà fins al desembre i després ja es planteja deixar la selecció.
25: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar, y me duele el alma, lo siento.
23: una selecció farcida de jugadors catalans, l'Espanyola, fins a 9, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Pubill i David Raya. Escoltem, per exemple, Dani Olmo.
4: Molt feliç, és un somni fet realitat, un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
23: I molts jugadors del Barça, entre ells, com us deien, Pau Cubarsí va ser reconegut com a millor jugador jove del torneig. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio hem sentit a Jordi Roura, exentrenador del primer equip del Barça, també responsable del futbol base, quan Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys. Doncs bé, Roura assegura que és un triomf de la Masia.
5: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma, òbviament, amb les variacions, les adaptacions que hi ha que fer, perquè com totes les coses evolucionen, no? I sempre hi ha els seus matisos, no? Però la idea essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea genèrica del Barça, li agradi qui li agradi.
23: La premsa mundial es reuneix avui el triomf d'Espanya, es rendeix avui aquest triomf com a campiona del món. Els nou reis, títol en portada al diari esportiu francès L'Equip, que parla de l'equip dirigit per De La Fuente com la millor selecció del segle XXI. A Anglaterra parlen de victòria pel futbol després d'una final llarga, tensa i decebedora, segons la BBC. A Portugal, a Bola, destaca que Espanya ha deixat enrere la imatge antiga de l'equip basada en la fúria i ara l'equip és encara més letal amb una possessió que impedeix jugar a l'adversari. A Alemanya destaquen que només un equip, Espanya, va voler tenir la pilota. A la Xina, els mitjans destaquen que el somni de Messi de revalidar el Mundial es va esvair davant d'una Espanya jove que va tancar el torneig amb un sol gol encaixat. Per exemple, la premsa de Corea qualifica d'asfixiant la defensa d'Espanya a la final i que l'Argentina no va disparar porta en els 90 minuts. El davanter francès Kylian Mbappé ha rebut el premi com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols els últims dos al partit pel tercer i el quart lloc entre les seleccions de França i Anglaterra. Leo Messi va acabar segon amb 8 gols i tercer l'anglès Bellingham amb 7. El Tour de França avui es fa jornada de descans. És el segon dia que el Tour fa descansar els corredors. Tadej Pogacar és més líder perquè ahir va caure i es va retirar Jonas Vingegaard, que era el seu gran rival. Remco Evenepoel, per tant, queda segon, però ja amb més de 5 minuts del líder.
6: Per mi és un gran pas endavant poder seguir aquest ritme perquè era brutalment exigent. A més, sempre rebo moltes crítiques sobre que no puc superar pujades dures. És una sensació increïble, tant per mi mateix com per tothom que m'envolta. Significa tot plegat molt per mi.
23: I acabem amb una notícia d'última hora, i és que Pau Lavadós ha estat eliminada del torneig de Iași a Romania, ha perdut el primer set 6-4 i s'ha retirat amb un 4-0 en contra.
7: Trescat Info.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet evacuats preventivament per l'esvoranc que va provocar les obres de l'Ila 9. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. I 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa continua actiu, ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. I a Soses, al Segrià, dol oficial arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer morta en un camp de panís als afores del municipi amb una ferida al coll. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. I ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a les negociacions. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat concentrats a Nova Delhi en un pols a la política educativa del govern nacionalista de Narendra Modi. Els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament general entre els joves indis. I en cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba a Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports. Els jugadors campions del món, la selecció espanyola, vol ara mateix cap a Madrid i arribarà a quarts de tres. Després hi haurà recepció a la Zarzuela i a la Moncloa i a les 7 rua pels carrers de la capital d'Espanya. Paula Badós acaba de perdre la final del torneig a Iaşi a Romania 6-4 i 4-0 en el segon set, hagut d'abandonar per lesió contra l'egípcia Sheriff. I el Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés perquè es va fracturar la clavícula. Pogacar té 5 minuts sobre el segon a Benepul, avui jornada de descans.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa, pols sahariana en suspensió. També els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada de calor, amb ventades però poca pluja i acompanyada de fang.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 12. Benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El president de la Generalitat nomenarà el fins ara secretari general d'aquest departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. La fins ara consellera ha exercit el càrrec com a independent al govern a cavall entre Barcelona i Madrid, on té la residència. Raúl Moreno va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i diputat al Parlament. És educador social i la seva trajectòria política ha estat molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials, fet que ha subratllat el president Salvador Illa en una breu declaració institucional des del Palau.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
0: El president també ha remarcat el compromís del govern de treballar per reforçar la cohesió i la integració social.
3: Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom.
0: Els casos dels menors extutelats, de la DGAIA i la reducció de les llistes d'espera dels serveis socials han estat els principals reptes que ha hagut d'afrontar Martínez Bravo. Al capdavant de la conselleria, Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. Aquest és el primer canvi que fa Salvador Illa al seu executiu. A les últimes setmanes s'havia especulat amb una remodelació més àmplia que, en tot cas, haurà d'esperar. Es dona per fet que si la consellera de Territori, Sílvia Panic, repeteix com a candidata a l'alcaldia de Girona, també haurà d'acabar sortint de l'executiu. Doncs bé, el relleu de la consellera Mònica Martínez Bravo per Raúl Moreno al capdavant d'aquesta conselleria de Drets Socials no convenç el Partit Popular. Sentim el secretari general del partit, Juan Fernández.
4: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar i a posar damunt la taula solucions als problemes reals dels catalans i, sobretot, que tot el que fa és allò que beneficia a Pedro Sánchez i al seu interès personal i interès polític.
0: I des dels comuns, Aina Vidal posa deures al nou conseller.
5: Té grans reptes per endavant. I grans reptes que tenen noms i cognoms. Un d'ells és, per exemple, la renda garantida. Davant de la taula tindrà també reptes importants amb l'ingrés mínim vital i, a més, també amb la gestió de la dependència.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 7 minuts de les 12. Aquesta hora marxem en directe cap a l'Ajuntament de Barcelona. Marxa la Junta de Seguretat Local de la capital catalana. La reunió està presidida per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Interior, Núria Parlon. La Junta arriba després que la ciutat s'hagi reobert al debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. Tenim seguint aquesta Junta amb Miquel Jarque. Miquel, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Sí, s'està fent a porta tancada. Sembla que s'allargarà uns minuts, ens diuen fons que poden entrar a la sala on es fa. D'aquesta junta han de sortir indicadors, com ara els fets denunciats, però també les detencions, els investigats i les actuacions que s'han fet. S'ha de veure si es consoliden les xifres a la baixa del 2025 o si s'estan en línia en les últimes dades delinqüencials a Catalunya, que, per exemple, la setmana passada Interior feia públiques i que deia que el primer semestre a Catalunya s'havia registrat una reducció del 7,6% en els fets delinqüencials. També s'ha de veure com es valoren els tirotejos i les incidències amb armes de foc que a Catalunya han generat molta alarma social i es valorarà l'eficàcia de dispositius com el Campai contra la multireincidència i les armes blanques. S'espera també el detall dels delictes relacionats amb violència masclista i el tràfic de drogues. Aquesta Junta Local de Seguretat de Barcelona assisteix, a més de l'alcalde i la consellera d'Interior, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i també els comandaments de tots els cossos policials i els serveis d'emergència que treballen a la ciutat, a més de representants de la Judicatura i la Fiscalia.
0: Perfecte, doncs quedem pendents de l'actualització de totes aquestes xifres que s'han de fer públiques. Miquel, gràcies. Fins ara.
6: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Ens quedem a la capital catalana. Parlem dels veïns del Putxet. A aquesta hora els bombers estan inspeccionant alguns dels locals desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Mentrestant, alguns dels veïns podran tornar avui ja a casa, però amb la majoria dels afectats encara no tenen data de retorn. Ho està seguint l'Anna Escurana.
7: El 7 de juliol, un esvoranc a la pizzeria Verona del carrer Teodora La Madrid, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui, 11 habitatges i 4 locals comercials del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran començar a tornar a casa. En Miquel Santamarta té un bar al número 56 del carrer Sant Gervasi de Cassoles.
8: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. Quedat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
7: Menys contents estan els veïns que encara no poden tornar a casa, com la Teresa, que és veïna del carrer Teodora La Madrid.
9: Perquè estan posant ciment a tot el centre de la Manzana, a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona. Però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a Manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
7: La Teresa està allotjada en un hotel. Com a mínim no podrà tornar a casa fins d'aquí 4 setmanes.
0: Gràcies, Anna. Continuem amb més notícies. Avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a tres espais naturals del país: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i amb temperatures encara molt altes, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
10: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: A Castella-La Manxa, l'incendi de Guadalajara continua avançant pel Parc Natural de la Sierra Norte i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees. Les flames han obligat a evacuar 1.200 persones d'una trentena de nuclis urbans d'aquesta zona. El foc, que va començar dijous passat al municipi de la Mierla, ja s'ha convertit en el pitjor de la història manxega. Emiliano García Pages, el president de Castella-La Manxa.
11: És, sin duda ninguna, en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
0: Al llarg de la nit, l'incendi ha avançat prop de 10 quilòmetres. Es calcula que té una extensió superior als 120 i els bombers estan reforçant les tasques perquè la previsió meteorològica apunta que la situació es complicarà de cara a aquesta tarda. Hi treballen una cinquantena de dotacions terrestres, dues d'aèries i en total prop de 300 efectius. Segons els càlculs de l'executiu manxec, les tasques d'extinció ja sumen un cost de 50 milions d'euros. Mentrestant, l'incendi d'Ores a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda. Aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tres municipis propers a la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
0: Aquest incendi ha afectat més de 15.600 hectàrees i encara es manté l'ordre d'evacuació preventiva de dos municipis. La bona evolució de les darreres hores ha permès retirar els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Ara marxem cap a Lleida. Des d'allà ens explicaran que el Segrià, concretament a Soses, avui és dia de dol oficial arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys que va aparèixer morta dissabte a la nit en un camp de panís als afores del municipi. La víctima tenia una ferida al coll. Els Mossos continuen buscant l'autor d'aquest crim. Estela Busoms.
13: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos indaga què va passar i, sobretot, qui va atacar la dona mentre passejava la gossa per un camí asfaltat als afores del nucli urbà. L'avís de la desaparició es va rebre cap a 3:15. La víctima no havia tornat a casa i la gossa l'havien trobat sola deambulant pel poble. Poc després es va localitzar el cadàver en un camp de panís a tocar del camí. De seguida es va veure que havia estat una mort violenta perquè, segons fonts pròximes, tenia una ferida al coll. La víctima tenia 75 anys. El crim ha generat una gran commoció a Soses, un municipi de poc menys de 2.000 habitants del sud del Segrià, on ahir al migdia desenes de veïns van fer un minut de silenci per recordar la dona i fer costat a la família. Al poble també hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor del crim. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Notícia que us avançàvem en titulars. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès vendre productes il·legals, insegurs o falsificats al seu portal web. El govern comunitari parla de joguines o cosmètics perillosos que, fins i tot quan es detecten a la plataforma, continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: La Comissió Europea acusa AliExpress d'haver vulnerat la llei comunitària que regula l'activitat dels grans portals d'internet. Brussel·les assegura que el gegant xinès, popular per oferir productes a baix cost, ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre aquests articles perillosos o falsificats. Per a la Comissió Europea és greu que fins i tot els anuncis o les recomanacions que reben els usuaris quan naveguen per AliExpress promocionin sovint productes il·lícits i toca el crostó a la companyia per tenir massa poc personal, diu Brussel·les, encarregat de detectar i retirar articles il·legals del seu portal web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la Comissió podria sancionar amb la llei europea a la mà.
0: I l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, es nega a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada avui com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació a dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències. Hem arribat a un quart d'una. Connectem amb el nostre equip viari per veure com tenim carreteres, transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
15: Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la P7. Hi ha retencions de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident que talla un carril, i de Castellbisbal a Martorell, en sentit sud, per un vehicle avariat que també talla un carril. Lentitud a aquesta hora també a la 2, a Jorba, sentit Lleida, per obres, i de Cornellà a Sant Joan d'Espí, també sentit Lleida, precaució per una possible incidència en aquest punt. Hi ha lentitud a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Bon Pastor, sentit Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha diverses afectacions. A la RL4 de Rodalies, els trens circulen fora del seu horari habitual per una incidència a la infraestructura entre Calaf i Manresa. Hi ha transport alternatiu per carretera i retards destacats també en diverses línies de trens regionals. L'R13, l'R11 i l'R17 circulen, els trens circulen amb unes demores de mitjana d'uns 30 minuts.
2: El temps.
0: Crònica del Jofre Genué.
16: Al mig matí les temperatures ja arribaven als 30 graus en punts del Maresme, de l'Empordà, termòmetres, per tant, que tiren cap amunt amb aquest ambient aixafogós, i amb un matí assolellat, tot i que a partir d'aquest migdia aniran arribant núvols per l'extrem sud del territori, de Terres de l'Ebre, a la zona dels ports, de mar cap a terra, i aquesta tarda, de fet, esperem fins i tot algunes nuvolades cap a la costa prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, estenent-se fins i tot cap a la costa central, per tant, una tarda una mica més insegura, mitja ennuvolada, i de fet no es descarta alguna petita tempesta de calor que pugui doncs, donar algunes ventades una mica intenses amb alguna gotellada acompanyada de fang. Serien fenòmens molt puntuals, producte doncs, d'aquesta bombolla d'aire càlid africana que continua instal·lada en el Mediterrani occidental i que continua afectant-nos de ple. De fet, avui les temperatures poden pujar una mica més respecte a ahir, amb xifres que poden arribar als 40 graus tranquil·lament, cap a punts del Segrià, la Noguera, Pla d'Urgell, o també les Garrigues, on hi ha avisos de calor. En el Pirineu, independentment, també no descartem alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet. Pels propers dies la calor continuarà sent protagonista. Per tant, ben bé fins dijous o divendres continuarem amb aquests termòmetres de canícula. De fet, demà encara podríem pujar un palet més, i a partir del cap de setmana les temperatures tendiran a començar a normalitzar-se.
2: A 3CAT Info,
17: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
18: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
19: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
20: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Passant 4 minuts d'un quart d'una, continuem amb més notícies. Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, a prop d'Oman. La tripulació ha estat evacuada i l'embarcació navega incendiada a la deriva, sense que hi hagi risc d'impacte mediambiental, segons l'Agència de Seguretat Marítima del Regne Unit. Aquest és l'últim episodi en l'escalada de violència a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat a les últimes hores diversos petroliers a l'estret d'Hormuz i ha amenaçat literalment que ni una gota de petroli passarà per aquest punt estratègic per al comerç mundial mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Washington ha fet, mentrestant, la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars del règim de Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
21: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
0: L'escala de l'Orient Mitjà ha fet pujar el preu del petroli del barril Brent fins a superar en algun moment els 91 dòlars, el registre més alt des del juny. I disparats més de 400 drons ucraïnesos contra Moscou i la seva regió, segons ha anunciat l'alcalde de la capital de Rússia, que assegura que la majoria han estat abatuts. Hi ha, però, almenys 10 ferits i edificis incendiats per l'impacte d'alguns artefactes. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, assegura que ha atacat instal·lacions logístiques i un magatzem de petroli. A Ucraïna, mentrestant, s'ha elevat a 10 els mariners morts per un bombardeig rus contra un vaixell a prop de la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. Es tracta d'una embarcació turca amb bandera de Guinea-Bissau, que transportava blat i amb tripulació de l'Índia i els Estats Units. L'exèrcit d'Ucraïna ha denunciat que l'atac s'ha fet contra un vaixell civil, que assegura que no representava cap amenaça militar i ho ha qualificat com una violació greu del dret internacional humanitari. Ara anem cap al Regne Unit. Aquest matí Andy Burnham es convertirà en el setè primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III. Ara tot just acaba de fer el seu discurs de comiat i després demanarà el Carles III, el rei, demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. Anem cap a Londres. Quim Olivares.
1: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
3: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
1: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: I encara una darrera qüestió que ens arriba des de les taules d'Internacional. La policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat que s'han concentrat avui davant del Parlament de Nova Delhi en un pols al govern del líder nacionalista Narendra Modi. El moviment de l'escarabat de caràcter

0: entendre.
1: I ara anem cap a la cultura. L'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes. També arriba Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix que protagonitza José Coronado. Repassem-ho amb la Clàudia Rosas.
2: He said that I'm the chosen one, I'll set things right. But do we believe that guy?
3: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom, el llibreter de còmics de The Big Bang Theory, per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart no consigue salvar l'universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, a Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
4: Ruth, llámame, por favor.
5: Papá.
6: Mamá está muerta, Ruth.
3: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.

0: Esports.
1: Ernest Macià, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. La selecció espanyola arribarà aquest migdia. Estàvem pendents per aproximadament aquesta hora, però sembla que s'endarrerirà procedent dels Estats Units després de guanyar ahir el seu segon Mundial de Futbol. Com us dèiem, s'endarrereix segurament a l'aeroport de Barajas l'arribada almenys un parell d'hores. Tània Tàpia, ens diuen que està punjada des de Madrid. Com estem? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, esperàvem l'arribada abans de la una, però l'última actualització parla ja de 3/4 han sortit, ens diuen, més tard de Nova York, perquè s'ha allargat la celebració. Els porta un vol d'Iberia. Arribaran a la zona d'autoritats directes. Aquí els estem esperant uns 200 periodistes acreditats. Pujaran a uns autobusos i marxaran d'aquí de l'aeroport de Barajas sense tenir contacte ni amb aficionats ni amb públic. Després arrenquen a la tarda l'agenda institucional. Està prevista aproximadament a 6/4 visita a la Zarzuela, on els rebrà la família reial, que ja els va acompanyar ahir també des de l'estadi a Nova York. A 6 aproximadament també a recepció a la Moncloa amb Pedro Sánchez. D'allà estan previstos parlaments del capità i pilotador, el millor jugador del Mundial, Rodrigo Hernández, també del seleccionador Luis de la Fuente i també del president espanyol Pedro Sánchez. I s'espera a partir de 7 PM la celebració ja més popular pels carrers de Madrid, prevista una rua amb ja el tradicional autobús descapotable que els portarà pels carrers de la capital espanyola, i s'espera que en torna a 9 PM de la nit arribin ja a un escenari que s'està muntant a la plaça de Cibeles.
2: Gràcies, Tània. És el segon títol d'Espanya, campiona del món, després del que van guanyar fa 16 anys a Sud-àfrica, una final que ahir Espanya va dominar completament, va tenir la possessió de la pilota, va xutar molts més cops a porteria argentina, pràcticament fins a la segona part de la pròrroga, cap entre els tres pals. I a destacar l'expulsió d'Enzo Fernández al minut 93 per doble groga, que va també tenir molta importància, però el que més en va tenir va ser el gol del jugador del Barça, Ferran Torres, a la segona part de la pròrroga. Va ser el gol de la victòria, Ferran Torres, que a més va ser escollit millor jugador de la final.
4: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
2: I parlant de Leo Messi, l'abraçada entre Lamine Yamal i Leo Messi, uns anys després, 10 anys després d'aquella foto en la que Leo Messi ungia pràcticament a un nadó que es deia Lamine Yamal. Ahir es van retrobar, Messi amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició, va ser una altra de les imatges, o també llàgrimes al seleccionador argentí Lionel Scaloni, que seguirà fins a desembre com a seleccionador, però que després podria deixar el combinat.
5: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado,

0: En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
1: Aquest era Lionel Scaloni, una selecció espanyola que està farcida de catalans, 9 jugadors catalans campions del món i 3 més que ho són del Barça. Avui també parlava Jordi Roura i Dani Olmo, el sentirem també al postpartit.
2: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
1: Jordi Roura com a exentrenador del Barça i també excap de la cantera quan Lamine Yamal va entrar-hi ara fa 7 anys.
3: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma, òbviament, amb les variacions, les adaptacions que hi ha que fer, perquè com totes les coses evolucionen, no? I sempre hi ha els seus matisos, no? Però la idea essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea és genèrica del Barça. Li agradi qui li agradi.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Avui, segona etapa de descans al Tour de França. Tadej Pogačar és més líder, té 5 minuts de marge sobre el segon Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder. Hem de fer també referència al tennis.
5: For me, it's a big step forward.
6: Ara l'han portat a fer radiografies per veure quina és la seva situació.
1: Hem de parlar concretament de Paula Badosa, que ha perdut el seu partit, concretament davant de l'egípcia Marcén en la final de Romania. 6-4 i 4-0 s'ha retirat per lesió. No obstant, Badosa podrà disputar l'Obert d'Estats Units.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, repassem el més destacat a aquesta hora. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. També us hem parlat d'aquests nous atacs de l'Orient Mitjà. L'Iran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i vaixells a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs. Hi ha també però missatges de les dues parts en favor d'una solució diplomàtica. Aquestes informacions fan baixar de nou el preu del petroli, que havia superat els 91 dòlars al barril de Brent. També és notícia a aquesta hora que la Comissió Europea ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. A partir d'ara també us explicarem que avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. També que les temperatures extremes que estem tenint des que va començar l'estiu compliquen i molt la vida dels mosquits, que ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer. Les paneroles, en canvi, sí que estan resistint aquesta calorada. Quan faltin 5 minuts per la 1 arribaran els esports. Ernest Macià, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Estem pendents de la selecció espanyola, de la seva arribada a Madrid.
2: D'aquí a un parell d'hores arribarà a l'aeroport de Madrid i a la tarda hi haurà rua a partir de les 7 per la capital d'Espanya.
1: Repassem també el temps. Sol i calor de plena canícula, amb xafogó a la costa, pols sahariana en suspensió. També els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida, amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols, amb alguna tronada i amb ventades, però poca pluja i acompanyada de fang. Passant 2 minuts i mig de 2:15, Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara secretari general d'aquest departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. La fins ara consellera ha exercit el càrrec com a independent al govern a cavall entre Barcelona i Madrid, que és on té la residència. Pel que fa al Raúl Moreno, va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer, i diputat al Parlament. És educador social i la seva trajectòria política ha estat molt vinculada a l'àmbit dels serveis socials, fet que ha subratllat el president Salvador Illa en una breu declaració institucional des del Palau de la Generalitat.
3: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Els casos dels menors extutelats i la reducció de les llistes d'espera dels serveis socials han estat els principals reptes que ha hagut d'afrontar Martínez Bravo al capdavant de la conselleria. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda. Demà ja participarà a la reunió de govern. Aquest és el primer canvi que fa Salvador Illa al seu executiu. A les últimes setmanes s'havia especulat amb una remodelació més àmplia que, en tot cas, haurà d'esperar. Es dona per fet que si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, repeteix com a candidata a l'alcaldia de Girona, també haurà d'acabar sortint de l'executiu. Per cert que el govern de Salvador Illa ha posat en marxa ja la maquinària per elaborar els pressupostos per al 2027. El Departament d'Economia ha publicat l'ordre interna perquè les diferents conselleries planifiquin les seves necessitats d'ingressos i de despeses que hauran d'entregar abans del 10 de setembre. Aquesta ordre surt publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat, quan no fa ni 3 setmanes que el Parlament va aprovar els pressupostos d'aquest any amb els vots de PSC, Esquerra i Comuns. La voluntat del govern és aprovar uns nous comptes per al 2027, tot i que el context no és gaire propici per negociar-los perquè és un any electoral, hi haurà eleccions municipals i en principi també de generals si Pedro Sánchez no les avança.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
1: Nous atacs a l'Orient Mitjà, però també missatges en favor d'una solució diplomàtica. Els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra objectius militars de l'Iran. El règim de Teheran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment amb no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli per aquest punt estratègic per al comerç mundial mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
4: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
1: L'Iran assegura que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors, com confirmava el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers, Ismail Baghaei.
5: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees. Vinga, tu mateix, retalla una mica, Miquel.
1: Amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels 91 dòlars al barril, ha caigut de nou, ara està al voltant dels 88 dòlars. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès vendre productes il·legals, insegurs o falsificats al seu portal web. El govern comunitari parla de joguines o cosmètics perillosos que, fins i tot, quan es detecten a la plataforma, continuen a la venda durant setmanes. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
6: La Comissió Europea acusa AliExpress d'haver vulnerat la llei comunitària que regula l'activitat dels grans portals d'internet. Brussel·les assegura que el gegant xinès, popular per oferir productes a baix cost, ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre aquests articles perillosos o falsificats. Per a la Comissió Europea és greu que fins i tot els anuncis o les recomanacions que reben els usuaris quan naveguen per AliExpress promocionin sovint productes il·lícits. I toca el crostó a la companyia per tenir massa poc personal, diu Brussel·les, encarregat de detectar i retirar articles il·legals del seu portal web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la Comissió podria sancionar amb la llei europea a la mà.
1: La borsa de les petites i mitjanes empreses ha suspès la cotització de les accions d'Holaluz. La decisió arriba després que el govern espanyol anunciés un procediment administratiu per extingir el permís d'aquesta empresa com a comercialitzadora d'energia elèctrica. De forma paral·lela, el Ministeri per a la Transició Ecològica també ha iniciat un procediment per traspassar els clients d'Holaluz a una altra comercialitzadora. Ahir l'empresa amb seu a Barcelona va dir que garanteix el subministrament als seus clients i que els passos fets pel govern espanyol són tràmits administratius puntuals i que la companyia ho està gestionant. I us ho dèiem en el sumari, avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. Sis mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei a totes les línies. És una informació d'en Joan García.
7: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 afectat pel temporal Harry va caure sobre la via i va xocar un tren. Va morir un maquinista que feia pràctiques i hi va haver una trentena de ferits. Dos dies abans hi havia hagut el descarrilament i topada entre dos trens d'alta velocitat a Ademús, a Còrdoba, que va causar 46 morts. La circulació de Rodalies a Catalunya es va aturar a tota la xarxa i no es va reobrir fins que els maquinistes van donar el vistiplau a la inspecció que se'n va fer. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. I ha fet millores estructurals, com ara els túnels del Garraf i de Rubí. El director adjunt de construcció a la zona est d'Adif, Àngel Contreras, creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada.
1: Doncs deixem aquí aquesta crònica d'en Joan García. Marxem en directe cap a l'Ajuntament de Barcelona, acabat aquesta junta de seguretat de la que estàvem pendents, i ara comença la roda de premsa per donar-ne explicacions. Sentim l'alcalde Jaume Collboni.
8: que juntament amb el tinent Batlle i els responsables de matèria de seguretat de la ciutat de Barcelona hem estat reunits avui amb el director també general de la policia, Josep Lluís Trapero, i el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, i també saludo la presència del director de bombers, Sebastià Massaguer, i dels comandaments policials i de seguretat. Avui arrenquem amb bones dades pel que fa a l'evolució de la criminalitat a la ciutat de Barcelona. Des del minut zero d'aquest mandat, d'aquest període municipal, vam dir que afrontaríem la qüestió de la seguretat a la ciutat, que per garantir les llibertats és necessari garantir la seguretat i que, per tant, faríem tot el que estigués al nostre abast i una mica més per fer revertir una situació que s'estava agreujant en els darrers anys. I avui, un cop més, el missatge principal que surt d'aquesta Junta Local de Seguretat i de les dades que s'han expressat és que efectivament anem pel bon camí i la criminalitat i els delictes a la ciutat de Barcelona es continuen reduint d'una forma molt rellevant, molt important i positiva pel que fa a l'evolució tant dels delictes en general com d'aquells que estan més directament vinculats a la multireincidència. Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia. Aquesta és una dada que, efectivament, s'ha de sumar a una baixada dels furts, una reducció dels furts, del 21%. 21%. Una dada, jo diria que, espectacular, des del punt de vista de la reducció de furts, i que aquestes dues dades primeres que us volem traslladar i que volem traslladar a la ciutadania, 11,2% de reducció de delictes, 21,1% de baixada de furts, té a veure, efectivament, amb la consolidació i a la confirmació que les decisions que hem pres conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament d'Interior, els cossos policials, la Judicatura i la Fiscalia estan donant fruits, estan donant resultats. I davant del soroll, nosaltres avui venim a presentar resultats. Resultats que, a més, també estan confirmats per l'enquesta de victimització, que també per primera vegada en la seva seqüència històrica comença a percebre també una reducció de la inseguretat i de la criminalitat a la ciutat de Barcelona. Deia que aquestes dades no són casuals, aquestes dades són producte d'una reorientació de les polítiques de seguretat a la nostra ciutat i un canvi, diguem-ne, que té a veure amb una millora substancial de la coordinació entre els cossos policials, amb una focalització concreta i compartida de quins són els objectius i posant tota la pressió en perfils, comportaments i zones de la ciutat concretes que ens han de permetre, efectivament, passar també dels resultats a les percepcions, perquè és obvi, som conscients, ho reconeixem, ho afrontem, doncs la seguretat en el darrer baròmetre municipal continuava sent la segona font de preocupació després de l'habitatge entre els ciutadans de Barcelona. No m'estendré massa amb les dades perquè les tenen vostès en la nota de premsa, però insisteixo, aquesta reducció històrica té a veure amb que és, per nosaltres és el més rellevant, és el canvi de tendència. Un canvi de tendència que es va confirmant cada vegada que fem aquesta reunió i que té a veure amb aquests canvis de polítiques. Evidentment, hi ha temes que ens preocupen i no volem defugir el debat, i la irrupció de la tinença d'armes de foc és un problema que ha tingut episodis molt greus a la nostra ciutat, que compartim la preocupació i el neguit de molts veïns i de moltes veïnes, i de què hem demanat i insistim, i avui dir-ho públicament al costat de la Conselleria d'Interior, donar suport al plantejament que es fa des de Mossos d'Esquadra, des del Departament d'Interior i també des de la Guàrdia Urbana, d'augmentar les penes per tinença d'armes de foc. Això és fonamental, això és el que ens demanen els professionals i això és el que demanen els cossos policials per ser més eficaços en la lluita contra això que anomenarem la violència intercriminal, és a dir, la violència que es produeix entre organitzacions criminals i que fan servir les armes de foc com a instrument de les seves, batalles. No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues, per cert, un tràfic de drogues que no només afecta la ciutat de Barcelona i el conjunt de l'Estat, és un fenomen europeu, com bé sabeu, però volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen per ser més eficaços i fer fora aquesta gentussa de la nostra ciutat i del nostre país. Ho dic perquè som a temps, tothom ens ho diu, som a temps de que això vagi a més i, per tant, el que hem de ser és molt proactius amb la, amb les reformes legislatives i també amb les mesures de prevenció, i acabo per això. Com sabeu, a la ciutat de Barcelona també estem desplegant el Pla 1000, que és la instauració de 1000 càmeres de videovigilància a les zones més sensibles de la nostra ciutat. Durant aquest mandat, 500 estem desplegant, que ens han de permetre doncs, aplicar polítiques preventives i també de valor probatori en cas de que es cometin delictes. Això ens ha d'ajudar a contribuir a la vigilància de la ciutat. Ho vam explicar l'altre dia, l'última vegada, en la presentació de la posta en marxa de les obres del nou centre de coordinació d'emergències de les Tres Xemeneies del Poble Sec. Serà molt important també per millorar l'eficàcia de la coordinació entre cossos de prevenció, cossos sanitaris i cossos policials, perquè augmentarem la capacitat, els recursos i, sobretot, la tecnologia disponible, tota la tecnologia disponible en matèria de prevenció i videovigilància de la ciutat. I, per tant, aquest és un camí que estem fent. No és una resposta, ho he dit al principi de la intervenció de la Junta, no són respostes conjunturals, és que aquest canvi és un canvi estratègic, és un canvi de fons i és un canvi que requereix inversions públiques i que nosaltres estem fent com a Ajuntament i com a govern municipal. A part de les noves comissaries de la Guàrdia Urbana, doncs aquest gran centre de coordinació que més que duplica l'espai i els recursos tecnològics disponibles per prevenir i combatre la delinqüència. Finalment, doncs fer un recordatori a tothom sobre l'operació Estiu. El cos de bombers i de protecció civil estan treballant intensament doncs, per prevenir qualsevol incidència que tingui a veure doncs, amb el, sobretot amb el foc, i volem fer una crida a extremar les precaucions, especialment als barris de muntanya. Som una zona habitada amb molta densitat i amb un parc natural a la frontera de la nostra ciutat, i per tant fem una crida a l'autoprotecció. Bombers s'ha dedicat molt els darrers mesos a fer formació a totes les entitats, associacions dels barris de muntanya, i finalment doncs també en tall més lúdic i més de conjuntura doncs felicitar els seguidors de la selecció espanyola que ahir va guanyar el títol de la Copa del Món, i jo crec que tenim un doble motiu de celebració, només perquè vam guanyar el Mundial, sinó perquè a més la resposta de la ciutadania va ser jo diria cívica, va ser en una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria, una part molt important, 30.000 en el fòrum, un espai que va funcionar perfectament per aquest tipus de celebració, però després per tota la ciutat en diversos punts, doncs, altres tantes, no? 20.000, 30.000 persones més que van sortir a fer celebracions i que s'ha saldat sense cap incident greu, i per tant la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció, doncs finalment podem celebrar doblement, com us deia, i li vull agrair a la ciutadania també el seu comportament cívic a la nit d'ahir. Consellera?
9: Molt bé, alcalde, doncs bon dia a tots i a totes. Com que ja han fet les presentacions l'alcalde, no cal que tornem a incidir. Per part del Departament d'Interior, començo per on ha acabat l'alcalde, agraint el comportament cívic del conjunt de la ciutadania durant la nit d'ahir, a excepció d'algun fet aïllat, doncs podem dir que ha estat un bon comportament. I també doncs és el moment d'agrair a tots els cossos operatius que ahir doncs fins a altres hores de la nit, inclòs el director general de la policia, estaven en el CECOR controlant doncs que tot anés com havia d'anar, i aquí podem sumar totes les activitats i grans esdeveniments que hem tingut i dels quals ha estat protagonista la ciutat de Barcelona, doncs el gran depart del Tour o la visita del Papa, que han suposat una àmplia mobilització de recursos policials que han posat una vegada més de manifest la coordinació i la capacitat de treball conjunta. Una capacitat de treball conjunta i una coordinació que crec que comença a ser referent i excel·lent, que ens porta a poder doncs compartir les dades que avui hem compartit amb vostès. Com a un element important a destacar, i crec que cal remarcar-ho, és que tenim menys delictes, però tenim més eficàcia policial. Si s'hi fixen, la resolució ha millorat d'un 36,3% a un 38%, amb una reducció dels delictes que van de 83.705 que teníem pel mateix període de l'any passat a 74.350, el que vol dir aquest 11,2% menys de delictes. Vostès diran, i que no es cometen tants delictes aquí a Barcelona vol dir que s'estan distribuint per la resta del territori? Doncs molts de vosaltres, us veig avui aquí a la roda de premsa, vau estar a la reunió del comitè de seguretat, a la prèvia, al briefing que van fer del comitè de seguretat i justícia la setmana passada, i allà ja els hi presentaven una dada també important que reforça que és una tendència global de disminució dels delictes patrimonials, que són els que més afecten a la ciutadania i afecten sobre les seves percepcions, que el 46% de les àrees bàsiques policials milloren o es mantenen estables. Jo recordo que quan vam fer la darrera roda de premsa després de la Junta de Seguretat, que ja presentàvem una reducció de dades importants, van dir: ostres, és complicat poder continuar mantenint una tendència de disminució de fets perquè ja estem baixant molt. I això ho vam comentar, recordo perfectament, aquí en aquest mas d'Is Faristol ho vam dir. Doncs bé, si fem la comparativa, com ara nosaltres estem fent de les dades, que si us fixeu també us hem explicat en el dia del comitè que comparem períodes de 4 anys, el 2022 al 2025, doncs aquí veuríem que tenim el 2022-2023 teníem una xifra que ens havia de parar l'atenció, que era un 13,4% de delictes, és a dir, d'increment d'activitat delictiva. La comparativa entre el 2023 i el 2024 vam tenir una baixada del 0,8%. Recordem com vam començar doncs les festes de la Mercè i la preocupació amb les armes blanques i l'impuls que vam establir per contrarrestar-les amb el pla i l'espai públic lliure d'armes blanques. El 2024-2025 aquesta tendència del menys 0,8 passava al menys 8,7%. I avui us presentem doncs unes dades encara millor, que és aquest menys 11,2%. Incidint en un aspecte que, com bé saben, preocupava molt i havia ocupat més d'un titular a vegades doncs dels diferents mitjans de comunicació, que eren els furts, on la baixada encara és més substancial. Al mateix període, 22-23, era un més 17,1%, van baixar del 2023 al 2024 un 5%, del 2024 al 2025 un menys 6,6%, que ja vam dir que era una bona xifra, però ara estem en un 22,1% menys d'activitat delictiva en aquesta tipologia en concret, el que vol dir, i creiem i valorem, que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius, estables i que permeten consolidar doncs una reducció de la delinqüència important, que, com deia també l'alcalde, en l'enquesta de percepcions de la ciutadania i de victimització de la ciutadania més tímidament que ho són les dades, també comença a aflorar i considerem que és una bona notícia. Per tant, reducció de l'activitat...
1: Doncs estem escoltant la consellera Núria Parlon en aquestes explicacions posteriors a la Junta de Seguretat de Barcelona, on s'han ara ja fet públiques aquestes dades d'una forta baixada de la criminalitat. A la ciutat parlaven concretament d'una baixada de l'11% dels delictes i en, pel que fa als furts baixen fins a un 21%. Ho atribueixen a una política que està funcionant de reorientació precisament de totes les polítiques de seguretat, d'augmentar també la coordinació entre les administracions, i sobre la irrupció de la tinença d'armes de foc, sí que tant per part de la consellera com també de l'alcalde Jaume Collboni reconeixen que hi ha aquesta problemàtica que existeix, per això demanen augmentar les penes per tinença d'armes de foc i per aquesta violència que han dit es produeix entre bandes criminals relacionades o vinculades amb el tràfic de drogues. Deixem aquí aquest directe. Marxem ara ja cap als esports.
0: Esports.
1: Tenim aquí l'Ernest Macià. Ernest, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Comencem parlant de la selecció espanyola que ahir es va proclamar campiona del món. Els jugadors arribaran d'aquí una hora i mitja a l'aeroport de Barajas amb una mica de retard, un parell d'hores, perquè el seu avió ha sortit tard de Nova York, però bé, a quarts de tres ens sentirem a parlar al Catalunya a migdia i als vols a les tres segurament podrem ja veure les primeres imatges d'aquests campions que ahir van derrotar Argentina a la final amb un gol d'un jugador del Barça, Ferran Torres.
10: Si totes les finals són difícils, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
2: Hi ha tres fotos que destaquen d'aquest Mundial. L'abraçada ha acabat el partit entre Leo Messi i Lamine Yamal, també les llàgrimes de Messi acomiadant-se de la seva afició, i Lionel Scaloni, el seleccionador, que també entre llàgrimes deixava entreveure que aquest desembre deixarà de ser el tècnic.
11: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar, y me duele el alma, lo siento.
2: Una selecció espanyola plena de catalans, 9 campions del món eren catalans: Pau Cubarsí, Marco Corella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Pubill i David Raya. Sentir, per exemple, un d'aquests jugadors que a més ha sigut un dels millors del Mundial, Dani Olmo.
12: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
2: Molts jugadors del Barça, entre ells Pau Cubarsí, destacaven, i en el seu cas en particular, com a millor jugador jove d'aquest torneig. I justament parlant de la Masia, Jordi Roura, qui en va ser l'excoordinador i també extècnic del primer equip, que a més era coordinador de la Masia quan Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys, assegura que aquesta Copa del Món és un triomf de la Masia.
13: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma, òbviament, amb les variacions, les adaptacions que hi ha que fer, perquè com totes les coses evolucionen, no? I sempre hi ha els seus matisos, no? Però la idea essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea és genèrica del Barça, li agradi qui li agradi.
2: Parlant del Barça, Ronald Araujo ha tornat als entrenaments. Es tracta del primer jugador del Mundial que torna a la disciplina de la pretemporada. Avui, jornada de descans al Tour.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Tadej Pogacar és més líder, té 5 minuts de marge sobre el segon. Remco Evenepoel va guanyar ahir l'esprint just per davant del líder. I tot plegat en una jornada a la que Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general, va abandonar per una caiguda en què es va fracturar la clavícula. En els propers dies passarà pel quiròfan. Per tant, s'amplia la lluita per la segona plaça a la general de la Ronda Francesa.
15: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: En tenis, a la final del torneig a Iaşi, a Romania, això ha passat fa una hora aproximadament, Paula Badosa, la catalana, ha perdut davant de l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i 4-0. De fet, Badosa ha abandonat el partit per problemes físics. El partit s'havia d'haver jugat ahir, s'ha ajornat per la pluja, però, com us dèiem, la catalana no ha pogut ni tan sols acabar-lo. Badosa, això sí, havent-se classificat per la final, ha certificat el retorn al top 100 del rànquing 8 del rànquing mundial de les tenistes femenines, ha aconseguit, per tant, d'aquesta manera, havent entrat en aquest rànquing, garantir-se la presència directa al quadre final del US Open.

0: Forta baixada de la criminalitat a la ciutat de Barcelona, amb un descens de l'11% en el primer semestre d'aquest any. Cauen especialment els furts, amb un 21% menys. Són dades revelades després de la Junta de Seguretat de Barcelona. L'alcalde de la ciutat demana penes més contundents contra la possessió d'armes que vincula al narcotràfic. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i ja participarà demà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. El rei Carles d'Anglaterra accepta la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre abans d'encomanar-li la feina al seu company de partit, el laborista Andy Burnham. Starmer ha presumit d'haver fet del Regne Unit un lloc més just i s'ha compromès a fer tot, ha donat tot el seu suport al seu substitut. Nous atacs a l'Orient Mitjà, l'Iran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i vaixells de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs i hi ha també, però, missatges de les dues parts en favor d'una solució diplomàtica. Aquestes informacions fan abaixar de nou el preu del petroli, que havia superat els 91 dòlars al barril de Brent. 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, que és més de dues vegades la superfície de la ciutat de Barcelona. A partir d'aquesta hora s'ha de començar a fer el retorn a casa dels veïns dels dos edificis del Putxet a Barcelona evacuats preventivament per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques que van quedar afectades per l'incident fa més de 10 dies. I Tordera, al Maresme, reparteix aigua embotellada a tot el municipi mentre determina si l'aigua de boca és apta o no per al consum. Fa dues setmanes, les analítiques van detectar nivells de compostos químics artificials superiors als que estan permesos.
1: Esports. A aquesta hora hauria d'haver arribat la selecció espanyola a Madrid. Això sí, endarreriments amb el vol. Els campions del món arribaran d'aquí a menys de dues hores. Aquesta tarda hi haurà rua pels carrers de Madrid, així com també visita a la Sarsuela i a la Moncloa. El blaugrana Ferran Torres va marcar el gol de la victòria ahir, que dona el segon títol de Copa del Món. I en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig a Iaşi, a Romania, s'ha hagut de retirar lesionada davant de l'egípcia Sheriff.
0: I pel que fa al temps, domini del sol i temperatures en augment. A partir de la tarda hi podrà haver ruixats puntuals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que de cara al vespre també poden arribar a algun punt del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de la una. Salutacions, us acompanya aquesta hora i fins al punt de les dues, Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info.
0: Doncs comencem amb aquesta informació que hem conegut fa poca estona. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. Són dades de la última Junta de Seguretat Local. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura a més que aquesta reducció de la criminalitat ve acompanyada d'un increment de la resolució per part dels agents.
3: Tenim més eficàcia policial. Si s'hi fixen, la resolució ha millorat d'un 36,3% a un 38%, amb una reducció dels delictes que van de 83.705 que teníem pel mateix període de l'any passat a 74.350, el que vol dir aquest 11,2% menys de delictes.
0: Segons l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es tracta d'una dada històrica. També ha destacat la reducció que hi ha hagut entre els furts.
4: Una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia. Aquesta és una dada que efectivament s'ha de sumar a una baixada dels furts, una reducció dels furts, del 21%. 21%.
0: Tot i això, Collboni també ha reconegut la preocupació que hi ha al consistori pel que fa als enfrontaments entre bandes criminals amb la implicació d'armes de foc a la ciutat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament també donaran suport a la iniciativa de la Conselleria d'Interior de reformar el Codi Penal per augmentar les penes per tinença d'armes. És dilluns 20 de juliol. Aquest matí s'ha anunciat un canvi de govern. Raül Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, nomenarà el fins ara número 2 del departament com a nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo. Plega per motius personals. Ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on té la residència. Raül Moreno, de la seva banda, és educador social i la seva trajectòria política com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i com a diputat al Parlament ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern i arriba a la meitat de legislatura.
5: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Raül Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà en la reunió del govern. Doncs bé, reaccions a aquest canvi, a aquest relleu de la consellera Mònica Martínez Bravo per Raül Moreno al capdavant de la Conselleria de Drets Socials no ha convençut el Partit Popular. Sentim què en deia el secretari general Juan Fernández.
6: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar i a posar damunt la taula solucions als problemes reals dels catalans i, sobretot, que tot el que fa és allò que beneficia a Pedro Sánchez i al seu interès personal i interès polític.
0: I des dels comuns, Aina Vidal ja ha posat deures al nou conseller.
7: Té grans reptes per endavant. I grans reptes que tenen noms i cognoms. Un d'ells és, per exemple, la renda garantida. Davant de la taula tindrà també reptes importants amb l'ingrés mínim vital i, a més també amb la gestió de la dependència.
0: Passen 8 minuts de la 1 del migdia.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès vendre productes il·legals, insegurs o falsificats al seu portal web. El govern comunitari parla de joguines o cosmètics perillosos que, fins i tot quan es detecten a la plataforma, continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: La Comissió Europea acusa AliExpress d'haver vulnerat la llei comunitària que regula l'activitat dels grans portals d'internet. Brussel·les assegura que el gegant xinès, popular per oferir productes a baix cost, ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre aquests articles perillosos o falsificats. Per a la Comissió Europea és greu que fins i tot els anuncis o les recomanacions que reben els usuaris quan naveguen per AliExpress promocionin sovint productes il·lícits i toca el crostó a la companyia per tenir massa poc personal, diu Brussel·les, encarregat de detectar i retirar articles il·legals del seu portal web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la Comissió podria sancionar amb la llei europea a la mà.
0: Gràcies, Bruno. I la borsa de les petites i mitjanes empreses ha suspès la cotització de les accions d'Holaluz. La decisió arriba després que el govern espanyol anunciés un procediment administratiu per extingir el permís d'aquesta empresa com a comercialitzadora d'energia elèctrica. De forma paral·lela, el Ministeri per la Transició Ecològica també ha iniciat un procediment per traspassar els clients d'Holaluz a una altra comercialitzadora. Ahir l'empresa, amb seu a Barcelona, va dir que garanteix el subministrament als seus clients i que els passos fets pel govern espanyol són tràmits administratius puntuals i que la companyia ho està gestionant.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El rei Carles d'Anglaterra accepta la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre abans d'encomanar-li la feina al seu company de partit laborista, Andy Burnham. A la seva al·locució de comiat, Starmer ha presumit d'haver fet del Regne Unit un lloc més just després de 2 anys al càrrec i s'ha compromès a ajudar el seu substitut.
9: Ara que passo el testimoni a Andy Burnham, li desitjo tots els èxits. Té tot el meu suport. He has my full
0: support. Burnham serà el 7è primer ministre britànic de l'última dècada. Hi ha hagut nous atacs a l'Orient Mitjà, però també missatges en favor d'una solució diplomàtica. Ha estat la 9a nit consecutiva d'atacs aeris nord-americans contra objectius militars de l'Iran. Per la seva banda, el règim de Teheran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli per aquest punt estratègic per al comerç mundial mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració de Donald Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
10: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
0: L'Iran assegura que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors, com confirmava el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers, Ismail Baghaei.
11: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
0: Doncs amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels 91 dòlars al barril, ha caigut una altra vegada. Ara se situa al voltant dels 88 dòlars. I disparats més de 400 drons ucraïnesos contra Moscou i la seva regió, segons ha anunciat l'alcalde de la capital russa, que assegura que la majoria han estat abatuts. Hi ha, però, almenys 10 ferits i edificis incendiats per l'impacte d'alguns artefactes. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que ha atacat instal·lacions logístiques i un magatzem de petroli. A Ucraïna, mentrestant, s'han elevat a 10 els mariners morts per un bombardeig rus contra un vaixell a prop de la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. Es tracta d'una embarcació turca, amb bandera de Guinea-Bissau, que transportava blat i amb tripulació de l'Índia i dels Estats Units. L'exèrcit ucraïnès ha denunciat que l'atac s'ha fet contra un vaixell civil que assegura que no representava cap amenaça militar i ho ha qualificat com una violació greu del dret internacional humanitari.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Avui pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i amb temperatures encara molt altes, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
12: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però van ser de poca afectació. I, en canvi, el de Guadalajara, Castella-La Manxa, continua avançant pel Parc Natural de Sierra Norte i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees. Les flames han obligat a evacuar 1.200 persones d'una trentena de nuclis urbans a la zona. El foc, que va començar dijous passat al municipi de La Mierla, ja s'ha convertit en el pitjor de la història manxega. Emiliano García Page és el president de Castilla-La Mancha.
13: És, sin duda ninguna, en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
0: Al llarg de la nit, l'incendi ha avançat prop de 10 quilòmetres i es calcula que té una extensió superior als 120. Els bombers estan reforçant les tasques perquè la previsió meteorològica apunta que la situació es complicarà de cara a la tarda. Hi treballen una cinquantena de dotacions terrestres, 2 d'aèries i, en total, prop de 300 efectius. Segons els càlculs de l'executiu manxec, les tasques d'extinció ja sumen un cost de 50 milions d'euros. I, mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecar l'ordre d'evacuació de 3 municipis propers a la zona afectada. Així hem arribat al punt d'un quart de 2 del migdia. Comprovem quin és l'estat del trànsit a aquesta hora en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora encara aturades a la P7 de Gelida a Martorell en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut fa gairebé un parell d'hores i que segueix tallant un carril. Millora la circulació, tot i que encara hi ha densitat també a Martorell, però en sentit sud per un vehicle avariat que ara ja ocupa el voral. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. Parlem de transport públic. Rodalies informa que aquest migdia dos trens de la línia R3 no circularan per causes operatives. Són el de 3:15 que havia de sortir de Ripoll cap a la Garriga i el d'un 3:15 que havia de sortir de la Garriga cap a Ripoll. Com a alternativa hi haurà servei d'autobusos.
2: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
15: Avui i demà torna a ser un dia de calor intensa. Màximes que tornaran a pujar fins als 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en un dia majoritàriament assolellat i amb temperatura a la major part del país entre els 30 i els 35 graus. Un dia de sol, però aquesta tarda amb la possibilitat d'algun ruixat, a primeres hores de la tarda, més probable cap a la Terra Alta, fins i tot la Ribera d'Ebre. Al vespre podrien arribar també en àrees del Pirineu Oriental, Pirineu Gironí, i a la nit, la primera part de la nit, fins i tot podria fer alguna gotellada a l'àrea de la costa de Barcelona. Demà repetirà aquesta situació de sol i de calor, a la tarda amb algun ruixat, sobretot en àrees del Pirineu Oriental, i la tendència de cara als propers dies és que la temperatura de mica en mica vagi baixant, i sembla que de cara al cap de setmana les temperatures es podrien normalitzar per l'època de l'any.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Seguim amb més coses, un quart i dos minuts de dues. Al Putxet, al barri de Barcelona, a aquesta hora, els bombers estan inspeccionant alguns dels locals desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Alguns dels veïns podran tornar avui a casa, però la majoria dels afectats encara no tenen data de retorn. Unitat mòbil al Putxet, a Barcelona. Anna Escura.
16: El 7 de juliol, un esvoranc a la pizzeria Verona del carrer Teodora La Madrid, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui, 11 habitatges i 4 locals comercials del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran començar a tornar a casa. En Miquel Santamarta té un bar al número 56 del carrer Sant Gervasi de Cassoles.
17: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
16: Menys contents estan els veïns que encara no poden tornar a casa, com la Teresa, que és veïna del carrer Teodora La Madrid.
18: Perquè estan posant ciment a tot el centre de la Mansana, a tots els patis. El meu perquè està un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona. Però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
16: La Teresa està allotjada en un hotel. Com a mínim, no podrà tornar a casa fins d'aquí 4 setmanes.
0: Gràcies, Anna. I l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, estén el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi mentre espera el resultat de les analítiques a parts del terme on encara no se sap si l'aigua de l'aixeta és apta per al consum o no. Fa 2 setmanes van detectar l'aigua de boca compostos químics artificials a nivells superiors als permesos. Tordera, Marta Vallès.
19: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica que han pres la decisió d'ampliar les mesures de repartir aigua a tot el terme perquè no descarten que les analítiques fetes a altres punts del municipi donin també nivells de PFAS superiors al que està establert. En parlava a l'emissora municipal.
20: Des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. Cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit.
19: Els PFAS són compostos químics artificials, és a dir, generats per l'activitat humana. Es fan servir envasos per posar menjar, cosmètics, pintures...
20: El risc segueix sent molt baix, només existeix quan el consum de l'aigua de boca és elevat diàriament i molt prolongat en el temps. Estaríem parlant d'uns mínim de 2 litres d'aigua diaris durant com a mínim 20 anys.
19: I exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini quin és l'origen d'aquests microplàstics que afecten l'aigua de l'aixeta del municipi.
0: El govern ha comunicat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de Cala Molí abans de final d'any. És una decisió que s'ha pres per protegir la zona on fa niu una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta de manera intermitent. Girona ara, Laia Claret.
1: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
21: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
1: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
0: Doncs parlant del medi natural propi d'alguns animals, més de 200 voluntaris van participar la matinada de diumenge a l'anellament de cries de flamenc al Parc Natural del Delta de l'Ebre, una iniciativa que ja ha complert 15 edicions. L'actuació permet fer el seguiment d'aquesta espècie, que és emblema del Delta, i també promoure'n la conservació. La ràpida, Ariadna Escoda.
22: Les anelles identificatives s'han col·locat a 400 polls de flamenc, una mostra del miler d'exemplars que han nascut enguany al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Francesc Vidal, director del parc, ha explicat que és una xifra habitual de reproducció en aquesta colònia.
23: Han sortit uns 1.000 polls aproximadament. Això és una productivitat de més de 0,5 polls per parella, que és una productivitat prou bona dins del que és l'espècie. No?
22: Un cop marcades, cada cria s'ha pesat i mesurat per tenir un registre de la informació d'uns exemplars que en una setmana s'espera que comencin a migrar cap al nord d'Àfrica i altres indrets del Mediterrani. En 15 edicions d'anellament s'han marcat uns 5.000 exemplars de flamencs.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7 minuts, 2 quarts de 2, l'espin-off de The Big Bang

0: accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, a Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
1: Ruth, llámame, por favor.
2: Papá.
3: Mamá está muerta, Ruth.
0: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Esports.
5: Ernest Macià, bon dia.
6: Què tal, bon dia? La selecció espanyola arribarà d'aquí aproximadament una hora a Madrid, procedent dels Estats Units, després de guanyar ahir el seu segon Mundial. S'espera que ho faci a quarts de tres i que els vols a les tres puguem veure ja les cares dels protagonistes que posteriorment passaran per la Sarsuela i per la Moncloa i que a les 7 de la tarda faran una rua pels carrers de Madrid. És el segon títol d'Espanya com a campiona del món després del de fa 16 anys a Sud-àfrica, una final que va dominar i Espanya totalment des de la possessió. 1-0, gol marcat per Ferran Torres, un altre jugador del Barça decisiu, marcant a la segona d'una pròrroga que dona el títol de campió del món.
7: Si totes les finals són difícils, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
6: Somriures al cantó espanyol, llàgrimes a l'argentí.
8: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado.
6: Aquest que sentim és Scaloni, Lionel.
8: Pensé que
6: tècnic argentí.
8: Todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
6: I és que la d'Escaloni és una de les fotos d'aquesta rendició argentina, també les llàgrimes de Lionel Messi, o per exemple la salutació entre Lionel Messi i el blaugrana i Lamine Yamal, una dècada després de la mítica foto de justament els dos mateixos protagonistes, però en papers invertits, en aquest cas Lionel Messi ungint a un jove Lamine Yamal quan encara no se sabia que Lamine seria jugador del primer equip de futbol del Futbol Club Barcelona i també de la selecció espanyola. Una selecció que té 9 campions del món catalans: Pau Cubarsí, Marco Corella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Dani Olmo, així com també Marc Pubell i David Raya. Escoltem el que ha sigut un dels millors jugadors, no només catalans, sinó un dels millors jugadors d'aquest Mundial, Dani Olmo, de Terrassa.
9: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
6: Un altre dels jugadors que han estat claus en aquesta victòria de la selecció espanyola, i en particular des del punt de vista defensiu, on Espanya ha encaixat només un gol en tot el torneig, és Pau Cubarsí, a qui se li ha reconegut el fet de ser el millor jove jugador d'aquest torneig.
10: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma.
6: I aquest que sentim és
10: amb les variacions,
6: Jordi Roura,
10: que hi ha que fer, perquè com totes les
6: coordinador de la Masia quan la Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys.
10: Essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea és genèrica del Barça, li agradi qui li agradi.
6: I responsable també del futbol base del Barça durant uns quants anys. El davanter francès Kylian Mbappé ha rebut el premi com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 10 gols, els últims dos al partit contra Anglaterra, intrascendent pel tercer lloc. Leo Messi va acabar segon amb 8 gols i tercer l'anglès Bellingham amb 7. Pel que fa a pilotes d'or, la pilota d'or d'aquest Mundial és per a Rodri, migcampista de la selecció espanyola, la de plata per a Messi i la de bronze per a Kylian Mbappé. El Tour de França avui, segona jornada de descans. Tadej Pogačar és més líder, té 5 minuts sobre el segon Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder. La notícia va ser la retirada de Jonas Vingegaard, el danès, que fins ara era segon a la general, va abandonar per una caiguda en què es va fracturar la clavícula i d'aquí uns dies passarà pel quiròfan.

0: Stauffen. Això amplia automàticament la lluita per la segona plaça a la general de la ronda francesa. En tennis hem estat pendents aquest matí d'una final ajornada que s'havia d'haver jugat ahir, que s'ha jugat avui, que té presència catalana. La del torneig de Iaşi a Romania era un torneig important. Finalment, derrota de Paula Badosa, que ni tan sols ha pogut acabar el partit per problemes físics. L'esforç d'aquestes últimes setmanes per intentar assolir l'objectiu d'entrar al top 100 li ha passat factura a la final. Una final que ha guanyat l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 al primer set i per 4-0 i retirada en el segon de Paula Badosa. Retirada de Paula Badosa, per tant, la victòria per l'egípcia. El fet d'haver entrat al top 100 per a Paula Badosa, al top 100 del rànquing 8, li suposa garantir-se de manera automàtica la presència directa en el quadre final del US Open, que era un dels seus objectius. I tot això poques hores després que Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets de la NBA, fos nomenat fill predilecte de Badalona, la seva ciutat.
1: Són 2:15.

0: Repassem les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora. Forta baixada de la criminalitat a la ciutat de Barcelona amb un descens de l'11% al primer semestre de l'any. Cauen especialment els furts, amb un 21%. Són dades revelades després de la Junta de Seguretat de Barcelona. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, demana penes més contundents contra la possessió d'armes que vincula al narcotràfic. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda. I us hem explicat també que la Comissió Europea ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet per considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. A partir d'ara, altres qüestions. Per exemple, les defenses dels 12 CDRs encausats per terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia. En una escrita que ha tingut accés 3CAT Info, asseguren que la sentència de la Justícia Europea de dijous passat els dona la raó i que no hi ha cap obstacle per aplicar-los l'oblit judicial. I parlarem també de l'accident ferroviari que va haver-hi a Gelida fa justament avui mig any. Va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. I en esports, Ernest Macià, pendents de l'arribada dels jugadors de la selecció espanyola de futbol després que ahir guanyessin el seu segon Mundial.
1: Exactament, Estel, amb nou catalans d'aquí a menys d'una hora. De fet, hauria d'haver arribat ja aquesta selecció, però hi ha hagut endarreriments amb els vols i, per tant, s'espera a Barajas l'arribada d'Espanya per d'aquí aproximadament a una hora.

0: I pel que fa al temps, domini del sol i temperatures en augment. A partir de la tarda hi podrà haver ruixats puntuals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, que de cara al vespre també poden arribar a algun altre punt del Pirineu. Bon dia, són 2:45 de 2 del migdia.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Comencem, doncs, amb aquest canvi de govern que ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa. És Raúl Moreno, el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Illa el nomenarà, era fins ara número 2 del departament, i a partir d'ara serà nou conseller en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Raúl Moreno és educador social, i la seva trajectòria política com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i com a diputat al Parlament ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. És el primer canvi que fa el president de la Generalitat, Salvador Illa, al govern, i arriba a la meitat de la legislatura.
2: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: Martínez Bravo deixa el càrrec la mateixa setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Raúl Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió de govern. Més coses ara, us ho hem avançat fa una estona, ara ho podem ampliar. Baixen a Barcelona un 11% els delictes el primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat. Són dades que, com us deia, més s'han fet públiques aquest migdia a la Junta de Seguretat Local de Barcelona i ho ha seguit des de l'Ajuntament en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Estel. Aquí totes dues administracions, Generalitat i Ajuntament, es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts que representen, recordem-ho, 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat de Barcelona i que el descens arriba en aquest primer semestre a un 21% respecte al primer de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa, segons l'alcalde Jaume Collboni, una baixada històrica.
4: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%, per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
3: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, que en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals, Collboni ha estat taxatiu.
4: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
3: Pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de violència de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència...
0: Doncs gràcies, Miquel Jarque. Això és el que ha donat de sí aquesta Junta de Seguretat que s'ha fet aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona. Sembla que teníem alguna dificultat per sentir aquests talls de l'alcalde Jaume Collboni i també de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Si de cas, després reprenem ja la connexió. Fins ara, Miquel.
3: Fins ara, bon dia.
0: I els Mossos d'Esquadra i la policia local d'Alella, al Maresme, han detingut 8 persones i han desmantellat una plantació de marihuana amb prop de 1.400 plantes. La plantació estava ubicada en un domicili i els detinguts, 7 homes i una dona, tenen edats compreses entre els 21 i els 67 anys. La investigació va permetre detectar una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica valorada en 59.000 euros. Durant l'escorcoll també es va intervenir 2.690 euros en efectiu. La investigació es va iniciar després que diverses informacions apuntessin a la possible existència d'un cultiu de marihuana a l'interior de l'habitatge. Les primeres comprovacions policials van permetre detectar una forta olor de marihuana a l'exterior de la finca, així com el funcionament continuat d'equips d'aire condicionat.
1: 3Cat Info.
0: Més coses, són 2:15 de 2. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. Ho reclamen pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que l'oblit judicial es pot aplicar també als delictes de terrorisme que són a l'Audiència Nacional. En un escrit a qui ha tingut accés 3Cat Info, els advocats insisteixen que la dotzena de CDRs encausats no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. La causa està aturada a l'Audiència Nacional des de fa més de 2 anys, quan la sala va elevar els seus dubtes sobre l'amnistia a la justícia europea i finalment dijous van tenir la sentència. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, es nega a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada avui com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació a 2 empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, de Joseba García. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i de tràfic d'influències. I Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès vendre productes il·legals, insegurs o falsificats al seu portal web. El govern comunitari parla de joguines o cosmètics perillosos que, fins i tot, quan es detecten a la plataforma, continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: La Comissió Europea acusa AliExpress d'haver vulnerat la llei comunitària que regula l'activitat dels grans portals d'internet. Brussel·les assegura que el gegant xinès, popular per oferir productes a baix cost, ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre aquests articles perillosos o falsificats. Per a la Comissió Europea és greu que fins i tot els anuncis o les recomanacions que reben els usuaris quan naveguen per AliExpress promocionin sovint productes il·lícits i toca el crostó a la companyia per tenir massa poc personal, diu Brussel·les, encarregat de detectar i retirar articles il·legals del seu portal web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa, lluny del topall màxim del 6% de la facturació que la Comissió podria sancionar amb la llei europea a la mà.
0: L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat del seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per 250 cotxes, 28 pisos dotacionals o un centre de dia. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar el projecte. Salardú. Sofia Cabanes.
7: Després de 6 anys treballant en este projecte, l'Ajuntament s'ha vist obligat a fer marxa enrere, tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall. Este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
8: El projecte era 12 milions més IVA, però fins final... Pues quan realment els números a UE, el 2026, pues aquest projecte se mos anava a quasi 25 milions d'euros. A la vegada nosaltres com a Ajuntament, davant la nostra capacitat econòmica, som que podem, bueno, tots els ajuntaments se poden endeutar el 100% del seu pressupost.
7: Havia de ser una de les instal·lacions més importants de tota la Vall d'Aran i ara quedarà així.
8: Avui hem tret ja planta de pàrquing, de 260 places, ara hi ha 160, de 28 viuendes, ara hi ha 9, i en pis també el que hem de rebaixar el que són les nautades i en pis. També hem tret el centre de dia, el consultori, i fins final ens queda per 11.900.000, que de Meriva és un 14.000.
7: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'1,40 m d'alçada.
0: Gràcies, Sofia. A la 1:42, després de la primera derrota, Pedro Sánchez ho tornarà a intentar i portarà aquesta setmana al Congrés el segon debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària, això per poder elaborar els nous comptes de l'Estat. La majoria del PP, Vox i Junts tornarà, però, a votar-hi en contra. Madrid, Àngels Lafuente.
9: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
10: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
9: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard.
0: I, de fet, Junts ja adverteix que no donarà suport als pressupostos de Pedro Sánchez si no millora la inversió a Catalunya. En un escrit a la xarxa social X, Carles Puigdemont ha assegurat que és una indecència i un insult que Catalunya porti a l'Estat el 19% del PIB, però que rebi només el 8,6% del que el govern espanyol gasta a les comunitats autònomes. Afegeix que cap diputat català hauria de donar suport als comptes fins que no es reverteixi aquesta situació.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les tres onades de calor que hem estrenat amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no vèiem des que es va acabar la sequera, ara fa 2 anys. Malgrat la primavera plujosa, que feia preveure un any complicat pel que fa a aquests insectes, almenys de moment no està sent així. Les temperatures extremes d'aquests dies compliquen la vida dels mosquits i, a més, ajuden a l'evaporació ràpida dels pocs focus d'aigua que hi pugui haver, de manera que les cries no tenen temps de desenvolupar-se. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits que en els 2 últims anys.
11: Estem veient aquesta reducció referent a als 2 anys anteriors, per exemple, no? Tant a nivell d'incidències que poden comunicar els ciutadans per als diferents canals que té l'administració, com a nivell de la vigilància territorial que efectuem, no? És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els 2 anys anteriors.
0: Els mosquits com les paneroles necessiten que faci certa calor per reproduir-se, però les temperatures extremes o les nits tropicals, com les que portem temps encadenant ja, poden frenar-ne l'expansió. Curiosament, però, les paneroles estarien aguantant i les empreses que treballen amb el control de plagues tenen més o menys el mateix nombre d'incidències que l'estiu passat per aquesta època. Així hem arribat al punt de 3:15. Fem un repàs actualitzant dades pel que fa a l'estat del trànsit. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora, aturades a l'AP7, a Bàscara, en sentit sud, per un vehicle que s'ha incendiat i talla un carril. Hi ha retencions d'entre 1 i 2 quilòmetres. A la mateixa via, retencions encara de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident que segueix tallant un carril. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, per un vehicle variat que afecta un carril, i també a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat. Parlem de transport públic perquè hem d'actualitzar la situació a Rodalies, a la línia RL4, on des de primera hora del matí els trens circulaven fora del seu horari habitual per una incidència a la infraestructura entre Calaf i Manresa. Doncs bé, Renfe acaba d'informar que la situació ja s'ha normalitzat.
1: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
13: Les properes hores seguim parlant d'aquest temps assolellat i de calor. Una calor que tornarà a portar les temperatures per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent, potser també cap a les Terres de l'Ebre, i a la resta del país entre els 30 i els 35 graus. En un dia de sol, però amb alguna nuvolada, i fins i tot no descartaríem algun ruixat que a mitja tarda podria afectar alguns punts com l'àrea de la Terra Alta o també la Ribera d'Ebre. Al vespre podria arribar també en punts del Pirineu, sobretot el Pirineu Oriental, i a la nit fins i tot podria arribar alguna gotellada a la zona central de la costa de Barcelona. Un temps de sol en conjunt que els propers dies es repetirà, encara amb temperatures altes aquest dimarts i aquest dimecres, i encara amb alguna nuvolada a la tarda i algun ruixat, sobretot al Pirineu, però a finals de setmana sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. Sis mesos després, les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei a totes les línies. Ho recordem amb en Joan García.
14: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de la P7 afectat pel temporal Harry va caure sobre la via i va xocar un tren. Va morir un maquinista que feia pràctiques i hi va haver una trentena de ferits. Dos dies abans hi havia hagut el descarrilament i topada entre dos trens d'alta velocitat a Ademús, a Còrdoba, que va causar 46 morts. La circulació de Rodalies a Catalunya es va aturar a tota la xarxa i no es va reobrir fins que els maquinistes van donar el vistiplau a la inspecció que se'n va fer. Durant aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. I ha fet millores estructurals, com ara els túnels del Garraf i de Rubí. El director adjunt de construcció a la zona est d'Adif, Àngel Contreras, creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada.
15: De vegades que va ser una situació extraordinària i es van emprendre mesures extraordinàries, també. Concentrar totes les inspeccions que hi havien que fer, segons el nostre pla, en un parell d'anys, dos anys, en dos mesos. Però sí que és cert que aprofitant del que ha passat, per ara ho veurem, per deixar una xarxa molt més resilient.
14: Per fer tot això, es van arribar a establir més de 200 limitacions temporals de velocitat que han condicionat el compliment dels horaris. Ara encara en queden 135. Quan tornarem al nivell de servei que hi havia abans de l'accident de Gelida? Francisco Cárdenas, maquinista i representant d'UGT a Renfe, s'atreveix a posar data en declaracions a 3CAT Info.
16: Poco a poco van avanzando, y sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas, pero yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad. Pero también dependerá muy mucho de las empresas que nos hacen las obras. Tenemos más terraplenes que arreglar que empresas que las arreglen.
14: Però la xarxa més reforçada no evita incidències diàries. Avaries a la infraestructura, als trens, de senyalització, per robatoris de cable, per causes meteorològiques o per atropellaments, continuen fent que fer un desplaçament en tren sigui poc fiable. I els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
17: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i, sobretot, el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix. Per poder aconseguir que els usuaris tinguin confiança, primer se'ls ha d'oferir tota la informació en un temps real i després s'ha d'intentar garantir que els trens arribin a l'hora i que no se'n cancel·lin.
14: I com pensa el govern recuperar la confiança de l'usuari? La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es marca dues maneres d'actuar.
18: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema. I això ho volem fer amb actuacions immediates, algunes actuacions al Pla de Serveis Ferroviaris, 26, 27, d'aquí el 2030, també el 2040, però també amb una mirada llarga. És necessari que actuem en l'immediat, però és molt necessari, insisteixo, que actuem des de la planificació.
14: 190 milions d'euros és la factura que fins a dia d'avui ha comportat tot el que ha calgut reparar aquest mig any posterior a l'accident de Gelida.
0: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital abrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats com la creació d'un espai viu al Parc Teodor González. Tarragona, Jordi Barranca.
19: 18 anys després d'haver marxat a Deltebre, el certamen torna a la ciutat, l'esperit es manté i en aquest sentit el festival comença aquest matí amb les formacions professionals i els monogràfics amb noms importants en l'escena internacional com Peeping Tom i Wim van de Caibus. Vertebra Dansa, més s'avança les necessitats amb les danses urbanes comercials. Roberto Olivan n'és el director.
20: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. És per això que, per exemple, dos dels professors que tindrem pues, són actualment ballarins de Madonna. Barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
19: Més enllà de l'àmbit professional, el festival també es dirigeix a la resta del públic. Ho fa, per exemple, amb iniciatives com l'Espai Viu, novetat d'enguany, situat al bell mig del pomo verd de la ciutat i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia amb un títol homònim, el del festival. No falta tampoc la Carpa, on es duen a terme els espectacles nocturns, que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
20: La Carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
19: Vèrtebra Dansa portarà espectacles gratuïts a la plaça de l'absis de la catedral, una forma, doncs, de sortir al carrer i apropar-se al conjunt de la ciutadania. Tot plegat serveix per enfortir Tortosa com a capital també cultural de les Terres de l'Ebre.
0: I acabarem parlant de l'exposició 35 anys picant pedra, que repassa les excavacions que s'han fet al Pallars, dirigides per la Universitat de Barcelona, i que explica com aquestes investigacions han permès descobrir castells, pobles abandonats i la manera de viure, en definitiva, a l'edat mitjana. Ens ho explica des de Trem en Pau Rovira.
2: La mostra recull fotografies, objectes recuperats durant les excavacions i el treball fet en alguns dels principals jaciments medievals de la comarca. L'objectiu, acostar l'arqueologia a la ciutadania i explicar que darrere de cada descoberta hi ha dècades de recerca, formació i treball de camp. La directora de les excavacions, Marta Sancho, assegura que aquests 35 anys han estat una experiència vital i destaca que la mostra també vol ajudar a entendre què aporta l'arqueologia al coneixement de la història del Pallars, tot a través dels ulls de la història i de diversos jaciments.
21: Tot el que està relacionat amb el mateix jaciment de Fabregada, tot el que fa referència a com es produïa ferro en aquella època, el Timiris pel fet de que s'ha destapat d'alguna manera un tema que era difícil d'abordar, que era el primer monacat que va començar a s'instal·lar en aquestes terres, com era aquest monacat, quines característiques tenia, i després tot el que estem fent ara de les aportacions del coneixement i de saber com es va produir tot el procés de feudalització amb els castells com a centres d'aquest procés. No?
2: El títol de l'exposició 35 anys picant pedra també té un significat especial.
21: És el títol d'aquesta exposició, picant pedra, no és només físicament que ho és, sinó tot el que ha significat també de convèncer a les institucions de la importància de fer aquesta arqueologia.
2: L'exposició es pot visitar a la llibreria La Cingratella de Tremp fins al 6 d'agost.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: 4 minuts i mig, haurem arribat a les 2 del migdia.
1: Esports.
0: Ernest Macià, bon dia.
22: Què tal, Estel? Bon dia. Doncs estem pendents a aquesta hora de l'arribada de la selecció espanyola, els campions del món, a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Hauria de ser aproximadament d'aquí a mitja hora l'aterratge d'aquest avió. Tot això en un dia en què la selecció espanyola doncs oferirà el títol als seus aficionats i passarà també per la Sarsuela i la Moncloa. A les 7 hi haurà la rua per tot arreu, però insistim, en el decurs del Catalunya migdia us explicarem l'arribada d'una selecció on hi ha 9 jugadors catalans, a més de 3 jugadors extres del Barça, un dels quals va marcar ahir. El jugador del País Valencià, Ferran Torres, va tornar a marcar un gol decisiu a la segona part de la pròrroga i ho va fer sent escollir millor jugador del partit.
23: Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
22: Una de les fotos de la final és l'abraçada en acabat el partit sobre la gespa entre l'argentí Leo Messi i el blaugrana Lamine Yamal. Més fotos que ens va deixar a la final, les llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina i també les llàgrimes del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que seguirà fins a finals d'any i després podria deixar la selecció.
24: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar y me duele el alma, lo siento.
22: Les llàgrimes, doncs, d'Scaloni, que eren també les llàgrimes d'un país, Argentina, que venia de guanyar l'últim Mundial i que buscava fer una cosa que no succeïa des de feia dècades, i és que algú guanyés un Mundial per segona vegada consecutiva. La selecció espanyola, sentirem ara Dani Olmo, un dels millors jugadors no només de la selecció espanyola, sinó de tot el torneig, sense el premi d'un reconeixement individual, un dels nous jugadors catalans, al costat de Pau Cubarsí, Marco Corella, Eric García, Joan García, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Marc Bubí i David Raya. Aquest és Dani Olmo.
3: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
22: Com us dèiem, dels jugadors del Barça va destacar al marge Dani Olmo, Pau Cubarsí, i aquest sí, reconegut amb un premi individual com a millor jugador jove del torneig. I aquest matí ha passat pel matí de Catalunya Ràdio Jordi Roura, extècnic del primer equip del Barça, també responsable del futbol base quan Lamine Yamal hi va arribar amb 7 anys, que assegura que aquest Mundial torna a ser un triomf de la Masia.
4: Crec que els resultats estan aquí, no? Jugant d'aquesta forma, òbviament, amb les variacions, les adaptacions que hi ha que fer, perquè com totes les coses evolucionen, no? I sempre hi ha els seus matisos, no? Però la idea essencial, que és dominar el joc a través de la pilota, crec que es manté, i aquesta idea és genèrica del Barça, li agradi qui li agradi.
22: El davanter Francesc Kylian Mbappé va rebre el premi com a màxim golejador, però a més també la pilota de bronze d'aquest torneig. La de plata va ser per Messi, la d'or va ser per a Rodri, el jugador que va comandar el migcamp de la selecció espanyola. El Tour de França avui, segona jornada d'aturada. Descans després que Tadej Pogačar es confirmés com a líder consolidadíssim amb més de 5 minuts sobre el segon classificat, Remco Evenepoel, i tot plegat perquè ahir es va retirar el principal contrincant, Jonas Vingegaard, que anava segon a la general a 3 minuts i va abandonar per una caiguda. Es va fracturar la clavícula i d'aquí a uns dies haurà de passar pel quiròfan. Per tant, doncs, aquesta última setmana, amb només 2 punts calents, coronaran, si no hi ha cap canvi, a Tadej Pogačar com a campió novament d'un Tour de França. I en tennis, aquest migdia hem estat pendents de la final del torneig a Iaxi, a Romania, que s'havia d'haver jugat ahir, però es va ajornar per la pluja. En aquest torneig hi havia una catalana, Paula Badosa, jugava contra l'egípcia Mayar Sherif, però la catalana ha perdut per 6-4 i 4-0 ha hagut d'abandonar per lesió. Això sí, el fet d'haver arribat a la final li permet a Paula Badosa entrar entre les 100 millors jugadores del rànquing, i això automàticament li obre les portes de l'obert dels Estats Units.
5: La selecció espanyola de futbol celebrarà aquesta tarda el segon Mundial de la seva història. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: Triomf de la selecció espanyola de futbol davant l'Argentina en una final que es va allargar fins a la segona part de la pròrroga, quan Ferran Torres va marcar el gol de la victòria. L'èxit de la selecció espanyola s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma pel Fòrum, Natàlia Ramon.
8: Els jugadors arriben aquest migdia a l'aeroport de Barajas, a Madrid, i a la tarda es faran les celebracions i la recepció del rei i del govern espanyol.
5: Aeroport de Barajas, Tania Tàpia, bon dia.
25: Està tot a punt aquí a l'aeroport de Barajas perquè la previsió és que arribi a 3:15. L'avió dels jugadors pujaran a 2 autobusos llançadora que ja estan aquí, on es llegeix enhorabona campions, i aniran directes a la zona d'autoritat. Serà la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units, ja amb la copa a la mà, com dèieu, a la tarda. Primer agenda institucional, la Sarsuela i a la Moncloa. Després festa als carrers de Madrid amb l'escenari principal ja muntat a Cibeles, on s'espera que els jugadors hi arribin a entorn a les 9.
5: A banda d'aquesta ressaca espanyola, aquí a Catalunya hem estat pendents a primera hora del matí de canvis al govern. El president Salvador Illa nomena Raúl Moreno per rellevar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals.
8: Raúl Moreno, que fins ara era el número 2 de la conselleria, és educador social de formació, i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament.
5: Baixen els delictes a la ciutat de Barcelona. Barcelona. Durant els primers 6 mesos de l'any ha baixat un 11% la criminalitat a la capital catalana, però els homicidis gairebé s'han duplicat. Han passat de 5 a 9. Barcelona, Miquel Jarque.
7: Sí, l'alcalde Jaume Collboni ha parlat de dades històriques i és que baixa també un 16% la multireincidència i un 20% els fets amb armes blanques. Pel que fa a les armes de foc, Collboni, taxatiu.
9: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
5: D'altra banda, avui fa 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida i mig any després de la crisi ferroviària encara hi ha més d'un centenar de trams que tenen limitacions temporals de velocitat.
8: Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa ferroviària, ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. Però les plataformes d'usuaris asseguren que el servei continua sent deficient. De fet, hi ha incidències diàries i els viatgers no confien en aquest servei. Pol Méndez és el tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
17: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
5: I avui els carrers del centre de Girona s'han omplert de decorats de cinema. I és que comença el rodatge d'Embolicats, l'adaptació de Rapunzel, que durant 2 setmanes ocuparà bona part del barri vell. Girona, Fèlix Martín.
10: Hola, bon dia. Sí, abans que posin les càmeres i el director faci el crit d'acció, cal que tots els decorats estiguin a punt. I això és el que estan fent a dins i a fora la catedral i sobretot els carrers al voltant. Hi ha restriccions en els accessos. Alguns comerços hauran de tancar, però confien que el ressò de la pel·lícula de Disney serà tan gran com el rodatge de Joc de Trons, que encara avui, 10 anys després, atrau visitants.
5: En condicions normals diríem que quan falti 20 minuts per les 3, la informació esportiva, avui no serà així, anirem més tard, anirem quan faltin 10 minuts, perquè insisteixo que començarem el Catalunya Migdia amb aquesta ressaca de la victòria de la selecció espanyola i el Mundial de Futbol. En els últims 10 minuts, abans d'arribar a les 3, repassarem la resta de l'actualitat esportiva amb l'última hora de Barça, d'Espanyol, de Girona i també, per exemple, la jornada de descans al Tour de França. Ara, però, és moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a la P7 a Bàscara en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat i de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
5: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Tomàs Molina, bon dia.
13: Molt bon dia.
5: Comencem la setmana amb calor, però més normalitzada de la que hem tingut els últims dies?
13: Sí, hi haurà un pic de calor avui i demà. Perdona, però és que l'aire condicionat m'està deixant.
5: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sembla fins i tot difícil de reconèixer't, però sí, sí, endavant, endavant, Déu-n'hi-do.
13: És l'aire condicionat, eh? Doncs això, avui i demà tindrem pic de calor. Avui la temperatura pot pujar fins als 40 graus, però jo crec que quedarà fregant els 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, potser també algun punt de les Terres de l'Ebre, però jo crec que quedarà per sota, perquè ara ja estava començant a baixar, i demà podria arribar als 40-41 al Pla de Lleida. Passarà avui i demà. A partir de demà passat, la temperatura anirà a la baixa i, de fet, el cap de setmana es normalitzarà per un mes de juliol normal. D'altra banda, sol en conjunt, i aquesta tarda potser algun ruixadet que podria afectar algun punt de la Terra Alta amb alguna tempesta en aquest indret. Després, cap al vespre, podria haver-hi algun ruixat també a l'interior de del Ripollès, potser cap a Osona, i a última hora de la nit, a les 11, a les 12 de nit, fins i tot podria fer alguna gotellada a l'àrea de la costa central. Però en conjunt, els propers dies parlarem d'això, de sol, d'alguna nuvolada al Pirineu i de temperatura. Fins demà amb aquest pic de calor.
5: Gràcies, Tomàs, i recupera't aquesta
13: veu. Vaig pastilles d'aquestes al pròpolis.
5: Molt bé.
13: Fins ara.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:06. La selecció espanyola de futbol és la nova campiona del món. L'equip espanyol aconsegueix el segon títol de la seva història, superant ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi, la fins ara campiona, per 1-0, amb un clar protagonisme blaugrana a la final. Un dels enviats especials de Catalunya Ràdio aquest Mundial ha estat el Roger Arbussà, encara el tenim a Nova York. Roger, bon dia.
26: Com esteu? Bon dia.
5: Quina és la ressaca d'aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial?
14: Mira, molta eufòria a la selecció espanyola hores després de la consecució d'aquest segon Mundial. És el final perfecte per aquesta selecció espanyola després del que ja va tenir el 2010, 16 anys després la segona estrella, i Espanya que confirma que el relleu generacional s'ha completat amb èxit. Espanya va mereixer guanyar aquesta final, va ser molt i molt superior ahir a l'Argentina, que no va fer ni un sol xut entre els tres pals i que va veure com la selecció espanyola li va treure la pilota en un altre partit molt madur i de molta autoritat dels homes de Luis de la Fuente. L'heroi d'Espanya, un jugador del Barça, Ferran Torres, que no ha acabat de passar un bon Mundial, no ho ha passat bé, no ha acabat d'estar encertat, però ahir al minut 106 de la pròrroga es va disfressar d'Andrés Iniesta, engaltant amb l'esquerra una deixada amb el cap de Nico Williams després d'una centrada molt passada des de la banda dreta. El davanter del Barça estava així d'alliberat en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
14: Ha estat sobretot el Mundial de Pau Cubarsí, escollit millor jugador jove del torneig. Ja hi va tornar a fer un molt bon partit, amb 19 anys en una final d'un Mundial, i ha estat també el Mundial de Dani Olmo, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, titular indiscutible i un fix per Luis de la Fuente.
3: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
14: Bona final també de Lamine Yamal. Bons minuts de Pedri a la segona part, que va posar ritme i també pausa quan tocava. I ahir va tornar a ser suplent Pedri per tercer partit consecutiu, com dèiem, que va fer un bon partit, però es va tornar a quedar a la banqueta. Va debutar Eric García, va substituir Laporta a la primera part de la pròrroga i es va quedar sense jugar Gavi dels catalans. Protagonisme per Marco Corella, el jugador ja del Real Madrid, peça important en aquesta selecció espanyola que ahir tenia la missió de defensar Leo Messi i que un cop guanyat aquest Mundial agraeix el suport de tothom.
15: Sí, un partit ja sabíem el que esperàvem, ells han intentat jugar al seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria, estem molt contents, no ha sigut res fàcil el que hem fet, al final jugàvem contra l'última campiona i crec que hem dominat el partit tot el rato, hem tingut moltes ocasions, és veritat que hem anat a la pròrroga, però crec que si haguéssim marcat un parell de gols tampoc hagués passat res i bueno, molt, molt orgullosos del treball que hem fet.
14: Menció especial per Luis de la Fuente, que fa més gran el seu currículum com a seleccionador espanyol. Va arribar el 2023 i va guanyar la Nations League. L'any següent, l'Eurocopa. L'any passat, subcampió de la Nations League. I ara, el 2026, es proclama campió del món.
5: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, que no va poder repetir el títol aconseguit fa 4 anys a Qatar, en veure superada clarament per l'equip espanyol en un partit que segurament haurà estat l'últim de Leo Messi amb l'albiceleste. Ernest Macià.
22: Sí, de fet, les fotos d'aquest partit, aquesta final, tenen molt a veure amb Leo Messi, perquè estaven buscant pràcticament dues dècades després la foto al final del partit entre Leo Messi i Lamine Yamal. La foto també de Leo Messi plorant i mirant a la seva pròpia afició, aquesta va ser una de les que més es recordaran, i també i sobretot la foto, però també les paraules del tècnic Lionel Scaloni, que parlen per si mateixes. Aquest desembre deixarà de ser seleccionador.
16: No, hasta diciembre y después seguramente corte. Dijo lo contrario a lo que vos estás pensando. Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo, y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos. Hasta diciembre ya te digo que voy a...
5: Són les reflexions que es van poder sentir ahir mateix a Nova Jersey, al MetLife Stadium, on es va jugar la final. Però els jugadors de la selecció espanyola estan tornant a hores d'ara cap a Madrid, on aquesta tarda els espera una agenda ben plena d'actes i de celebracions. De fet, ja haurien d'haver aterrat a l'aeroport de Barajas, però el seu vol va amb força retard. Esperant-los a Madrid i tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
25: Què tal? Bon dia. Sí, havien d'arribar abans de la una. Ens diuen, però, que la celebració a Nova York es va allargar i, per tant, aquest avió que viatja només a personal de la federació i els jugadors, doncs està previst que arribi en no massa més de 20 minuts, cap a 2:45. Els estem esperant a peu de pista. Hi ha més de 200 periodistes acreditats, expectativa aquí a l'aeroport de Barajas per veure la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la Copa. Un cop arribin aquí, els estan esperant dos autobusos on ja llegim enhorabona campions. Se'ls adonaran a la zona d'autoritats. No hi haurà, diguéssim, contacte amb els aficionats aquí a l'aeroport de Barajas perquè la festa s'espera a la tarda. Primer, amb la part més institucional, a 6:45 aniran a la Sarsuela, on els rebran els Reis, també la infanta i la princesa, recordem-ho, ja es veure ahir a l'estadi. Després, a partir de les 6, amb Pedro Sánchez a la Moncloa, Sánchez que està a Algèria, que haurà de tornar, per tant, ràpid per aquesta recepció. Hi haurà parlaments, parlaran el capità Rodrigo Hernández, el seleccionador Luis de la Fuente i també el mateix president espanyol. I a partir de les 7 s'espera la popular rua pels carrers de Madrid. S'està muntant també un escenari a Cibeles on ens diuen la previsió és que els jugadors hi arribin cap a les 9 del vespre.
5: I a l'altra banda, a l'Argentina, les llàgrimes de Messi o d'Scaloni al final del partit representen més que cap altra cosa l'enorme decepció al país. Tot i això, Argentina vol rebre els jugadors quan aterrin a Buenos Aires. Aquesta matinada, de fet, les mostres de suport a la selecció albiceleste han derivat en alguns enfrontaments amb la policia. A Buenos Aires, Joan Biosca.
1: Hola, bon dia. Els enfrontaments entre els seguidors de la selecció argentina i la policia han començat quan les forces de seguretat argentines han començat a desallotjar els perímetres de l'obelisc aquí a Buenos Aires, al centre de la capital argentina, on diversos manifestants ja s'havien enfilat feia bastanta estona a les seves tanques. La policia ha estat rebuda amb ampolles i objectes de tota mena i és quan el que era una festa, que ja durava també moltes hores, ha acabat en una batalla campal. Catarsi col·lectiva terapèutica abans d'aquests incidents entre focs artificials i un obelisc il·luminat amb els colors nacionals.
2: Nada, me trozo el alma, pero esto es la alegría de la gente. La alegría aunque hayamos perdido, la gente está feliz igual.
18: La verdad, triste por no haber ganado, pero contento porque esta selección dio todo lo que tenía, dio más de lo que tenía, no le podíamos pedir más.
1: 12 persones detingudes és el balanç de l'operatiu policial, que ha tingut escenes de tensió amb gasos lacrimògens i camions policials d'aigua a pressió. Més enllà d'això, s'espera que arribi la selecció argentina, o part d'ella, aquí a Buenos Aires en aquestes properes hores per una possible gran rebuda.
5: Doncs pràcticament hem arribat a 3:15 de la tarda, pendents d'aquesta arribada de la selecció espanyola de futbol a Madrid, i a la segona hora del Catalunya Migdia també analitzarem aquesta victòria pel que fa referència al futbol, però també pel que sociològicament ha comportat aquest Mundial a Catalunya, on hem vist més que mai pantalles gegants, molts aficionats amb la samarreta de la selecció espanyola i molta gent que fins i tot es confessa independentista, però que en canvi ha estat donant suport a la selecció espanyola. Tot això ho analitzarem a la segona part del Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa i la resta de l'actualitat.
19: Catalunya Migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
21: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
20: Tota la informació a buitaull.cat.
21: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
26: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
6: Catalunya migdia.
5: Passa 3:15. El president Salvador Illa anuncia per sorpresa un únic canvi al govern a punt d'arribar a la meitat de la legislatura. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. La consellera ha demanat deixar el càrrec per raons personals, Jordi Corbalán.
27: Sí, exercia el càrrec de consellera que balla entre Barcelona i Madrid, on resideix. Martínez Bravo, que és economista i va entrar al govern com a independent, tornarà al món científic i acadèmic. Raúl Moreno, el seu número 2 com a secretari general de la Consellera, conselleria, n'assumeix les regnes. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El president Illa enmarca el relleu en un context de continuïtat.
0: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUN.
27: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la setmana que el Parlament votarà les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
4: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
27: Moreno prendrà possessió del càrrec aquesta mateixa tarda i demà ja s'asseurà a la taula del Consell Executiu. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern. Amb els pressupostos ja aprovats fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'abast més ampli, que de moment haurà d'esperar. Es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque, haurà de deixar l'executiu si repeteix com alcaldable a Girona.
5: Doncs en la mateixa línia, l'oposició i els socis del govern vaticinen que, com deia el Jordi, el relleu a la Conselleria de Drets Socials no serà pas l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa, Marta Corbalan.
11: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa del govern.
7: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
11: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim.
8: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
11: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
9: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
11: El relleu a Drets Socials no ha convençut tampoc el Partit Popular de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
10: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
11: I la CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
5: Però no només hi ha hagut reaccions polítiques. Per exemple, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, urgeix al nou conseller de Drets Socials i Inclusió enfortir el sistema de serveis socials i a garantir un marc més estable per a les entitats socials, Sara Canyeté.
17: Sí, és per això que li demanen al nou conseller voluntat de diàleg i reforçar la cogovernança en els espais de decisió pública o privada. Consideren prioritari incrementar de manera sostinguda la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi de l'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas Catalunya.
24: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquestes situacions. Jo crec que hem de demanar primer, que augmenti la inversió social, aquestes necessitats creixents. En segon lloc, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es despliqui la llei del tercer sector. I, en tercer lloc, també un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
17: La taula també reclama mesures que aportin més estabilitat, també financera, al conjunt del tercer sector, que atén més de 2 milions de persones en situació de risc d'exclusió social.
5: Més coses, encara en la crònica política. Primer moviment després de la sentència de la justícia europea a favor de la llei d'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'oblit judicial i que arxivi la seva causa. L'Audiència Nacional ja els avisa que hauran d'esperar com a mínim fins a tornar de vacances, Raül Flores.
28: Les defenses dels CDRs asseguren que amb la sentència de la justícia europea de dijous passat, l'Audiència Nacional ja no té cap excusa per ajornar-los més l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va deixar clar dijous que la llei no contradiu la normativa europea i ara els advocats dels independentistes recorden que cap encausat no ha vulnerat els drets humans ni tampoc ha agredit a ningú. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de vacances perquè aleguen que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
5: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Baixen a Barcelona un 11% els delictes al primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen, en canvi. Passen de 5 a 9. La majoria, a més, vinculats al crim organitzat. Són dades que s'acaben de fer públiques a la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque.
3: Bon dia. Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21% respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Collboni.
12: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
3: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals. I pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem que les dades en el seu conjunt són molt positives.
3: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
5: L'incendi de la Sierra Norte, a Guadalajara, segueix avançant sense control i ha cremat, atenció, més de 26.000 hectàrees. Les mides del foc són enormes. El perímetre, per exemple, supera els 120 quilòmetres i els bombers preveuen que la situació es complicarà encara més al llarg d'aquesta tarda, Cristian Roldán.
14: El foc, que va començar dijous passat al municipi de la Mierla,

0: una nave també aislada.
1: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tres municipis propers a la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior de l'Aragó.
2: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
1: La bona evolució de les darreres hores ha permès retirar al llarg d'aquest matí els efectius de la unitat militar d'emergències. Aquest incendi de l'Aragó ha afectat més de 15.600 hectàrees.
3: A Catalunya, mentrestant, estem ara més tranquils del que estàvem fa un parell de setmanes. Però des de l'1 de juny s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any 2025. Però el perill no ha passat. Avui tenim 37 municipis en perill extrem d'incendi forestal i 219 en risc molt alt. La falta de pluges no hi ajuda i en algunes zones del país, com ara les comarques de Ponent o a la Vall de l'Ebre, fa 70 dies que pràcticament no hi cau ni una gota a Montse Poblet.
4: Sí, és el cas de les comarques com l'Urgell, el Segrià, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. La resta del país, l'últim dia amb precipitacions considerables va ser el 4 de juny, quan algunes estacions com Sant Joan de les Abadesses i Montesquiu van recollir quantitats que no es veien des del 2020. Malgrat aquesta falta de precipitacions, el balanç pluviomètric del que portem d'any encara és positiu, com ens comenta Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
5: No podem parlar d'un any que de moment s'estigui comportant de forma marcadament seca o extraordinàriament seca, perquè hi ha aquesta compensació de l'hivern que va ser plujós i, per tant, de moment encara està tapant aquesta manca de pluja d'aquestes últimes setmanes. Si això continua així, evidentment sí que ja començarem a entrar en dèficit de precipitació més general i més important.
4: Tot i la falta de pluges, els embassaments continuen amb bons nivells. Les conques internes estan per sobre del 87%.
3: I ja que parlem d'aigua, l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per tenir una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials en nivells superiors als permesos pel consum. Tordera, Marta Vallès.
6: La solució passa per diferents vies, però d'entrada es posaran filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera. També s'ha de connectar la xarxa d'aigua del municipi amb la dessaladora de Blanes. Mentrestant, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el terme com a mesura de prevenció. Ens ho explica el regidor de Coordinació de Govern, Pere Garcia.
7: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta. Des de Tordera el que sí que fem és reclamar a l'ACA que investigui l'origen d'aquests components que ho provoca.
6: L'aigua de l'Aixeta no és potable perquè supera el nivell permès de compostos químics artificials. Es troben a envasos per posar a menjar, cosmètics, pintures. Per ser perjudicial, cal un consum prolongat, uns 2 litres diaris durant 20 anys.
3: Avui fa 6 mesos exactes de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir, segur que ho recordeu, la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. Bé, doncs mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot, Mireia Salà.
8: En aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat, però això obliga a limitar la velocitat en alguns trams i condiciona el compliment dels horaris. El maquinista i representant d'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions de 3 Catinfo.
9: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
8: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
10: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
8: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, vol recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
3: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Potser ho heu notat, però l'estiu ha arrencat amb menys mosquits dels que es podia preveure després de les pluges que vam tenir a la primavera. Les tres onades de calor que hem encadenat a Catalunya i el fet que no plogui des de fa setmanes els estan complicant la vida, i els que es dediquen al control de plagues tenen menys incidències per mosquits de les que tenien en els dos últims estius. En canvi, les paneroles aguanten i fins i tot en alguns cops, en alguns llocs, n'hi ha més, Montse.

0: Els experts comparen la situació actual amb la que teníem en època de sequera. Els mosquits els agrada la calor, però tres onades seguides amb els termòmetres per sobre dels 36 graus, fins i tot per ells, són massa. Si això hi sumem que fa setmanes que no plou, els falten tolls per posar-hi els ous i els que hi ha, amb la calor, s'evaporen molt ràpid. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits.
1: Estem veient aquesta reducció. És molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
0: És el mateix que s'estan trobant a bona part del territori les empreses que es dediquen al control de plagues. Ara bé, no passa el mateix amb les paneroles. Josep Joan Domènech és el president de DEPAP, l'associació que agrupa aquestes empreses.
2: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució, sinó que hem continuat incrementant, no?
0: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients on la temperatura es manté més estable, com les clavegueres, i això explicaria que, malgrat no ser amigues de les calors tan extremes, estiguin aguantant.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda, ara passen 45 segons. Anem a la informació internacional, on tenim nova escalada en les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz i objectius nord-americans en països del Golf com a resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units contra el règim de Teheran. Les dues parts, però, no descarten tornar a les negociacions, cosa que ha fet recular el preu del petroli, Jordi Baró.
4: L'Iran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat petroliers a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli mentre continuïn els atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà fa 9 dies seguits que bombardeja objectius iranians. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units.
5: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
4: Algunes informacions apunten que hi hauria sobre la taula una proposta de treva de 10 dies per fer tornar les parts a la negociació. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Bagaí, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
6: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
4: Amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels 91 dòlars al barril, ha caigut una altra vegada.
3: Hi ha canvi de primer ministre al Regne Unit. El nou líder laborista, Andy Burnham, ja treballa per formar govern després d'assumir el càrrec aquest migdia de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada busqui passar pàgina a partir d'una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla a 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania britànica. El ja seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en aquesta tasca. Londres, Quim Olivares, bon dia.
7: Hola, bon dia. Starmer ha marxat de Downing Street i ha arribat Burnham. El nou primer ministre és conscient que és el setè que hi fa la mudança en una dècada i que ara cal una política més responsable i estable per portar millores tangibles a la vida de les persones. En el seu primer discurs com a primer ministre britànic ha llançat un missatge d'optimisme. Sentim Andy Burnham. Let's
8: build! Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
7: També reconeix que el Regne Unit s'enfronta a un moment no per al triomfalisme, sinó per la honestedat i també la reflexió. El seu predecessor, abans de lliurar la dimissió al rei Carles III, a Buckingham Palace, ha desitjat tot l'encert a Andy Burnham. Sentim ara Keir Starmer.
4: Ara que passo el testimoni a Andy Burnham, li desitjo tots els èxits. Té tot el meu suport.
7: A partir d'ara, Burnham té 3 anys per aplicar el que ha definit com el canvi polític més important dels darrers 40 anys al Regne Unit.
3: I a l'Índia, el jovent s'ha revoltat contra el govern del líder nacionalista Narendra Modi. De Desenes de milers de manifestants denuncien avui repressió policial a la concentració prohibida per la policia a Nova Delhi i que exigeix la fi de la corrupció en l'accés a l'educació. La policia ja està dispersant els manifestants, Sergi Roca.
5: Sí, han arribat a la capital d'arreu del país, escoltant la crida del partit Janta dels Escarabats, un peculiar col·lectiu format fa 2 mesos en clau de sàtira i que ara canalitza la indignació per les filtracions d'exàmens. Deuen el seu inusual nom a un comentari controvertit fet pel president del Tribunal Suprem de l'Índia, que va comparar sectors de joves a l'atur amb escarabats. La filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina, que ha afectat 2 milions d'estudiants, ha desencadenat una de les mostres públiques més grans de dissidència contra el govern Modi, que és el seu tercer mandat. Els joves denuncien restriccions injustificades a oportunitats professionals en un país on la taxa d'atur l'any passat es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu d'entre 15 i 29 anys. Una bretxa que alimenta el seu malestar atenent la competència acadèmica i laboral que diuen tenir.
3: I encara la informació internacional, Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès la venda de productes il·legals o directament falsificats. El govern comunitari parla de joguines, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
9: Hola, bon dia. La Comissió Europea creu que AliExpress ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i també a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre els seus productes perillosos o falsificats. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins del seu portal.
10: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
9: Per a la Comissió Europea, és greu que AliExpress fins i tot promocioni productes il·legals en els anuncis que reben els usuaris quan naveguen per la seva web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa. És lluny del topall màxim del 6% amb què la Comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà. Brussel·les argumenta que aplica criteris proporcionals.
10: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
9: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és desproporcionada. La multa forma part d'una estratègia de Brussel·les per vigilar la venda per internet de productes xinesos a baix cost.
3: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè al sud del Segrià, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de la mort violenta d'una veïna de Soses, de 75 anys, que dissabte a la nit van trobar en un camp de panís dels afores del poble amb un tall al coll. Algú la va atacar mentre passejava la gossa. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi. Lleida, Estela Bussoms.
11: El crim ha generat una gran commoció tant a Soses, on la víctima s'havia establert fa anys, des que es va casar, com també al poble veí d'Aitona, d'on era originària. En aquesta zona del Baix Segre hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor de la mort violenta de la dona i els Mossos asseguren que hi han incrementat el patrullatge. Recordem que el cadàver el van localitzar dissabte a la nit en un camp de panís a tocar del camí asfaltat on la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la gossa. Poc abans, cap a 3:15, es va avisar oficialment de la desaparició quan es va trobar la gossa sola deambulant pel poble i la víctima no havia tornat a casa. El cos tenia un tall al coll i davant l'evidència que es tractava d'una mort violenta es va fer càrrec del cas a l'àrea d'investigació criminal dels Mossos, que han de determinar qui la va atacar i per què. Ahir al migdia, desenes de veïns es van concentrar a Soses en un minut de silenci per recordar la víctima i fer costat a la família. El municipi està de dol oficial fins demà.
3: I a Barcelona, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, han començat a tornar a casa seva després de quasi 2 setmanes desallotjats per l'esvoranc que va aparèixer en una pizzeria del carrer Teodora la Madrid el 7 de juliol. En total, es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui, tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals.
12: I un d'ells és en Miquel Santamarta, que té un bar al número 56.
13: A les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
12: Qui encara en té per dies és en Domingo Fínez, és l'administrador de la pizzeria Verona, que és on va aparèixer l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
14: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
12: Els qui no estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar. És el cas de la Teresa, és veïna del carrer Teodora la Madrid.
15: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
12: La Teresa està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí 4 setmanes.
3: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació que es fan a Catalunya. La dada es desprèn de l'informe sobre alimentació d'Hidra, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té sobre el petit comerç i l'activitat de la pagesia i la pesca, Mireia.
16: Els investigadors conclouen que aquesta tendència de comprar únicament en superfícies grans i mitjanes comporta deixar de banda les botigues i petits establiments, que en aquests moments s'emporten el 35% de les compres de queviures. Adrià Rodríguez, un dels autors d'aquest informe, explica quins riscos suposa per al sistema aquest canvi d'hàbits.
17: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
16: Una altra de les conclusions de l'estudi és el perjudici que aquesta concentració ocasiona en els productors del sector primari, com ara pagesos, ramaders i pescadors. Constata que el sector càrnic està en mans de 5 empreses que controlen gairebé la totalitat de la producció, el processament i la distribució. I recorda que en els últims 40 anys han desaparegut prop de 15.000 explotacions ramaderes i més de 150 escorxadors del país. L'estudi d'Hidra també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats.
3: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. A aquesta hora habitualment fem el repàs de l'actualitat esportiva. Com que hem començat aquest Catalunya migdia repassant la ressaca de la victòria de la selecció espanyola de futbol al Mundial, doncs anirem una mica més tard amb la resta de l'actualitat esportiva. Ara el que ja podem donar constància és que la selecció espanyola ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas i de fet s'estan fent totes les feines prèvies abans de veure els jugadors a l'obrir la porta de l'avió i tenim pendent de tot plegat a l'aeroport de Barajas a la Tània Tàpia. Tània, bon dia de nou.
18: Bon dia, sí, ja ha aterrat aquest avió, ja han instal·lat també les escales perquè vagin els 26 jugadors, els operaris fan les últimes tasques, veiem guàrdies civils també que custodien aquest avió d'Iberia que porta tot l'estaf, tot el cos tècnic també i personal de la federació i per tant és qüestió de minuts que veiem ja els jugadors. Primera imatge després de guanyar aquesta segona Copa del Món per a Espanya i que trepitjaran i que començaran tota la celebració sobre ara mateix la porta de l'avió. Estem relativament a prop, però de moment no veiem encara baixar cap jugador.
3: Doncs aquesta és la situació, Tània. Recordem que aquesta arribada va amb retard, perquè això s'hauria d'haver produït fa ben bé una hora.
18: Sí, havien d'arribar abans de la una, però l'avió va sortir més tard, ens deien doncs, que s'havia allargat la celebració a Nova York i el dia serà llarg també aquí a Madrid perquè avui aquí baixaran de l'avió, aniran directament a l'autobús oficial i començarà, diguéssim, l'agenda oficial a la tarda, 5:45 a la Zarzuela, a les 6 a la Moncloa i ja la festa popular a la tarda als carrers de Madrid amb concerts també en un escenari que s'està muntant i ja està muntat a la plaça de Cibeles. Per exemple, ja confirmaven, entre altres, la catalana Aitana, que cantarà en aquest escenari, que serà el moment d'escoltar també els típics parlaments dels jugadors que abans s'hauran passejat pels carrers de Madrid amb l'autobús descapotable que els permetrà compartir amb els seguidors aquesta segona Copa del Món per a Espanya.
3: Doncs ja tenim aquesta imatge de l'avió. Estic esperant a veure quins eren els primers que sortien. Normalment el que surt és la Copa i normalment és l'entrenador, el capità, no sé si el president de la Federació Espanyola, però de moment no tens imatge de qui és el primer, perquè la porta està oberta d'aquest avió, amb l'escala esperant-los,
18: Sí, la porta està oberta i desxifrem alguna samarreta vermella de fons. M'hauria d'haver posat les ulleres de lluny, també t'ho dic.
3: O uns binocles, no? Uns binocles també t'haguessin ajudat.
18: Porto les de sol,
3: sí.
18: Perquè estem des de les 11 aquí sota el sol de l'aeroport de Barajas esperant una mica perquè ens han fet tot un seguiment
3: però
18: de samarreta
3: important. Crema.
18: Portem crema, portem crema. Són més de 200 periodistes els que estem intentant doncs, explicar, narrar en directe aquesta arribada històrica també de la selecció espanyola, on hi ha molts representants també del Barça, catalans, i per tant doncs, avui és un dia que moltes mirades estan posades aquí, es fan esperar, l'escala ja posada, hem vist baixar per la porta del darrere, diguéssim, personal tècnic, es diuen que hi ha un segon avió més petit que també ha posat Iberia, on hi viatgen els familiars i que ja ha aterrat abans aquí a l'aeroport de Barajas, però la imatge més esperada, aquesta, la dels jugadors, encara no la tenim.
3: I recordem que aquí a l'aeroport de Barajas no hi haurà atenció a la premsa, perquè totes les atencions són després, en l'agenda que ens repassaves durant la tarda, que sí?
18: Sí, aquí el que ens diuen és que els portaran directament a la zona d'autoritats, hi ha un aeroport, a un autobús també, el de la selecció, esperant-los per portar-los. Sabem que hi ha gent concentrada a les portes, però ens deien des de la federació que aquí no hi haurà contacte amb les aficions. El sentirem per primera vegada a la Moncloa, perquè la recepció amb Pedro Sánchez prevista a partir de les 6, recordem-nos, Pedro Sánchez, que està a Algèria ara, encara de venir fins aquí. Mira, ara sí que comencem a veure baixar algunes maletes, algun personal de la federació, i us demanaré que m'ajudeu, perquè realment estem lluny i sense ajuda doncs no veiem encara el moment de descendre cap dels jugadors amb la Copa. El que us deia, a la Moncloa sí que hi haurà els primers parlaments, està previst que parli Rodri, el capità i valor d'or també d'aquest Mundial, parlarà Luis de la Fuente, el seleccionador, i també Pedro Sánchez, i llavors ja la festa popular, com us dèiem, a partir de les 7 pels carrers de Madrid, i aquest escenari a partir de les 9 a Sibiles s'allargarà, ens diuen, fins ben entrada pràcticament la mitjanit.
3: Doncs altres tenim imatges que arriben amb uns segons de retard respecte al que tu veus, el que han baixat ja són alguns fotògrafs, alguns càmeres que acompanyen en aquesta expedició oficial i que el que són és a baix de tot de les escales per tal d'agafar la imatge, suposo, dels jugadors baixant per aquesta escala amb la Copa que els acredita com a nous campions del món. Per tant, el que són aquests auxiliars que acompanyen els jugadors i els tècnics de la selecció espanyola en aquest viatge des de Nova York, pràcticament sense haver dormit.
18: Ara sí que veiem una imatge de la Copa brilla sota el sol de Madrid. Diria que és...
3: Rodri.
18: No, és que no el veig, sincerament.
3: Rodri,
18: el capità.
3: Rodri, que és el capità, que l'aixeca.
18: Luis de la Fuente, també el veiem ara amb aquesta imatge que perquè captin els fotògrafs fent uns segons d'espera a dalt de la porta de l'avió, dalt de l'escala, sense baixar encara. Sentim les sirenes també del cos de la Guàrdia Civil que els ha custodiat fins a aquest punt de les autoritats perquè arribin. És la primera imatge,
3: diguéssim, dels guanyadors. I Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola, també. Són els tres.
18: Ara tornen a entrar cap a dins, jo m'avanço perquè m'has dit que vaig un segon abans, tornen a entrar cap a dins, suposo que ara ja veurem la imatge de tots plegats baixant, aquí estem només premsa, també t'haig de dir molts curiosos, personal d'Iberia, personal de l'aeroport, ningú es vol perdre aquesta fotografia, i ara sí tornen a sortir cap a fora amb aquesta copa, porta un pantaló curt, la samarreta vermella de la selecció, estan parlant aquí a dalt de l'escala, i ara sí comença a Rodri amb la Copa del Món, amb, com deies, Lozano i també Luis de la Fuente al darrere seu, i faran unes passes a peu, uns metres a peu, tímids aplaudiments també aquí, penseu que els que estem aquí som tots treballadors, tots periodistes que estem narrant això, per tant no és un moment, diguéssim, d'eufòria de l'arribada, això ja es veurà hores més tard, i en uns metres hauran de caminar perquè tenen doncs, aquests dos autobusos que us explicàvem on posen Enhorabona Campions, i aquests són els autobusos que els portaran directes a la zona d'autoritats i d'allà a l'autobús de la selecció, per tant, l'avió de masses no el tindran aquí a l'aeroport de Barajas, el tindran ja als carrers de la ciutat, de la capital espanyola, i ara sí, van baixant tots els jugadors, alguns amb maletes, i ara veiem doncs això, Rodri avançat, saludant també els agents de la Guàrdia Civil que estan aquí custodiant-los, l'acompanya doncs en tot moment també el seleccionador i el president de la Federació Espanyola de Futbol, i són doncs aquestes imatges ja doncs les primeres que podem veure de l'equip campió.
3: Doncs mira que han tingut hores en el vol des de Nova York per assajar com fer la sortida, però ho han fet d'una manera un punt estranya, perquè és veritat que han sortit el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el capità Rodri, que portava la copa, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que per cert va en xandall, però després han fet tornat a entrar a l'avió, llavors han tornat a sortir els mateixos, vull dir que han sortit d'una manera una mica desordenada.
18: I baixen molt tranquils, t'haig de dir, Òscar, baixen molt tranquils, cap gest de moment d'eufòria, és un vol doncs, que ha estat d'unes hores i suposo que hauran d'aclimatar-se per tot el que els hi ve a sobre, però de moment els veiem molt tranquils, més pendents doncs aquesta institucionalitat de les fotografies que s'han de fer després d'arribar i amb el seu propi equipatge carregant doncs a maletes i baixant parlant entre ells, però de moment molt tranquils, els jugadors de la selecció.
3: Molt bé, doncs la selecció espanyola de futbol que ja és a Madrid, a l'aeroport de Barajas, ara insistim, no hi ha atenció a la premsa, pràcticament ningú no els veurà perquè pujaran en un autocar i després a la tarda sí que tenen una agenda de celebracions. Hem viscut l'arribada en directe amb la Tània Tàpia des de Barajas. Tània, fins ara, bon dia.
18: Fins ara, bon dia.
3: D'aquí 11 minuts seran les 3, deixeu-me fer un parell de coses sobre cultura. Aquesta cançó que sentim forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. Ja han rodat al voltant del monestir de Santes Creus, ho faran també a Besalú, i aquests dies són al barri vell de Girona. Després del megacàsting que es va fer a la ciutat per trobar figurants, avui hi hem anat per saber què hi diuen veïns, comerciants i visitants. Fèlix Martín.
19: Sí, ambient de rodatge a Girona, restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics i de telèfon amb canaleres daurades. Els visitants pregunten què passa. I des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral, i que haurà de tancar dos dies, la propietària La Glòria, que confia que de l'enrenou d'aquests dies s'entregui profit amb el temps.
20: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
19: Però no tothom ho veu igual. Just a tocar de la catedral hi ha el convent del Cor de Maria. Un taxi espera aquest matí una de les monges, la Montserrat, que ha d'anar al metge. Han hagut de demanar un permís especial.
21: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquesta oportunitat, doncs, ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
19: El muntatge de decorats va començar fa dies, és evident, a l'exterior de la catedral, també a dins, amb grans cortinatges o falses escultures de lleons. El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris de Girona fins al dia 3 d'agost.
3: I ara, cinema, però de futur. Everyone makes fun of. Tot i que comencem parlant de passat, perquè Carrie, de Brian De Palma, i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys, seran al centre de la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Barcelona, Valèria Obereda.
22: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
23: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
22: I a més de la pel·lícula restaurada de Carrie, també es veurà Sitges el primer capítol de la sèrie que ha fet Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King. Més clàssics que es veuran sencers i restaurats: The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg i King Kong, de John Guillemin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange, i Tesis, d'Alejandro Amenábar, que fa 30 anys es va convertir en una revolució al cinema de gènere espanyol.
23: Començava a haver un cinema espanyol diferent, no?, de gènere. Alejandro Amenábar se va convertir en uno de los grans noms del cinema arrasat per una pel·lícula petita i molt personal.
22: Entre la programació també destaquen la cinta de zombies Colony o el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català, en una edició en què també hi ha espai pel cinema fantàstic asiàtic.
3: Falten 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem començat el Catalunya Migdia parlant de la selecció espanyola, campiona del món. Hem viscut en directe la seva arribada a l'aeroport de Barajas. Els jugadors encara estan baixant de l'avió, fent-se fotografies amb la Copa del Món a les pistes d'aterratge de Barajas, però repassem altres coses de l'actualitat esportiva. Encara parlant sobre la que és, sens dubte, aquesta notícia d'esports aquest dia, que és aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial, volem ara fixar-nos en l'impacte que han tingut en aquesta final i en aquest títol de la Copa del Món els jugadors del Barça, i en especial els jugadors formats a la Masia. Tornem a Nova York amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio, Roger Bussà, bona tarda.
24: Bona tarda. És la confirmació, sí, que es completa amb èxit aquest relleu generacional. 16 anys més tard aconseguia el primer Mundial i un cop més també ho fa amb el segell del Barça i de la Masia, que marquen el camí d'aquesta selecció espanyola. El 2010 Espanya va guanyar el Mundial amb 8 jugadors blaugranes. També ho ha fet ara el 2026, de Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Pedro, Villa i Valdés. Ara, a la mínima, el Cubarsí, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, Eric i Joan García. 8 jugadors, 5 dels quals formats a la Masia. La mínima és la gran icona d'aquesta nova generació. Amb només 19 anys ha liderat l'atac d'aquesta selecció espanyola, enmig, per cert, del soroll i de la pressió que l'ha envoltat. Pau Cubarsí, també amb 19 anys i millor jugador jove del torneig, ha signat un Mundial que l'ha consagrat. Pedri no ha acabat sent tan estructural com ho és el Barça, qui dona sentit al joc. Dani Olmo ha ofert una versió brillant a la mitja punta i, com va passar el 2010 amb Andrés Iniesta, l'heroi de la selecció espanyola a la final va tornar a ser un jugador del Barça. Ferran Torres és, per tant, també un altre mundial amb influència blaugrana i un dels protagonistes, format a la Masia, Dani Olmo, compleix un somni.
0: Una final, o sea, lo que llevamos haciendo hasta ahora, intentamos seguir haciéndolo, evidentemente mejorando en los pequeños detalles. Iba a ser una final que se iba a decidir en detalles. Así fue, yo creo que controlamos el partido, al final merecimos ganar.
24: Ahir a la final va debutar Eric García, va entrar a la primera part de la pròrroga, un altre jugador format a la Masia. No va jugar Gavi, que ha tingut un paper testimonial en aquest Mundial, més enllà del primer partit a la fase de grups. I, en canvi, també format al planter del Barça, ha estat protagonista Marco Corella, que va fitxar pel Real Madrid a mig Mundial, que és l'amo de la selecció espanyola al lateral esquerre i que ahir, després de ser campió del món, agraïa el suport de la gent.
1: Pues bé, assimilant-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
3: I l'altra cara de la moneda va ser l'Argentina. Espanya no hi va donar opció i Leo Messi va passar desapercebut en el que era la seva última final de Mundial. Connexió amb l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, bona tarda.
2: Bona tarda. Per l'última de Messi ha estat un dels versos més cantats per l'afició argentina durant el Mundial i no ha pogut ser. El 10 de l'Argentina va acabar decebut, trist, visiblement emocionat, entre llàgrimes, i tot i que no ha confirmat la retirada de la selecció, tot apunta que aquí acabarà un cicle guanyador. Scaloni, que ha avançat que el desembre plega, és probablement qui millor l'ha entès futbolísticament a l'Argentina.
6: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
2: Un Scaloni que no podia contenir tampoc les llàgrimes i que després confirmava, com dèiem, que plegaria en principi al desembre. És l'únic argentí que va parlar després de la derrota. Els jugadors van preferir callar després d'un final de partit massa calent que va acabar en una batussa amb els espanyols. L'origen va ser un mastegot de Nahuel al pit de Rodri just en la celebració i que va acabar amb Paredes empantant Eric i Gavi. Durant aquest moment tens ha transcendit una conversa d'Otamendi amb Rodri on el central recriminava tant a Rodri com a Laporta haver plorat pels àrbitres durant tota la setmana. Tot plegat va passar al marge de Messi, que observava a distància la batussa. Tampoc Lamin s'hi va acostar. Tots dos van protagonitzar una de les imatges quan el jove davanter del Barça es va acostar minuts més tard a la posició de Messi i es van abraçar el passat i el present amb molt de futur de la Masia.
3: Doncs ja veieu que una bona part d'aquests jugadors de la selecció espanyola que aquesta tarda celebraran el títol pels carrers de Madrid són blaugranes. Uns jugadors que aquest estiu s'incorporaran força tard a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick perquè ara començaran uns dies de vacances, Ramon Salmurri.
8: Sí, tres setmanes aproximadament pels futbolistes espanyols del Futbol Club Barcelona en un Mundial marcat clarament pel segell Barça. Primer perquè es considera aquesta com la final de la Masia, Messi contra Lamine i 8 blaugranes com a campions del món. Però segon, perquè també deixa moltes carpetes obertes. La primera, la de Julián, un cop acabat el Mundial, és el moment de resoldre el seu futur. I l'altra, la de Ferran Torres, l'heroi nacional espanyol, el seu futur com a blaugrana a l'aire i el PSG rondant-lo. Tot això marcat pel dia a dia. Avui mateix, per exemple, la incorporació de Ronald Araujo als entrenaments en una setmana en què s'ha de resoldre la sortida de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i la contractació de Adeyemi.
3: Doncs aquesta és la que espera als jugadors del Barça i a l'actualitat blaugrana després d'aquest triomf de la selecció espanyola farcida de jugadors del Barça. A la segona hora del Catalunya Migdia repassarem aquesta victòria i també com s'ha viscut als carrers i a les pobles de Catalunya aquest trànsit de la selecció espanyola al Mundial. Però, a banda d'això, tenim més coses, perquè, a banda de la selecció espanyola, en l'actualitat esportiva, el juliol, Tour de França.
25: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
26: Energia
4: per recórrer carreteres.
3: Sí, el Tour de França semblava dat i beneït des de fa dies en favor de Tadej Pogačar, amb la retirada ahir de Jonas Vingegaard. Podríem dir, Eudald Serra, que encara està més sentenciat?
5: Doncs sí, perquè si ja tenia poca oposició, tenint en compte que Vingegaard era el seu rival més directe, ara sense Vingegaard, la classificació ha quedat d'una manera que el segon classificat és Remco Evenepoel, el belga, a més de 5 minuts de Jonas Vingegaard, i hauria de tenir gairebé, com qui diu, una desgràcia per no acabar de certificar aquest Tour de França. Avui és jornada de descans, últim dia de descans d'aquest Tour de França abans d'encarar la recta final de l'última setmana, una setmana on es passarà pels Alps, però que on, com dèiem, la primera posició està pràcticament dada i beneïda.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: 30 segons per arribar a les 3 de la tarda. Què més a l'actualitat esportiva?
5: Ràpidament, per dir que l'Espanyol demà jugarà el segon amistós de la pretemporada contra el Pau francès a Peralada, que el Girona avui ha començat un estatge a la Vall d'en Bas a segona divisió i que el Sabadell també l'està fent a Salou. I en tenis, Pau Labadosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania amb l'egípcia Mayar Sheriff, s'ha hagut de retirar per lesió. El segon set havia perdut el primer 6-4, el segon perdia 4-0.
3: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Són les 3.
25: Catalunya migdia.
3: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem repassat l'endemà del triomf de la selecció espanyola de futbol ahir contra l'Argentina per 1-0. Els jugadors han arribat a Madrid. L'avió ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Ara aniran primer a la Zarzuela, on es rebrà la família reial. Després a la Moncloa, on hi haurà el govern espanyol. Després de tots aquests actes més institucionals, serà el moment de les celebracions populars als carrers de Madrid. A Catalunya també hem repassat els canvis de govern que ha anunciat avui el president Salvador Illa. De fet, el canvi de govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo, al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha demanat plegar per raons personals. Raúl Moreno prendrà possessió al càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. I també ens hem fet ressò de l'estat de les línies ferroviàries del país, avui que fa exactament 6 mesos de l'accident de Gelida que va obrir la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies a Catalunya. Mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat i les plataformes d'usuaris asseguren que el servei ferroviari ha perdut milers d'usuaris perquè la població no confia en un servei que encara no funciona bé. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
9: Doncs que els jugadors de la selecció espanyola, efectivament, ja han aterrat a l'aeroport de Barajas a Madrid i fins i tot sembla que ja són dalt dels autocars. Tània Tàpia, Madrid, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda. Sí, ja els hem perdut de vista aquí a les portes al peu d'aeroport. Ja han agafat aquests autobusos llançadores en man cap a l'autobús oficial. Un parell d'hores de descans a 6:15 els esperen a la Zarzuela, a 6:00 a la Moncloa i a partir de 7:00 rua pels carrers de Madrid amb el punt més important a Cibeles, on hi haurà escenari. Podrem sentir allà els jugadors i la celebració.
9: Doncs al marge de tot el que envolta la selecció espanyola de futbol, els partits independentistes catalans aprofiten aquesta victòria d'Espanya al Mundial per reivindicar que Catalunya pugui competir amb selecció nacional pròpia. Sentim Salvador Vergés de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Non Casadevall de la CUP.
10: Sobre la victòria de la selecció espanyola no tenim absolutament res a celebrar. Nosaltres, doncs, el que ens alegrarà de veritat és que algun dia, més aviat que no pas d'hora, doncs els jugadors catalans puguin jugar amb la selecció nacional del seu país.
11: No voy a estar nunca en contra de la alegría, pero también le manifiesto que a mí lo que me hace ilusión es tener la selección catalana.
26: Junts i Esquerra han posat pantalles gegants per seguir la selecció espanyola. Això és un gest polític greu i denunciem que aquests partits independentistes hagin comprat l'estratègia de pacificació del conflicte nacional.
9: Doncs una notícia que acabem de saber. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha assenyalat la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisis Relevante, és qui marcava els passos a seguir. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia el trucarien. En l'escrit, Martínez també parla d'una comissió aproximada d'un 1% per Zapatero, per la seva suposada tasca d'intermediari en el rescat de l'aerolínia. I abans d'acabar, els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un possible atac de l'os, només una setmana després que un altre ramader perdés tres ovelles en una finca situada a tocar del poble. Els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts del ramat. Corresponsable al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: En aquesta ocasió, els tres ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a tres ovelles molt a prop del nucli, també d'Isil, i torna a incrementar la preocupació del sector.
3: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara i fins a les 4, amb el Jordi Cabré, escriptor i advocat, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: El Marc Bataller, periodista, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: I el també periodista Marcos Lamelas, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
3: Que ha estat protagonista d'una de freda i una de calenta, el Marcos, avui. Us en informo. La bona és que considera, com que és l'última tertúlia dels dilluns, ens ha portat pastetes, ha portat unes galetes de cafè, que són molt benvingudes, però s'ha presentat a les dues. Bueno. Però ha atabalat, eh? Ha entrat a l'estudi dient, puc seure ja a l'estudi? Si vols, sí, però falta una hora. I llavors ha posat cara com de pòquer, ha mirat el rellotge i ha dit, ostres, pensava que eren les 3.
14: Si tenia del Parlament superaccelerat, pensant que arribava tard.
13: Però sí, hauria pogut fer la segona veu als informatius.
3: Home, li he dit, si vols asseure-t'hi, com a mínim, però m'ha dit que preferia anar a dinar amb les persones.
14: No tinc una veu prou bona, Marc. O sigui, tinc una veu molt limitada.
3: Però, o sigui, al Marcos li han passat moltes coses, és a dir, presentar-se un dia que no té tertúlia i pensar-se que sí...
14: No, però això no va ser culpa meva. No
3: presentar-se un dia que sí que tenia tertúlia i llavors estar 3 mesos demanant disculpes, que això també
14: sí,
3: ho té.
14: Sí, també.
3: I avui presentar-se una hora abans, vull dir, ja era de tot el que tenia. Li falta fer una hora tard. És a dir, un dia que vingui
13: pastes,
3: a les 5.
13: Això sí, amb pastes, que per cert estan molt bones, però no ens fareu espanyols.
3: Ui.
13: Amb aquestes tècniques.
15: Exacte.
13: De pastes bones. No, fes broma, fes
14: però
13: broma.
14: Però no té que veure. No. És que, ho sé, tu, les galetes són perquè és l'últim dia de la temporada.
15: No té que veure.
14: No té que veure amb la selecció. I que la caixa vermella no té que veure tampoc amb la selecció.
3: No l'has demanat vermella, tu, eh?
14: Ho sento, és que m'ho han donat així a la Farga. Escolta, no ho he demanat, escolta'm. I a més, jo volia sobretot portar-me-la de pressa perquè pensava que arribava tard.
3: I en realitat feia una hora d'hora, eh? Arribava una hora d'hora.
14: Jo ja sé que últim que els independentistes esteu veient, diguem-ne, una conspiració espanyola a tot arreu, però no.
15: Jo he tingut un malson aquesta nit.
3: Ui. Veig que us esteu fent la tertúlia a sobre. Us esteu fent la tertúlia a sobre. Ara hi entrarem. Però ja sabeu que sempre primer el tema des de fora. I que els dilluns és l'Empar Moliner, qui ens ofereix el tema. Empar, bona tarda.
16: Bona tarda.
3: T'has perdut les pastes del Marcos.
16: Però Marcos Lamelas arribant una hora abans em representa, em dona esperança. Ho fa per donar esperança als catalans, per no pensar-nos que som únics. O sigui, la qüestió de ulleres de la nevera, a mi ja m'ha passat.
13: A mi també.
16: És veritat, o sigui, és veritat que hem arribat, tots hem vingut un dia que no hi era i tots hem vingut un dia que era.
3: Ja.
16: Llavors, gràcies, Marcos, ets el meu heroi.
3: I ell va rient. Molt bé. Escolta, què ens vols proposar, en part?
16: A veure, ahir, qui més qui menys, va veure el partit. Hi ha qui anava amb Argentina, hi ha qui anava amb Espanya, que són, en realitat, dues maneres de dir la mateixa paraula en llengua catalana, que és masia. En una banda i una altra de l'estadi hi havia el joc futbolístic del Barça, Des de l'holandès Johan, amb un fill a qui va posar Jordi, l'argentí Messi, el gironí Cubarsí, el vegem Guardiola i el mataroní Yamal, fill de mare ganesa. Em sembla extraordinari. Des d'aquí, doncs, com a persona que va estar veient el partit, la Shakira allà enmig, o tota aquella mitja part del Donald Trump, tot això, vull enviar un record a una família que, si hem de fer cas a les fotos que es van fer en l'anterior partit, que ahir no, no tenen amics i no m'estranya. Em refereixo a la família reial espanyola, que a més jo veig que estan passant problemes econòmics. Vet aquí que el matrimoni de monarques i les dues filles van fer-se una foto amb l'equipació d'Espanya, vestits ell veient el partit. Això que es fa, que et poses l'equipació. Que ara és blanca.
3: Sí.
16: Els va costar pasta, perquè duien el nom al darrere. Letícia, Sofia, Leonor, fins aquí ve. Felipe, en canvi, es va posar Felipe VI. T'has de posar VI a la samarreta que farà servir després de pijama, que es va posar Letícia primera i última, la reina. Si et poses Felipe VI a la samarreta, amb l'amic invisible també t'hi han de posar VI i per cridar-te, Felipe VI, sal de la dutxa, que hi ha cola. O sigui, el VI em sembla, de veritat, per veure un partit. Posa't Felipe, porres. Llavors, només eren ells quatre. I a la taula, que sortia aquell sofà marró que tenen, a la taula hi havia quatre gots d'aigua i un platet de formatges a l'esquerra amb una maduixa a sobre. Ni patates, ni truita, ni llúpol, ja no dic vi, ni unes ametlles, ja no dic calimocho. O és per això que no van venir amics a veure la tele, aprofitant que ells tenen plataforma, perquè, clar, tu sempre vas a casa de l'amic que té la plataforma, o els amics venen a casa teva si la tens tu, o si no baixen al bar, que com a mínim hi ha uns cacauets. O és que, com que tothom es va escaquejar, van dir, mira, pues ja no abrimos nada, con agua. Estic segura que l'emèrit, Abu Dhabi, va tenir un pernil Joselito, que la infanta Elena i en Froilán, una mica de pica-pica, que és una paraula que m'encanta, van fer. O la família reial, deixa'm pensar, que sabien que avui, que és dia 20, et cobren l'IVA finançat, si el tens finançat, i la renda finançada també te'l cobren avui. I ja calculaven que el dia 20 et quedes pelat com un desgraciat i que la travessia fins al dia 30... que cobris, si no és en diumenge, que llavors cobres l'ull i pateixes més, o és que vam col·locar la reina Sofia a fer la truita i la dona estava a la cuina sense veure el partit, perquè diu, ara la saco. Jo no sé com et pots tu abraçar només bevent aigua. Aquí ho deixo.
3: Molt bé, primer deixa'm fer una fe de rates, diguem-ne, la mare de Lamin no és ganesa, la ganesa no és la mare dels Williams, és guineana.
16: Guineana,
3: sí,
16: d'acord,
3: sí.
16: Perdó.
3: De Ghana va venir la mare dels germans Williams, per tant, de Nico Williams.
16: D'acord,
3: sí.
16: La mare de
3: I de fet, l'altre germà,
16: doncs, és...
3: Iñaki Williams, juga amb Ghana, però és veritat que és de
16: Guinea. D'acord, doncs la mare, en tot Guineana. Cas, vinguda de Guinea, sí, sí. I el pare vingut
3: Marroquí,
16: de,
3: sí.
16: del Marroc, i Lamin de Rocafonda.
3: Molt bé,
16: Estupendíssim.
3: No sé si sobre el que deia l'Empart tenia alguna cosa a dir o no.
0: Jo recordo aquesta imatge, era el partit de semifinals contra França.
3: Sí.
16: Sí.
0: Perquè els Reis havien anat als Premis Princesa de Girona,
3: sí.
0: Que es fan a Barcelona. Jo, si vols, parlem de per què es fan a Barcelona.
3: De fet, aquella imatge és un hotel, aquella imatge, sí, sí.
0: I repeteixo, es fan a Barcelona, no a Girona. I, per tant, era una imatge bastant desoladora. A part, era...
16: Molt.
0: A part del que dius tu, en part, ells tots quatre, tots sols... En l'habitació, no sé si era la suite, però si més no ho semblava.
3: Feia més pinta d'una d'aquelles salons,
0: reservat.
3: Uns salons d'aquells que hi ha al costat de les recepcions dels hotels.
0: Però...
3: Feia aquesta pinta. Però,
16: tristesa, per
0: però haguéssim pogut anar a la suite.
16: Per favor.
0: En teoria tenien tele.
3: En teoria, sí.
0: No calia plataforma, podíem veure-ho per l'1.
3: També la comunicació de la Casa Reial no em pertoca. A mi no em pertoca.
0: Vaig mirar a l'Òscar i em diu alguna cosa.
17: Jo, en primer lloc, veure que el pare ha tingut el mateix malson que he tingut jo. I sort que les juguen avui, Espanya i Argentina, i encara pot passar qualsevol cosa.
3: Pensa que llavors igual se'n repeteix.
17: Ho he passat fatal, de veritat.
3: Oh, ànims.
17: Fora bromes, jo diria que aquesta foto és intentant no, justament, trobant-se a l'estranger, que suposo que es devien trobar per als Estats Units, no volien donar una imatge massa luxosa del lloc on eren.
0: Era Barcelona.
13: Doncs també estaven a l'estranger, no sé. Estaven de viatge, en qualsevol cas, no estaven a casa seva.
0: Estranger per ells.
13: Per ells. I en qualsevol cas, devien estar en un hotel que devia ser d'una imatge, potser, o un lloc, o un apartament, no ho sé, que devia ser donar una imatge... Volien donar una imatge més campatxana del que...
0: Austera.
13: Una cosa sincera hauria estat. I els ha sortit una mena de garatge estrany, una mena de búnquer una mica exagerat, poc natural i en efecte molt que semblava poc digne d'una reialesa, no? I per tant, sí, el resultat ha quedat molt, molt i molt estrany. No costa res, estem parlant de reis, senyors, és a dir, no crec que s'hagin d'amagar de res, són reis i per tant han de patxugar amb la corona.
3: Marcos, alguna cosa sobre la imatge de la família reial o passes? Que veig, bueno, veig el cara.
14: Segur que les samarretes no les van comprar. Segur. Això segur...
2: Què dius?
14: Segur que els hi va regalar la Real Federació de Futbol. Dient? I segurament lo de Felipe VI segur que tampoc ho van decidir ells, sinó que literalment s'ho van trobar. O sigui...
2: Home, és lleig.
14: I en tot cas, sí, evidentment el sofà era petit. És a dir... Però...
2: I quatre gots d'aigua, Marcos. Marcos, per favor.
0: Era perfecte sí.
14: No, jo t'he de reconèixer que vaig estar veient el partit ahir bevent vi, escolta, i escolta,
2: com ha de ser, perquè és una celebració, clar, doncs perquè és un moment de celebració, o sigui, amb moderació és una cosa de celebració, d'alegria, i si volen que beguin un llúpol, i si no, escolta'm, una trista mirinda. Però aquells quatre gots d'aigua de veritat i aquell formatge sense ni una torrada, per favor, escolti.
3: Bé, doncs a l'Empar no li va agradar la posada en escena de la família real per les semifinals. Empar, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Ara de seguida vaig amb vosaltres de com veu viure la final d'ahir, però deixeu-me posar una mica de raciocini futbolístic, si és que hi ha alguna cosa que es digui raciocini futbolístic. La selecció espanyola és la nova campiona del món. L'equip de Luis de la Fuente ha aconseguit el segon títol de la seva història. Va guanyar ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi. Va ser un partit que va trigar a desencallar-se. De fet, el gol de la victòria el va marcar Ferran Torres i no va arribar fins a la segona part de la pròrroga. Demano ajuda al Jordi Costa, un dels presentadors del Tot Costa. Jordi, bona tarda.
1: Hola, Òscar. Què tal?
3: Diries que victòria justa de la selecció espanyola al Mundial ha estat el millor equip, la selecció espanyola del Mundial?
1: Per mi, a partir de la fase de caos, sens dubte. La veritat és que la primera fase va anar de menys a... Anava a dir de menys a més i no seria correcte perquè per mi la primera fase de la selecció espanyola és bastant discreta, fins al punt que jo la veia com a favorita i em va fer dubtar perquè França va començar com un canó, li queien els gols de les butxaques, però és veritat que la que va arribar el moment del caos, la solidesa, la solvència, l'ordre... Jo diria que la intel·ligència futbolística, per resumir-ho tot, de la selecció espanyola ha passat per davant de totes les altres i vaja, s'ha anat carregant potencials candidates, Portugal, que no ha estat bé, però partia com una de les seleccions fortes, ja per descomptat França a semifinals. Jo crec que allà va quedar clar qui s'enduria el Mundial i al final... Argentina, que ha estat la gran animadora d'aquest Mundial pel que tenia de fenomen gairebé paranormal el que ha fet Messi.
3: Ara hi tornaré sobre Messi, però si ens quedem amb Espanya, hi ha protagonisme del Barça, hi ha 8 jugadors blaugrana, algun d'ells amb un protagonisme brutal, com per exemple Pau Cubarsí o Dani Olmo, que ha fet un tros de Mundial, però un dels dubtes que hi podia haver en el moment de les eliminatòries és la maduresa d'aquests jugadors joves, que és veritat que amb el Barça ens han demostrat que han jugat partits transcendents amb la mateixa poca vergonya, entre cometes, que si juguessin un amistós, però amb la selecció espanyola en quarts, en semifinals o en una final de Mundial hi podia haver dubtes i la veritat és que han demostrat una maduresa, tots plegats, realment sorprenent amb l'edat que tenen.
1: A mi m'ha fascinat especialment el cas de Cubarsí perquè de Lamine ja ho sabíem. Lamine fa 2 anys va guanyar una Eurocopa i vull dir, la capacitat de moure's en aquestes instàncies ja l'havia acreditat, però Cubarsí, que no ho havia fet encara... i que jo crec que hi havia un cert dubte en l'entorn de la selecció espanyola, un defensa que no és un central clàssic de tota la vida, ni és especialment fort, ni fa faltes... Bé, són aquests centrals Escola Barça que fora del nostre univers estan una mica sota sospita i que jo crec que ha fet un Mundial de bandera. Per mi li han donat el premi de millor jove, però jo diria que podria competir tranquil·lament com a com a millor jugador del Mundial, sense anar més lluny, en el partit d'ahir, clau en tots els aspectes del joc en general. Agafo Cubarsí com a emblema, però és una selecció que realment els més joves, diguem així, ho havien de demostrar, però és una selecció que és madura tot ella, tot i que en general hi ha excepcions, hi ha Rodri i Unai Simón que s'acosten o superen la trentena, però en general és una selecció molt jove i que jo crec que respon bé a la pressió. Vaja, només cal veure el palmarès dels últims anys.
3: Tan jove com per marcar una època? O això és molt difícil de dir?
1: No, jo no crec que sigui agosarat dir-ho, perquè jo crec que el que marcarà una època és Lamine Yamal, per poc que el sàpiguen rodejar. Vaja, no vull comparar-lo a Messi, però és perquè m'entengueu. Argentina ha construït 5 anys de guanyar-ho tot al voltant d'un Messi, a més un Messi més aviat tardà, no el Messi en la seva màxima expressió. Amb un Lamine amb 19 anys, que ja, per dir-ho així, ha demostrat que pot amb tot. Ara ens faltaria la Champions amb el Barça, però que està per les empreses més grans. Llevat que el jugador es torci, que jo començo a pensar que no serà així. Va haver un moment que teníem dubtes, les festes amb nans, etc. Però ara fa un any estàvem debatent sobre la festa amb nans de Lamine Yamal, i avui és campió del món. Jo crec que ha fet un salt de maduresa aquest últim any, i no vull treure mèrit a la resta de futbolistes, al contrari, em sembla una selecció molt, molt homogènia, però tenint un jugador d'aquest nivell amb tant recorregut per davant, jo crec que sí. Vaja, no dic que Espanya guanyi tots els Mundials ni totes les Eurocopes, però sí que m'imagino una Espanya com ara França, que al voltant de dos o tres jugadors molt bons surt com a favorit a tots els tornejos. Després passarà el que hagi de passar, però aspirant no serà.
3: Perquè a més Espanya no ha necessitat el Lamine més brillant. Ahir, no. Per exemple, De La Fuente sí que va dir que ha tingut altre compromís defensiu, no en marxar del Mundial, perquè a vegades quan hi ha tantes esperances, si no et surten bé els partits, pots allò començar a dubtar de tu mateix. En canvi, Lamine no ha dubtat d'ell mateix, tot i que no li han sortit les coses tan brillants. O, per exemple, no ha utilitzat Pedri, ha estat suplent Pedri en els últims partits, que això, diguem que és un luxe en els dos casos.
1: És un luxe el cas de Pedri, jo diria que justificat, perquè Pedri ja va acabar la temporada molt malament amb el Barça. No estic segur si no va acabar de recuperar bé de l'última lesió o és que va acabar fos, però en aquest Mundial no hem vist Pedri. És veritat que en els minuts que va jugar ahir, a mi em sembla que va tenir un pes important en l'acabada en penya, perquè quan entra Pedri el marcador encara era d'empat a zero, i jo crec que va ajudar a fer més fluid el joc de la selecció espanyola. El cas de Lamine és indiscutible, que no hem vist la millor versió de Lamine. Jo crec que era molt difícil veure-la, perquè venia de 2 mesos parat per culpa d'una lesió, i per més que ha anat agafant rodatge durant el Mundial, doncs, vaja, jo crec que és evident que no hem vist la millor versió. Ara, entre dir que no hem vist la millor versió de Lamine i dir que Espanya ha guanyat el Mundial sense Lamine, jo crec que hi ha una gamma de grisos que cal... que no és... Que és just ponderar, és a dir, que Lamine no ha estat el jugador desequilibrant que ens té acostumats en tots els partits, és evident, i que Lamine no ha tingut intervenció, per mi és fals, perquè, per exemple, el penal que provoca contra França és el factor determinant del partit. I així com contra Bèlgica fa una primera part que per mi és de bandera, el que passa és que és veritat que el partit s'acaba decidint a la segona, però vull dir que no és just fer veure com si Lamine no hagués anat als Estats Units. Jo crec que el que passa és que el paràmetre d'exigència que imaginem en Lamine, un cridat a ser segurament el millor del món en els pròxims anys, doncs és més alt que el que hem vist.
3: I s'ha fet molt viral aquesta imatge de l'abraçada entre Lamine Yamal i Leo Messi, un Leo Messi que estava assegut a la gespa després de la derrota, que s'aixeca i s'abraça amb Lamine Yamal, un Messi que és veritat que no va tenir molt protagonisme a la final perquè Argentina no va tenir la pilota, però que ha fet un Mundial espectacular amb 39 anys. 3 finals de Mundial, una guanyada, 2 perdudes, i tothom reconeixent que ha estat el jugador, si no el millor de la història, de l'última època segur, i un dels millors de la història. Punt final al seu capítol amb la selecció argentina?
1: Jo crec que només ho sap ell. Jo sí que et puc dir, com a aficionat al futbol i fan incondicional de Messi, és que m'agradaria que fos l'últim Mundial de Messi, però a la vegada per mi ha estat el millor d'aquest Mundial. Llavors, sé que estic que sé que estic proposant un sense sentit, que és que un tio de 39 anys per mi ha estat de llarg el millor del Mundial i a la vegada crec que el millor, vaja, des d'una mirada egoista, jo crec que Messi a aquest Mundial ha deixat tot el que li quedava. Jo ja ho pensava del de Qatar, però mira, 4 anys després encara ha tingut capacitat per fer això que ha fet, que per mi és un canal futbol i a la intel·ligència. Jo espero que no el tornin boig i que el facin veure que d'aquí 4 anys... A mi m'agradaria que Messi... A mi m'agradaria recordar Messi, tot i la derrota, com el que l'he vist en aquest Mundial. Ara, què passarà no ho sé, perquè ja et dic que fa 4 anys, el dia que va guanyar el Mundial a Qatar, jo estava segur que plegava i mira...
3: Doncs veure què és el que fa Leo Messi, efectivament només ho sap ell. De moment el que sabem és que Leo Scaloni, tampoc no ho va dir amb totes les lletres, però sí que va dir que fins al desembre té contracte i després d'aquest contracte va deixar entreveure que ho deixarà.
1: Fa pinta de final de trajecte,
3: sí, per
1: gairebé diria que d'una generació. De l'anterior Mundial ja va plegar Di Maria, però vaja, de Scaloni, de la vella guàrdia d'Argentina, jo diria que el sentit comú diria que és final de trajecte, però... La veritat és que les seleccions, especialment les seleccions sud-americanes, hi ha un component tan bèstia d'emotivitat que és, jo crec que és impossible de preveure.
3: Doncs és el resum del Mundial amb el Jordi Costa. Jordi, gràcies i bones vacances, que comences vacances. De fet, t'hem robat una estona de les teves vacances.
1: Cap problema, gràcies a vosaltres.
3: Gràcies i bona tarda. Sobre el tema futbolístic, no sé si teniu alguna cosa a dir, si heu seguit molt el Mundial, si no, si esteu d'acord que la selecció espanyola ha estat la mereixedora del títol, sobretot amb les eliminatòries.
14: Però no ens enganyem, el més important d'aquest Mundial és el que ha parlat ara el Jordi Costa, és el final de Leo Messi. En aquest sentit, jo crec que Leo Messi és un grandíssim heroi del futbol

0: i d'Egipte és que van guanyar. El gol d'Egipte anul·lat és... Bueno, en fi, és Messi, l'estimem molt, ens agrada molt que hagi arribat fins aquí, però ja cada cop que estava costant més, perquè tot l'equip estava molt pensat perquè ell, amb les forces que li quedaven i en els darrers 10 metres, pogués fer la seva màgia, el que va fer amb Anglaterra, no? Que en 6 minuts es carrega tot l'equip, ell, i solventa el partit. I va ser fantàstic. Va ser fantàstic, però...
1: Aquest és el tema, que quan es produeix la màgia Messi, es produeix. I no tinc la sensació que hagi passat el mateix amb Lamine Yamal durant aquest Mundial, tot i que en termes col·lectius i de selecció ha estat amplíssima, per molta distància la millor, i de compenetració entre els jugadors i d'estratègia i d'intel·ligència, com deien, no hi ha cap mena de dubte. Ara, si ens posem a dir, jo sóc un americà que no en sé de futbol i ahir vaig a veure la final i em diuen, ah, aquest és el successor del Messi? Bueno... M'explico, és a dir...
0: És que jo crec que
1: la màgia...
0: Aquest plantejament no és just.
1: No, jo no dic que sigui just.
0: No és just i el propi Lamine Yamal no el vol.
1: Bueno, d'acord, que no ho vulgui, però jo, és que és el que penso. Jo tinc la sensació que ahir al partit, Lamine Yamal va ajudar tant com va ajudar, però a nivell de màgia i de dir, escolta, quina creativitat, quina manera de resoldre una cosa que ningú s'esperava, això no va passar i no passa res. A nivell de Messi, ahir tampoc. Ahir tampoc, però no és allò que diguis, mira, ja tenim un nou Messi, com a mínim pel que fa al partit d'ahir.
2: No, jo crec que l'avantatge que ha tingut Espanya és que ha estat un equip, més que unes individualitats, realment ha jugat
0: un equip molt cohesionat.
2: Sí, ha estat un equip.
0: I, per exemple, Lamine Yamal ha defensat molt i molt, i s'ha treballat, la gran diferència entre Mbappé ha marcat molts gols, però Mbappé...
2: Espero que ho faci el Barça, també, a Marcos.
0: Pràcticament no baixa a defensar.
3: Fins ara ho ha fet.
0: Ni amb el Madrid ni a la selecció.
2: Fins ara ho ha fet. Fins ara Lamine ha estat un jugador compromès, en tots els sentits, era per posar-li una miqueta d'ironia. Però és cert que des d'aquest punt de vista ha estat el millor. Una altra cosa és que hi ha gent, uns quants, que no volíem que guanyés Espanya. Però aquest és un altre debat, que si vols hi entrem.
4: Ara.
2: Ara? M'espero?
4: No.
2: Digues.
4: No, perquè
1: no
4: volia dir.
1: Que hi havia gent que no volia.
2: No ho sé. És que sembla que tothom vulgui que guanyés Espanya, però... Digues, Òscar, perdona, no, m'he tallat.
4: Deia que hi havia gent que efectivament hi volia que Espanya perdés, però també aquest Mundial hem vist i sentit coses com aquestes.
5: Avui és un dia d'una alegria compartida, em refereixo a l'èxit assolit ahir per la selecció espanyola, una victòria inoblidable, una victòria més enllà del marcador. Un exemple, crec que important i extraordinari, tant dins com fora del camp. No? Dins del camp, amb un treball d'equip, amb talent determinant, també provinent de Catalunya, 9 persones catalanes han participat d'aquest equip, i també un èxit també fora del camp, en el sentit de que molts pobles i ciutats de Catalunya que es van poder seguir el partit d'ahir al vespre, doncs es va fer gent jove, gent gran, famílies senceres, amb civisme, no?
4: Això, un president de la Generalitat felicitant a la selecció espanyola pel Mundial, però també en moltes ciutats de Catalunya s'han viscut moments com aquest. Això és la plaça de Catalunya de Barcelona, aquesta mitjanit passada. Diversos municipis a Catalunya han posat pantalles gegants als carrers per seguir la final del Mundial. I hem vist un suport molt considerable a la selecció espanyola, no només ahir a la final, sinó també durant el Mundial. Moltes samarretes d'Espanya, moltes pantalles gegants, en alguns, a més, municipis governats per Junts per Catalunya o per Esquerra Republicana, no només socialistes, que també. Volem analitzar-ho, a banda d'en vosaltres, amb el politòleg Jordi Muñoz. Jordi, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: Aquest seguiment més o menys massiu de la selecció espanyola de futbol ha sorprès alguns catalans. Això vol dir que la societat catalana s'ha espanyolitzat de cop? Sempre hi han estat, però no ho exterioritzaven tant? És que no hi ha tant espanyolització, sinó que hi ha simpatia per uns jugadors? Es pot fer una tesi d'això o no?
6: Bueno, se'n podrien fer moltes. Necessitaríem una mica més de dades, però en general jo crec que aquí coincideixen diversos factors. El primer és que el significat d'aquesta selecció és una mica més polisèmic o matisat que el que havien tingut altres seleccions, tot i que ja havia passat en alguna Eurocopa i en algun Mundial previs, que està farcida de jugadors catalans, de jugadors del Barça, etcètera, etcètera. El segon és que efectivament n'hi ha una tendència a un repunt d'identitats espanyoles, sobretot entre la gent jove, no tan gran com el que els discursos aquests dies suggeririen, però sí que n'hi ha una mica de canvi generacional, i al final és la gent jove

0: és la que més exterioritza aquestes coses, la que surt al carrer a celebrar els partits o que va veure els empatalles segants.
1: També influeix que, a banda que hi ha molts jugadors del Barça, per exemple, no n'hi havia cap del Madrid, Cucurella, qui han fitxat durant el Mundial, però abans no, i que tampoc no hi ha cap jugador que representi aquella espanyolitat que a vegades a una part de la societat catalana la pot ofendre?
0: Sí, tot això jo crec que té el seu paper. Al final, crec que la selecció espanyola és una mica, com deia aquell, un significante vacío, en el sentit de que és un símbol que diferents persones o diferents sectors el farceixen del que volen. Per alguns reflexa la diversitat i la plurinacionalitat de l'Estat, per altres reflexa una espanyolitat més tradicional, per alguns reflexa una manera específica d'entendre el futbol que està molt vinculada a la de la Masia i la del Barça, etcètera, etcètera. No? És a dir, diferents sectors projecten coses diferents sobre la selecció espanyola, i això és una de les dels punts forts que té com a fenomen de masses.
1: També pot haver una desmobilització de ser independentisme i, en canvi, una pèrdua de vergonya d'algun espanyolisme que no té ara manies per sortir amb la samarreta d'Espanya, que igual fa uns anys sí que el tenia.
0: Sí, això és una hipòtesi interessant, o sigui, que l'independentisme està menys mobilitzat ara del que ho estava en els anteriors moments en què Espanya ha guanyat mundials o eurocopes. És una evidència que l'espanyolisme o que els sectors més espanyolistes tenen menys manies en expressar la seva ideologia en públic o exposar els seus símbols és una hipòtesi interessant, diguéssim, no? És veritat que en algun moment, sobretot cap al final del procés, es va produir, diguem, algunes mobilitzacions importants de l'espanyolisme. Jo, de tota manera, no sobreinterpretaria en aquest sentit la connexió entre l'efusivitat per la selecció espanyola i l'espanyolisme polític, diguem-ho, una cosa més política, perquè és veritat que n'hi ha sectors que clarament fan el link, no?, entre una cosa i l'altra, i per als quals és una oportunitat de construir nació espanyola i de construir identitat espanyola, etcètera, etcètera, i n'hi ha altres per als quals això no té aquesta connotació, no? I com deia també, la bandera espanyola ensenyada en el context d'una final d'un mundial no té el mateix significat, encara que sigui formalment el mateix símbol, però no té el mateix significat que la bandera espanyola brandada un 12 d'octubre, per dir alguna cosa.
1: I això fa que veiem gent que digui cobertament que és independentista, però que en canvi en aquest mundial ha donat suport a la selecció espanyola, doncs perquè hi ha jugadors del Barça, perquè hi ha jugadors catalans, perquè pel que sigui.
0: Sí, perquè és un fenomen de masses que és molt atractiu. I l'efecte, en molts processos socials es donen l'efecte del carro guanyador, no? Quan hi ha una opció guanyadora, arrossega gent, perquè és una cosa que provoca benestar i un cert plaer anar amb qui guanya, no? I apuntar-te al carro guanyador. Això passa en política, passa en les amistats, passa en els esports molt clarament i passa en molts àmbits de la vida.
1: Però insisteixes que no s'han de treure conclusions polítiques del que ha passat aquests dies amb la selecció espanyola.
0: Bueno, jo he mirat enrere a les victòries del Mundial del 2010 i de les Eurocopes del 2012 i 2024 i no hem vist en cap d'aquests episodis anteriors en els quals també hi va haver celebracions i molt de seguiment a la televisió i molta alegria social, diguem. I en cap d'aquests casos vam veure un creixement de les identitats espanyoles a Catalunya. No? Potser és més un reflex d'una identitat espanyola que existeix i és molt consistent a Catalunya, que no pas un motor que generi noves identitats, si més no en el curt termini o si més no fins ara. No sé en el futur què passarà, si l'any que ve es fa un estudi de l'any 2026. Serà interessant de veure.
1: Doncs ho analitzarem quan es faci aquest estudi. Jordi Muñoz, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molts elements per la reflexió, ara com ho veieu.
2: Jo realment sento enveja del que van sentir ahir els espanyols. Ho reconec. És a dir, jo porto des de... sabeu, dels anys que tinc, no cal que els digui, veient mundials i Eurocopes en els quals no sé qui animar. És a dir, no em sento identificat en cap equip i a mi m'agrada sentir-me al futbol, m'agrada sentir-me d'un equip, sóc del Barça i m'agrada aquesta comunió i poder-ho celebrar, i no puc. I per tant, mai animaré a un equip o un país que no deixa que pugui jugar la meva selecció. És tan fàcil com això, la meva selecció catalana, per deixar-ho tot ben clar. M'agradaria que hagués passat aquest Mundial, Anglaterra podia haver-se enfrontat contra Escòcia. Genial! Plurinacionalisme, el que vulguis. El mateix primer ministre, Starmer, a la semifinal contra d'Anglaterra contra Argentina, va demanar als escocesos i als irlandesos directament que animessin la selecció. Cosa que aquí és impensable, és a dir, perquè ja tenen molt més entès aquesta definició, que es tracta de nacions, països, estats diferents. Aquí us imagineu Pedro Sánchez dient als catalans i als bascos animeu a Espanya?
3: No. Bueno, però és que la comparació amb el, comparació amb el Regne Unit és...
2: Sí, però ara estic parlant de futbol.
3: És absolutament diferent.
2: Estic parlant ja, però
3: de futbol...
2: La identitat
3: nacional és totalment diferent.
2: Depèn, no ens ho han deixat provar-ho aquí. Quina identitat nacional tenim? Si ens haguéssim fet un referèndum, et diria quina identitat nacional tindríem.
4: És més, hauríem pogut guanyar el Mundial, perfectament.
2: Exacte, fixa-t'hi. Fins i tots els jugadors que s'hi han tret a Espanya. És a dir, l'únic que m'ha dit és deixeu-nos jugar, de... deixeu-nos com Regne Unit, i si vols no parlem de política. Política i futbol sempre estan lligades. I em diràs que és molt diferent. Però si tu et deixen jugar una selecció escocesa, Eire, qui vulguis, per què no pots jugar a Catalunya? I al País Basc? I qualsevol altra nació que vulgui? És la meva pregunta que fa 50 anys que em persegueix i que, per tant, doncs, ahir fa que anés amb Argentina... en aquest cas perquè hi havia Messi, però altres dies vaig anar amb Cap Verd, amb Bèlgica, en França em va costar una mica, però també vaig anar-hi, però no me'n vaig sortir.
3: Bueno, però, sí. Però jo crec que el fenomen que es produeix, bàsicament, reflecteix el que Catalunya també és això. Hi ha una gran part dels catalans que se senten tant catalans com espanyols i que no viuen això com d'una manera dramàtica. I
1: que... ahir hi havia pantalles gegants amb moltíssima gent a Barcelona, a Sabadell, a Mataró, hi havia moltíssima gent. Estava a tope.
2: I
1: hi ha hagut
2: completament legítim. Jo això no ho he criticat, Marcos.
3: Però, i a més, això també surt en les enquestes. És possible que... que em sento tan català com espanyol i que no visc això amb un drama, per mi això no és cap drama. Però és veritat que soc més bé un tio manta. A mi, jo ahir no vaig sortir a celebrar res. Estava tothom allà a travessar les Corts, o sigui, no estava al fòrum, hi havia 30.000 persones, escolta, estava tothom pitant allà al cotxe, no sé què, a la una de la matinada. Escolta'm, jo...
1: Deixa'm a dormir, no?
2: Que no arribem als penals, que demà
1: vaig aixecar
2: aviat.
3: Jo sóc un... Escolta, però és veritat que aquest cos social molt sovint no té la visibilitat que dona l'alegria de guanyar un Mundial. Però fins i tot, des del punt de vista de ser català, aquesta victòria és fantàstica. Nou catalans a la selecció. No només nou catalans, el que ha dit l'Empar. Una selecció que ha comprat des de fa molt de temps, des de l'època de... com es deia... l'entrenador del tiqui-taca, com es deia?
1: Luis Aragonés.
3: Luis Aragonés, perdona, és que sortia Luis Suárez i ja. No, Luis Suárez Aragonés, no és. Des de Luis Aragonés, que ha comprat la filosofia de la Masia, del Barça, del TOC,
2: Però això, Marcos...
3: Bueno, pues, escolta, sí, però, perdona, perdona, ho sento. No, una del Barça, m'agrada que sigui així, però saps que estic content.
2: No, però si no t'he dit això, saps què em fa gràcia? I deixo la paraula a en Jordi, que estic agafant massa possessió de minuts.
1: No.
4: De la pilota.
2: Quan és el tiqui-taca d'Espanya, és genial. Ara, quan el fa el Barça en Pep, la premsa espanyola era avorrit, tediós, futbol poc vertical. El mateix amb Cubarsí. Si sembla que ara hem descobert el millor central del món. Quan jo amb el Barça recordo eliminatòries de Champions, Marca, Diario AS, altres ràdios espanyoles, dient aquest defensa és massa fluix, no defensa bé, volem Hussein del Madrid, volem gent con raza, que jugui la pilota. I ara, oi, carai, que bo que és. Curiós, la comparació.
3: Bueno, però sobretot perquè, escolta, quan tu guanyes, clar, és que a la gent li agrada guanyar.
4: No, clar, evident.
3: La gent li agrada guanyar.
4: Tres coses. Primer, des del punt de vista més de la meva enquesta personal, jo sóc una persona amb l'estelada al balcó, i mai sé què pensa la senyora al pis del davant, no penja mai res. I jo ja estava mirant com passava la gent amb les claxons i tot això, i vaig sortir al balcó, i va sortir la senyora del balcó al davant, i em va mirar els ulls, balcó per balcó, i em va dir, viva Espanya! És a dir, que això també...
2: Amb rancúnia?
4: Amb rancúnia.
2: Que sí?
4: Perquè ell em suporta l'estelada cada dia.
1: Devia pensar, jo aguanto l'estelada cada dia, avui em toca a mi.
2: Avui et toca a tu!
1: Em revenjo.
4: Exacte. Això com a anècdota. Però després, hi ha més en anàlisi sociològic, polític, que és, escolta, imaginem que hi hagués un referèndum sobre el tema, Argentina, Espanya. Però clar, no hi ha una tercera opció. No hi ha una tercera opció que fos Catalunya, que fos Espanya, però... No, és o aquesta o l'altre. Davant d'aquesta disjuntiva, fins i tot puc entendre que molts independentistes diguin Espanya. Perquè no hi ha més, és una o l'altra. Llavors puc entendre que fins i tot persones que voten sí al referèndum o el que sigui, diguin, doncs, aquesta vegada vaig a Espanya perquè vull guanyar, perquè jugar al Barça, per molts factors. Ho entenc perfectament i gairebé fins i tot trobussar. Jo no és el meu món, jo prefereixo, estic amb la reivindicació del Marc, que és que a mi, si em prenen jugadors, és Espanya, no és Argentina. Argentina no em pren el Messi, diguéssim. I en aquest sentit, només analitzar, desdramatitzar el fet que hi hagués tant seguiment ahir, perquè em sembla fins i tot comprensible. I després el factor Illa, que és el que a mi em preocupa més, que és, estem parlant d'un president que sempre havia dit, escolteu, durant el temps del procés es va dividir massa la gent i no es van tenir en compte una part de la societat catalana, se la va ignorar. Jo li aconsellaria aquests vamos i aquests vives i tot això que fa ell i Collboni que els moderessin una mica, perquè estem parlant d'un pràctic 50% de la població a qui podrien no representar amb aquestes anades de... aquestes anades d'eufòria.
3: És que, però és que no és el 50% de la població, és que no és fent trampes.
4: Bueno, posa un 40, és igual.
2: No,
4: estem parlant del govern de tothom, eh?
2: Una part.
3: No, però, no,
2: tot i que t'ho em sorprèn, com diu Illa, perquè prové d'un partit que és espanyol i per tant se senten espanyols.
3: I a més a més el PSC representa això i es presenta a les eleccions representant.
4: Era el govern de tothom, que era tan equànime i tan comprensiu.
3: Es presenta a les eleccions explicant que és compatible i legítim sentir-te català i sentir-te espanyol, i per sentir-te espanyol no ets un mal català.
4: Ningú diu això. Només dic que el 40% o 50% de la gent és independentista.
3: Illa representa això, i legítimament molts veiem aquesta selecció que 9 catalans, 3 bascos, 3 andalusos, 2 madrilenys, 2 canaris. Fantàstic! Quin problema! I a més, hem quedat campions. Hem quedat els millors del món.
4: Enhorabona a vosaltres, però a mi no em representa. No, aquest és el drama, i ho sabeu perfectament. I Illa hauria de ser conscient que aquest conflicte encara existeix. Jo no dic que no hagi d'aplaudir, evidentment, si a ell li agrada que aplaudeixi, però intentar representar, en la mesura que pugui, l'estat d'ànim més o menys mig. I l'estat d'ànim mig no és aquest.
2: Bueno, no... Mira, Marcos, ja m'alegro que Pedri hagi jugat poc, vol dir que podrà jugar millor a l'inici de temporada amb el Barça.
3: Bueno, sí, però per exemple, ahir va fer un gran partit. Jo crec que ahir va jugar
2: però...
3: bé,
2: o sigui... Està bé que no hagi jugat prou. I a mi com a culer, ostres, mira, que marqui Ferran Torres, que no marca ni a porta avui del Camp Nou. Això hi vaig pensar. És que va sortir i vaig marcar Ferran Torres. I marca Ferran Torres, evidentment. Que el compara amb Iniesta, que és un sacrilegi.
1: Bé, escolta'm.
3: Bueno, ja, però...
2: Mira, l'únic avantatge és que si el Barça el vol vendre, 10 milions més, segurament.
3: Segurament.
2: Està bé.
3: Escolta'm.
1: Però escolta'm, qui no es consola no...
2: Ah, no, qui no es consola és perquè no vol.
1: M'ha quedat clar que cap dels tres no estareu pendents de les celebracions d'aquesta tarda, dos perquè per sentiment no hi toqueu i l'altre perquè li deu fer una manda que espantar.
3: No, i a més, no t'ho creuràs, però jo treballo.
1: Sí,
3: però
1: sí que m'ho creig.
3: No t'ho creuràs, però...
2: Però pots tenir la tele de fons. Tindràs la tele de fons.
3: Escolta'm,
2: jo... Marcos, no ho veuràs de fons.
3: Jo quan surto d'aquí m'he de posar a treballar. O sigui...
1: Molt bé, doncs aquesta tarda totes les celebracions, primer les institucionals, amb visita a la Zarzuela i després a la Moncloa i després la festa popular, entre cometes, als carrers de Madrid, concretament a la Cibeles, si faltava alguna cosa, per palmar-ho més amb el Madrid. Ja no és Colón, que és on van celebrar-ho.
4: No érem cocapital.
2: No
4: érem cocapital.
2: I podrien anar a Neptuno, també.
1: Podrien, no ho tenen molt lluny, Cibeles i Neptuno. No, van a Cibeles.
2: Madrid, una mica Madrid.
1: 16 minuts i seran les 4. Fem una pausa, perquè han passat més coses a banda del triomf d'Espanya al Mundial.
5: Catalunya migdia.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
9: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
11: Qui diu que a l'estiu no passa res?
9: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
11: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
9: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
11: La recomposició del Girona segona.
9: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
11: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
9: El sol o a l'ombra.
11: Escolta el Tot Costa.
12: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
13: L'estiu és tu.
12: Catalunya Ràdio.
13: La llum és dels meus ulls.
14: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
12: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Són 3:15, som al Catalunya Migdia. Hem parlat molt d'aquesta victòria de la selecció espanyola amb el Jordi Cabré, el Marc Bataller i el Marcos Lamelas, però deien que ha passat més coses. Per exemple, avui, a primera hora del matí, el president Salvador Illa ha fet el seu primer canvi al govern, quan pràcticament arriba a la meitat del seu mandat. És un canvi petit, pràcticament és un retoc, que es limita només a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. Surt del govern la fins ara titular, Mònica Martínez Bravo, i entra el que fins avui ha estat el seu segon, l'exdiputat Raúl Moreno. El president Illa ha enmarcat el relleu en un context de continuïtat.
15: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Fons de l'executiu expliquen que el canvi l'ha demanat la mateixa Martínez Bravo per motius personals i l'oposició insisteix que calen modificacions més àmplies de l'executiu. De fet, fa mesos que hi havia rumors que hi podia haver una remodelació de l'executiu, però no d'una conselleria, sinó de diverses conselleries, i fins i tot hi havia travesses de veure quins consellers podien sortir del govern. No vol dir que no passi, igual després de l'estiu pot passar, però ara mateix el que ha decidit el president és canviar només una, i és la consellera Martínez Bravo, que ho hauria demanat ella per raons personals. No sé si us ha agafat de sorpresa, si us ho esperàveu, o si esperàveu alguna cosa més àmplia i no només una única conselleria.
2: Jo esperava alguna cosa més àmplia, sobretot tenint en compte que la portaveu Sílvia Paneque segurament serà la candidata de les eleccions municipals a Girona, i per tant el rum-rum a Palau era que quan hi hagi aquest canvi, doncs hi hagi una remodelació que pogués afectar altres conselleries. Fins i tot també es parlava de la Conselleria de Salut, que en aquests moments Olga Pané està de baixa per haver-se trencat la cama i que no sabia ni si tornaria. Ara hi ha gent que em diu que sí, que segurament tornarà, però realment quan aquest matí he sentit el que s'anunciava remodelació, jo pensava, doncs, hi haurà alguna cosa més, i allò típic que es fa a l'estiu perquè no se'n parli gaire, i tornem al setembre a arrencar.
1: Home, si busqueu un dia perquè no se'n parlés gaire, avui era un bon dia,
2: perquè
1: amb la victòria de la selecció espanyola se'n parla poc.
2: Fins a dir que habitualment, quan són aquest tipus de crisis de govern que no voles que se'n parlin gaire, es fan a finals de juliol, agost, i per tant, des d'un punt de vista, per exemple, dels municipals, si realment Pané queda a ser la candidata, ja triga a sortir del govern, segurament serà el setembre, si és la candidata, repeteixo, que tot apunta que sí, i veurem si després hi ha més remodelacions. I de qüestions personals no s'han explicat els motius, però sí que és cert que aquesta era una consellera, recordem que hi havia certa polèmica, que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
1: Per dir, la seva agenda era de dilluns a dijous.
2: Exacte, perquè havia rebutjat, avui ho he buscat, un 86% de les invitacions que s'havien fet per fer actes de divendres a diumenge. I jo, des d'un punt de vista com a govern de la Generalitat, un conseller que no hi és els caps de setmana, deixem-ho en stand-by.
4: Sí, en aquest sentit, llavors els mesos personals serien o bé aquests, o també tots els escàndols que hi ha hagut pel que fa aquells abusos als infants de Gaia, no? Que representa que està encarrilat, però en qualsevol cas va ser gros, i m'imagino que això et pot afectar com a gestor. I no entro en els factors personals perquè segur que tenen a veure amb una cosa prou íntima que no he volgut explicar, però és una conselleria prou important. Estem parlant de serveis molt, molt bàsics, no només del tema de la infància, sinó també cada cop més el tema de la dependència de la gent gran, que més val que s'inverteixi, més val que s'ordeni, perquè realment les cues són interminables. No hi ha, és com si el servei no existís, de tant que els hagi mort gent pel camí, no? I per tant, sí, qualsevol cosa que pugui servir per donar-li un revulsiu fantàstic, però sobretot més finançament, i si a la sanitat i l'ensenyament són la primera i la segona despesa de la Generalitat, confio que aquesta sigui la tercera de manera molt destacada també en el futur.
3: La marxa de Mònica Martínez Bravo no ha estat prou explicada. Per tant, no podem calibrar perquè es produeix el canvi ara. Junts ha sortit dient que volien més canvis. Ja recordo que hi havia tres conselleres reprovades, l'Esther Niubó, la Paneque dues vegades, i després
4: la Rodalies, les Morancs
3: i la Núria Parlon. pel tema de les assemblees de professors en les que van infiltrar Mossos d'Esquadra. Però jo crec que els canvis no aniran per aquí. És a dir, si n'hi ha canvis, no aniran per aquí. Que Paneque marxarà, tothom ho dona per fet. És estrany que no hagi marxat ja. Perquè tindria sentit que marxés ja, perquè, a més, Paneque està fent molts actes en cap de setmana i no en cap de setmana a Girona.
2: Perquè està allà.
3: És a dir, per tant...
1: I es va presentar a les últimes eleccions a les municipals i va fer un bon resultat. És veritat que no va governar,
2: va guanyar
1: les eleccions, però no va poder
3: llavors,
1: fer una majoria.
3: La lògica diu que Paneque deixarà l'executiu. Per què no s'ha fet... hauria estat un bon moment per canviar Paneque abans de l'estiu? Sí. Potser no l'han canviat perquè no tenien el relleu encara lligat. No...
2: Estrany. Bueno, seria estrany, eh?
3: Sí, bueno, no és la millor conseller.
2: Acaba, si vols.
3: Hola, et dono territori. No és l'alegre. A mi, què vols que et digui? Si rebés la trucada del president dient et dono fet... territori...
2: Diries
3: jo,
2: que no?
3: Jo, home, no...
2: Podries una conselleria més Maria.
3: No.
1: Sempre
3: no,
1: sabia dir que interior era la més complicada.
3: No.
1: Ara és veritat que territori té uns
2: quants... Tens rodalies allà.
1: De fet, els comuns el que demanen és que es desglossi aquesta conselleria i que es parteixi, i que no sigui tan gran i que no tingui tants pals.
3: Ja, bueno, però llavors s'hauria d'aplicar el raciocini i eliminar conselleries que tenim ara que no tenen cap mena de sentit. Clar.
1: A veure, desenvolupi.
2: Digues?
4: Va tenir una tenim... política lingüística, home.
2: Sí, exacte.
3: No, però tenim conselleries que són direccions generals inflades. Llavors...
1: Però desenvolupa.
2: Però digues noms.
3: És que no voldria...
2: No tira la pedra de la mà, Marcos.
3: És que és l'últim. He portat galetes, que és l'últim programa la temporada.
2: Però això ja ningú se'n recordarà, la propera temporada.
1: És l'últim programa del Marcos, del Marc i del Jordi. Nosaltres estarem fins divendres, eh? Vull dir, el programa n'hi ha fins divendres. Però sí.
4: Estàs a punt de dir les embajades en l'exterior.
2: Exacte.
3: Estic pensant que Esquerra, quan va pactar la investidura, va pactar una sèrie de conselleries...
2: Una conselleria estàs parlant? Que ja era la legislatura anterior? Pregunto.
3: Jo crec que les conselleries que n'hi ha ara...
2: Ja ho ha dit en Jordi, política-lingüística...
3: Esports, no té cap mena de sentit. Política-lingüística, no té cap mena de sentit.
2: I si
3: m'apures, igualtat, tampoc. És a dir, tenim conselleries que són aparadors... Però que la pràctica
2: és que sabíem que ho diria, al final.
3: La pràctica són direccions generals.
2: Però és que podries generals. Dir de qualsevol altra qüestió. Ja, si
4: amb l'única cosa que puc estar d'acord és que si fas una conselleria d'estar ben dotada. Això sí. És a dir, no pots disfassar del nom de conselleria una cosa que potser a nivell de mitjans no entén.
3: No, però escolta, però és que, de veritat, en sèrio, posem l'exemple d'igualtat.
2: I feminismes.
3: Igualtat i feminismes. Surt la sentència del Dani Alves i queda lliure i diu la consellera: no puc opinar perquè m'estic llegint la sentència.
2: Va opinar després, Marcos.
3: I des de llavors no ens ha picat res. Fantàstic. Escolta, em sembla fantàstic. Però,
2: estàs fent demagogia i ho saps.
3: No.
2: I tant.
3: Escolta, i podríem buscar més exemples.
2: I tant.
3: Ho sento. Hi ha conselleria, és a dir, molt sovint tenim una administració que gasta massa.
2: No estàs a les ambaixades, encara?
3: Massa. Escolta, per mi...
2: No, pregunto, però ho ha fet en Jordi i jo repregunto, si vols, també.
4: Sí, clar, ho enduc, sí, no?
3: Jo, escolta... Sí. No, sí, ja sé que molt sovint, Marc, pots tenir la tentació de buscar en mi les obsessions de Ciutadans, però no...
2: Això t'ho has dit tu?
3: No.
2: Si tu dius tu mateix alguna cosa vol dir, pregunto.
3: No, escolta, a més, al final, les ambaixades m'han estat molt poscades. Sempre ha estat una
2: massa
3: qüestió,
2: poc, segurament.
3: És a dir, això... Però tenim una administració que gasta massa. I gastem amb massa alegria. Hem tingut uns anys molt bons, amb un superàvit
2: Marcos,
3: fiscal.
2: No podem dir mai que un govern gasta massa.
4: Sí, que més discrepo, no, sí que es pot
2: que
4: dir. Això,
2: sí. Es pot dir amb certes qüestions.
3: Sí,
2: però què faries? Tenques certes conselleries per posar... Unes conselleries que tenen un pressupost minso, que no et servirà de res.
3: Hem de gastar d'una manera més racional. I tenim una despesa pública excessiva.
4: Amb l'única cosa que discrepo és que sí que ara invertir bastants milions més, i bastant també amb legislació i amb mitjans, amb política lingüística, sí que ho veig adequat, perquè la situació és d'emergència. És l'única cosa en què discrepo. L'altre que ho trobo opinable, el tema més de gestió i administrativa, etc, de si una cosa pot ser direcció general o no, en aquest moment de país, sí que em sembla que el tema lingüístic pot estar prioritzat perfectament.
2: Sí, però Marcos, tenir una conselleria de feminismes és un missatge claríssim. I a vegades la política també és missatge.
3: Mira-t'ho
2: d'aquesta manera, és missatge claríssim a favor d'uns drets que durant molts anys han estat trepitjats. Igualtat i feminisme, i és el nom que diu. I a partir d'aquí, evidentment que has de tenir un pressupost, com deia en Jordi, per desenvolupar polítiques de gestió. Cert. Però dir que avui en dia és superflua aquesta conselleria, jo no ho veig per enlloc. No té cap sentit.
3: Jo crec que pots tenir un govern compromès amb el feminisme, la igualtat i els valors fonamentals.
2: Però és que només faltaria que no estiguessis compromès.
3: Efectivament, però no fa falta que tinguis...
2: Algú ha d'impulsar aquests valors.
3: No.
2: Qui l'impulsarà?
3: Que tinguis aparadors que generen...
2: No és cap aparador, Marcos. Totalment. Dic que una conselleria de feminisme és un aparador. Crec que l'únic que ho fas és pel titular i pel títol, perquè diu feminismes, però és que és una conselleria en la qual s'han portat endavant projectes, s'han portat endavant avançament de drets fonamentals, i per tant ha de continuar aquesta situació.
3: Escolta'm, però és igual, passa igual a la conselleria d'esports. Què fa la conselleria d'esports?
4: És a dir, puc entendre el missatge escolta, una conselleria crea un relat, i per tant,
2: i per tant hi ha de ser.
4: Es destaca a nivell d'imaginari públic, que això és important. Sí que és veritat que a mi em costa més durant aquesta legislatura enumerar els triomfs o les polítiques reals que s'han dut a terme. Això és, també pot ser veritat, les dues coses són compatibles.
2: Sí, i esports. Un altre missatge en el qual porten anys i panys tot el món de l'esport demanant que hi hagi una conselleria que estigui ben dotada, amb la qual hi ha milers i milers de persones en aquest país que fan esport, començant des de nens base fins a equips federats en tots els sentits.
4: La Corte Legislatura deia que aquesta conselleria s'havia encarregat de promoure les eleccions catalanes.
2: Sí, correcte.
4: Que hi havia... Això tampoc s'està fent nota massa.
2: No gaire. En Marcos és per això que no hi està d'acord, segurament, amb aquesta conselleria. No sé si ho recordava, aquest aspecte.
3: De veritat, però això es pot fer amb una direcció general, perfectament.
2: No, és el mateix. No tens el mateix pressupost, no tens els mateixos recursos, etc. És cert que abans hi havia una secretaria general de l'esport, que és més que una direcció general. Però en aquest cas, tornem allà mateix. Si et crees una conselleria, evidentment el que ha de tenir és pressupost per desenvolupar aquelles pràctiques o polítiques que vulguis dur a terme.
1: Bé, en tot cas, no el convenceu, el Marcos, però
2: no, ja sabem,
1: avui el que tenim és un canvi en una conselleria. Veurem si n'hi ha més canvis o no en el futur. Ens queden 3 minuts. Avui fa 6 mesos de l'accident de Gelida, que va provocar aquella crisi de Rodalies en què fins i tot es va arribar a tallar el servei durant tots uns dies per intentar solucionar-ho. És veritat que ara Rodalies funciona d'aquella manera, i 6 mesos després encara hi ha més de 150 punts en què els trens han d'anar amb velocitat reduïda perquè no es pot permetre. Hem parlat amb alguns sindicalistes de Renfe, que ens diuen que això ben bé fins al Nadal no hi haurà una certa normalitat en el servei, i fins i tot alguns diuen que més enllà de Nadal. Que 6 mesos després som allà on érem.
3: Soc extremadament escèptic. Això, a part de que té un problema, com totes les qüestions d'infraestructures, la solució sempre és molt lenta. És a dir, quan tu afrontes un problema d'infraestructures, no només en trens, la solució sempre és molt lenta. No pots prometre solucions ràpides. Llavors, el problema és molt greu, és un problema que s'arrossega des de fa molt de temps, que ha estat una política desequilibrada d'apostar per l'AVE i no per Rodalies, i no ha passat només a Catalunya, això és un problema general de l'enfocament que es va fer des del Ministeri de Foment, i que clarament ara s'està pagant molt greu, perquè la mobilitat a la ciutat és molt important, sobretot si tens problemes de vivenda, i la mobilitat fa pitjor que els problemes de vivenda, i això tindrà una solució molt lenta.
2: Sí, el problema és que estem normalitzant aquesta nova normalitat. És a dir, tirem enrere el que havia passat.
3: Sempre ha estat així.
2: Sí, no. Però és que és molt trist. O sigui, aquesta casa l'any passat, el Trescat, va treure un informe que el 2025 només 2 dies seguits va funcionar tot bé a Rodalies. 2 dies seguits i 12.000 trens en retard. I estem tornant allà i bé.
4: En qualsevol cas, s'hauria de poder aprofitar la coincidència de color entre les dues administracions, atès que doncs, des de fa bastants anys que el ferrocarril funciona fantàsticament bé, alguna cosa passa amb la coordinació o amb el finançament o amb la, l'energia que s'hi posa a la gestió de Rodalies a Catalunya.
1: Doncs veurem. De moment, 6 mesos després, continuem amb 135. Són 135 els punts on encara els trens no poden anar a la velocitat que podrien perquè hi ha algun problema de seguretat. Jordi Cabré, Marc Bataller, Marcos Lamelas, gràcies a tots tres.
4: Bona tarda.
1: Bon estiu.
2: Bona tarda i bon estiu.
1: Igualment. Bon estiu. I ens tornem a tornar. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2. De seguida arriben les notícies de les 4 i després, ja sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio a l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor o els blocs informatius al 3Cat Info. Com dèiem, tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. L'empresari amic de José Luis Rodríguez Zapatero implica ara l'expresident espanyol en el rescat de la companyia Plus Ultra. En un escrit a l'Audiència Nacional, Julio Martínez assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i que es van portar una comissió de l'1% per la intermediació. El president Illa relleva per sorpresa la consellera Mònica Martínez Bravo i posa al capdavant de drets socials Raúl Moreno, fins ara número 2 del departament. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tiroteig, la majoria dels quals vinculats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui a la capital de Catalunya. El nou líder laborista britànic Andy Burnham presenta una agenda política centrada en l'optimisme i en abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania després de rebre l'encàrrec de formar govern del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en la tasca. I l'Iran, que ha atacat objectius nord-americans i patrullers a l'estret d'Hormuz en resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units. Els dos països no descarten, però, tornar a la negociació. Sobre la taula hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar fer tornar les parts a l'acord provisional firmat el mes passat. Tornen a casa seva els primers veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona quan fa gairebé 2 setmanes del desallotjament. La majoria encara hauran d'esperar però uns dies més fins que es pugui garantir la seguretat del terreny. Els clàssics del terror i fantàstic Carrie i Quién puede matar a un niño compleixen 50 anys i es converteixen en els eixos centrals de la 59a edició del Festival de Sitges. Del 8 al 18 d'octubre es veuran les pel·lícules restaurades i també s'estrenarà la sèrie de Mike Flanagan, ha fet història de Stephen King.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, tot seguit rua popular amb festa final a la Font de Cibeles de Madrid. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
1: I el temps, tarda de sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana encara en suspensió. Tocarem o fregarem els 40 graus a ponent. Els núvols aniran en augment al sud, hi haurà nuvolades al Pirineu i al massís del Port i caurà algun ruixat localment amb tempesta.
0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, passen pràcticament 4 minuts de les 4. Salutacions, soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 5. Ens hi posem. El propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, assenyala la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat el jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero, que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. A mitjans de maig, en fer-se pública la seva imputació, Zapatero negava rotundament tenir res a veure amb el rescat. Escoltem-lo.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge, Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisis Relevante, és qui marcava en realitat els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoris d'assessoraments, amb honoraris, volem dir, d'assessorament per a Zapatero. I a principis del 2021 va atacar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. Per cert, que l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, es nega a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada avui com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit al dret a no declarar. Joseba només ha assenyalat que no coneixia Jessica abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
0: 3Cat Info.
1: Encara a la pàgina política parlem de canvis. El govern, el president Salvador Illa, ha anunciat per sorpresa un únic canvi a l'executiu català a punt d'arribar a la meitat de la legislatura. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. La consellera, que exercia el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, ha demanat plegar per raons personals. Martínez Bravo, que és economista i va entrar al govern com a independent, tornarà al món científic i acadèmic. Raúl Moreno, el seu número 2 com a secretari general de la Conselleria, n'assumeix doncs les regnes. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El president emmarca el relleu en un context de continuïtat.
4: Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
1: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la setmana que el Parlament votarà les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats han estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
5: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
1: Així ho deia, Raúl Moreno prendrà possessió, per cert, del càrrec aquesta tarda. De fet, d'aquí a 20 minuts hauria de ser el moment de presa de possessió. Intentarem contactar amb el Palau de la Generalitat per seguir-ho. I demà ja s'asseurà la taula del Consell Executiu. És el primer canvi que fa Salvador Illa al govern. Amb els pressupostos aprovats, fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'un abast més ampli que, de moment, haurà d'esperar. Es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, haurà de deixar l'executiu si és que repeteix com a alcaldable a Girona. Anem a buscar reaccions. L'oposició i els socis de govern vaticinen que aquest relleu a la Conselleria de Drets Socials no serà l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: La líder dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Escoltem-la.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a drets socials no ha convençut el Partit Popular de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: I la CUP, que també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha tres conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó. I mentrestant, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, d'aquest sector, insta el nou conseller a enfortir el sistema de serveis socials i a garantir un marc més estable per a les entitats socials. És per això que demanen al nou conseller voluntat de diàleg i reforçar la governança, la cogovernança en espais de decisió público-privats. Consideren prioritari incrementar la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi d'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas Catalunya.
10: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquesta situació. Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector, i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
1: Mentrestant, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, ha vist amb bons ulls el nomenament del nou conseller. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs és natural perquè Raül Moreno ja era el seu interlocutor, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
11: Crec que la consellera ha confiat sempre en ell i això fa que d'alguna manera doncs tots tinguéssim clar que sap perfectament, no comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà demà i avui mateix ja dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
1: Pascual diu que la prioritat principal del sector és incrementar les prestacions socials. Ara mateix passen 11 minuts de les 4 de la tarda. Ens fixem ara en Barcelona i en aquestes últimes dades que hi ha hagut de delinqüència, perquè baixen a Barcelona un 11% dels delictes del primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat. Són tot plegat dades que s'acaben de fer públiques en la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Ho ha seguit des de l'Ajuntament de Barcelona el mateix Miquel Jarquer.
12: Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21% respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Collboni.
13: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
12: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals, i pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
14: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem doncs, que les dades en el seu conjunt són molt positives.
12: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
1: Crònica internacional, el nou líder laborista britànic Andy Burnham ja treballa per formar govern després d'assumir el càrrec de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada aposti per una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla de 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania. El ja seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en aquesta tasca. Londres, Quim Olivares.
15: Andy Burnham és conscient que és el setè primer ministre en una dècada que fa la mudança aquí al número 10 de Downing Street i que ara cal deixar enrere aquesta inestabilitat i fer una política més estable. Sentim Burnham.
16: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
15: Andy Burnham ha promès posar valors al centre de la seva política per tenir cura de la gent. Ha tornat a prometre complir les normes fiscals, però reindustrialitzar el país, donar més suport als joves, reduir el nombre de gent que viu al carrer o fer més habitatge social.
16: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
17: the welfare bill down.
15: El Partit Laborista aposta per Burnham després que el primer ministre sortint, Keir Starmer, s'ha acomiadat aquest matí, ara ja sigui definitivament, de la seva residència oficial. Burnham té el que queda de legislatura fins a les properes eleccions generals del 2029 per vèncer Reform UK, l'extrema dreta que encapçala les enquestes ara per ara aquí al Regne Unit.
1: Gràcies, Quim. Amb aquesta informació arribem ja a 4:15 de la tarda. Àrea Servei.
0: El temps.
1: Actualitzem la crònica meteorològica amb la Gemma Puig.
18: Aquesta tarda tornarà a ser càlida, xafogosa, a la façana litoral, amb pols sahariana, però també van augmentant els núvols i ho fan per l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Algun primer ruixat ja comença a treure el nas en aquest sector, entre el Baix Ebre i el Montsià. Es mantindran en aquest sector, en aquestes comarques, sobretot a l'extrem sud, de cara a aquesta tarda vespre. Després també creixeran nuvolades cap al Pirineu. No descartem algun ruixat aïllat en aquest sector i també de cara a la vespre matinada alguna gota que es pot deixar escapar a la mateixa línia de la costa. Tot aquesta precipitació acompanyada de fang i també pot anar acompanyada de cops de vent. En un dia càlid, la temperatura ha pujat. De moment, els valors més alts, 39 graus a Tàrrega, Vinebre 38 a Tremp, també 38 a Cardona, 38 a Montesquiu, 37 a Girona, 33 a Tarragona. Demà tindríem aquest pic de calor, les temperatures demà encara voldran pujar una miqueta més. Aquesta nit i matinada serà càlida, amb avisos de calor nocturna, pols sahariana, cel terrós, nit xafogosa a la façana litoral, i demà al migdia doncs podrà pujar una mica més la temperatura. Tornaríem a quedar a les portes d'aquests 39 o 40 graus. Puntualment, fins i tot, pot pujar una miqueta més. Avisos de calor durant el dia. Això sí, la tendència és que a partir de dimecres i, sobretot, a finals d'aquesta setmana, sí que sembla que tornaríem a tenir una mica la calor que toca i no d'aquests valors tan desmesurats.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Continuem repassant l'actualitat. Primer moviment després de la sentència de la Justícia Europea a favor de l'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. Ho reclamen pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que l'oblit judicial es pot aplicar també als delictes de terrorisme que són a l'Audiència Nacional. En un escrit al qual ha tingut accés aquesta emissora, els advocats insisteixen que la dotzena de CDRs encausats no han causat cap violació de drets humans, ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins a tornar de vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal Europeu. La causa està aturada des de fa més de 2 anys, quan la sala va elevar els seus dubtes sobre l'amnistia a la justícia europea. I encara en crònica internacional parlem d'una nova escalada a les hostilitats a Orient Mitjà, perquè l'Iran ha atacat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz i objectius també nord-americans en països del Golf com a resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units contra el règim de Teheran. Les dues parts, però, no descarten tornar a les negociacions, cosa que ha fet recular el preu del petroli. L'Iran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat patrullers a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli mentre continuïn els atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà fa 9 dies seguits que bombardeja objectius iranians. Malgrat l'increment d'hostilitats, tant l'Iran com l'administració de Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
19: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
1: Algunes informacions apunten que hi hauria sobre la taula una proposta de treva de 10 dies per fer tornar les parts a la negociació. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Baghaei, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
20: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
1: Amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia arribat a superar el llindar dels $91 al barril, ha caigut una altra vegada. I a l'Índia, el jovent s'ha revoltat contra el govern del líder nacionalista Narendra Modi.
21: Ah!
1: Desenes de milers de manifestants denuncien avui repressió policial a la concentració prohibida per la policia a Nova Delhi i que exigeix la fi de la corrupció en l'accés de l'educació. Uns manifestants que han arribat a la capital d'arreu del país escoltant la crida del partit Janta dels Escarbats, un peculiar col·lectiu format fa 2 mesos en clau de sàtira i que ara canalitza la indignació per les filtracions d'exàmens. Deuen el seu inusual nom a un comentari controvertit fet pel mateix president del Tribunal Suprem de l'Índia, que va comparar sectors de joves a l'atur amb escarbats. Les autoritats italianes investiguen la mort d'un home durant la seva detenció ahir a Bolonya quan 2 agents de la policia el van reduir a la força. Segons diversos vídeos gravats al lloc dels fets, li van llançar gas pebre. El van retenir a terra diversos minuts, fins i tot emmanillat. Ell va començar a demanar ajuda, però finalment es va quedar sense aire. Es tracta d'un home marroquí de 42 anys que residia i treballava legalment a Itàlia, però que, segons fonts properes, tenia por que el deportessin. Veïns del barri de Bolonya, on va passar tot, havien cridat la policia perquè l'individu estava alterat i fins i tot va mostrar una actitud agressiva contra la policia. 4 treballadors sanitaris que van veure l'escena no van actuar fins que ja era massa tard. Després de l'acció dels agents hi va haver protestes i alguns aldarulls. L'alcalde de Bolonya, de centre-esquerra, ha anunciat una investigació, mentre que els ministres del govern d'ultradreta de Giorgia Meloni han defensat l'actuació policial.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Un quart i 6 minuts de 5 de la tarda, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, a Sant Gervasi, Barcelona, han començat a tornar a casa després de quasi 2 setmanes desallotjats per l'esvoranc que va aparèixer en una pizzeria al carrer Teodora La Madrid el 7 de juliol. En total, es van desallotjar, recordeu, 93 habitatges i 16 locals comercials. Doncs bé, avui tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals. Miquel Santamaria té un bar, el número 56.
2: Estat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: Qui encara en té per dies és Domingo Fínez, l'administrador de la pizzeria Verona, on va aparèixer justament l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
21: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
1: Els que no estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar. És el cas de la Teresa, veïna del carrer Teodora a la Madrid.
22: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: La Teresa està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí a 4 setmanes. Marxem ara fins a les comarques de Lleida perquè al sud del Segrià els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de la mort violenta d'una veïna de Soses de 75 anys que dissabte a la nit van trobar en un camp de panís als afores del poble amb un tall al coll. Algú la va atacar mentre estava passejant la gossa. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi. Lleida, Estela Busoms.
23: El crim ha generat una gran commoció tant a Soses, on la víctima s'havia establert fa anys des que es va casar, com també al poble veí d'Aitona, d'on era originària. En aquesta zona del Baix Segre hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor de la mort violenta de la dona i els Mossos asseguren que hi han incrementat el patrullatge. Recordem que el cadàver el van localitzar dissabte a la nit en un camp de panís a tocar del camí asfaltat on la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la gossa. Poc abans, cap a 3:15, es va avisar oficialment de la desaparició quan es va trobar la gossa sola deambulant pel poble i la víctima no havia tornat a casa. El cos tenia un tall al coll i davant l'evidència que es tractava d'una mort violenta es va fer càrrec del cas a l'àrea d'investigació criminal dels Mossos, que han de determinar qui la va atacar i per què. Ahir al migdia, desenes de veïns es van concentrar a Soses en un minut de silenci per recordar la víctima i fer costat a la família. El municipi està de dol oficial fins demà.
1: Carrie! And everyone makes fun of her. Carrie de Brian De Palma i Quién puede matar a un niño de Narciso Ibáñez y Serradors, dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys en el centre d'aquesta edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre a Barcelona, Valèria Aubereda.
3: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
4: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño de Narciso Ibáñez Serradors.

0: Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. La selecció espanyola de futbol ja és a Madrid, on farà diferents tipus de celebracions pel títol de campiona del món de futbol després de derrotar per 1-0 l'Argentina a la final. Unes celebracions que han començat a l'aeroport de Barajas amb el capità Rodri, el seleccionador Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, portant el títol de campió. I per on seguiran aquestes celebracions? Li demanem a l'Àngels La Fuente. Àngels, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Serà una tarda de recepcions institucionals i celebracions amb l'afició. Això és el que espera la selecció espanyola, que es dirigirà en primer lloc al Palau de la Zarzuela, on serà rebuda pels reis Felip VI i Letícia, i la princesa Leonor i la infanta Sofia. És la primera cita institucional dels jugadors i el cos tècnic, que amb el trofeu de campions del món a la mà es traslladaran en un autobús serigrafiat amb les paraules "Enhorabona, campions", fins al Palau de la Moncloa, on el rebrà el president del govern, Pedro Sánchez. Recepcions que seran l'antesala de l'esperat recorregut pel centre de Madrid en autobús descobert. La rua té previst recórrer els carrers més emblemàtics de la capital de l'estat fins a arribar a la plaça de Cibeles, lloc de les celebracions del Real Madrid, on avui la font deixarà de ser blanca per tenyir-se de vermell. Un escenari preparat per rebre els nous campions del món, amb les samarretes ja amb les dues estrelles. Els jugadors se'ls espera al voltant de les 9 del vespre, una espera que es farà més lleugera amb música, animació i espectacles.
1: Moltes gràcies, Àngels. Més enllà del títol del Mundial de la Selecció Espanyola, encara hi ha reaccions post-Copa del Món. Per exemple, pel que fa als títols individuals, Pau Cubarsí ha guanyat el premi a millor jugador jove, la pilota d'or del Mundial és per a Rodri, la de plata per a Messi i la de bronze per a Mbappé. D'altra banda, les actuacions de diverses seleccions encara tenen conseqüències. Per exemple, a Bèlgica han destituït el seleccionador Rudi García.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments del Barça segueixen endavant. Avui s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. Mentrestant, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors: Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana.
0: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Navata. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 2:15 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la preparació.
3: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
1: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roy Albert, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al camp de l'Olot a les 8 del vespre el segon amistós. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva Dani Jarque per jugar el seu segon partit de pretemporada contra l'Espanyol a 8:45 del vespre.
0: 3CAT Info.
1: En tenis, derrota de Pau Lavadós a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la vegorenca s'ha retirat per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, és al lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals del mes d'agost. I en ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans del Tour de França. Tadej Pogacar segueix manant amb clara edat a la classificació amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder, Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general, ha abandonat per una caiguda ahir, en què es va fracturar la clavícula. D'aquí uns dies passarà pel quiròfan.

Són 4:45 de la tarda. Us estem explicant aquí a 3Cat Info que l'empresari amic de José Luis Rodríguez Zapatero ha implicat ara l'expresident espanyol en el rescat de la companyia Plus Ultra. En una escrita

0: L'Audiència Nacional assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i que es van portar una comissió de l'1% per la intermediació. En parlarem. I també estem parlant dels canvis que hi ha hagut a govern. El president Illa ha rellevat per sorpresa la consellera Mònica Martínez Bravo i posa al capdavant de drets socials Raúl Moreno, fins ara número 2 del departament, que ha de prendre posició del càrrec a aquesta hora a Palau. De seguida anirem cap allà. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i també millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. De seguida sentirem en directe aquesta presa de possessió. A banda d'aquestes qüestions que marquen el pols de l'actualitat a aquesta hora, també des d'ara i fins a les 5, mirarem d'explicar-vos si l'actualitat ho permet que l'incendi de Guadalajara avança sense control i que ja ha cremat 26.000 hectàrees de la Sierra Norte. Les autoritats alerten de la proximitat entre les flames i els nuclis urbans. Mentrestant, a Catalunya hi ha 37 municipis en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc alt, molt alt. I una calor extrema d'aquest inici d'estiu que, combinada amb la falta de pluja, han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i a alguns llocs fins i tot n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. De seguida us ho explicarem. I a l'àmbit cultural també us parlarem dels equips tècnics de Disney que ja ocupen el barri vell de Girona pel rodatge amb personatges reals d'una nova versió de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de la princesa Rapunzel. Els comerciants confien que l'enrenou d'aquests dies es vegi compensat en el futur, com va passar amb Joc de Trons. També estem molt al cas, evidentment, de la qüestió esportiva del dia, amb la selecció espanyola marcant aquesta actualitat.
1: Sí, la selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer hi haurà les recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i de la Moncloa, tot seguit rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i calor de plena canícula amb xafogor a la costa i pols sahariana en suspensió. Tocarem o fregarem els 40 graus a ponent. Els núvols aniran en augment al sud. Hi haurà nuvolades al Pirineu i al massís del Port i caurà algun ruixat localment amb tempesta. Són 2:45 de 5 de la tarda. El propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha assenyalat la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero, que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. A mitjans de maig, en fer-se pública la seva imputació, Zapatero negava rotundament tenir res a veure amb aquest rescat.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però l'escrit que ha fet arribar el jutge, Julio Martínez, assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisi Relevante, és qui marcava en realitat els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard, va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. El president Salvador Illa, com us dèiem, ha anunciat per sorpresa un únic canvi al govern a punt d'arribar a la meitat de la legislatura. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. La consellera que exercia el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on en realitat resideix, ha demanat plegar per raons personals. Martínez Bravo, que és economista i va entrar al govern com a independent, tornarà al món científic i acadèmic. Que Raúl Moreno és el seu número 2 com a secretari general de la Conselleria, és qui, per tant, n'assumirà les regnes a partir d'ara, els educador social de formació, i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit. De seguida anem cap al Palau de la Generalitat, perquè està a punt de prendre possessió del càrrec
3: el senyor nou conseller. Raúl Moreno. Escoltem. Montaña, com a nou conseller del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Gràcies per la seva assistència. Seguidament, pren la paraula el senyor Javier Villamayorca Amaño, secretari del Govern, per fer la lectura del decret de nomenament.
0: En directe a 3Cat Info, el relleu al capdavant de la Conselleria Social.
4: President del Parlament, consellers i conselleres, digníssimes autoritats, a continuació farem lectura del decret 108/2026 de 20 de juliol de nomenament del senyor Raúl Moreno Montaña com a conseller de Drets Socials i Inclusió. D'acord amb els articles 12.1, apartat D i 17 de la llei 13/2008 del 5 de novembre de la Presidència de la Generalitat i del Govern, decreto per article únic nomenar el senyor Raúl Moreno Montaña conseller de Drets Socials i Inclusió. A Barcelona, 20 de juliol del 2026, Salvador Illa Roca, president de la Generalitat de Catalunya.
3: Demanem la presència a l'escenari del molt honorable senyor Salvador Illa i Roca i del senyor Raúl Moreno Montaña, acompanyats del president del Parlament de Catalunya.
0: En directe a 3Cat Info, la presa de possessió del nou conseller del Departament de Drets Socials i Inclusió. Estem seguint en directe l'acte des del Palau de la Generalitat. El president Illa parla.
5: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
6: Sí, prometo.
3: Finalitzada la presa de possessió, demanem al president i al conseller que es col·loquin per la fotografia oficial.
0: Moment ara pels gràfics. Fotografia, doncs, d'aquest canvi que hi ha hagut al govern de la Generalitat.
3: Salvador Illa i Roca, president de la Generalitat de Catalunya.
5: Bona tarda, president del Parlament, membres de la Mesa del Parlament, diputats i diputades, consellers, consellera Martínez Bravo, conseller Raúl Moreno, resta de membres del govern, representants de l'àmbit social que ens acompanyen, senyors i senyors. És un acte curt, senzill, però ple de simbolisme i d'importància. Agraeixo la seva assistència avui aquí. Mirin, compartir amb vostès dos o tres missatges molt curts. El primer, jo no faré un recull de la feina feta per la consellera Martínez Bravo, a qui agraeixo profundament doncs la seva trajectòria i la seva feina al govern de Catalunya, perquè crec que és conegut i n'hem parlat moltes vegades, ni tampoc faré un recull dels mèrits del ja conseller Raúl Moreno, que també és una persona coneguda, de trajectòria àmplia al sector públic, no és, diguem-ne, cap desconegut per tots els que estan aquí, per la gent que ha seguit la meva actualitat política a Catalunya. No? Un agraïment, en tot cas, sincer a la consellera Martínez Bravo i una felicitació al conseller Raúl Moreno. No? Però sí que vull compartir amb vostès tres missatges. No? El primer, un missatge d'estabilitat i de continuïtat. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, però en particular en aquests, són les polítiques que seguirem fent. Són polítiques tendents a compartir la prosperitat que s'està generant a Catalunya. Polítiques d'una visió o amb un esperit reformador i amb un alt contingut d'ambició i de propòsit d'excel·lència. I, per tant, seguirem en aquesta línia en els objectius que ens havíem marcat. Canvi de conseller, sí, canvi de polítiques, no, manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa que diria, si m'ho permeten, encesa del servei públic. En un món on estem veient doncs, que molta gent es mou pel guany material, que és molt legítim, jo no ho critico, pel guany material, per la immediatesa de les coses, per, doncs, jo vull fer una defensa del servei públic entesa com un treball pel bé comú, per l'interès general. Que es pot fer des de diferents àmbits, des de diferents perspectives, des d'entitats sense ànim de lucre, des d'una vida professionalment dedicada a la funció pública, i també es pot fer tercer missatge des de la política. Per tant, també és un missatge de reivindicació de la política entesa com a servei públic. No és senzill, ni és, hauria de ser, o m'agradaria que fos més comú que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en els àmbits acadèmics, com el que ens ocupa de la senyora Martínez Bravo, amb una trajectòria professional consolidada, diguin, moment, jo paro i em dedico un temps al servei públic per des de la política, que és el que ens agrada, el millor que pot passar, però que també té, en fi, unes condicionants que no són menors. Per tant, també vull fer una defensa de la política, entesa com a servei públic, i agraeixo a la consellera Martínez Bravo que hi hagi dedicat, i qui sap si no ho tornarà a fer en un futur, però de moment ara entrem en una etapa diferent, doncs uns anys a la política, i el conseller, no el conseller Raúl Moreno, que ho faci, no, la política entesa com a servei públic. No, no, podem tenir projectes diferents, podem tenir visions diferents, podem tenir pensaments diferents sobre com ha d'anar el país, sobre com han d'anar fins i tot l'àmbit dels serveis socials, però sense institucions, sense política entesa en majúscules i com a servei públic, no avança mai un país, tingui un cap. Per tant, són les tres coses que vull compartir. Canvis de consellers, continuïtat de polítiques, defensa del servei públic i en particular defensa de la política entesa com a servei públic. Moltíssimes gràcies, enhorabona i ens seguim veient. Gràcies.
0: Aquesta ha estat, doncs, la intervenció del president Salvador Illa en aquesta presa de possessió del càrrec de Raúl Moreno, que relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Social i Inclusió.
3: Moltes gràcies per la seva assistència.
0: Un relleu que ja ho sentíem de veu del president, que és un canvi de conseller, però no de polítiques en l'àmbit dels drets socials i d'inclusió, i també ha fet una defensa fèrrima del servei públic, a banda d'agrair la feina que ha fet Mònica Martínez Bravo, que plega per raons personals. Anem a sonar a 2:15 de la tarda, anem a altres qüestions d'actualitat al 3Cat Info. De seguida ens hi posem.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Encara tenim temps de parlar-vos d'incendis abans de l'àrea de servei, perquè l'incendi de Sierra Norte a Guadalajara segueix avançant sense control i ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. El perímetre del foc supera els 120 quilòmetres i ja s'ha convertit en el pitjor de la història Castella-La Manxa. Hi treballen prop d'una vuitantena de dotacions entre aèries i terrestres, i la principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles que hi ha molt a prop de les flames. El govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. El president autonòmic Emiliano García Page destaca la complexitat de la situació.
7: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
0: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda, i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tots els municipis de la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior d'Aragó.
8: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos, y por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
0: La bona evolució de les últimes hores ha permès retirar els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Aquest incendi ha afectat més de 15.600 hectàrees. I pel que fa a Catalunya, des de l'1 de juny s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat, però el perill no ha passat. Avui tenim 37 municipis en perill extrem d'incendi forestal i 219 en risc molt alt. La falta de pluges no ajuda a rebaixar el perill, i algunes zones del país, comarques de Ponent i de la Vall de l'Ebre, fa 70 dies que pràcticament no hi cau ni una gota. És el cas de les comarques com l'Urgell, el Segrià, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta, on en els últims 70 dies o no han vist una gota o no ha arribat ni un litre per metre quadrat. A la resta del país, l'últim dia amb precipitacions considerables va ser el 4 de juny, quan algunes estacions com Sant Joan de les Abadesses Abadesses, al Ripollès, o Montesquiu, a Osona, van recollir quantitats que no es veien des del 2020. Malgrat aquesta falta de precipitacions, el balanç pluviomètric del que portem d'any encara és positiu, com ens comentava Miquel Bernís, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
9: No podem parlar d'un any que cada moment s'estigui comportant de forma marcadament seca o extraordinàriament seca, perquè hi ha aquesta compensació de l'hivern que va ser plujós i, per tant, de moment encara està tapant aquesta manca de pluja d'aquestes últimes setmanes. Si això continua així, evidentment sí que ja començarem a entrar en dèficit de precipitació més general i més important.
0: Per minimitzar el risc s'ha activat el nivell, com dèiem, 4 del Pla Alfa, 37 municipis, i es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà.
6: El temps.
0: Crònica de Gemma Puig.
10: Hem ençat una setmana altre cop parlant de calor, una calor que avui s'ha tornat a intensificar. De moment, les màximes més altes ja freguen els 38 o 39 graus, 39 a Tàrrega, 38 a Tremp, a Vinebre, 38 a Cardona, Montesquiu. Això sí, en una tarda de sol, però també amb algunes nuvolades i alguns núvols que ja han començat a arribar cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, fins i tot algun primer ruixat que es deixa escapar entre el Baix Ebre, el Montsià, els ports principalment, i aquesta serà la tendència, no només aquesta tarda, sinó també de cara al vespre, fins i tot al vespre, matinada gairebé, alguna gota que es pot deixar escapar cap a la façana litoral i alguna nuvolada també que pot deixar algun ruixat aïllat cap al Pirineu. Localment aquests ruixats poden anar acompanyats de tempesta, però com que també tenim tota aquesta pols sahariana, doncs acompanyada de fang. Temperatures altes, nit càlida i xafogosa, costarà altre cop de dormir, aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, avisos de calor nocturna, en un matí de sol amb alguns núvols baixos a la mateixa línia de la costa. I a la tarda de dimarts també tindrem alguna gota, algun ruixat cap als ports, també cap al Pirineu Oriental. Tindrem unes temperatures un pèl més amunt. Demà seria aquest pic de calor. Dimecres es mantindrà sense grans canvis, però sí que la tendència a partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana és que les temperatures es tendeixin a normalitzar-se per l'època.
0: Gràcies, Gemma. 3:45 de la tarda. Doncs bé, aquest estiu que ha arrencat amb menys mosquits del que es podia preveure després de les pluges de la primavera, les tres onades de calor que hem encadenat i el fet que no plogui des de fa setmanes, com us dèiem, els estan complicant i molt la vida. I els que es dediquen al control de plagues tenen menys incidències per mosquits que en els dos últims estius. En canvi, les paneroles aguanten fins i tot en alguns llocs. N'hi ha més. Montse Poblet.
11: Els experts comparen la situació actual amb la que teníem en època de sequera. Als mosquits els agrada la calor, però tres onades seguides amb els termòmetres per sobre dels 35 graus, fins i tot per ells, són massa. Si això hi sumem que fa setmanes que no plou, els falten tolls per posar-hi els ous i els que hi ha amb la calor s'evaporen molt ràpid. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits.
12: Estem veient aquesta reducció, és molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
11: És el mateix que s'estan trobant a bona part del territori les empreses que es dediquen al control de plagues. Ara bé, no passa el mateix amb les paneroles. Josep Joan Domènech és el president de DEPAP, l'associació que agrupa aquestes empreses.
13: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
11: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients on la temperatura es manté més estable, com les clavegueres. I això explicaria que, malgrat no ser amigues de la calor extrema, estiguin aguantant.
0: L'Ajuntament de Tordera al Maresme no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per a una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials en nivells superiors als permesos pel consum. Anem fins allà, fins a Tordera. Marta Vallès.
14: La solució passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern, Pere García.
15: Seguiment setmanal de les mostres d'aigua dels diferents pous per poder-ne garantir i controlar la qualitat i treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
14: Fa dues setmanes es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones de Tordera. Es tracta de compostos químics artificials creats per l'activitat humana. S'anomenen químics eterns perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, cosmètics o envasos per aliments, entre d'altres. Com a mesura preventiva, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua per beure i cuinar a tot el municipi.
15: El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta, i en tot cas, des de Tordera el que sí que fem és reclamar a l'ACA doncs, que investigui l'origen d'aquests components i descobrir l'origen que ho provoca.
14: Aquests compostos químics poden ser perjudicials per la salut si es consumeixen en una quantitat important diàriament i durant molts anys.
6: 3CAT Info.
0: Crònica cultural, com us avançàvem, el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa de Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen de forma molt diferent. Girona, Fèlix Martín.
16: L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics i de telèfon amb canaleres daurades, cortinatges i escultures falses, també a l'interior de la mateixa catedral, i els visitants que pregunten què passa. Per exemple, des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària Glòria Benaventura confia que de l'enrenou s'entregui profit amb el temps.
17: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
16: Carolina Moya és guia turística a Girona. Ho està explicant un grup de neerlandesos. Ella ho veu com un atractiu afegit.
18: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
16: La Tessa, que és una de les turistes que està fent aquesta ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges.
19: Well, I knew about Game of Thrones.
18: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
16: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, que ha d'anar al metge. Assegura que no tot és tan bonic. Avui, per exemple, han hagut de demanar un permís especial.
20: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
16: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris al Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost. Un segon equip rodarà també el dia 30 i 31 al Pont de Besalú. I ja ho han fet també, per exemple, al Monestir de Santes Creus, Aiguamúrcia. Embolicats serà una nova versió amb personatges reals de la pel·lícula de dibuixos animats que Disney va fer el 2010. Es basa en el conte clàssic dels germans Grimm de la princesa Rapunzel, que viu tancada, segrestada per una bruixa en una torre, i que, quan canta, veu créixer la seva llarga cabellera rossa amb poder...

0: I amb la música d'aquesta pel·lícula de Disney que es grava aquests dies al barri vell de Girona, ens acostem ja gairebé l'estona de parlar d'esports, però abans encara tenim una notícia cultural per explicar-vos. El Museu Tàpies de Barcelona tancarà les portes durant 3 mesos. Serà a partir del 29 de setembre. La institució farà una reforma profunda de la zona d'entrada a la recepció i també la botiga per millorar l'accessibilitat, l'atenció als visitants i també la senyalització interna. Unes obres que obligaran a ajornar fins al 2027 les exposicions previstes pel tram final de l'any, com ara les dedicades a Pere Portabella, Penis Llopis i Cristina Lucas. El museu, però, mantindrà l'activitat educativa i els cicles públics fora del centre, fora del recinte, en espais com la Caldera o la Universitat Pompeu Fabra. Esports. Amb el Ricard Isidro fins al punt de les 5 de la tarda. Bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. La selecció espanyola de futbol ja és a Madrid, on farà diferents tipus de celebracions pel títol de campiona del món de futbol, després de derrotar ahir per 1-0 l'Argentina a la final. Les celebracions han començat ja a l'aeroport de Barajas, amb el capità Rodri, el seleccionador Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, portant el títol de campió. L'equip espanyol començarà més tard, però les celebracions oficials. Primer visitaran el Palau de la Zarzuela, on es rebrà Felip VI. Tot seguit aniran al Palau de la Moncloa, on es rebrà el president espanyol, Pedro Sánchez, i llavors començaran les celebracions més populars amb una rua pels carrers de Madrid, que acabarà a la Font de la Cibeles, on han instal·lat un escenari. Hi haurà diverses actuacions musicals i el Parlament dels membres de la convocatòria espanyola, que ahir va guanyar i va aconseguir el títol de campiona del món de futbol.
2: 3CAT Info.
1: Més enllà del títol del Mundial de la Selecció Espanyola, encara hi ha reaccions post-Copa del Món, per exemple, pel que fa a les actuacions de diverses seleccions, que encara tenen conseqüències. Per exemple, a Bèlgica han destituït el seleccionador Rudi García.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola. Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres, l'autor del gol ahir de la victòria del combinat espanyol. Mentrestant, els entrenaments al Barça segueixen endavant. Avui s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. Mentrestant, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam, i Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana.
2: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Navata. El conjunt blanc i blau disputarà demà a 8:15 del vespre el segon amistós de pretemporada. Serà el rival, el Pau, de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'inici de la preparació.
3: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
1: En canvi, hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar als plans del tècnic. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria de dissabte davant l'Olot, i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel de demà. A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roy Albert, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al camp de l'Olot a les 8 del vespre el segon amistós. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva de Nijarque per jugar el segon partit de pretemporada contra l'Espanyol. Serà a partir de 8:45 del vespre. I en clau internacional, ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va guanyar una Copa d'Europa el 1977, dues copes a la UEFA, tres títols a la Premier League i una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i al Newcastle anglesos i a l'Hamburg alemany. A més, va guanyar la pilota d'or del 1978 i del 1979.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: En ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar segueix manant amb claredat a la classificació, amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel. Ahir, retirada de Jonas Vingegaard, quan anava segon a la general, per una caiguda en què es va fracturar la clavícula, abandonament que valora Pogacar.
4: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació. Però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
1: Vingegaard passarà d'aquí uns dies pel quiròfan. En tenis, derrota de Pau Labadosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0 quan s'ha retirat per problemes físics. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, al lloc 93, i es garanteix la presència directa al quadre final del US Open.
2: Trescat Info.

0: Són les 5, bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú li va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personal. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà al Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. L'empresari amic de José Luis Rodríguez Zapatero implica ara l'expresident espanyol en el rescat de la companyia Plus Ultra. En un escrit a l'Audiència Nacional, Julio Martínez assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i que es va emportar una comissió de l'1% per la intermediació. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tirotejos, la majoria dels quals vinculats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui a la capital de Catalunya. Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams de la xarxa catalana on els trens han de circular amb les limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris diuen que els viatgers han perdut tota la confiança en Rodalies. Nova amenaça per a les rutes marítimes a l'Orient Mitjà. Els houthis del Iemen diuen que bloquejaran el trànsit a l'Aràbia Saudita i, per tant, l'accés al Mar Roig. Els enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units continuen a la regió. El govern tancarà abans de final d'any la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols per protegir els nius d'una espècie de corb marí. Malgrat la decisió, l'Ajuntament vol negociar per mantenir la via oberta de manera intermitent. Vèrtebra Dansa torna a Tortosa i converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions dirigides a professionals que han donat el tret de sortida al festival. El certamen manté intacta la seva essència i no hi ha faltat tampoc la tradicional carpa on es faran els espectacles nocturns.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i de la Moncloa, tot seguit rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments al Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la pegorenca s'ha retirat per problemes físics.
0: I el temps, tarda de sol i calor en plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Tocarem o fregarem els 40 graus a ponent. Els núvols aniran en augment al sud i hi haurà nuvolades al Pirineu i al massís del Port i hi haurà algun ruixat localment amb tempesta.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar relacionat amb la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià el passat dissabte a la nit. La víctima va ser localitzada morta en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Júlia Albacar.
3: El detingut és un jove de 19 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas es troba sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar de la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll. Uns fets que han commocionat el poble, que està de dol oficial fins demà.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo. Moreno ha pres possessió fa uns minuts en un acte al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat ha agraït la feina feta per la consellera Martínez Bravo i ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí, canvi de polítiques, no, manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i demà ja serà el Consell Executiu com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Mònica Martínez Bravo ha deixat la conselleria per raons personals la setmana que el Parlament votarà les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
5: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
0: Bravo exercia de consellera a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. L'oposició i els socis del govern vaticinen que el relleu a la Conselleria de Drets Socials no serà l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials tampoc serà l'últim.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: La CUP, de fet, el relleu de Drets Socials no ha convençut tampoc al Partit Popular de Catalunya. El secretari general Juan Fernández ha demanat anar més enllà.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: I ara sí, com dèiem, la CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori Sílvia Paneque, la d'Interior Núria Parlon i la d'Educació Esther Niubó.
1: 3CAT Info.
0: El propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, assenyala la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. A mitjans de maig, en fer-se pública la seva imputació, Zapatero negava rotundament tenir res a veure amb el rescat.
10: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relació amb el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge, Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisi Relevante, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. 2 mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia, amb honoraris d'assessorament per a Zapatero, i a principis de 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. L'exparella de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, canviem de qüestió, es nega a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada avui com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en 2 empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar. Joseba només ha assenyalat que no coneixia Jéssica abans que ella comencés a treballar per a l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara són les 5 i 9 minuts. Baixen a Barcelona un 11% els delictes del primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat. Són dades que s'han fet públiques a la Junta de Seguretat Local. Miquel Jarque.
11: Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21% respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Collboni.
12: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
11: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals, i pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem doncs, que les dades en el seu conjunt són molt positives.
11: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
0: A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat, però el perill no ha passat. Avui tenim 37 municipis en perill extrem d'incendi forestal i 219 en risc molt alt. La falta de pluges no ajuda a rebaixar el perill i algunes zones del país, comarques de Ponent i la Vall de l'Ebre, fa 70 dies que pràcticament no hi cau ni una gota. És el cas de comarques com l'Urgell, el Segrià, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta, on els últims 70 dies no han vist una gota, com dèiem, on no han arribat ni el litre per metre quadrat. A la resta del país, l'últim dia amb precipitacions considerables va ser el 4 de juny, quan algunes estacions com Sant Joan de les Abadesses, el Ripollès o Montesquiu, a Osona, van recollir quantitats que no es veien des del 2020. Malgrat aquesta falta de precipitacions, el balanç pluviomètric dels que portem d'any encara és positiu, com ens comenta Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
14: No podem parlar d'un any que de moment s'estigui comportant de forma marcadament seca o extraordinàriament seca, perquè hi ha aquesta compensació de l'hivern que va ser plujós i, per tant, de moment encara està tapant aquesta manca de pluja d'aquestes últimes setmanes. Si això continua així, evidentment sí que ja començarem a entrar en dèficit de precipitació més general i més important.
0: Per minimitzar el risc, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 37 municipis i es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. Malgrat la sequera pluviomètrica, els embassaments continuen en bons nivells. A les conques internes està baixant el nivell des de principis de juny, però encara està per sobre del 87%, 58 punts més del nivell que hi havia en plena sequera, el juliol del 23, que no passava del 29% de la seva capacitat. L'incendi de la Sierra del Norte a Guadalajara segueix avançant sense control i ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. El perímetre del foc supera els 120 quilòmetres i ja s'ha convertit en el pitjor de la història a Castella i la Manxa. I treballen prop d'una vintena de dotacions entre aèries i terrestres, i la principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles que hi ha molt a prop de les flames. El govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. El president autonòmic, Emilio García Page, destaca la complexitat de la situació.
15: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
0: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tots els municipis de la zona afectada. Roberto Bermúdez, de Castro, és conseller d'Interior de l'Aragó.
16: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, un castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
0: La bona evolució de les últimes hores ha permès retirar els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Aquest incendi ha afectat més de 15.600 hectàrees.
1: 3CAT Info.
0: Avui fa 6 mesos de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. Mig any més tard, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb les limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. En aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat, però això obliga a limitar la velocitat en alguns trams i condiciona el compliment dels horaris. El maquinista i representant d'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
17: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
18: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, vol recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta. És 6:15 de la tarda.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Aquesta tarda tornarà a ser càlida, xafogosa, a la façana litoral, amb pols sahariana, però també van augmentant els núvols i ho fan per l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Algun primer ruixat ja comença a treure el nas en aquest sector, entre el Baix Ebre i el Montsià. Es mantindran en aquest sector, en aquestes comarques, sobretot a l'extrem sud, de cara a aquesta tarda vespre. Després també creixeran nuvolades cap al Pirineu. No descartem algun ruixat aïllat en aquest sector i també de cara a la vespre matinada, alguna gota que es pot deixar escapar a la mateixa línia de la costa. Tota aquesta precipitació acompanyada de fang i també pot anar acompanyada de cops de vent. En un dia càlid, la temperatura ha pujat. De moment, els valors més alts, 39 graus a Tàrrega, Vinebre 38, a Tremp, també 38 a Cardona, 38 a Montesquiu, 37 a Girona, 33 a Tarragona. Demà tindríem aquest pic de calor, les temperatures demà encara voldran pujar una miqueta més. Aquesta nit i matinada serà càlida, amb avisos de calor nocturna, pols sahariana, cel terrós, nit xafogosa a la façana litoral, i demà al migdia doncs podrà pujar una mica més la temperatura. Tornaríem a quedar a les portes d'aquests 39 o 40 graus. Puntualment, fins i tot, pot pujar una miqueta més. Avisos de calor durant el dia. Això sí, la tendència és que a partir de dimecres i, sobretot, a finals d'aquesta setmana, sí que sembla que tornaríem a tenir una mica la calor que toca i no d'aquests valors tan desmesurats.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 5:17, els hutis del Iemen aliats de l'Iran anuncien el bloqueig marítim de l'Aràbia Saudita. Això podria afectar de ple l'estret de Bab al-Mandeb, d'accés al Mar Roig, per on els saudites i altres països han diversificat les seves rutes de petroli arran del bloqueig d'un altre estret, el d'Hormuz, per part de l'Iran. Justament el conflicte a l'Orient Mitjà continua ben viu amb renovats atacs dels Estats Units a posicions iranianes i la resposta immediata de Teheran. Malgrat tot, els dos països no descarten tornar a la negociació i hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar fer tornar les parts a l'acord provisional firmat el mes passat. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut converses recents amb els mediadors. Ismail Bagaí, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
20: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que efectivament diversos mediadors ens han transmès idees.
0: El preu del petroli Brent s'ha situat al voltant dels $90 les últimes hores. I el nou líder laborista britànic, Andy Burnham, ja treballa per formar govern després d'assumir el càrrec de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada aposti per una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla de 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania. El ja seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en la tasca. Londres, Quim Olivares.
21: Andy Burnham és conscient que és el setè primer ministre en una dècada que fa la mudança aquí al número 10 de Downing Street i que ara cal deixar enrere aquesta inestabilitat i fer una política més estable. Sentim Burnham.
22: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
21: Andy Burnham ha promès posar valors al centre de la seva política per tenir cura de la gent. Ha tornat a prometre complir les normes fiscals, però reindustrialitzar el país, donar més suport als joves, reduir el nombre de gent que viu al carrer o fer més habitatge social.
22: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
21: El Partit Laborista aposta per Burnham després que el primer ministre sortint, Keir Starmer, s'ha acomiadat aquest matí, ara ja sigui definitivament, de la seva residència oficial. Burnham té el que queda de legislatura fins a les properes eleccions generals del 2029 per vèncer Reform UK, l'extrema dreta que encapçala les enquestes ara per ara aquí al Regne Unit.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Una dona de 78 anys ha mort ofegada en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Els fets van passar ahir a la tarda. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5, però quan hi van arribar ja no li van poder salvar la vida. És la 8a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 en aigües interiors. D'altra banda, el govern comunica a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala del Molí abans de finals d'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona on fan nius una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta de manera intermitent. Girona, Laia Claret.
2: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
3: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
2: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
0: L'estiu ha arrencat amb menys mosquits del que es podia preveure després de les pluges de la primavera. Les tres onades de calor que hem encadenat i el fet que no plogui des de fa setmanes els estan complicant la vida, i els que es dediquen al control de plagues tenen menys incidències per mosquits que en els dos últims estius. En canvi, les paneroles aguanten i fins i tot en alguns llocs n'hi ha més, Montse Poblet.
4: Els experts comparen la situació actual amb la que teníem en època de sequera. Als mosquits els agrada la calor, però tres onades seguides amb els termòmetres per sobre dels 35 graus, fins i tot per ells, són massa. Si això hi sumem que fa setmanes que no plou, els falten tolls per posar-hi els ous i els que hi ha amb la calor s'evaporen molt ràpid. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits.
23: Estem veient aquesta reducció, és molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
4: És el mateix que s'estan trobant a bona part del territori les empreses que es dediquen al control de plagues. Ara bé, no passa el mateix amb les paneroles. Josep Joan Domènech és el president de DEPAP, l'associació que agrupa aquestes empreses.
24: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
4: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients on la temperatura es manté més estable, com les clavegueres, i això explicaria que, malgrat no ser amigues de la calor extrema, estiguin aguantant.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb Alberta Baradansa 18 anys després. El festival torna a la capital abrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats destacades. 150 ballarins d'arreu del món participen en els cursos dirigits a professionals. Tarragona, Jordi Barranca.
25: El retorn a la capital abrenca del certamen ha començat amb els cursos adreçats a ballarins professionals, unes formacions amb grans noms de la dansa internacional com Chas Buchan, ballarí entre d'altres de Madonna, o Yasser Dokendo, Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
26: Tal com va passar en un cert moment la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. I que pugui sorprendre, perquè de repente barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
25: Fins diumenge, Festival Posa Tortosa, mapa de la dansa internacional. No hi falta tampoc la gran carpa ja tradicional que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
26: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial única que fa moure també la part lúdica de la gent.
25: Amb el retorn a la capital abrenca, Vertebra Dansa es vol apropar a tots els públics, per això, literalment, alguns espectacles sortiran a espais com la plaça de l'Absis per apropar-se al conjunt de la ciutadania.
0: I els muntatges teatrals al Barquer de Jess Butterworth, que es va estrenar lliure i Com vaig aprendre a conduir, de Paula Vogel, a la Sala Beckett, són els que parteixen amb més nominacions als Premis Teatre Barcelona, que escollen les millors produccions de la cartellera teatral a través del vot del públic i el jurat professional. Un total de 87 muntatges diferents opten en alguna de les 19 categories competitives. En aquesta edició, el Barquer, que explica els efectes de l'ira en una família irlandesa dels anys 80, és la que té més nominacions, en concret 5, entre les quals el millor espectacle, millor direcció per Julio Manrique o millor interpretació per Roger Casamajor. Pel que fa a Com vaig aprendre a conduir, en té 4, també en categories principals com la de millor muntatge, millor direcció per Marília Samper o millor interpretació per Mireia Aixalà.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. La selecció espanyola de futbol ja és a Madrid, on farà diferents tipus de celebracions pel títol de campiona del món del futbol després de derrotar ahir l'1-0 l'Argentina a la

0: a les actuacions de diverses seleccions que encara tenen conseqüències. Per exemple, a Bèlgica han destituït el seleccionador Rudi García. És el 16è entrenador d'una selecció que no continuarà en el seu càrrec.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat en la convocatòria espanyola. Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments al Barça segueixen endavant i avui s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. D'altra banda, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana.
1: 3CAT Info.
0: L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Navata. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 7:45 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la preparació.
2: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al camp de l'Olot a les 8 del vespre al seu segon amistós d'aquesta pretemporada. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva d'Ani Harque per jugar al seu segon partit de pretemporada contra l'Espanyol. Serà a 8:45 del vespre. I en clau internacional, ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va guanyar una Copa d'Europa el 1977, dues copes de la UEFA, tres títols de la Premier League i una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i al Newcastle anglesos i també a l'Hamburg alemany. A més, va guanyar la Pilota d'Or en dues ocasions, el 1978 i el 1979.
1: 3CAT Info.
0: Més coses. En tennis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi, a Romania, davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0, quan s'ha retirat per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, al lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals d'agost. En ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans del Tour de França. Tadej Pogačar segueix manant amb clara data la classificació, amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder. Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general, ha abandonat per una caiguda en què es va fracturar la clavícula, un abandonament que valora Tadej Pogačar.
3: Really sad to see that Jonas is out.
4: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.

Senyals horaris de 4:45 de la tarda. Sintonitzeu 3Cat Info. Fem un cop d'ull als principals temes més destacats aquesta hora. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la Vegaia i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. I l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero implica l'expresident espanyol en el rescat de la companyia Plus Ultra. En un escrit de l'Audiència Nacional, Julio Martínez assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i que es va emportar una comissió de l'1% per la intermediació. Tot això ho hem explicat en aquesta primera mitjana, que hem obert, per cert, explicant-vos que els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. La propera, però, mitja hora parlarem d'altres qüestions.

0: Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Passarem per Tordera, al Maresme, on l'Ajuntament no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i l'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. La repassarem.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, tot seguit rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles.
0: I el temps, tarda de sol i calor en plena canícula, amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Tocarem o fregarem els 40 graus a ponent. Els núvols aniran en augment al sud i hi haurà nuvolades al Pirineu i al massís del Port. Hi haurà algun ruixat localment amb tempesta. Raúl Moreno, quan són les 5:32 minuts, és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo i ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista amb el repte de seguir reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
3: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i demà ja serà el Consell Executiu com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El relleu a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és el primer canvi de govern que fa el president Illa. Mònica Martínez Bravo deixa la conselleria a meitat de legislatura, coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
5: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
0: Bravo exercia de consellera a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, insta el nou conseller a enfortir el sistema de serveis socials i garantir un marc més estable per a les entitats socials. És per això que demanen al nou conseller voluntat de diàleg i reforçar la cogovernança en espais de decisió pública o privada. Consideren prioritari incrementar la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi de l'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas Catalunya.
6: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, vegades causades per l'habitatge. I per tant, és important que el nou conseller atengui aquesta situació. Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: Mentrestant, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, ha vist amb bons ulls el nomenament del nou conseller. La presidenta de l'ACRA, Cíntia Pasqual, diu que el traspàs és natural perquè Raúl Moreno ja era el seu interlocutor. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
7: Crec que la consellera ha confiat sempre en ell i això fa que d'alguna manera doncs tots tinguéssim clar que sap perfectament no començar la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà demà i avui mateix ja dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
0: Pasqual diu que la prioritat principal del sector és incrementar les prestacions socials.
1: 3CAT Info.
0: El propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, assenyala la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit que ha enviat al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero, que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. A mitjans de maig, en fer-se pública la seva imputació, Zapatero negava rotundament tenir res a veure amb el rescat.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge, Julio Martínez assegura que l'expresident com a consultor principal d'Anàlisi Relevant és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero. I a principis de 2021 en van tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. Primer moviment després de la sentència de la justícia europea a favor de l'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. Ho reclamen pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que l'oblit judicial es pot aplicar també als delictes de terrorisme que són a l'Audiència Nacional. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats insisteixen que la dotzena de CDRs encausats no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins a tornar de vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del TJUE. La causa està aturada des de fa més de 2 anys, quan la sala va elevar els seus dubtes sobre l'amnistia a la justícia europea. El Tribunal de Comptes dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions si ho consideren oportú i presentin la documentació oportuna.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar relacionat amb la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià dissabte passat a la nit. La víctima va ser localitzada sense vida en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Julià Albacar.
4: El detingut és un jove de 19 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas es troba sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar de la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll. Uns fets que han commocionat el poble, que està de dol oficial fins demà.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats italianes investiguen la mort d'un home durant la seva detenció ahir a Bolonya quan dos agents de policia el van reduir a la força. Segons diversos vídeos gravats al lloc dels fets, li van llançar gas pebre, el van retenir a terra diversos minuts, fins i tot emmanillat. Ell va començar a demanar ajuda, però finalment es va quedar sense aire. Es tracta d'un home marroquí de 42 anys que residia i treballava legalment a Itàlia, però que, segons fonts properes, tenia por que el deportessin. Veïns del barri de Bolonya, on van passar tots els fets, havien cridat a la policia perquè l'individu estava alterat i fins i tot va mostrar una actitud agressiva contra la policia. 4 treballadors sanitaris que van veure l'escena no van actuar fins que ja era massa tard. Després de l'acció dels agents hi va haver protestes i alguns aldarulls. L'alcalde de Bolonya, de centre-esquerra, ha anunciat una investigació, mentre que ministres del govern d'ultradreta, de Giorgia Meloni, han defensat l'actuació policial. I a l'Índia, el jovent s'ha revoltat contra el govern del líder nacionalista Narendra Modi. Desenes de milers de manifestants denuncien avui repressió policial a la concentració prohibida per la policia a Nova Delhi i que exigeix la fi de la corrupció en l'accés a l'educació. Uns manifestants que han arribat a la capital d'arreu del país escoltant la crida del partit Janta dels Escarbats, un peculiar col·lectiu format fa 2 mesos en clau de sàtira i que ara canalitza la indignació per les filtracions d'exàmens. Deuen el seu inusual nom a un comentari controvertit fet pel president del Tribunal Suprem de l'Índia que va comparar sectors de joves a l'atur amb escarbats. La filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina que han afectat 2 milions d'estudiants ha desencadenat una mostra pública més gran de dissidència contra el govern Modi, que és el seu tercer mandat. Els joves denuncien restriccions injustificades a oportunitats professionals en un país on la taxa d'atur l'any passat es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu entre els 15 i els 29 anys. Una bretxa que alimenta el seu malestar atenent la competència acadèmica i laboral que diuen tenir. Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana Exxon o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea demana endarrerir durant 3 anys. Ho demana perquè no és Brussel·les, sinó els estats, els que haurien d'aplicar les multes. La Comissió justifica l'ajornament per garantir la seguretat energètica a Europa i per carregar-se de raons també assenyala com un problema el fet que la majoria de països comunitaris encara no hagin desplegat a les seves lleis estatals el règim sancionador europeu. Brussel·les creu que ajornar-lo fins al 2030 també donarà seguretat jurídica a les empreses petrolieres o gasistes que es veuran afectades.
0: Els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, han començat a tornar a casa després que quasi de 2 setmanes han estat desallotjats per l'esvoran que va aparèixer en una pizzeria del carrer Teodora La Madrid el 7 de juliol. En total es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals. Miquel Santamarta té un bar al número 56.
10: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: Qui encara en té per dies és Domingo Fínez, l'administrador de la pizzeria Verona, on va aparèixer l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
11: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: Els que no estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar. És el cas de la Teresa, veïna del carrer Teodora La Madrid.
12: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: La Teresa està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí a 4 setmanes. I l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per a una solució definitiva. Fa 2 setmanes es van detectar compostos químics o artificials en nivells superiors als permesos per al consum. Tordera, Marta Vallès.
13: La solució passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern, Pere Garcia.
14: Seguiment setmanal de les mostres d'aigua dels diferents pous per poder-ne garantir i controlar la qualitat i treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
13: Fa 2 setmanes es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones de Tordera. Es tracta de compostos químics artificials creats per l'activitat humana. S'anomenen químics eterns perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, cosmètics o envasos per aliments, entre d'altres. Com a mesura preventiva, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua per beure i cuinar a tot el municipi.
14: El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta, i en tot cas, des de Tordera, el que sí que fem és reclamar a l'ACA doncs, que investigui l'origen d'aquests components i descobrir l'origen que ho provoca.
13: Aquests compostos químics poden ser perjudicials per la salut si es consumeixen en una quantitat important diàriament i durant molts anys.
0: Pràcticament hem arribat així a 6:15 de la tarda, temps per la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
15: Hem ençat una setmana altre cop parlant de calor, una calor que avui s'ha tornat a intensificar. De moment, les màximes més altes ja freguen els 38 o 39 graus, 39 a Tàrrega, 38 a Tremp, a Vinebre, 38 a Cardona, Montesquiu. Això sí, en una tarda de sol, però també amb algunes nuvolades i alguns núvols que ja han començat a arribar cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, fins i tot algun primer ruixat que es deixa escapar entre el Baix Ebre, el Montsià, els ports principalment, i aquesta serà la tendència, no només aquesta tarda, sinó també de cara al vespre, fins i tot el vespre, matinada gairebé, alguna gota que es pot deixar escapar cap a la façana litoral i alguna nuvolada també que pot deixar algun ruixat aïllat cap al Pirineu. Localment aquests ruixats poden anar acompanyats de tempesta, però com que també tenim tota aquesta pols sahariana, doncs acompanyada de fang. Temperatures altes, nit càlida i això fogosa, costarà altre cop de dormir, aquestes nits tòrrides a la costa, nit tropical cap a comarques interiors, avisos de calor nocturna, en un matí de sol amb alguns núvols baixos a la mateixa línia de la costa i a la tarda de dimarts també tindrem alguna gota, algun ruixat cap als ports, també cap al Pirineu Oriental. Tindrem unes temperatures un pèl més amunt. Demà seria aquest pic de calor. Dimecres es mantindrà sense grans canvis, però sí que la tendència a partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana és que les temperatures es tendeixin a normalitzar-se per l'època.
1: 3CAT Info.
0: L'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix, protagonitzat per José Coronado. Claudia Rosas.
16: He said that I'm the chosen one, I'll set things right.
17: But do we believe that guy?
18: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom, el llibreter de còmics de The Big Bang Theory, per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart no consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall, sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, a Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
19: Ruth, llámame, por favor.
20: Papá.
21: Mamá está muerta, Ruth.
18: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.
0: L'Ajuntament de Naut Aran farà marxa enrere en el seu projecte estrella de la legislatura unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per a 250 cotxes, 28 pisos dotacionals i un centre de dia, entre d'altres. El sobrecost de l'obra ha obligat a reduir la meitat del projecte. Salardú, Sofia Cabanes.
22: Naut Aran és, en relació amb el nombre d'habitants, l'ajuntament amb més múscul financer de la vall. Tot i això, com admet el seu alcalde, César Ruiz Canela, l'encariment de l'obra ha obligat a replantejar el projecte.
23: Quan nosaltres comencem amb el projecte era 12 milions més IVA, però quan nosaltres diguem, doncs vam a tot això, perquè clar, nosaltres demanant, fins final, s'ha vist que dame la pujada de prezi i de més anys que han passat, doncs s'ha anat econòmicament, és impossible.
22: Havia de ser una de les instal·lacions més importants de tota la Vall d'Aran i ara quedarà així.
23: Avui hem tret ja planta de pàrquing, de 260 places, ara hi ha 160, de 28 viuendes, ara hi ha 9, i en pis també el que hem de rebaixar el que són les nautades i en pis. També avui hem tret el centre de dia, el consultori, i fins final ens queda per 11.900.000, que de meriva és un 14.000.
22: Les instal·lacions mantindran, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta.
24: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
25: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
25: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
25: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
26: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
27: Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
28: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
2: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
28: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
3: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
28: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
4: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb la que eliminarien problemes de competència deslleial.
28: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
4: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
28: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
26: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: D'aquí a pocs segons arribarem, faltaran 5 minuts, per les 6 de la tarda, temps ara pels esports.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. La selecció espanyola de futbol ja és a Madrid, on aquesta tarda farà diferents tipus de celebracions pel títol de campiona del món de futbol, aconseguit ahir després de derrotar per 1-0 l'Argentina a la final. Les celebracions han començat a l'aeroport de Barajas, amb el capità Rodri, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lozan, baixant el títol de campió des de l'avió. L'equip espanyol començarà més tard, però les celebracions oficials. Primer visitaran el Palau de la Zarzuela, on es rebrà Felip VI. De fet, els jugadors ara mateix són als exteriors, a l'exterior d'aquest palau. Quan acabin aquesta recepció, aniran al Palau de la Moncloa, on el rebrà el president espanyol, Pedro Sánchez, i llavors començaran les celebracions populars, amb una rua pels carrers de Madrid, que acabarà a la Font de la Cibeles, on han instal·lat un escenari. Hi haurà diverses actuacions musicals i el Parlament de membres de la selecció espanyola de futbol.
1: 3CAT Info.
5: Més enllà del títol del Mundial de la selecció espanyola, encara hi ha reaccions post-Copa del Món. Per exemple, les actuacions de diverses seleccions que encara tenen conseqüències. La de Bèlgica ha destituït aquest migdia el seleccionador Rudi García.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola. Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments del Barça segueixen endavant i avui s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. D'altra banda, aquesta mateixa setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors. D'una banda, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam, i de Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana. L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Nabat, a l'Alt Empordà. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 7:45 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la preparació.
6: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
5: En canvi, hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic Manolo González. Són Miquel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot, i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel de demà. A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roy Albert, on s'estaran fins dissabte. Demà passat dimecres jugaran al camp de l'Olot a 7:00 del vespre al segon amistós. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva Dani Jarque per jugar al seu segon partit de pretemporada contra l'Espanyol a 8:45 del vespre. I en clau internacional, ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va guanyar una Copa d'Europa el 1976, dues copes de la UEFA, tres títols de la Premier League i una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i al Newcastle anglesos i a l'Hamburg alemany. A més, va guanyar la pilota d'or del 1978 i del 1979.
1: 3CAT Info.
5: En ciclisme, avui hi ha jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar segueix manant amb claredat a la classificació, amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel. Ahir, retirada de Jonas Vingegaard quan anava segon a la general per una caiguda en la qual es va fracturar la clavícula. L'abandonament, o aquest abandonament, el valora el seu rival a les pistes, Tadej Pogacar.
7: Really sad to see that Jonas is out.
8: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
5: Demà es disputarà ja la 16a etapa, seran una crono de 26,1 quilòmetres entre Evian-les-Bains i Thonon-les-Bains. També us explicarem que en tennis, derrota de Pau Lavadors a la final del torneig de Iași a Romania davant l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i 4-0, quan llavors la vegurenca s'ha retirat per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. Però, no obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, és el lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadrifinal del US Open, que començarà a finals d'agost.
1: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 6. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En un escrit enviat a l'Audiència Nacional asseguren que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i que es van portar una comissió de l'1% per la intermediació. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participa en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. I els Mossos, que han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis. Nova amenaça per les rutes marítimes a l'Orient Mitjà. Els hutis del Iemen diuen que el bloquejarà el trànsit a l'Aràbia Saudita i, per tant, l'accés al Mar Roig, ho diuen els hutis. Els enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units continuen a la regió. Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams a la xarxa catalana on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris diuen que els viatges han perdut tota la confiança en Rodalies. I els delictes a la ciutat de Barcelona, que han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tiroteig, la majoria vinculats amb crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui pública a la capital de Catalunya. Vertebra dansa, torna a Tortosa i converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions dirigides a professionals que han donat el tret de sortir del festival. El certamen manté intacta la seva essència i no hi falta tampoc la tradicional carpa on es faran els espectacles nocturns.
10: Esports.
5: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina a la final. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa. Tot seguit, rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6 a 4 i 4 a 0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
9: I el temps, ruixats i tempestes que van avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, localment amb calamars a la resta, cel serè, tret d'alguna nuvolada al Pirineu, on no es descarta alguna gota, pluja acompanyada de fang. Aquest dimarts la calor tornarà a tocar sostre.
10: 3CAT Info.
9: Comencem, ara són les 6 de la tarda i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 7.
10: 3CAT Info.
9: Ens hi posem. Doble revés per la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de Plus Ultra. El president de l'aerolínia i també el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen l'expresident espanyol en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho fan en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb aquest rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mi.
11: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
9: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari, com dèiem, d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, que és Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat d'aquesta línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat d'aquesta aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero, com dèiem. Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
12: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo.
9: Aquest era el moment. El president de la Generalitat ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo i ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista amb el repte de seguir reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
12: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
9: Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i demà ja seurà al Consell Executiu com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El relleu al capdavant de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és el primer canvi del govern que fa el president Illa. Mònica Martínez Bravo deixa la Conselleria a meitat de legislatura, coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats a la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
13: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
9: Bravo exercia de consellera que balla entre Barcelona i Madrid, on resideix. L'oposició i els socis del govern vaticinen que aquest relleu al capdavant de Drets Socials no serà l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa.
14: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
9: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la Conselleria de Drets Socials no serà l'últim tampoc.
15: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
9: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
16: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
9: I el relleu no ha convençut el Partit Popular de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
17: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
9: La CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres que estan reprovades al Parlament. La de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó. Anem a altres temes, 6 de la tarda i 10 minuts.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar vinculat amb la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià, dissabte a la nit. La víctima va ser localitzada sense vida en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Júlia Albacar.
18: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas està sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar de la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll i ara es treballa per determinar les causes del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que està de dol oficial fins demà.
9: Parlem ara de l'alerta per risc d'incendis aquests dies, que s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i el sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en total en 74 municipis de 13 comarques diferents de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt en 361 municipis de 34 comarques. També es manté tancat l'accés a 3 espais naturals, que són la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Vermellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana de nou i arribarà al pic de temperatura dijous. Malgrat que en algunes zones del sud del país està plovent, aquesta tarda bona part del territori acumula dèficit de precipitacions. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
19: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
9: A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. I l'incendi de la Sierra Norte a Guadalajara segueix avançant sense control i ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. El perímetre del foc supera els 120 quilòmetres i ja s'ha convertit en el pitjor de la història de Castella-La Manxa. Escolta la presidenta autonòmic.
20: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
9: És Emiliano García Page, president autonòmic, parlant de la complexitat de la situació, i treballen ara mateix per una vuitantena de dotacions entre aèries i terrestres, i la principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles que hi ha molt a prop de les flames. De fet, el govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. I mentrestant, l'incendi d'Orés, a l'Aragó, es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda, i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tots els municipis de la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller d'Interior d'Aragó.
21: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos, y por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
9: La bona evolució de les últimes hores ha permès retirar els efectius de la unitat militar d'emergència, un incendi que ha afectat ja més de 15.600 hectàrees. I a la crònica internacional ens fixem en l'Iran, perquè els hutis del Iemen, aliats de l'Iran justament, anuncien el bloqueig marítim de l'Aràbia Saudita. Això podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb, d'accés al Mar Roig, per on els saudites i d'altres països han diversificat les seves rutes de petroli arran del bloqueig d'un altre estret, el d'Hormuz, per part de l'Iran. Justament el conflicte a l'Orient Mitjà continua ben viu, amb renovats atacs dels Estats Units a posicions iranianes i la resposta immediata de Teheran. Malgrat tot, els dos països no descarten tornar a la negociació i hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar fer tornar les parts a l'acord provisional firmat el mes passat. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Bagai, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
22: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment, permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
9: Ara passem per Brussel·les perquè ha demanat als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi justament a l'Estret d'Hormuz que us explicàvem, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana Exxon o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea demana endarrerir durant 3 anys. Ho demana perquè no és Brussel·les, sinó els estats, els que haurien d'aplicar les multes. La Comissió justifica l'ajornament per garantir la seguretat energètica a Europa i per carregar-se de raons també assenyala com un problema el fet que la majoria de països comunitaris encara no hagin desplegat a les seves lleis estatals el règim sancionador europeu. Brussel·les creu que ajornar-lo fins el 2030 també donarà seguretat jurídica a les empreses petrolieres o gasistes que es veuran afectades.
1: El temps.
9: Gemma Puig.
3: Aquesta tarda tenim ruixats, tempestes que van avançant, han començat cap a les Terres de l'Ebre, però arriben ja al Camp de Tarragona i estan a punt d'entrar ja cap al Baix Llobregat i Barcelonès. Estones descarreguen amb una miqueta més d'intensitat, fins i tot en alguns casos acompanyats de calamarsa i algun cop de vent una miqueta més significatiu, per exemple a Falset, aquests 67 km per hora. Pel que fa a precipitacions, 12 litres a Falset, 11 a Benissanet, 8 al Marroig, 6 a Horta de Sant Joan, 3 a Tivissa, al Dover, en un dia que ha vingut marcat per unes temperatures que han pujat una miqueta més que no pas ahir. Hem arribat als 41 graus a Lleida, Alcarràs, Sant Romà d'Abella, Solsona, 39 a Tàrrega, 37 a Granollers, 38 a Girona, i demà tindríem aquest pic de calor. Aquestes properes hores mantindrem aquestes precipitacions resseguint la façana litoral, litoral i prelitoral, costa central, també alguna nuvolada que va creixent cap al Pirineu Oriental i no descartem alguna gota, de moment se situen cap a la Catalunya Nord, però també poden afectar doncs, el nord del Ripollès, nord de la Garrotxa o tocant a l'Alt Empordà. A la resta, un cel serè durant les properes hores. Altre cop, aquesta nit i matinada tornarà a costar de dormir, aviso de calor nocturna, sobretot cap a l'Ebre i també cap a Ponent, nit tòrrida a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors, demà al matí alguns núvols baixos entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta sol, ressol, pols sahariana, cel terrós que es mantindrà, i demà tindríem aquest punt àlgic, aquest pic de calor altre cop, per sobre dels 40 graus cap a Ponent, temperatures un pèl més amunt, i a la tarda algun ruixat però molt més puntual, cap als ports o cap al Pirineu Oriental. A partir de dimecres, continuarà fent calor, tindrem altre cop avisos de calor nocturna, però la tendència, sobretot encara en ja divendres i el cap de setmana, és que la temperatura es vagi normalitzant per l'època.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
9: Continuem un quart i tres minuts de 7 de la tarda. Avui fa just 6 mesos de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. Mitjà i més tard, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. En aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos per tal de reforçar la seguretat, però això obliga a limitar la velocitat en algun trams i condiciona el compliment dels horaris. El maquinista i representant de la UGT de Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
9: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
23: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
9: La consellera de Territori vol recuperar la confiança dels usuaris, millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i, diu, la capacitat de resposta. Ara anem cap a Barcelona perquè baixen a la ciutat un 11% els delictes al primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé però es dupliquen. Passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat. Són dades que s'han fet públiques de la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Miquel Jarque.
0: Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21%. Respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Collboni.
6: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%. Per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
0: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals, i pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem, doncs, que les dades en el seu conjunt són molt positives.
0: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
9: Gràcies, Miquel. Un quart i 6:07. Ara anem cap al Pallars Sobirà. Els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un nou possible atac d'os. I ho fan només una setmana després que un altre ramader perdés 3 ovelles en una finca situada a tocar del poble. A prop d'aquest indret, on suposadament es va produir l'atac, una veïna del poble va veure travessar la pista un exemplar d'os. Tot i això, els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts d'aquest ramat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: En aquesta ocasió, els 3 ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell, i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que de moment els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a 3 ovelles, molt a prop del nucli també d'Isil, i torna a incrementar la preocupació del sector. Els ramaders reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop de pobles o explotacions en ramaderes, se'ls avisi amb antelació perquè puguin reforçar la vigilància dels ramats i minimitzar el risc de nous atacs.
10: 3CAT Info.
9: Parlem ara de cultura. Anem a Tortosa, que es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. Són 18 anys després. El festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats destacades. 150 ballarins d'arreu del món participen en els cursos dirigits a professionals. Ens us parla des de Tarragona, ens explica tot plegat en Jordi Barranca.
24: El retorn a la capital ebrenca del certamen ha començat amb els cursos adreçats a ballarins professionals, unes formacions amb grans noms de la dansa internacional com Chas Buchan, ballarí entre d'altres de Madonna, o Yasser Dokendo, Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
25: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. I que pugui sorprendre, perquè de repente barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
24: Fins diumenge, Festival Posa Tortosa, mapa de la dansa internacional. No hi falta tampoc la gran carpa ja tradicional que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
25: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també la part lúdica de la gent.
24: Amb el retorn a la capital ebrenca, Vertebra Dansa es vol apropar a tots els públics, per això, literalment, alguns espectacles sortiran a espais com la plaça de l'Absis per apropar-se al conjunt de la ciutadania.
9: I encara continuem a Tarragona perquè acollirà la primavera vinent el quart Congrés Català de la Cuina, que reunirà tot el sector agroalimentari. De fet, ho ha anunciat aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la presentació del nou pla d'acció per impulsar la gastronomia del país. Escoltem.
5: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país, des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana, un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
9: El govern posarà en marxa la nova marca Cuina Catalana, una distinció per als establiments compromesos amb els productes de proximitat i el receptari tradicional. També es potenciarà el mercat de la mel i a la tardor s'estrenarà la sèrie Gènesi a 3CAT sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
11: Bona tarda, Nati. La selecció espanyola de futbol ja ha començat amb les celebracions pel títol de campiona del món després de derrotar per 1-0 l'Argentina a la final del Mundial. La primera ha estat a l'arribada a l'aeroport de Barajas amb el capità Rodri, el seleccionador Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lozan, baixant el títol de campió de l'avió que els ha portat de Nova York a Madrid. Fa uns instants, la selecció espanyola ha estat rebuda per Felip VI al Palau de la Zarzuela i el següent càrrec que el rebrà serà Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, al Palau de la Moncloa. Cap a les 7 haurien de començar les celebracions populars amb una rua pels carrers de Madrid que acabarà a la Font de la Cibeles, on han instal·lat un escenari. Hi haurà diverses actuacions musicals i el Parlament de membres de la selecció

0: futur de dos jugadors, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam, i de Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana. L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Navata. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 7:45 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la preparació.
1: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: En canvi, hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic. Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel de demà. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al camp de l'Olot a les 8 del vespre el segon amistós d'aquesta pretemporada. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva de Nejarque per jugar el seu segon partit de pretemporada contra l'Espanyol a partir de 8:45 del vespre. I en clau internacional, ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va guanyar una Copa d'Europa el 1977, dues copes de la UEFA, tres títols de la Premier League i una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i al Newcastle anglesos i l'Hamburg alemany. A més, va guanyar la pilota d'or del 1978 i també la del 1979.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: En tennis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0 quan s'ha retirat per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, és el lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals d'agost. En ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar segueix manant amb clara data la classificació amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder. Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general, ha hagut d'abandonar per una caiguda en la qual es va fracturar una clavícula. D'aquí uns dies passarà per quiròfan. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ultima la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de dimecres i fins diumenge a Sydney. L'equip de David Martín defensarà el títol que va aconseguir l'any passat a Montenegro, tot i arribar a la cita amb una preparació diferent de l'habitual.

Són 6:45 de la tarda. Repassem les informacions més destacades aquest dilluns 20 de juliol del 2026. Un nom propi, el de José Luis Rodríguez Zapatero. Estem explicant que el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen en el rescat de l'aerolínia José Luis Rodríguez Zapatero. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident espanyol era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el pagament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. L'altre focus informatiu passa per la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, perquè Raúl Moreno ja és el nou conseller d'aquest departament en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà al Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i de millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen, però, més canvis al govern. L'altre focus informatiu passa per Sousas, perquè els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75. Al Segrià, la víctima estava passejant el cos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi havia relació entre el detingut i la víctima. Ho explicarem. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins a les 7, també ens farem ressò d'altres qüestions. Per exemple,

0: exemple, que la Comissió Europea ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les ha sancionat aquesta plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. Passarem per Barcelona, en concret per Putxet, per parlar d'aquest esvoranc. Doncs bé, tornen a casa seva els primers veïns afectats per aquest esvoranc. Ho fan gairebé dues setmanes després del seu desallotjament. La majoria, però, hauran d'esperar encara uns dies fins que es pugui garantir la seguretat del terreny. I el govern que tancarà, també us explicarem, abans de finals d'any, una via ferrada, la de la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols, i ho farà per protegir, explicar els nius d'una espècie de corb marí. Malgrat això, l'Ajuntament vol negociar per mantenir aquesta via oberta de manera intermitent. I, evidentment, també parlarem d'esports.
1: Sí, la selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial, ja està celebrant a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer ha estat amb una recepció reial al Palau de la Zarzuela, ara anirà a la Moncloa, la seu del govern espanyol, i tot seguit començarà cap a les 7 del vespre una rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles.
0: Doncs ho anirem seguint els minuts que dedicarem als esports. Pel que fa a la previsió meteorològica, atenció perquè ruixats i tempestes van avançant pel litoral, també pel prelitoral de sud a nord del país, localment amb calamarsa. A la resta hi haurà un cel serè, tret d'alguna nuvolada al Pirineu, on no es descarta alguna gota. Pluja acompanyada de fang encara. Aquest dimarts la calor tornarà a tocar sostre. Dos quarts i quatre minuts de set de la tarda, doble revés per la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que està imputat, recordem, pel rescat de Plus Ultra. El president de l'aerolínia i el propietari d'Anàlisis Relevante han implicat l'expresident espanyol en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho fan en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Negativa, doncs, de la seva implicació en aquest cas, però en l'escrit que ha fet arribar el jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i també amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura, en canvi, que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir aquest rescat. Concreta que la primera notícia la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia línia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per aquestes feines d'intermediació de l'expresident en el rescat d'aquesta línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat d'aquesta aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero, com us explicava. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, es nega a declarar davant l'Audiència Nacional. Estava citada avui com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Doncs bé, els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i també del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit al dret a no declarar. Joseba només ha assenyalat que no coneixia Jessica abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i també el germà de Coldo García de delictes de malversació i de tràfic d'influències. Parlem ara a Catalunya dels canvis que hi ha hagut a l'executiu. Raül Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
3: Mateu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
0: Aplaudiments, doncs, possessió. El president de la Generalitat ha agraït la feina feta per la consellera Martínez Bravo i ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista, amb un repte, el de seguir reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
3: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la consellera i demà ja serà el Consell Executiu com a conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria dins el PSC ha estat sempre vinculada en aquest àmbit. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Un relleu al capdavant de drets socials que és el primer canvi que fa el govern del president Illa. Mònica Martínez Bravo deixa la conselleria a meitat de legislatura i ho fa coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera, tal com recordava.
4: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
0: I Bravo exercia de consellera que balla entre Barcelona i Madrid, on resideix actualment. La taula del tercer sector, anem a recollir reaccions. La taula del tercer sector agrupa les principals entitats d'aquest àmbit i insta el nou conseller a enfortir el sistema de serveis socials i a garantir un marc més estable per a les entitats del sector. És per això que demanen al nou conseller voluntat de diàleg i també que reforci la cogovernança en espais de decisió público-privada. Consideren prioritari incrementar la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi d'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas a Catalunya.
5: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquesta situació. Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector, i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: Mentrestant, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, ha vist amb bons ulls els nomenaments del nou conseller. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs és natural perquè Raúl Moreno ja era el seu interlocutor habitual, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
6: Crec que la consellera ha confiat sempre en ell i això fa que d'alguna manera doncs tots tinguéssim clar que sap perfectament no començar la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà demà i avui mateix ja dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
0: Hi ha hagut un primer moviment després de la sentència de la Justícia Europea a favor de l'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. Ho reclamen pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que l'oblit judicial es pot aplicar també als delictes de terrorisme que estan a l'Audiència Nacional. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats insisteixen que la dotzena de CDRs encausats no han causat cap violació dels drets humans, ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins a tornar de vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència europea. La causa està aturada des de fa més de 2 anys, quan la sala va elevar els seus dubtes sobre l'amnistia a la justícia europea. D'altra banda, el Tribunal de Comptes ha reactivat el procediment per les despeses del procés contra Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena més d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal Europeu favorable a l'amnistia. El Tribunal ha anunciat que reprèn la tramitació d'aquest procediment conforme a dret i dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions.
7: 3Cat Info.
0: Passem ara per Lleida, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar vinculat amb la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià, dissabte a la nit. La víctima va ser localitzada sense vida en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Júlia Albacar.
8: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas està sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veu veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar de la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís amb un tall al coll i ara es treballa per determinar les causes del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que està de dol oficial fins demà.
0: I una dona de 78 anys ha mort ofegada en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Els fets van passar i la tarda, els serveis d'emergències van rebre l'avís poc abans de les 5, però quan hi van arribar ja no van poder salvar-li la vida. És la 8a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, que va ser el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors. Ara volem passar per Brussel·les perquè ha multat la plataforma xinesa de vendes per internet AliExpress i ho ha fet amb 550 milions d'euros. Entre d'altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès la venda de productes il·legals o falsificats. El govern comunitari parla de joguines, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
9: La Comissió Europea creu que AliExpress ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i també a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre els seus productes perillosos o falsificats. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins del seu portal.
10: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar de forma efectiva.
9: Per a la Comissió Europea és greu que AliExpress fins i tot promocioni productes il·legals en els anuncis que reben els usuaris quan naveguen per la seva web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa. És lluny del topall màxim del 6% amb què la Comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà. La multa forma part d'una estratègia de Brussel·les per vigilar la venda per internet de productes xinesos a baix cost.
0: Els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, al barri de Sant Gervasi, a Barcelona, han començat a tornar a casa després de quasi dues setmanes desallotjats per l'esvoranc que va aparèixer a una pizzeria del carrer Teodora a la Madrid, el 7 de juliol. En total es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Doncs avui tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals. Miquel Santamaria té un bar al número 56.
11: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet un altre valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: Qui encara en té per dies és Domingo Fínez, administrador de la pizzeria Verona, on va aparèixer l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
12: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: Els qui no ho estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar a casa, com la Teresa.
13: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: El cas de la Teresa és destacable perquè està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí a 4 setmanes, li han dit. 3:15.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
14: Finalment, els ruixats, les tempestes han arribat una miqueta més d'hora i van resseguint encara el litoral i prelitoral, sobretot han entrat per les Terres de l'Ebre, arriben al Camp de Tarragona i ja comencen a entrar també cap a la costa central. Per tant, mantindríem aquesta inestabilitat encara en les immediates hores, sobretot en aquest sector. Alguns dels registres fins ara, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, 8 al Masroig, 6 a Horta de Sant Joan, 3 a Tivissa, amb algun cop de vent més fort, 67 km per hora, per exemple, a Falset o el 54 de Marganell, i tot plegat en un dia en què les temperatures han pujat una miqueta més. S'ha enfilat una mica més el termòmetre, 41 graus a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà de Vella, 40, 39 a Vallfogona de Balaguer, a Tàrrega, Vinebre, 32, 33 graus a la costa i també cap al Pirineu. Prepirineu hem repetit doncs, aquestes màximes de 37 a 38 graus, per exemple, a Ripoll, o 39 a la Seu d'Urgell. Mantindríem la inestabilitat arribat encara en les immediates hores, resseguint la costa com a molt algun punt del prelitoral, també alguna nuvolada molt localitzada cap al Pirineu Oriental, nord del Ripollès, Garrotxa, on encara es pot deixar escapar alguna gota. Totes aquestes precipitacions van acompanyades de fang perquè mantenim la pols sahariana i el cel terrós. Aquesta propera nit i matinada costarà altre cop de dormir, avisos de calor nocturna a les Terres de l'Ebre i també cap a Ponent, amb temperatures que no baixaran dels 24-25 graus en molts trams de la façana litoral i per sobre dels 20-22 graus a comarques interiors. En un matí de dimarts, amb alguns núvols baixos, resseguint la costa, cel serè a la resta, cel terrós, això sí, amb aquesta pols en suspensió, i al migdia la temperatura s'enfilarà una miqueta més. Aquest dimarts tindrem aquests valors més alts, tornarien a tocar sostre les temperatures. Repetirem aquests valors arribant als 40 graus o per sobre cap a aquests punts més càlids i pujarà una mica més la temperatura a tot arreu. Amb alguna nuvolada, algun ruixat puntual, aquest dimarts de la tarda, cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Dimecres, les temperatures no variaran gaire, però sí que la tendència és que a partir de dijous i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures tendeixin a normalitzar-se per l'època.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Analitzem més qüestions informatives. L'Ajuntament de Naut Aran farà marxa enrere en el seu projecte estrella de legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per a 250 cotxes, 28 pisos dotacionals i un centre de dia, entre d'altres. El sobrecost d'aquesta obra ha obligat a reduir a la meitat el projecte. Salardú, Sofia Cabanes.
15: Naut Aran és, en relació amb el nombre d'habitants, l'Ajuntament amb més múscul financer de la vall. Tot i això, com admet el seu alcalde, César Ruiz Canela, l'encariment de l'obra ha obligat a replantejar el projecte.
16: Quan nosaltres comencem amb el projecte era 12 milions més IVA, però que no nosaltres diguem, doncs vam a tot això, perquè clar, nosaltres demanant, fins final, s'ha vist que dame la pujada de prezi i de més anys que han passat, doncs s'ha anat, econòmicament és impossible.
15: Havia de ser una de les instal·lacions més importants de tota la Vall d'Aran i ara quedarà així.
16: Avui hem tret ja planta de pàrquing, de 260 places, ara hi ha 160, de 28 viuendes, ara hi ha 9, i en pis també el que hem de rebaixar el que són les nautades i en pis. També avui hem tret el centre de dia, el consultori, i fins final ens queda per 11.900.000, que de meriva és un 14.000.
15: Les instal·lacions mantindran, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta.
0: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació a Catalunya. Ho diu l'últim informe sobre alimentació de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té pel petit comerç que va en regressió. Adrià Rodríguez, un dels autors d'aquest informe, explica quins riscos suposa pel sistema aquest canvi d'hàbits.
17: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
0: L'estudi d'IDRA també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats que s'ha triplicat les últimes 3 dècades. I avisa que tot plegat es tradueix en afectacions en la salut de les persones i en el medi ambient. La borsa de les petites i mitjanes empreses ha suspès de cotització les accions de Hola Luz. La decisió arriba després que el govern espanyol anunciés un procediment administratiu per extingir el permís d'aquesta empresa com a comercialitzadora d'energia elèctrica. De forma paral·lela, el Ministeri per a la Transició Ecològica també ha iniciat un procediment per traspassar els clients d'Hola Luz a una altra comercialitzadora. Ahir l'empresa, amb seu a Barcelona, va dir que garanteix el subministrament als seus clients i que els passos fets pel govern espanyol són tràmits administratius puntuals i que la companyia ho està gestionant. Ara passem per les comarques gironines perquè el govern comunica a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar de manera definitiva la via ferrada de la Cala del Molí abans de finals d'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona on fa nius una espècie vulnerable de corb marí. L'alcalde anuncia, però, que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta ni que sigui de manera intermitent. Girona, Laia Claret.
18: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de cop marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
19: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el cor marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
18: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
0: Parlem de cultura. Carrie! And everyone makes fun of Carrie de Brian De Palma i ¿Quién puede matar a un niño? De Narciso Ibáñez Serrador, dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys. Seran al centre d'aquesta 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Barcelona, Valèria Obereda.
20: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
21: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
20: I a més de la pel·lícula restaurada de Carrie, també es veurà Sitges el primer capítol de la sèrie que ha fet Mike Flanagan, amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King. Més clàssics que es veuran sencers i restaurats: The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillemin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange, i Tesis, d'Alejandro Amenábar, que fa 30 anys es va convertir en una revolució al cinema de gènere espanyol.
21: Començava a haver un cinema espanyol diferent, no?, de gènere. Alejandro Amenábar se va convertir en uno de los grans noms del cinema a arrasar, per una pel·lícula petita i molt personal.
20: Entre la programació també destaquen la cinta de zombies Colony o el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català, en una edició en què també hi ha espai pel cinema fantàstic asiàtic.
0: Gràcies, Valèria. Els muntatges teatrals al Barquer de Jess Butterworth, que es va estrenar lliure, i Com vaig aprendre a conduir, de Paula Vogel, a la Sala Beckett, són els que parteixen amb més nominacions als Premis Teatre Barcelona, que escullen les millors produccions de la cartellera teatral a través del vot de públic i un jurat professional. Un total de 87 muntatges diferents que opten alguna de les 19 categories competitives. En aquesta edició, el Barquer, que explica els efectes de l'ira en una família irlandesa dels anys 80, és la que té més nominacions, en concret 5, entre les quals les de millor espectacle, millor direcció per Julio Manrique o millor interpretació per Roger Casamajor.
22: Esports.
0: Fins al punt de les 7. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. La selecció espanyola de futbol ja ha començat les celebracions pel títol de campiona del món després de derrotar ahir per 1-0 l'Argentina a la final del Mundial. Madrid, Àngels Lafuente.
23: Sota un sol de justícia, a 35 graus, milers de persones, majoritàriament joves, està esperant aquí a la madrilenya plaça de la Cibeles l'arribada dels campions del món. Un moment que es farà esperar més del que estava previst perquè tots els actes van amb molt de retard. Una tarda de recepcions institucionals que ha començat al Palau de la Zarzuela. Els reis Felip VI i Letícia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia han rebut els jugadors i l'equip tècnic de la selecció espanyola. Els campions del món continuaran el seu recorregut passant per la Moncloa amb el trofeu en mans de Rodri, el capità de l'equip. I en un autobús descobert, la rua recorrerà els carrers del centre de la ciutat, carrers que ja estan col·lapsats per milers de persones que des de fa hores esperen veure, passar i poder saludar els actuals campions del món. Un recorregut curt que pot durar prop de 3 hores fins a arribar a la plaça de la Cibeles, on està instal·lat un escenari que rebrà l'equip liderat per Luis de la Fuente, el seleccionador que ha conduït a la Roja a aconseguir la segona estrella que els acredita com els actuals campions del món.
22: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments al Barça segueixen endavant. Avui s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. D'altra banda, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors. D'una banda, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam, i de l'altra, Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana.
22: 3CAT Info.
1: L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 7:45 del vespre el segon amistós. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la preparació.
2: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
1: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al Camp de l'Olot a 8:00 PM al segon amistós. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva Dani Herke per jugar el seu segon partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol, a 8:45 PM. I en clau internacional, ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va guanyar una Copa d'Europa, 2 copes de la UEFA, 3 títols de la Premier League i una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i Newcastle anglesos i a l'Hamburg alemany. A més, va guanyar la pilota d'or del 1978 i la del 1979.
22: 3CAT Info.
1: En ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar segueix manant amb clara data la classificació amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel. Ahir, retirada de Jonas Vingegaard, quan anava segon a la general, per una caiguda en la qual es va fracturar una clavícula. Abandonament que valora Tadej Pogacar.
3: Really sad to see that Jonas is out.
4: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
1: Demà, contra rellotge de 26 quilòmetres entre Evian-les-Bains i Tonon-les-Bains, com diem, amb 26 quilòmetres i l'ascensió a un port de segona categoria. En tennis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iași a Romania davant l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i 4-0, quan la vegaurenca s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, ara mateix és al lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals del mes d'agost. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina última la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de demà passat dimecres i fins diumenge a Sydney.
22: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Les 7, bona tarda. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el pagament d'un 1% per les tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Quatre dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar els 30 a la trentena d'exalcàrrecs del govern encausats per les despeses del procés, entre ells els expresident Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. El tribunal ha reactivat aquest procediment i ha anunciat als acusats que tenen 10 dies per presentar al·legacions. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar els sistemes de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i al sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. El nou primer ministre britànic Andy Burn en presenta una agenda política centrada en l'optimisme i abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania després de rebre l'encàrrec de formar govern del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en la tasca. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tirotejos i la majoria dels quals vinculats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui a la capital catalana. I els clàssics del terror i fantàstic Carrie i Quién puede matar a un niño compleixen 50 anys i es converteixen en els eixos centrals de la 59a edició del Festival de Sitges. Del 8 al 18 d'octubre es veuran les pel·lícules restaurades i també s'estrenarà la sèrie de Mike Flanagan amb la de la història de Stephen King.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial, ja està celebrant a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer ha estat amb una recepció reial al Palau de la Zarzuela i ara els estan rebent a la Moncloa, la seu del govern espanyol. Tot seguit, rua popular en festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Pau Lavadós a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la pecorenca s'ha retirat per problemes físics.
0: Ruixats i tempestes que van avançant pel litoral i el prelitoral del sud a nord, localment amb calamar-se, la resta cel serè, tret d'alguna nuvolada al Pirineu, on no es descarta alguna gota, pluja acompanyada de fang. Aquest dimarts la calor tornarà a tocar sostre.
1: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Doble revés per la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de Plus Ultra. El president de l'aerolínia i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen l'expresident espanyol en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho han fet en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident Julio Martínez assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard van firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero i a principis del 2021 en van tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per a les feines d'intermediació de l'expresident l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra corrobora al jutge aquests pagaments i la xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. D'altra banda, l'exparella de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, es nega a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada avui com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit al dret a no declarar. Joseba només ha assenyalat que no coneixia Jéssica abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella de Valós i el germà de Coldo García dels delictes de malversació i tràfic d'influències. Quatre dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar la trentena d'exalcàrrecs del govern encausats per les despeses del procés. Entre ells, els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'hi van utilitzar fons de la Unió Europea per sufragar-les. El Tribunal de Comptes ha reactivat aquest procediment, tot i la sentència europea favorable a l'amnistia, i ha anunciat als encausats que tenen 10 dies per presentar-hi al·legacions. Pel que fa als CDRs encausats, els seus advocats han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. Insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins a tornar de vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: 3CAT Info.
0: Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo i ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista amb el repte de seguir formant la DGAI, reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques als objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i demà ja seurà al Consell Executiu com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El relleu a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és el primer canvi del govern que fa el president Illa. Mònica Martínez Bravo deixa la conselleria a la meitat de la legislatura, coincidint amb una setmana en què el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats a la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
6: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
0: Bravo exercia de consellera a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Per l'oposició i els socis de govern, aquest no és l'únic relleu que s'haurà de fer al president Illa. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa.
7: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim.
8: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
9: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a Drets Socials no ha convençut el Partit Popular tampoc de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
10: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: La CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleries reprovades al Parlament, la de Territori de Sílvia Paneque, la d'Interior de Núria Parlon i la d'Educació d'Esther Niubó.
1: 3CAT Info.
0: 7 i 10 minuts, l'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 en les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i el sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt en 361 municipis de 34 comarques. També es mantenen tancat l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Malgrat que en algunes zones del sud del país està plovent aquesta tarda, bona part del territori acumula dèficit de precipitacions. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
5: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I l'incendi de la Sierra Norte a Guadalajara segueix avançant sense control i ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. El perímetre del foc supera els 120 quilòmetres i ja s'ha convertit en el pitjor de la història a Castella-La Manxa. Hi treballen prop d'una vuitantena de dotacions entre aèries i terrestres i la principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles que hi ha molt a prop de les flames. El govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. El president autonòmic, Emiliano García Page, destaca la complexitat de la situació.
11: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
0: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de tots els municipis de la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
12: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, Un Castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
0: La bona evolució de les últimes hores ha permès retirar els efectius de la UME. Aquest incendi ha afectat més de 15.600 hectàrees.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Anem a Londres. El nou líder laborista britànic Andy Burnham ja treballa per formar el govern després d'assumir el càrrec de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada aposti per una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla de 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania. El ja seu predecessor Keir Starmer s'ha compromès a ajudar-lo en la tasca. Quim Olivares.
13: Andy Burnham és conscient que és el setè primer ministre en una dècada que fa la mudança aquí al número 10 de Downing Street i que ara cal deixar enrere aquesta inestabilitat i fer una política més estable. Sentim Burnham.
14: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
13: Andy Burnham ha promès posar valors al centre de la seva política per tenir cura de la gent. Ha tornat a prometre complir les normes fiscals, però reindustrialitzar el país, donar més suport als joves, reduir el nombre de gent que viu al carrer o fer més habitatge social.
14: I construirem més habitatge social. Aquesta és la manera justa i sostenible per rebaixar la factura de la dependència.
13: El Partit Laborista aposta per Burnham després que el primer ministre sortint, Keir Starmer, s'ha acomiadat aquest matí, ara ja sigui definitivament, de la seva residència oficial. Burnham té el que queda de legislatura fins a les properes eleccions generals del 2029 per vèncer Reform UK, l'extrema dreta que encapçala les enquestes ara per ara aquí al Regne Unit.
0: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, anuncien el bloqueig marítim de l'Aràbia Saudita. Això podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb, d'accés al Mar Roig, per on els saudites i altres països han diversificat les seves rutes de petroli arran del bloqueig d'un altre estret, el d'Hormuz, per part de l'Iran. Justament, el conflicte a l'Orient Mitjà continua ben viu, amb renovats atacs dels Estats Units a posicions iranianes i la resposta immediata de Teheran. Malgrat tot, els dos països no descarten tornar a la negociació i hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar frenar i fer tornar les parts a l'acord provisional provisional firmat el mes passat. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Esmail Baghavi és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
15: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
0: El preu del petroli Brent s'ha situat al voltant dels 90 dòlars les últimes hores. Hem arribat així a 7:45 del vespre, àrea de serveis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Aquesta tarda tenim ruixats, tempestes que van avançant, han començat cap a les Terres de l'Ebre, però arriben ja al Camp de Tarragona i estan a punt d'entrar ja cap al Baix Llobregat i Barcelonès. Estones descarreguen amb una miqueta més d'intensitat, fins i tot, en alguns casos, acompanyats de calamarsa i algun cop de vent una miqueta més significatiu, per exemple, a Falset, aquests 67 km per hora. Pel que fa a precipitacions, 12 litres a Falset, 11 a Benissanet, 8 al Marroig, 6 a Horta de Sant Joan, 3 a Tivissa, al Dover, en un dia que ha vingut marcat per unes temperatures que han pujat una miqueta més que no pas ahir. Hem arribat als 41 graus a Lleida, Alcarràs, Sant Romà d'Abella, Solsona, 39 a Tàrrega, 37 a Granollers, 38 a Girona, i demà tindríem aquest pic de calor. Aquestes properes hores mantindrem aquestes precipitacions resseguint la façana litoral, litoral i prelitoral, costa central, també alguna nuvolada que va creixent cap al Pirineu Oriental, i no descartem alguna gota, de moment se situen cap a la Catalunya Nord, però també poden afectar doncs, el nord del Ripollès, nord de la Garrotxa o tocant a l'Alt Empordà. A la resta, un cel serè durant les properes hores. Altre cop, aquesta nit i matinada tornarà a costar de dormir, aviso de calor nocturna, sobretot cap a l'Ebre i també cap a Ponent. Nit tòrrida a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors. Demà al matí alguns núvols baixos entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta sol, ressol, pols sahariana, cel terrós que es mantindrà. I demà tindríem aquest punt àlgic, aquest pic de calor altre cop, per sobre dels 40 graus cap a Ponent, temperatures un pèl més amunt, i a la tarda algun ruixat, però molt més puntual, cap als ports o cap al Pirineu Oriental. A partir de dimecres, continuarà fent calor, tindrem altre cop avisos de calor nocturna, però la tendència, sobretot encara en ja divendres i el cap de setmana, és que la temperatura es vagi normalitzant per l'època.
0: Ara són les 7:17.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar relacionat amb la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià dissabte a la nit. La víctima va ser localitzada sense vida en un camp de panís amb un tall al coll. Lleida, Julià Albacar.
17: El detingut és un noi de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. Se l'ha detingut al mateix municipi de Soses, al sud del Segrià, tot i que de moment no hi ha més informació perquè el cas està sota secret de sumari. La víctima és una dona de 75 anys, veïna del municipi, que havia sortit a passejar la gossa. Hores més tard, en veure que no tornava i que l'animal deambulava sol pel poble, es va avisar de la seva desaparició. El cos es va localitzar poc després en un camp de panís, amb un tall al coll, i ara es treballa per determinar les causes del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que està de dol oficial fins demà.
0: I una dona de 30 anys ha mort presumptament a mans de la seva parella al municipi d'Antequera, a Màlaga. Segons fonts policials, a la víctima l'han trobat aquest migdia amb ferides d'arma blanca a l'interior de casa i ja no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els investigadors vinculen la mort d'aquesta dona amb el suïcidi de la seva parella, un home de 35 anys, que mor aquest matí.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Baixen a Barcelona un 11% els delictes en el primer semestre respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat. En total, entre el gener i el juny, s'han registrat més de 74.000 delictes a la ciutat. La davallada s'explica sobretot per la reducció dels furts, que baixen un 21%, i continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. L'alcalde Jaume Collboni atribueix aquesta baixada a les polítiques de seguretat desplegades a la ciutat.
18: Una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia. Aquesta és una dada que efectivament s'ha de sumar a una baixada dels furts, una reducció dels furts, del 21%.
0: De fet, en canvi, augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior dels vehicles, en establiments i al carrer. Pel que fa als homicidis i els delictes relacionats amb armes de foc, majoritàriament es relacionen amb tirotejos entre bandes criminals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar-los.
19: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat. Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7. Per tant, estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya, encara hi ha 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es tornarà a la normalitat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Més qüestions. Una dona de 78 anys ja mor ofegada en una piscina comunitària a Sant Vicenç de Montal, al Maresme. Els fets van passar ahir a la tarda. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 5, però quan hi van arribar no li van poder salvar la vida. És la 8a víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. En aquest mateix període també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 en aigües interiors. Canviem radicalment de qüestió. El govern comunica a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala del Molí abans de final d'any. Es tracta d'una decisió que es pren per protegir la zona, on fa nius una espècie vulnerable al corb marí. L'alcalde anuncia que insistirà a poder continuar negociant amb el govern per mantenir-la oberta de manera intermitent. Girona, Laia Claret.
21: El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que hauran de tancar la via perquè l'entorn concentra un gruix important d'exemplars de corb marí emplomallat, una espècie catalogada com a vulnerable a Catalunya. A la zona hi ha parelles d'aquest ocell que hi nidifiquen. Des del consistori insisteixen a continuar negociant amb el Departament per poder obrir-la uns mesos més. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i demana això.
22: Mantenir oberta la via ferrata durant els mesos de l'any en què el corb marí emplomallat no està nidificant en aquest esplai, i així poder-lo utilitzar i poder gaudir d'aquest entorn natural que tenim a la nostra ciutat.
21: La resolució arriba poc després que la via ferrada hagués reobert al públic. L'Ajuntament havia anunciat que la Generalitat n'autoritzava l'obertura durant la temporada d'estiu i fins al desembre, una decisió aplaudida pel sector turístic després de mesos de restriccions. De fet, la via és un punt de debat de fa temps perquè, d'entrada, només es tancava parcialment durant l'època de nidificació, però aquest any la restricció ha afectat tot el recorregut i s'ha allargat fins al juliol. Això ha provocat protestes d'empreses de turisme, càmpings o hotels perquè argumenten pèrdues.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: And everyone makes fun of. Carrie de Brian De Palma i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, són dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys i seran al centre de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Barcelona, Valèria Obereda.
23: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
24: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
23: I a més de la pel·lícula restaurada de Carrie, també es veurà Sitges el primer capítol de la sèrie que ha fet Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King. Més clàssics que es veuran sencers i restaurats: The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillemin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange, i Tesis, d'Alejandro Amenábar, que fa 30 anys es va convertir en una revolució al cinema de gènere espanyol.
24: Començava a haver un cinema espanyol diferent, no?, de gènere. Alejandro Amenábar se va convertir en uno de los grans noms del cinema arrasat, per una pel·lícula petita i molt personal.
23: Entre la programació també destaquen la cinta de zombies Colony o el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català, en una edició en què també hi ha espai pel cinema fantàstic asiàtic.
0: El Museu Tàpies de Barcelona tancarà les portes durant 3 mesos a partir del 29 de setembre. La institució farà una reforma profunda de la zona d'entrada, la recepció i la botiga per millorar l'accessibilitat, l'atenció als visitants i la senyalització interna. Aquestes obres obligaran a ajornar fins al 2027 les exposicions previstes per al tram final de l'any, com les dedicades a Pere Portabella, Penicillium Psilocybe i Cristina Lucas. El museu, però, mantindrà l'activitat educativa i els cicles públics fora del recinte en espais com la Caldera, o la Universitat Pompeu Fabra.
1: Esports.
0: 5 minuts fins a 8:15. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. La selecció espanyola de futbol està de ple en les celebracions pel títol de campiona del món després de derrotar ahir per 1-0 l'Argentina en la final del Mundial. La celebració, de fet, ha començat aquest migdia amb l'arribada del combinat espanyol a l'aeroport de Barajas, amb el capità Rodri, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, baixant el títol de campions de l'avió que els ha portat de Nova York a Madrid. A primera hora de la tarda han estat rebuts per Felipe VI al Palau de la Zarzuela i fa uns instants ha estat Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, qui els ha rebut al Palau de la Moncloa amb els primers parlaments dels protagonistes. Quan en surtin, començarà la celebració més popular amb una rua pels carrers de Madrid que acabarà a la Font de la Cibeles, on han instal·lat un escenari. Hi haurà diverses actuacions musicals i al Parlament de membres de la selecció espanyola.
1: 3CAT Info.
2: La consecució de la final del Mundial de Futbol ja posa el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors al Barça que han entrat a la convocatòria espanyola. Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments al Barça continuen i avui s'ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. En paral·lel, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam, i Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana. L'Espanyol, per la seva banda, continua amb la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 8:15 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici d'aquesta estada.
3: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa.

0: dues copes de la UEFA, tres títols de la Premier League i una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i al Newcastle anglesos i a l'Hamburg alemany. A més, va guanyar la pilota d'or del 1978 i la del 1979.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: En tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0 quan la begorenca ha hagut de retirar per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar avui dilluns al migdia per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, ara mateix és el lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, un dels grans slams que començarà a finals del mes d'agost. Afegir que en ciclisme avui hi ha hagut la segona jornada de descans al Tour de França. Tadej Pogacar continua manant amb claredat a la classificació general amb 5 minuts clavats sobre el segon Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder. La nota més destacada és l'abandonament de Jonas Vingegaard, que marxava segon a la general, que va haver de retirar-se per una caiguda que va patir ahir i en la qual es va fracturar la clavícula. Una absència que valora el seu rival a la carretera, Tadej Pogacar.
2: Really, really sad to see that Jonas is
3: em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: D'aquí uns dies, Vingegaard passarà per quiròfan. Demà ja es disputarà la 16a etapa, serà una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria entre Evian-les-Bains i Tonon-les-Bains. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ultima la preparació de la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà a partir de dimecres i fins diumenge a Sydney. L'equip de David Martín defensarà el títol que va aconseguir l'any passat a Montenegro.

0: Dos quarts de vuit del vespre, sintonitzeu 3Cat Info. Fem ara un cop d'ull. Els principals titulars a aquesta hora, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el pagament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. D'altra banda, quatre dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar la trentena d'ex als càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, entre ells els expresident Puigdemont i Mas, i també el líder d'Esquerra, Junqueras. El tribunal ha reactivat aquest procediment i ha anunciat als acusats que tenen 10 dies per presentar-hi al·legacions. I Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. La propera mitja hora, però, i fins a arribar al punt de les 8, quan començarà el Catalunya Vespre amb l'Agnès Marquès, us explicarem que els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació a Catalunya, amb les conseqüències que això té per al petit comerç. I parlarem amb l'intèrpret Rosa Boladeres, que rep aquesta tarda el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Ens sentirem les seves reflexions que ha fet a 3Cat Info una mica abans de rebre el premi. I els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un nou possible atac d'un os.
1: Esports.
0: D'aquí a poc més de 20 minuts, Ricard, amb quins temes?
2: Doncs que la selecció espanyola de futbol ja està celebrant a Madrid el títol aconseguit d'ahir a New Jersey davant l'Argentina de campiona del món de futbol. Primer ha estat amb una recepció reial al Palau de la Zarzuela i ara està acabant la recepció a la Moncloa, la seu del govern espanyol. Tot seguit començarà una rua popular en final de festa a la Font de la Cibeles.
0: Ruixats i tempestes que van avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, localment amb calamarsa, la resta cel serà tret d'alguna nuvolada al Pirineu, on no es descarta alguna gota. Pluja acompanyada de fang, que aquest dimarts la calor tornarà a tocar sostre. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del vespre,

0: Ple revés per a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per rescat de Plus Ultra. El president de l'aerolínia i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen l'expresident espanyol en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Han fet dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que han fet arribar al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident amb el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. Un altre dels titulars d'aquesta tarda. Quatre dies després de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés. Entre ells, els expresident Carles Puigdemont, Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, si van utilitzar fons de la Unió Europea per sufragar-les. El Tribunal de Comptes ha reactivat aquest procediment, tot i la sentència europea favorable a l'amnistia, i ha anunciat als acusats que tenen 10 dies per presentar-hi al·legacions. Pel que fa als CDRs, encausats, els seus advocats han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. Insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins a tornar de vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: 3Cat Info.
0: Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
3: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
4: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo i ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista amb el repte de seguir reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
3: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Raúl Moreno era el número 2 de Martínez Bravo com a secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i demà ja serà el consell executiu com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El relleu a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és el primer canvi del govern que fa el president Illa. Mònica Martínez Bravo deixa la conselleria a meitat de legislatura, coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats ha estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera.
5: La DGAIA arrossega problemes estructurals. Fa anys que és evident que cal una reforma en profunditat d'aquesta direcció general.
0: Bravo exercia de consellera a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, insta el nou conseller a enfortir el sistema de serveis socials i garantir un marc més estable per a les entitats socials. És per això que demanen al nou conseller voluntat de diàleg i reforçar la cogovernança en espais de decisió público-privada. Consideren prioritari incrementar la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi de l'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas Catalunya.
6: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquesta situació. Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector, i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: Mentrestant, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, ha vist amb bons ulls el nomenament del nou conseller. La presidenta de l'entitat ACRA, Cíntia Pasqual, diu que el traspàs és natural perquè Raül Moreno ja era el seu interlocutor. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
4: Crec que la consellera ha confiat sempre en ell i això fa que d'alguna manera doncs tots tinguéssim clar que sap perfectament no començar la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà demà i avui mateix ja dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
0: Pasqual diu que la prioritat principal del sector és incrementar les prestacions socials. 8:15 del vespre, l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per a una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials en nivells superiors als permesos per al consum. Tordera, Marta Vallès.
7: La solució passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern, Pere García.
8: Seguiment setmanal de les mostres d'aigua dels diferents pous per poder garantir i controlar la qualitat i treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
7: Fa dues setmanes es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones de Tordera. Es tracta de compostos químics artificials creats per l'activitat humana. S'anomenen químics eterns perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, cosmètics o envasos per aliments, entre d'altres. Com a mesura preventiva, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua per beure i cuinar a tot el municipi.
8: El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta, i en tot cas, des de Tordera, el que sí que fem és reclamar a l'ACA doncs, que investigui l'origen d'aquests components i descobrir l'origen que ho provoca.
7: Aquests compostos químics poden ser perjudicials per la salut si es consumeixen en una quantitat important, diàriament i durant molts anys.
0: Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys. Brussel·les, Bruno Forteamires.
9: El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana Exxon o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea demana endarrerir durant 3 anys. Ho demana perquè no és Brussel·les, sinó els estats els que haurien d'aplicar les multes. La comissió justifica l'ajornament per garantir la seguretat energètica a Europa i per carregar-se de raons també assenyala com un problema el fet que la majoria de països comunitaris encara no hagin desplegat a les seves lleis estatals el règim sancionador europeu. Brussel·les creu que ajornar-lo fins al 2030 també donarà seguretat jurídica a les empreses petrolieres o gasistes que es veuran afectades.
0: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació a Catalunya. Ho diu l'últim informe sobre l'alimentació de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té per al petit comerç que va en regressió. Adrià Rodríguez és un dels autors d'aquest informe, explica quins riscos suposa per al sistema aquests canvis d'hàbit.
10: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
0: L'estudi d'Hidra també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats que s'ha triplicat en les últimes 3 dècades i avisa que tot plegat es tradueix en afectacions en la salut de les persones i en el medi ambient.
2: 3CAT Info.
0: L'intèrpret Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada de Teatral Barcelonina. Ha estat en un acte al Teatre Romea. La Marta Vives ha pogut conversar amb ella abans de l'entrega del premi.
11: Rosa Boladeres, bona tarda i enhorabona.
12: Bona tarda, moltes gràcies.
11: Què representa per tu aquest premi Margarida Xirgo?
12: Aquest premi és un premi que no m'esperava i és un premi que trobo que és tan emotiu. D'alguna manera, a mi mai m'ha agradat sentir-me part d'un cercle privilegiat, no? Però aquest premi, en canvi, és un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo, que altres companyes que estan molt a prop meu també hi són, algunes que ja no hi són i les que vindran, d'alguna manera em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquest espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no? I molt especial, i amb el temps també he après a acceptar l'amor quan me l'ofereixen i a gaudir del que l'univers, o en aquest cas aquest meravellós jurat, ha cregut que sóc mereixedora.
11: Qui són les teves mestres?
12: A veure, les meves mestres són, mira, la primera obra de teatre que vaig fer, la Carme Fortuny, que és una xirgo, la Rosa Vila, després a la següent la Vicky Penya, la Montserrat Carulla, la Mònica López, la Rosa Renom, la Lluïsa Castell, totes elles són xirgo, a més
11: el jurat ha destacat la teva diversitat de registres, la potència emocional i el teu enorme compromís per aquest muntatge, el Tinc un bosc al cervell, que vam poder veure a la Beckett. Són unes qualitats que jo crec que expliquen molt la teva trajectòria.
12: Sí, a mi aquest premi, això que diu del compromís, és a dir, m'agrada molt perquè d'alguna manera pot també posar en valor, per exemple, la Sala Beckett, que és un projecte essencial del nostre país, no? I que hagi sigut una producció de la Beckett, a mi em fa molta il·lusió. Pot també posar en valor l'Alicia Gorina, que és una de les millors directores que tenim al nostre país, i també crec que posa en valor la Guadalupe Sáez, que és una...
11: L'autora,
12: que és una dramaturga alicantina, que treballa amb una poètica doncs molt brutal i molt bestial.
11: Avui pujaràs a l'escenari no per interpretar un paper, sinó per recollir aquest premi. Estàs nerviosa?
12: Molt. Estic molt nerviosa, sí.
11: És un paper difícil.
12: És un paper difícil, clar, no et pots amagar, saps? A darrere de cap personatge. Et toca tu parlar i et donarà tu el premi i tot això. Dius, ostres, estaré a l'altura de tot plegat, no? I allà vamos.
11: Rosa, doncs sigues tu i gaudeix-ne, que t'ho mereixes. Moltes gràcies. Adéu-siau.
12: Gràcies.
0: En punt, 3:15 del vespre.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
13: Finalment, els ruixats, les tempestes han arribat una miqueta més d'hora i van resseguint encara el litoral i prelitoral, sobretot han entrat per les Terres de l'Ebre, arriben al Camp de Tarragona i ja comencen a entrar també cap a la costa central. Per tant, mantindríem aquesta inestabilitat encara en les immediates hores, sobretot en aquest sector. Alguns dels registres fins ara, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, 8 al Marroig, 6 a Horta de Sant Joan, 3 a Tivissa, amb algun cop de vent més fort, 67 km per hora, per exemple, a Falset, o el 54 de Marganell, i tot plegat en un dia en què les temperatures han pujat una miqueta més. S'ha enfilat una mica més el termòmetre, 41 graus a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà de Vella, 40, 39 a Vallfogona de Balaguer, a Tàrrega, Vinebre, 32, 33 graus a la costa i també cap al Pirineu. Prepirineu hem repetit doncs, aquestes màximes de 37 a 38 graus, per exemple, a Ripoll, o 39 a la Seu d'Urgell. Mantindríem la inestabilitat encara en les immediates hores, resseguint la costa com a molt algun punt del prelitoral, també alguna nuvolada molt localitzada cap al Pirineu Oriental, nord del Ripollès, Garrotxa, on encara es pot deixar escapar alguna gota. Totes aquestes precipitacions van acompanyades de fang perquè mantenim la pols sahariana i el cel terrós. Aquesta propera nit i matinada costarà altre cop de dormir, avisos de calor nocturna a les Terres de l'Ebre i també cap a Ponent, amb temperatures que no baixaran dels 24 a 25 graus en molts trams de la façana litoral i per sobre de els 20-25 22 graus a comarques interiors. En un matí de dimarts, amb alguns núvols baixos, resseguint la costa, cel serè a la resta, cel terrós, això sí, amb aquesta pols en suspensió, i al migdia la temperatura s'enfilarà una miqueta més. Aquest dimarts tindrem aquests valors més alts, tornarien a tocar sostre les temperatures. Repetirem aquests valors arribant als 40 graus o per sobre cap a aquests punts més càlids i pujarà una mica més la temperatura a tot arreu. Amb alguna nuvolada, algun ruixat puntual, aquest dimarts a la tarda, cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Dimecres, les temperatures no variaran gaire, però sí que la tendència és que a partir de dijous, i sobretot encara en divendres i el cap de setmana, les temperatures tendeixin a normalitzar-se per l'època.
0: Doncs bé, l'episodi de vent d'aquesta tarda, que ha afectat bàsicament l'Hospitalet de Llobregat i alguns barris de Barcelona, ha provocat una vintena de sortides dels bombers, la majoria per branques o arbres caiguts. El telèfon d'emergències ha rebut un centenar de trucades a la Costa Daurada i a Barcelona. S'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica, que també hi ha hagut al litoral.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 7:47, els ramaders d'Isil al municipi d'Altanau tornen a denunciar un nou possible atac 2, només una setmana després que un altre ramader perdés 3 ovelles en una finca situada a tocar del poble. A prop de l'indret on suposadament es va produir l'atac, una veïna del poble va veure travessar la pista un exemplar 2. Tot i això, els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts del ramat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
14: En aquesta ocasió, els 3 ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a 3 ovelles molt a prop del nucli també d'Isil i torna a incrementar la preocupació del sector. Els ramaders reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop de pobles o explotacions en ramaderes, se'ls avisi amb antelació perquè puguin reforçar la vigilància dels ramats i minimitzar el risc de nous atacs.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
15: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic amenaça la producció agrícola d'aliments bàsics com els cereals. Anirem a l'Empordà per veure com ho viuen els pagesos i què s'està fent per adaptar-nos a aquesta nova realitat.
16: Els científics calculen que per cada grau extra d'escalfament global perdrem més d'un 7% de la producció de blat de moro, un 6% de la de blat i aproximadament un 3% de soja i arròs. Dos terços de la ingesta humana de calories depèn d'aquests quatre conreus.
17: Comença a fer calor a finals de maig, ja preta fort, i el cereal no acaba.

0: En Jordi Sabater té 170 hectàrees de cereal a l'Empordà. Als seus camps ja s'hi viuen els efectes de dos dels factors derivats del canvi climàtic que més estan marcant la baixada de producció agrícola, l'augment de les temperatures i la falta d'aigua.
1: Hi ha algun camp que fa dos anys, concretament, vam anar a cosechar i vam treure menys gra del que havíem, sembrat. O sigui, ja pots veure que és...
0: En Jordi és un dels 30 socis de la cooperativa de productors de conreus extensius de Girona, als quals assessora en Carles Mallol.
2: Nosaltres, com a agricultors, diguéssim, el que necessitem és estabilitat. Tot el que siguin extrems ens porta problemes.
0: I extrems és precisament el que no falta amb el canvi climàtic. Tan bon punt fa més calor de la que toca com falta aigua o en sobra.
2: Normalment el que es feia era una planificació a 5 anys i llavors el que estem trobant els darrers anys és que aquestes planificacions no es poden fer primer durant uns anys per culpa de la sequera i ara aquest any estem una mica en el cantó contrari, és a dir, finques, doncs potser de cereals en aquest cas més d'hivern i de secà, que ara mateix doncs, estan per sembrar, doncs perquè o bé les tenim inundades o bé perquè vam sembrar i se'ns van inundar els camps. Llavors això eren fenòmens que anys enrere donaven doncs, cada 5, 6, 7 anys i ara s'ha convertit com una mica la constant de cada any.
0: A pocs quilòmetres dels camps de la cooperativa hi ha Mas Badia, un dels centres de l'IRTA, on ens espera en Joan Serra, que amb el seu equip busquen fórmules per atenuar els efectes del canvi climàtic en la producció dels cereals. Aquest és un dels camps on estan treballant.
3: Això és blat, vale?
0: Precisament un dels cereals que ja nota els efectes de l'escalfament global.
3: Què passa? Que durant el maig és quan està fent el gra. El maig és un dels mesos que les temperatures ens estan pujant i això fa que ens limiti els rendiments i no únicament els rendiments, sinó una cosa que és tan... Bueno, és important, no sé si igual o més, però que és important que seria la qualitat del gra, és a dir, el gra s'emplena menys.
0: I aquí proveu diferents varietats per veure quines poden aguantar millor les noves condicions climàtiques.
3: Si t'hi fixes aquí, veus que hi ha diferents varietats?
4: Sí, més altes, un verd més clar...
3: Exacte. Hi haurà una que tindrà el cicle una miqueta més curt, una miqueta més llarg, i una que poder, per la seva genètica, pot tolerar més o menys aquests efectes del canvi climàtic.
0: Quines condicions genètiques poden ajudar una varietat de blat a tolerar millor les temperatures extremes?
3: Varietats de cicles una mica més curts i sobretot el que se'n diu d'acabament ràpid, que quan arribi la calor forta, ja se n'hagi escapat.
0: En definitiva, que la feina estigui feta, que el gra s'hagi format abans que els termòmetres arribin als valors que l'impedeixen prosperar. En aquest altre camp es fan proves que tenen a veure amb la falta d'aigua. Sistemes d'aspersió per substituir el rec a manta quan hi hagi diners per fer la inversió que això suposa i una proposta per augmentar la resiliència dels camps i garantir que si falta aigua es pugui produir alguna cosa.
3: Una de les coses que estem fent com a sistema també una mica d'adaptació a aquestes situacions és el que nosaltres diguem doble cultiu.
0: El doble cultiu és una pràctica que implica plantar en un mateix any un cereal d'hivern que aguanta amb poca aigua i garanteix collir alguna cosa i després, si hi ha aigua suficient per poder regar, un cultiu d'estiu com el blat de moro o el girassol.
3: Aquí el que hem de mirar és veure si el doble cultiu s'adapta, no s'adapta, si es va bé. Entre altres coses, perquè modernitzar els regadius, que vol dir ficar, per exemple, aspersió, això li representa un cost no menor al pagès. I si no logren treure-hi més rendibilitat del camp...
0: I per acabar, una tercera derivada dels efectes del canvi climàtic en la producció de cereals, per la qual també estan buscant solucions.
3: Si tenim unes temperatures més altes o unes humitats diferents o el que sigui, vol dir que segurament hi haurà uns fongs si parlem de malalties, que n'hi haurà menys, i uns altres que tindran condicions més propícies, que n'hi haurà més.
0: Aviam.
3: Veus aquí aquestes fulles que estan... Veus això? Veus?
4: Estan més seques, més groguenques, tenen taques.
3: Ho veus que està malalta? Aquesta és una malaltia. Fa, jo què sé, 20 o 30 anys, on era secundària, en algunes zones ha passat a ser la més important. Vale? Llavors, què hem de fer aquí? Doncs, evidentment, intentar trobar estratègies que es permetin cultivar això.
5: Insostenibles.
6: Considera poc probable.
7: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
5: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre,
7: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et donarà més.
5: Ningú t'ho explicarà millor.
8: El Catalunya Vespre arribarà d'aquí a 5 minuts, ara els esports.
5: Esports.
8: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. La selecció espanyola de futbol està de ple en les celebracions pel títol de campiona del món després de derrotar ahir per 1-0 l'Argentina en la final del Mundial. Una celebració que ha començat amb l'arribada a l'aeroport de Barajas, amb el capità Rodri, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lozan, baixant el títol de campions de l'avió que els ha portat de Nova York a Madrid. A primera hora de la tarda han estat rebuts per Felip VI, al Palau de la Zarzuela, i fa uns instants ha estat Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, qui els ha rebut al Palau de la Moncloa amb els primers parlaments dels protagonistes. Ara mateix ja està començant el que seria la celebració més popular, amb una rua pels carrers de Madrid, en un autocar sense sostre, que acabarà una rua a la Font de la Cibeles, on han instal·lat un escenari. Allà hi haurà diverses actuacions musicals i també el Parlament de membres de la selecció espanyola.
5: 3CAT Info.
6: Més enllà del títol del Mundial de la selecció espanyola, encara hi ha reaccions post-Copa del Món. Per exemple, les actuacions de diverses seleccions encara tenen conseqüències. I la de Bèlgica, la selecció de Bèlgica, ha destituït el seleccionador Rudi García.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola. Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamin Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments del Barça continuen i avui, per exemple, s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. En paral·lel, aquesta setmana s'ha de desencallar dos casos. El futur de dos jugadors, Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam, i el de Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana. L'Espanyol, per la seva banda, continua amb la seva estada de pretemporada a Navata. El conjunt blanquiblau disputarà demà, a 8:15 del vespre, el segon amistós. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la pretemporada.
9: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
6: En canvi, hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel de demà. A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roy Albert, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al camp de l'Olot a les 8 del vespre el seu segon amistós. Per la seva banda, el Sabadell es continua exercitant a Salou fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva Dani Herge per jugar el seu segon partit de pretemporada. Serà contra l'Espanyol i a 8:15 del vespre. I en clau internacional, ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va guanyar una Copa d'Europa, dues copes de la UEFA, tres títols de la Premier League i una Copa d'Anglaterra. També va jugar al Southampton i al Newcastle anglesos i a l'Hamburg alemany. A més, va guanyar la pilota d'or del 1978 i del 1979.
5: 3CAT Info.
6: Més coses en tennis. Derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iași a Romania davant l'egípcia Maya Sheriff per 6-4 i 4-0, quan la bagorenca s'ha retirat per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, és el lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals d'agost. En ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans del Tour de França. Tadej Pogacar continua manant amb claredat a la classificació amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel, que ja va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder. No continuarà Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, ja que s'ha vist obligat a abandonar per una caiguda ahir en la qual es va fracturar la clavícula, una baixa que valora el seu rival a la carretera, Tadej Pogacar.
10: Really sad to see that Jonas is out.
11: Em sento molt trist de veure que en Jonas s'ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
12: La selecció espanyola de futbol celebra a aquesta hora el segon mundial de la seva història. Bona tarda, són les 8.
7: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
12: Després de guanyar la final del campionat contra l'Argentina a Nova York, els jugadors han arribat a primera hora de la tarda a l'aeroport de Barajas. Després d'assistir a la recepció del rei i també a la del president del govern espanyol, els jugadors participen ara a aquesta hora en la rua pels carrers de Madrid davant de milers de seguidors. Més enllà de l'impacte del Mundial, a aquesta hora al Catalunya Vespre destaquem que dos dels principals investigats en el cas Plus Ultra de sobte impliquen José Luis Rodríguez Zapatero. Són el president de l'aerolínia d'una banda i el propietari de la companyia Anàlisi Relevante. Asseguren que era Zapatero qui marcava els passos per aconseguir el rescat i també la comissió a cobrar. I avui sentirem el nou conseller del govern de Salvador Illa.
13: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo.
12: És Raúl Moreno, nou responsable de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. I un altre que al Regne Unit avui també s'ha estrenat.
14: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
12: Són les primeres paraules del nou primer ministre laborista Andy Burnham. Ens ho explicarà el corresponsal al País, el Regne Unit, en Quim Olivares. Explicarem també que Guadalajara ha agafat el relleu de Saragossa en la gravetat dels incendis. Aquest foc que crema a Sierra Norte segueix avançant sense control i ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. A Catalunya el risc d'incendi continuarà sent alt tota la setmana perquè la temperatura continuarà sent elevada. A aquesta hora al Catalunya Vespre busquem també, com sempre, un titular del temps amb la nostra companya Gemma Puig.
15: Doncs avui hem estat molt, molt pendents d'aquestes tempestes que han anat resseguint la costa, amb calamarsades i sobretot amb aquest possible esclafit a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, on han caigut arbres. Aquests cops de vent que se situen entre els 90 i els 100 km per hora. Ara les tempestes se situen davant del mar, encara n'hi pot haver alguna que fregui la mateixa línia de la costa, però com dèieu, el que tindrem també de cara aquests propers dies és que la temperatura anirà pujant. Demà encara pujarà una miqueta més.
12: Gràcies, Gemma, i anirem a Girona perquè viu uns dies de pel·lícula. Fins al 3 d'agost, el barri vell de la ciutat es convertirà en el plató de la pel·lícula de Disney Embolicats. Volem saber també com ho estan vivint els veïns, els gironins. I un titular d'esports, David, més enllà de la celebració del Mundial. Bona tarda.
16: Bona tarda. Doncs, relatiu al Barça, avui ha vist com Ronald Araujo, un altre dels mundialistes blaugranes, s'ha reincorporat a la feina amb el grup, a la ciutat esportiva Johan Cruyff. També dos noms propis que han de ser actualitat aquesta setmana, el de Karim Adeyemi, compàs d'espera perquè s'oficialitzi el seu fitxatge per 5 temporades amb el club blaugrana, també el de Ter Stegen, que enfilaria el camí contrari al de sortida en forma de cessió cap a l'Ajax d'Amsterdam.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Està passant aquesta hora, els jugadors de la selecció espanyola estan participant en els actes de celebració del Mundial que van aconseguir ahir després de guanyar la selecció argentina de Leo Messi. És una festa que encara ha de circular en forma de rua per Madrid. De fet, la rua acaba de començar fa tot just uns minuts i ha d'acabar a la Cibeles. Allà hi tenim Àngels Lafuente. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Quin ambient hi teniu aquí a Cibeles?
2: Doncs de molta festa, com et pots imaginar, molta música i cada cop més i més gent a la plaça de les Cibeles està preparada per rebre els campions del món, que es faran esperar més del que estava previst perquè tots els actes oficials han començat amb retard. I per passar l'estona i entretenir tota la gent, milers de persones, la gran majoria gent jove, que porta hores esperant a la selecció, la música i els diferents speakers estan protagonitzant aquesta festa des de l'escenari que més tard ocuparan els jugadors de la selecció. De moment el públic ha estat tranquil i penseu que els que estan més a prop de l'escenari porten hores al peu del canó i el sol no perdona, 36 graus a l'ombra. I esperem que comenci a fluixar.
1: Sí, a més ho apuntaves, que van amb moltíssim retard, per tant fa molta estona que efectivament aquesta gent espera. Què han fet fins ara els jugadors de la selecció?
2: Doncs mira, la tarda ha començat amb recepcions institucionals. La primera, el Palau de la Zarzuela, la família reial, ha rebut els campions. Dos i els tècnics de la selecció s'han traslladat a un autobús descobert, seragrafiat amb la paraula enhorabona campions, fins al Palau de la Moncloa, on els ha rebut Pedro Sánchez. I a partir d'aquí ha començat la rua, com heu dit, està recorrent ara els carrers del centre de la ciutat i la festa, tant pels jugadors com per tota la gent que col·lapsa els carrers, és un recorregut curt que amb cotxe es pot fer en uns 20 minuts i que tot s'ha preveure que pot durar doncs unes hores.
1: I a Cibeles, que hi ha previst que passi? Hi ha actuacions?
2: Doncs sí, si se segueix el guió d'aquestes celebracions, ara mateix hi ha molta música, cúmbia, reggaeton, que es barreja amb cançons de Nina Bravo, encara que no s'ho creieu, la gent canta les cançons de Nina Bravo, i això que la gent és superjove. I, bueno, doncs si seguim aquest guió de celebracions, com la de fa 16 anys, quan la Roja va guanyar la primera estrella, es va proclamar campiona del món, els jugadors prendran la paraula i animaran la festa. També podria parlar el seleccionador Luis de la Fuente, però sens dubte el públic espera escoltar a Lamine Yamal o a Cucurella, que diuen que és l'ànima de totes les celebracions.
1: Gràcies, Àngels Lafuente. Connexió en directe des de Cibeles, on, francament, ara també és difícil establir-hi connexió per l'alt volum de concentració de persones. Es planteja un vespre llarg a Madrid, per tant, a qualsevol cosa doncs ja connectarem de nou. El que sí que fa un gir de guió avui, aquest dilluns, és el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama, el president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és la consultora en Zapatero feia d'assessor, implicant l'expresident espanyol. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us ho expliquem.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
5: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
4: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en novel·letes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
7: El treball dignifica les persones.
6: I que te'n rius sense gana.
7: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integrals.
8: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant novel·letes amb desparpar.
6: Rius sense ganes.
8: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama, el president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és la consultora on Zapatero feia d'assessor, impliquen ara l'expresident espanyol. El vinculen amb l'operació de rescat i amb el cobrament d'un 1% per tasques d'intermediació, tot plegat en dos escrits que han enviat avui a l'Audiència Nacional. Zapatero ha negat sempre. Txell Vallespí, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Què apunten ara aquests dos escrits?
1: Doncs és important què diuen, però sobretot, Agnès, en quin moment arriben, 24 hores abans que comparegui a l'Audiència Nacional el propietari d'Anàlisi Relevante, que també és amic personal de Zapatero, Julio Martínez. Fins ara havia mantingut silenci, però ara, coincidint amb un canvi d'advocat, escriu el jutge que vol col·laborar i contribuir a aclarir els fets que s'investiguen. Assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat i concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan l'expresident li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Afegeix també que dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero i remarca més que a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat d'aquesta línia aèria.
0: Això és el que diu un dels dos escrits que apuntem avui, és el del propietari de la consultora on Zapatero feia d'assessor principal, però com dèiem, n'hi ha un altre descrit. Què comunica el president de l'aerolínia Plus Ultra al jutge?
1: Doncs Agnès ve a corroborar la implicació de l'expresident espanyol en el rescat d'aquesta aerolínia i sobretot aquest pagament que dèiem de l'1% per tasques, segons diu, d'acompanyament pel préstec. El president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, assegura que van pagar per això més de 500.000 euros, que és exactament aquest 1% d'aquests 53 milions d'euros que va rebre l'aerolínia Plus Ultra. Diu que els van abonar a través de 3 societats i de diversos pagaments en espècies al propietari de la consultora on Zapatero feia d'assessor.
0: Esclar, això topa frontalment amb la versió que ha donat sempre Zapatero, que ell ha dit sempre, Txell, que no tenia res a veure amb aquesta operació.
1: Exactament, sempre ho ha negat. De fet, a mitjans del mes de maig, quan el van imputar per aquest cas, es mostrava així de contundent.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Veurem com ho interpreta demà el jutge després d'interrogar a primera hora del matí el propietari d'Anàlisi Relevante a l'Audiència Nacional i si, com sembla, se li complica la defensa a l'expresident espanyol.
0: Gràcies, Txell. Són les 8 i 12 minuts. Han passat 4 dies des de l'aval europeu a la llei d'amnistia i sembla que, per ara, amb això no n'hi ha prou perquè la justícia espanyola l'apliqui. Avui hem sabut que el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar els encausats per les despeses del procés i, pel que fa als CDR, errors encausats, els magistrats de l'Audiència Nacional no s'hi tornaran a posar fins passat les vacances d'estiu. Joan Vilaplana.
3: Exacte. Comencem per la causa per les despeses del procés que ha de dirimir el Tribunal de Comptes. Segons aquest òrgan, la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que la llei d'amnistia es pot aplicar sempre que els fons no procedissin del pressupost de la Unió Europea ni hi estiguessin destinats. El tribunal ho vol investigar i ha reobert el procés donant 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb això, amb l'origen dels fons. Recordem que en aquesta causa hi ha una trentena d'exalts càrrecs del govern, entre ells els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
0: I pel que fa als 12 CDRs encausats, Joan?
3: Doncs les seves defenses han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'amnistia i arxivi la causa. En un escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'audiència, però els magistrats no s'hi posaran fins tornar de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
0: I avui hi ha hagut un canvi al govern de la Generalitat. Raúl Moreno és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president Joan ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo.
3: Sí, i sobre el nou conseller, Raúl Moreno ha assegurat que el seu mandat serà continuista, mantenint els reptes de seguir reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
3: Raúl Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, per tant, el número 2 de Martínez Bravo. Demà ja el veurem a la reunió del govern com a nou conseller. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Mònica Martínez Bravo deixa la conselleria coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Les irregularitats en la gestió de les ajudes als menors extutelats han estat la carpeta més complicada que ha hagut d'afrontar la consellera que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix. Per cert, Agnès, aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació d'un abast més ampli, que de moment haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si torna a concórrer com a alcaldable del PSC a Girona.
0: Gràcies, Joan. La qüestió és que l'oposició, de fet, demana que els canvis a l'executiu vagin més enllà. Això és el que han reclamat des de Junts i també el Partit Popular. Pel que fa a un dels socis d'investidura, Esquerra Republicana, diuen que estan convençuts que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim. Sentim el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández.
5: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
6: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
7: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda.
0: Doncs bé, aquest és un nou nomenament al govern que sí que han vist amb bons ulls les entitats socials, però qui ja han encarregat deures. Això sí, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials i garantir un marc més estable per a les organitzacions del sector. Maria Costa, bona tarda.
8: Bona tarda. Li demanen voluntat de diàleg, també reforçar la cogovernança en espais de decisió pública i privada i també incrementar la inversió en polítiques de cohesió social per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori.
9: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquesta situació. Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
8: Mentrestant, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, agraeix que el traspàs de la conselleria sigui natural perquè Raúl Moreno, el nou conseller, ja era el seu interlocutor fins ara. Ho ha dit també aquesta emissora la presidenta de l'ACRA, Cinta Pasqual.
10: Crec que la consellera ha confiat sempre en ell i això fa que d'alguna manera doncs tots tinguéssim clar que sap perfectament no començar la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà demà i avui mateix ja dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
8: Pasqual diu que la seva prioritat principal és incrementar les prestacions socials.

0: Les 8 i 18, el nou primer ministre britànic Andy Burnham ha presentat avui una agenda política centrada en l'optimisme i en la intenció d'abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, tot plegat després de rebre l'encàrrec de formar govern per part del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
2: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
1: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
2: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
1: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Aquest dilluns, Keir Starmer s'ha acomiadat, ara ja sí definitivament, de la seva residència oficial. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I a l'Orient Mitjà la guerra s'amplia amb un nou front, ara al Mar Roig. Els Houthis, que és el grup rebel del Iemen que està aliat amb l'Iran, ha anunciat aquesta tarda que imposa un nou bloqueig naval contra l'Aràbia Saudita. Els rebels iemenites acusen el govern de Riad d'haver atacat l'aeroport de Sanaa, que la setmana passada, i avisen als saudites que si els tornen a atacar, l'espiral bèl·lica anirà més. Ignasi Abad.
3: Sí, l'anunci del bloqueig naval al Mar Roig l'ha fet el portaveu militar dels Houthis, Yahya Sareh.
4: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
3: La represàlia dels Houthis contra l'Aràbia Saudita podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb d'accés al Mar Roig, per on passa el 7% del petroli mundial. Això s'afegeix a la forta reducció de l'exportació de petroli procedent del Golf Pèrsic des de l'inici de la guerra de l'Iran, ara fa quants i 5 mesos, per justament el bloqueig d'un altre estret, el d'Hormuz. Mentre el conflicte a l'Orient Mitjà continua encès, i ara fa pocs minuts se sentien les alarmes antiaèries a Jordània, els contactes diplomàtics continuen, no s'han trencat. De fet, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià ha confirmat avui converses amb els mediadors del Pakistan.
5: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
3: Tot i que aquest alt càrrec iranià ha evitat donar detalls, fons de la mediació apunten que hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entès entre Teheran i Washington signat ara fa un mes.
0: Aquest que sentiu és el so de les protestes de milers de joves que avui s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, a l'Índia. Els manifestants denuncien la corrupció en el sistema educatiu després de la filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina i reclamen la fi de la corrupció en l'accés a l'educació i també la dimissió del ministre d'Educació. Ja es considera una de les protestes més importants contra el govern del primer ministre Narendra Modi. Txell Garriga, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, unes protestes capitanejades pel partit Janta dels Esquerra, que es dirigien al Parlament i que han congregat, com deies, milers de manifestants d'arreu del país. La policia, però, ha dispersat la concentració amb gasos lacrimògens i també ha blindat els accessos al Parlament. Alguns dels manifestants denunciaven l'ús de la força policial.
7: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
8: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: Què denuncia, Txell, exactament, aquest moviment dels escarbats?
6: Doncs aquest moviment denuncia restriccions injustificades a oportunitats professionals, perquè és un país on la taxa d'atur de l'any passat, per exemple, es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu entre els 15 i els 29 anys. El detonant, com explicàvem, ha estat la filtració dels exàmens d'accés a la Facultat de Medicina, que ha afectat a més de 2 milions d'estudiants. I és que a l'Índia aquestes proves no només decideixen l'accés a la universitat o també als llocs de feina públics, sinó que també són considerades una de les poques vies de mobilitat social. Per això, qualsevol sospita sobre la filtració o manipulació dels exàmens oficials, doncs, afecta molt la confiança en el sistema.
0: Clar, el convocant d'aquestes protestes és el partit Janta dels Escarbats. Expliquem-ho, perquè és un moviment que és molt nou. D'on surt i què representen?
6: Sí, de moment és un moviment, com dèiem, perquè encara, de fet, no està ni constituït com un partit. És molt recent, va néixer tan sols fa un parell de mesos a través de les xarxes socials, i el nom, partit Janta dels Escarbats, prové d'una frase, de fet, del president del Tribunal Suprem, que va dir que els joves sense feina i activistes són escarbats i paràsits. Els joves el van adoptar, aquest insult, com un emblema, volem dir, de protesta pel malestar juvenil. De fet, va ser un estudiant mateix qui va crear un perfil satíric a les xarxes socials amb aquest nom, i en tan sols uns dies ja tenia més de 22 milions de seguidors. També hi ha hagut cares reconegudes a l'Índia que han donat suport al moviment, com per exemple l'activista Sonam Wangchuk, que de fet està en vaga de fam des de finals del mes de juny, i aquí la policia va detenir i ingressar forçosament a l'hospital.
0: La protesta d'avui pels carrers de Nova Delhi fins al Parlament tenia un objectiu clar, que era interpel·lar el govern.
6: Sí, perquè avui hi havia una sessió legislativa al Parlament i era una forma, doncs, clara de pressió. Enmig d'aquesta tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern, però de moment no han tingut resposta.
0: Veurem com va. Gràcies, Txell. Brussel·les reforça la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet, i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i també falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: L'anunci d'avui arriba després d'una sèrie de moviments que van en la mateixa línia, oi?
10: Sí, després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web, i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
11: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
10: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6%, amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
11: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
10: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
10: Adéu, bona tarda.
12: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: 3 minuts i arribarem a 9:15. Ara us expliquem que a Barcelona els delictes han baixat un 11% al primer semestre de l'any, si ho comparem amb els de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. Això sí, la majoria vinculats al crim organitzat. Són dades que avui han fet públiques la Junta de Seguretat de Barcelona. Cèlia Forment, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Què més ens diuen aquestes xifres?
13: Doncs en total, entre el gener i el juny, s'han registrat més de 74.000 delictes a la ciutat. La davallada s'explica sobretot per la reducció dels furts, que baixen un 21% i continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. L'alcalde

0: al carrer. Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, majoritàriament es relacionen amb tirotejos entre bandes criminals. A la consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar-los.
1: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat. Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7. Per tant, estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: Les investigacions relacionades amb la criminalitat organitzada han permès detenir 111 persones vinculades principalment al narcotràfic, al tràfic d'éssers humans, al blanqueig de capitals i també les estafes.
2: Gràcies, Cèlia. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquesta tarda relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys del municipi. Víctima i detingut no tindrien cap relació. S'està investigant, però, quin és el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albacar.
3: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut esta tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba ara sota secret de sumari i s'investiga el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins demà.
2: Trenta-vuit municipis evacuats, 14 de confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest és el balanç encara provisional de l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara. El foc continua actiu. Oriol Pujador, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: I les autoritats asseguren que encara està lluny de ser controlat.
4: Sí, de fet, avui s'han continuat fent evacuacions i ordenant confinaments, perquè les flames avancen atiades per cops de vent que aquesta tarda han superat els 50 km per hora. De fet, la Diputació de Sòria, a la comunitat veïna, ja es prepara per prendre mesures, perquè les flames van cap a aquesta direcció. Hi ha més d'un miler de persones evacuades.
5: Y ha sido una cosa muy rápida. Hemos tenido que coger lo justo y hemos salido pues con miedo. Le han llamado al por teléfono la alcaldesa y le ha dicho que teníamos que marcharnos.
4: És el cas d'aquesta veïna que es troba en un centre de la Creu Roja a Guadalajara. 91 mitjans i més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de 120 quilòmetres. Les flames estan saltant tallafocs de més de 40 metres que havien fet els equips d'emergència. Es tracta de l'incendi més greu de Castella-La Manxa. Mentrestant, l'incendi que també es va declarar la setmana passada, però a l'Aragó, està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees.
2: I a Catalunya, Oriol, l'alerta per risc d'incendi s'allargarà encara tota la setmana. De fet, dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències, Centre, Girona, Terres de l'Ebre i el sud de la de Lleida, també. I el nivell 4 del Pla Alfa, a quants municipis afectarà demà?
4: Aquest és el que anem seguint cada dia. Són les restriccions que dicten els agents rurals. Doncs mantenen activat aquest nivell màxim per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques. També situen en nivell 3, que és perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques. Estan també tancats els accessos a 3 espais naturals, ho han estat durant tot el cap de setmana, són els mateixos, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i Montmell-Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Malgrat que en algunes zones del sud del país està plovent aquesta tarda, ho ha fet, ha plogut, també hi ha hagut episodis de vent violent, bona part del territori ha acumulat dèficit de precipitacions. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
6: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència, si bé de forma general encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
4: A partir de divendres, el que preocupa és l'entrada de vent de gregal i de tramuntana, que pot complicar aquest mapa de risc d'incendi després de tot una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat unes 4.300 hectàrees. És la meitat que en el mateix període de l'any passat.
2: Gràcies, Oriol. A tocar de les 9, quan conversem amb la Gemma Puig per saber el pronòstic del temps de cara a les pròximes hores, també li demanarem per aquest episodi de vent d'aquesta tarda que ha afectat bàsicament l'Hospitalet de Llobregat i alguns barris de Barcelona i que ha provocat una vintena de sortides dels bombers, la majoria per branques o arbres caiguts. És un episodi de temps de vent que s'ha registrat aquesta tarda. Un esclafit, ella ens explica

0: què ha estat exactament i quina abasta ha tingut més enllà del que us acabem d'explicar. Bé, tota aquesta calorada, la calor extrema i la falta de pluges han fet que aquest estiu hi hagi molts menys mosquits del que és habitual, si més no a l'inici de l'estiu. No és el cas, però, de les paneroles. Es tracta d'un insecte que ha suportat millor aquests dos factors combinats i fins i tot en algun lloc n'hi ha més que l'estiu passat, Maria.
1: Sí, la pluja que havia caigut durant la primavera augurava un estiu complicat pel que fa als mosquits, però la meteorologia ha fet que la situació es capgirés. En parla el president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, Josep Joan Domènech.
2: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada. Sí.
1: Com dèiem, però, el nombre de paneroles s'ha mantingut respecte als dos últims estius.
2: Cada any ens sorprèn, eh? Sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució, sinó que han continuat incrementant, no?
1: De fet, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres que estan arrecerades de la calor extrema.

0: Ha mort ofegada una dona de 78 anys en una piscina comunitària de Sant Vicenç del Montalt. Això és al Maresme, Maria.
1: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir poc abans de les 5 de la tarda, quan hi van arribar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta ja són 8 les persones que han mort en piscines catalanes des del 15 de juny, que és quan va començar la campanya de bany. Des de llavors també hi ha hagut 12 ofegaments mortals a les platges i 3 més en aigües interiors.
0: A Tordera, al Maresme, també l'Ajuntament no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès en alguns punts del municipi, així que de manera preventiva es reparteix aigua embotellada a tots els veïns. Tordera, Marta Vallès.
2: L'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Les analítiques han mostrat un excés de PFAS, compostos químics artificials, en alguns indrets del municipi. Consumits durant molt temps, com ara 2 litres diaris durant 20 anys, poden ser perjudicials per la salut. Això afecta àrees concretes de Tordera, però per seguretat, l'Ajuntament ha pres aquesta decisió que ens explica Pere García, regidor de Coordinació de Govern.
3: El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta, i en tot cas, des de Tordera, el que sí que fem és reclamar a l'ACA doncs, que investigui l'origen d'aquests components.
2: Els PFAS són compostos creats per l'activitat humana. Es fan servir per fabricar articles de la llar, com paelles, cosmètics, envasos per menjar. Per acabar amb l'accés d'aquests elements a l'aigua, hi ha una solució a més curt termini.
3: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
2: I una altra via, a més llarg termini, és connectar la xarxa d'aigua de Tordera a la dessaladora de Blanes.
0: Gairebé dues setmanes després de l'aparició d'una esvoranca al Putxet a Barcelona provocat per les obres de la línia 9 del metro, avui ja poden tornar a casa els primers veïns desallotjats per seguretat. Roger Santaló, encara són però una minoria, eh?
4: Sí, es tracta dels veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Recordem que el 7 de juliol es van haver de desallotjar a més córrer 93 habitatges i 16 locals comercials de 8 blocs diferents. Miquel Santa Marta, propietari d'un bar, espera poder reobrir demà.
5: A les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
4: Ell pot tornar, però en canvi els veïns dels carrers Rubinstein i Teodora de Madrid hauran de tenir més paciència. Per exemple, la Teresa, que com a mínim trigarà 4 setmanes a tornar a casa.
6: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
4: Demà a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços dels veïns evacuats. Aquest dimarts també s'espera que el govern doni més detalls dels ajuts pels perjudicats pel desallotjament preventiu d'aquests dies.
0: Gràcies, Roger. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida, que recordem-ho, va obrir la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. I encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. Rafael de Ribot, bona tarda.
7: Bona tarda. En aquest mig any s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'ha actuat en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat. Tot i això, el maquinista i representant de l'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any, fins a final d'any, no es podrà tornar a la normalitat.
8: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
7: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten però incidències i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
9: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
7: Però el govern creu que pot recuperar aquesta confiança dels usuaris, precisament millorar la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
0: Els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que una euga i un poltre han aparegut morts a la zona de Bonavé. Un vedell ha resultat ferit i encara hi ha una altra euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader denunciés la mort de tres ovelles a tocar del poble d'Isil, per tant a la mateixa zona, tot i que des del Departament de Territori descarten que els atacs siguin d'un os. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
10: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
0: Gràcies a Pau Rovira des del Pallars Sobirà. Serà una història que també seguirem aquí al Catalunya Vespa, Catalunya Ràdio. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada res, dos minuts, i tornem amb la crònica cultural del dia d'avui.
11: Catalunya Vespre amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà.

0: Vaya, ya on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: A les 4 de la tarda,
3: a Catalunya Ràdio comença...
4: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
5: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
4: Hola.
6: Oli.
5: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
4: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
8: L'estiu és tu.
2: Catalunya Ràdio.
8: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu.
2: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquesta cançó forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. I una part del rodatge l'estan fent al barri Vell de Girona. Ara fa uns mesos aquí comentàvem i destacàvem el megacàsting que es va fer a la ciutat per sortir-hi de figurant. Doncs ara ja estan acabant de posar els decorats i avui hem anat per saber què en diuen els veïns, els comerciants també, els visitants també. Laia Claret.
1: Passejant pel centre, l'ambient de rodatge és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art dissimulant cables elèctrics. Els visitants pregunten què passa i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, Glòria Bonaventura confia que d'aquest enrenou s'entregui profit amb el temps.
2: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
1: Carolina Moya és guia turística i ho està explicant a un grup de neerlandesos. Ho considera un punt a favor.
3: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no?
1: No tothom ho veu igual, però just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, que tant el metge han hagut de demanar un permís especial.
4: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, hem hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
1: El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: I l'actriu Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor intèrpret de la temporada teatral barcelonina, i el rep per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romea i al qual hi ha anat la Marta Vives.
5: El jurat destaca la gran diversitat de registre, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent.
6: Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Saez, un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, s'ha mostrat molt honorada de rebre el Xirgo. Això ho ha dit a Catalunya Ràdio.
7: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Altres companyes que estan molt a prop meu també hi són, algunes que ja no hi són i les que vindran, d'alguna manera em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
6: En l'acte d'entrega, la directora de l'obra, Alicia Gorina, ha estat l'encarregada de la glossa a la guardonada. Emocionada, li ha dedicat aquestes paraules.
8: Ets hereva i part d'una tradició d'actrius que sé que admires, com ella, amb consciència social i política, d'origen treballador i republicana. Una força de la natura que va saber viure amb llibertat, radical, passional, rebel, insubornable, valenta, versàtil, magnètica, capaç de captar la poesia amagada rere les paraules, inspiradora, generosa i impulsora d'un teatre fet des del compromís. I per això sé que et fa especial il·lusió aquest premi, perquè és ella. Ets Margarida Xirgo.
6: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró.

0: everyone makes fun of.
1: Free Carrie, free Carrie!
2: El Festival de Sitges celebra els 50 anys de Carrie, ho sentiu, amb un bany de sang per a cinèfils del 8 al 18 d'octubre. La 59a edició del certamen dedicat al cinema fantàstic i de terror ha presentat avui un avançament de la programació que inclourà clàssics i també novetats amb un fort protagonisme de dones directores. Montse Mas.
3: La icònica imatge de Sissy Spacek, Xopa de sang, protagonitza el cartell d'aquesta edició que permetrà comparar la Carrie de Brian De Palma amb la nova adaptació com a sèrie de televisió de Mike Flanagan, de la qual el públic de Sitges podrà veure el primer episodi. Carrie compartirà protagonisme amb un altre títol no menys terrorífic, Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, el segon leitmotiv d'aquesta edició. Àngel Sala és el director del certamen.
4: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també del tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
3: Les dues cintes es podran veure restaurades juntament amb altres clàssics com Scanners, de David Cronenberg, The Devils, de Ken Russell, o King Kong, de John Guillermin. A més, el festival commemorarà els 30 anys de Tesis amb la presència del seu director Alejandro Amenábar.
5: For years we live in hiding, driven from every home.
2: Molt bé, ja tenim els clàssics, Montse. Pel que fa a les novetats, què?
3: Doncs l'edició destaca pel terror bíblic amb títols com The Carpenter's Son amb Nicolas Cage o el thriller francès Karma de Guillaume Canet i Marion Cotillard, rodat en part al Pirineu, però també per les direccions femenines amb propostes com Nightborn, un inquietant folk horror de la directora finlandesa Hanna Bergholm que converteix la maternitat en un malson, o The End of It, de la reusenca Maria Martínez Bayona, sobre una dona immortal que es planteja posar fi a la seva existència als 250 anys.
4: Dones molt joves, en molts casos, Forbidden Fruits, tenim Anna Berhol, que torna a Nightborn, End of It, que és una aportació més catalana i espanyola. Això és la gran notícia, perquè falta que surtin directores en el fantàstic espanyol i tenim talent suficient per a que passi.
3: El cinema asiàtic també arribarà amb força aquest any a Sitges, amb produccions com la cinta de zombies Colony, de Yong Sang-ho, el director coreà que ja va ser l'any passat al festival, amb l'èxit Tren a Busan.
2: I abans dels esports, encara un apunt més. Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vèrtebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats destacades. 150 ballarins d'arreu del món participen en els cursos dirigits a professionals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: El retorn a la capital ebrenca del certamen ha començat amb els cursos adreçats a ballarins professionals, unes formacions amb grans noms de la dansa internacional com Chas Buchan, ballarí entre d'altres de Madonna, o Yasser Dokendo, Roberto Olivan, director del Vèrtebra Dansa.
7: Tal com va passar en un cert moment, la dansa contemporània se va fusionar en el circ contemporani, ara està passant el mateix en les danses urbanes. I que pugui sorprendre, perquè de repent barrejar la dansa contemporània en el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així.
6: Fins diumenge, el festival posa Tortosa al mapa de la dansa internacional. No hi falta tampoc la gran carpa ja tradicional que està situada davant l'Auditori Felip Pedrell.
7: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial única que fa moure també la part lúdica de la gent.
6: Amb el retorn a la capital ebrenca, Vèrtebra Dansa es vol apropar a tots els públics, per això, literalment, alguns espectacles sortiran a espais com la plaça de l'Absis per apropar-se al conjunt de la ciutadania.
2: Vuit minuts i arribarem a les 9 de la nit. David Tubac, bona nit de nou.
8: Bona nit.
2: Aviam, continuen en marxa les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del Mundial davant la selecció Argentina, com van aquestes celebracions?
8: Doncs ara en el tram, diguem-ne, més popular després del tram institucional, segueix en dansa la rua amb l'autocar dels campions pels carrers de Madrid, en paral·lel a la plaça de les Cibeles, on s'ha d'acabar aquesta rua, doncs ja han arrencat les actuacions musicals, i atenció perquè la plaça de Cibeles s'hi han congregat, segons dades oficials governamentals de Madrid, unes 120.000 persones esperant els campions del món, entre els quals 9 futbolistes catalans, unes celebracions que pel que fa a la tornada a Madrid han arrencat amb l'arribada a l'aeroport, després han proseguit amb les recepcions institucionals, la primera al Palau de la Zarzuela per el rei Felip VI, i després ha estat Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, qui els ha rebut al Palau de la Moncloa, també amb els primers parlaments dels protagonistes aleshores, un dels quals Ferran Torres, l'autor del gol decisiu d'ahir a la final.
9: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
8: Per cert, que a la FIFA fa una estona hem sabut que en homenatge a un instructor disciplinari per analitzar aquells incidents que hi va haver al final del partit entre la finalització de l'enfrontament i l'entrega de trofeus amb picabaralles dels jugadors amb proactivitat principalment dels argentins.
2: Molt bé, amb el final del Mundial, ara sí, ja engega el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola.
8: Són Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamin Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments del Barça continuen en paral·lel i avui s'hi ha reincorporat ja l'uruguaià Ronald Araujo. A més, hem d'afegir també que hi ha pendents de dos noms propis al Barça, que són els de Ter Stegen i el de Adeyemi. Ter Stegen ha de concretar aquesta setmana la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam i Adeyemi s'ha de reincorporar als entrenaments amb el que serà el seu nou equip, però serà després que s'oficialitzi el seu fitxatge com a nou jugador del Barça per les properes 5 temporades.
2: Molt bé. I l'Espanyol, per la seva banda, que continua amb la seva estada de pretemporada a Navata.
8: I el conjunt blanc i blau disputarà demà a 8:15 del vespre el segon amistós de la pretemporada, partit de preparació, que jugarà a Peralada, ben a prop de Navata, i serà contra el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauza, que és un dels joves del planter blanc i blau i que va marcar un dels 3 gols dissabte al camp de l'Olot, valora aquesta arrencada de la pretemporada.
10: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
8: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Albert, on s'hi estaran fins dissabte, i serà demà passat dimecres quan juguin un amistós al camp de l'Olot, com va fer l'Espanyol dissabte, a les 8 del vespre.
2: I en clau internacional, un apunt luctuós.
8: Ha mort l'exfutbolista i exentrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer, ho ha anunciat la seva família. Per dimensionar la figura de Keegan, doncs, va ser jugador del Liverpool principalment, on va guanyar una Copa d'Europa l'any 77, i els dos anys següents, el 78 i el 79, va ser pilota d'or. Per tant, distincions de nivell per a Kevin Keegan. D'aquí avui se n'ha conegut, doncs, la mort, com dèiem, als 75 anys.
2: I en tenis, David, derrota de Paula Badosa, ha caigut a la final del torneig de l'Aixa, Romania.
8: Ha caigut davant l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i en el segon set per 4-0. Quan cedia Badosa, aleshores s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit s'havia d'haver jugat ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana sí que torna al top 100 del rànquing mundial femení.
2: Gràcies, David.
8: Adéu-siau.
2: Quatre minuts i arribarem a les 9. És hora de saludar la Gemma Puig. Bona tarda de nou, Gemma.
11: Bona tarda.
2: Aviam, parlem del pronòstic del temps, com sempre, a aquesta hora, però abans fem un apunt d'aquest episodi de vent que hi ha hagut aquesta tarda i que ha afectat bàsicament l'Hospitalet de Llobregat i també alguns barris de Barcelona i que ha provocat una vintena de sortides dels bombers, la majoria doncs, per branques o arbres caiguts. El telèfon d'emergències ha rebut, ens diuen, un centenar de trucades. A la Costa Daurada i Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i si s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica que també hi ha hagut al litoral. Per tant, diverses coses aquesta tarda a comentar. Comencem per això del vent. Què ha estat aquest episodi que ha afectat l'Hospitalet?
11: Sembla que ha sigut un esclafit. Aquests cops de vent molt localitzat han estat entre, com deies, entre l'Hospitalet i Barcelona. Cops de vent entre 90 i 100 km per hora en una zona molt localitzada. És quan tenim aquest vent que baixa de cop, potent, que no hi ha gaire res, i el que ha fet és emportar-se tots aquests arbres. Són fenòmens molt, molt localitzats. Ha sigut en aquesta zona entre, com dèiem, entre l'Hospitalet i Barcelona. I avui també hem tingut, com també deies, doncs, aquesta línia de tempesta. Tot això anava associat a una línia de tempestes que ha començat a les Terres de l'Ebre, hi ha hagut calamarsades cap al Priorat, precipitacions no molt intenses, 11-12 litres és el màxim que ha caigut, a Falset 12 litres, però a més anaven acompanyat de tempesta, i en aquesta zona més de litoral central doncs hem tingut aquest esclafit que ha fet amb aquest cop de vent tan fort i molt localitzat doncs que hagin caigut tots aquests arbres. Ara la tempesta ja s'està debilitant i se situa davant entre el Barcelonès i el Maresme i va perdent ja intensitat.
2: Aquesta tempesta elèctrica, que com dèiem, ha obligat a prendre algunes mesures de seguretat, com hissar la bandera vermella i desallotjar algunes platges de la Costa Daurada i de Barcelona.
11: Sí, perquè ha resseguit la costa. Ha començat a primera hora de la tarda, es preveia que arribés una miqueta més tard, cap a les 7 o les 8 del vespre, i en canvi, allà a quarts de 4 a les 4 ja ha començat a ploure cap a la zona del Baix Ebre-Montsià i ha anat resseguint tota la façana litoral i prelitoral, amb cops de vent, com dèiem, i amb tempesta i també en alguns casos amb calamarsa.
2: Ara, les temperatures, baixar no han baixat.
11: No, la veritat és que avui han pujat una mica i encara ho faran més, de cara a demà. Entre demà i dijous és quan tocarien sostre les temperatures aquesta setmana. Demà repetirem, avui ja hem arribat als 41 graus a Lleida o al Carràs, demà repetirem aquests valors de 40 graus o per sobre en aquests sectors més càlids. Aquesta propera nit costarà de dormir altre cop, tenim avisos de calor nocturna, per tant repetirem nits tòrrides, tropicals cap a comarques interiors. Altre cop tornarem a parlar aquest dimarts de pols sahariana, del cel encalit i de temperatures una miqueta més amunt. Per tant, aquests valors que es poden enfilar una mica més. Demà, això sí, tindrem un temps una miqueta més estable. Pot haver algun ruixat, però seria una mica més localitzat cap al Pirineu Oriental. Altre cop es podrien repetir alguns ruixats cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, però en principi no serien tempestes tan intenses com aquesta. Això no vol dir que en algun punt, i de forma molt puntual, hi pugui haver també algun cop de vent fort. I aquesta setmana, doncs, el que dèiem, dimecres les temperatures no variaran gaire, dijous poden pujar una miqueta més, per tant, dijous aquests 40 graus no només els repetiríem cap a Ponent o la Catalunya Central, però la bona notícia és que tot fa indicar, si no canvia molt, que a partir de divendres. I ja encarant el cap de setmana, doncs, tindríem aquestes temperatures cada cop una mica més normalitzades per l'època. Això no vol dir que no faci calor, però deixaríem aquesta calor tan desmesurada que hem anat arrossegant. Algun dia no tant, però sí que portem uns quants dies amb aquests valors molt més elevats. A partir de divendres al cap de setmana doncs tot ens fa indicar que tot seria una miqueta més normal. Calor, doncs, però no tanta.
2: Molt bé, doncs marcadíssim el calendari el divendres. Gràcies, Gemma.
11: Bona tarda.
12: 3CAT Info.
13: Ara són les 9, bona nit. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% de les tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. 4 dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes no aplica de moment la mesura a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, entre els quals els expresident Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. El tribunal ha reactivat aquest procediment i ha anunciat als acusats que tenen 10 dies per presentar-hi al·legacions. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personal. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis. Un esclafit ha afectat aquesta tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. No hi ha hagut danys importants ni ferits, però els forts cops de vent han fet caure alguns arbres. Els bombers han fet una vintena de sortides. La guerra a l'Orient Mitjà amplia els seus fronts després que els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, hagin anunciat un bloqueig marítim a la sortida del Mar Roig per castigar l'Aràbia Saudita després del bombardeig a un aeroport iemenita. Mentre creixen les hostilitats entre Washington i Teheran, es manté oberta la via diplomàtica a través de mediadors. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. I l'intèrpret Rosa Boladereras et rep el Premi Teatral Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romeva.
12: Esports.
14: La selecció espanyola de futbol celebra en aquests moments a Madrid el títol del Mundial després de derrotar ahir l'Argentina. Els Reis d'Espanya han rebut l'equip a la Sarsuela i després ho ha fet Pedro Sánchez a la Moncloa. Ara està en marxa la rua pels carrers de Madrid amb festa final a la Font de les Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen, que marxarà cedit a l'Ajax, i de Karim Adeyemi, que ha de ser oficialment blaugrana per 5 temporades. I en tennis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Yashi, a Romania, davant l'egípcia Mayer Sheriff, per 6-4 i 4-0, quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
13: Després d'una tarda i un vespre amb ruixats, tempestes, calamarsa i ventades al litoral i al prelitoral central i sud, la nit i la matinada serà estable però càlida i xafogosa. Mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts, entre altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana.
12: 3CAT Info.
13: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
12: 3CAT Info.
13: Doble revés per a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa on l'expresident feia d'assessor, assenyalen directament Zapatero. L'impliquen en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho fan en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
15: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
13: Però en l'escrit, el que han fet arribar al jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero. I a principis del 2021 va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i xifra en mig milió d'euros els diners rebuts. El propietari d'Anàlisi Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats per rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. D'altra banda, l'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit al dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella parella de Balos i el germà de Coldo García dels delictes de malversació i tràfic d'influències. I no deixem la plana politico-judicial perquè el Tribunal de Comptes no ha aplicat de moment l'amnistia a la trentena d'ex als càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentistes, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa pel Tribunal, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar sempre que els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen del fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
12: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
13: Raúl Moreno participarà demà dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
16: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
17: Sí, prometo.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera sortint, Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista, amb el repte de seguir reformant la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i millorar el sistema de dependència.
16: Sí, canvi de polítiques no, manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius no. Segon missatge. Una defensa encesa del servei públic.
13: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo a la Conselleria. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. De fet, l'oposició demana que els canvis de l'executiu vagin més enllà. Sentim el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, i el secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández.
18: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
19: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
13: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i que el govern està en una situació precària.
20: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
13: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
21: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
13: La CUP ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
12: 3CAT Info.
13: L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència del centre, Girona, Terres de l'Ebre i al sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya, com també el nivell 3 per perill molt alt en 361 municipis de 34 comarques. També es manté tancat l'accés a 3 espais naturals, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Malgrat que en algunes zones del sud del país està plovent aquesta tarda, bona part del territori acumula dèficit de precipitacions. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
22: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
13: A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tot una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. 38 municipis, d'altra banda, evacuats, 14 de confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest és el balanç encara provisional de l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara. El foc continua actiu i avui s'han continuat fent evacuacions i ordenant confinaments perquè les flames avancen atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. De fet, la Diputació de Sòria ja es prepara per prendre mesures perquè les flames avancen cap a aquesta direcció. Hi ha més d'un miler de persones evacuades.
23: Y ha sido una cosa muy rápida. Hemos tenido que coger lo justo y hemos salido pues con miedo. Le han llamado al por teléfono la alcaldesa y le ha dicho que teníamos que marcharnos.
13: 91 mitjans i més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Les flames estan saltant tallafocs de més de 40 metres que havien fet els equips d'emergència. Es tracta de l'incendi més greu a Castella-La Manxa. Mentrestant, l'incendi, que també es va declarar la setmana passada a l'Aragó, a Orés, ja està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees. A casa nostra, un esclafit ha afectat aquest vespre al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escritxe, sotscap territorial dels bombers.
0: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
13: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni alerta meteorològica.
1: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
13: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens que es fa a l'escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades. A la Costa Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys del municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albacar.
3: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
13: Hem arribat així al temps de l'àrea de serveis. És pràcticament un quart de 10 de la nit.
12: El temps.
13: Parlàvem de forta calor aquesta setmana, també parlàvem de l'esclafit que ha patit l'Hospitalet de Llobregat aquest vespre. Coneguem la crònica de la Gemma Puig.
11: Avui hem tornat a tenir un dia càlid, altre cop les màximes han tornat a enfilar els 40 graus o per sobre, 41 a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà de Vella, 39 a Tàrrega, Vallfogona de Balaguer, calor, xafogor, pols sahariana, tots els ingredients d'aquesta canícula, però a més aquesta tarda hem estat pendents dels ruixats, les tempestes que han anat avançant des de primeríssima hora de la tarda, des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i han arribat a la costa central. Pel que fa als registres de precipitació, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però sens dubte de parlar d'aquestes ventades fortes associades a aquesta tempesta i principalment cap a la zona de l'Hospitalet del Llobregat amb aquest possible esclafit, amb tot aquests arbres que han caigut amb cops de vent entre els 90 i els 100 km per hora. Una nit matinada que el tornarà a ser força xafogosa, amb calor nocturna a la costa, cap a comarques interiors, temperatures que no baixaran dels 20-22 graus i a la costa aquests 24-25 graus. Un dimarts amb núvols baixos a la façana litoral, amb pols sahariana, amb aquest cel enterrós, enterbolit, i després a la tarda tornarà a créixer alguna nuvolada i no descartem algun ruixat. Cap al Pirineu Oriental o altre cop cap als ports. La calor s'intensifica, les màximes pujaran una miqueta més. Amb certa facilitat arribaríem als 39-40 graus cap a Ponent i més màximes per sobre dels 36 o 37 graus. De cara a dimecres mantindríem, si fa no fa, la mateixa tendència de temps i serà a partir de divendres i el cap de setmana quan les temperatures tendiran a normalitzar-se.
12: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
13: Ara passen 16 minuts de les 9 de la nit. La guerra a l'Orient Mitjà s'amplia amb un nou front, el Mar Roig. Els Houthis, grup rebel del Iemen, que està aliat amb l'Iran, ha anunciat aquesta tarda que imposa un nou bloqueig naval contra l'Aràbia Saudita després de l'atac a un aeroport iemenita que els Houthis atribueixen
4: al govern de Riad.
5: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
4: El portaveu militar dels rebels del Iemen avisa als saudites que si els tornen a atacar l'espiral bèl·lica anirà a més. El bloqueig naval podria afectar de ple l'estret de Bab el-Mandeb, d'accés al Mar Roig, per on passa el 7% del petroli mundial. Això s'afegeix a la forta reducció de l'exportació de petroli procedent del Golf Pèrsic des de l'inici de la guerra a l'Iran, ara fa quasi 5 mesos pel tancament de l'estret d'Hormuz. Mentre el conflicte a l'Orient Mitjà continua encès, els contactes diplomàtics no s'han trencat. I, de fet, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià ha confirmat avui converses amb els mediadors del Pakistan.
7: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
4: Tot i que aquest alt càrrec iranià ha evitat donar detalls, fons de la mediació apunten que hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa entre Teheran i Washington signat ara fa un mes. I el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, ha presentat una agenda política centrada en l'optimisme i en la intenció d'abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania després de rebre l'encàrrec de formar govern del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo. Londres, Quim Olivares.
17: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
24: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
17: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
24: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
17: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. Aquest dilluns, Keir Starmer s'ha acomiadat, ara ja sí definitivament, de la seva residència oficial. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
25: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: 9 i 20 minuts, mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya, encara hi ha 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
26: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podíamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
4: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
27: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
4: La Conselleria de Territori persegueix recuperar la confiança dels usuaris, millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta. Una dona de 30 anys ha mort presumptament a mans de la seva parella al municipi d'Antequera, a Màlaga. Segons fonts policials, la víctima l'han trobat aquest migdia amb ferides d'arma blanca a l'interior de casa i ja no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els investigadors vinculen la mort d'aquesta dona amb el suïcidi de la seva parella, un home de 35 anys que mor aquest matí.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 9 i 21 minuts, l'intèrpret Rosa Boladeres rep el Premi Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romeva, i ho ha seguit la Marta Vives.
28: El jurat destaca la gran diversitat de registre, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent.
2: Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Saez, un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, s'ha mostrat molt honorada de rebre el Xirgo. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
6: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Altres companyes que estan molt a prop meu també hi són, algunes que ja no hi són i les que vindran, d'alguna manera em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
2: En l'acte d'entrega, la directora de l'obra, Alicia Gurín, ha estat l'encarregada de la glossa a la guardonada. Emocionada, li ha dedicat aquestes paraules.
8: Ets hereva i part d'una tradició d'actrius que sé que admires, com ella, amb consciència social i política, d'origen treballador i republicana. Una força de la natura que va saber viure amb llibertat, radical, passional, rebel, insubornable, valenta, versàtil, magnètica, capaç de captar la poesia amagada rere les paraules, inspiradora, generosa i impulsora d'un teatre fet des del compromís. I per això sé que et fa especial il·lusió aquest premi, perquè és ella. Ets Margarida Xirgo.
2: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró.
4: Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després del festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
9: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
10: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
9: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
4: I un darrer punt abans dels esports, una jutge atura la fusió entre Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei federal antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició de 12 estats liderats per Califòrnia argumenta que la fusió entre Paramount i Warner faria apujar els preus i reduiria la quantitat disponible de pel·lícules i sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació de Paramount durant 14 dies, que es podria estendre fins als 28 i arribar al 3 d'agost. I fins i tot aquesta nova data límit es podria endarrerir. Si la fusió no es fa efectiva abans del 30 de setembre, Paramount començarà a deure milions de dòlars cada dia als inversors de Warner Bros.
25: Esports.
4: A 10:15, David Ubach, bona nit.
14: Bona nit. Continuen en marxa les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució del títol al Mundial de Futbol ahir. En derrotar a la final a Nova Jersey l'Argentina. La Copa del Món, que és ubicada a l'autocar dels campions, doncs presideix aquest trajecte en la rua que està ja encarant el tram final a punt d'arribar a la plaça madrilenya de la Cibeles. Allà s'hi han congregat, segons fonts de la delegació del govern espanyol a Madrid, una mica més de 120.000 persones, i en el global del recorregut de la rua, a més de la plaça Cibeles, doncs han festejat aquest títol 1 milió de persones, aproximadament, també segons dades oficials de la delegació del govern de Madrid. Així doncs, continuen aquests festejos, ara en el seu vessant més popular. Abans hi ha hagut els actes institucionals després de l'arribada de la selecció espanyola procedent de Nova York. Doncs hi ha hagut rebuda al Palau de la Zarzuela per part del rei Felip VI, i posteriorment els integrants de la selecció espanyola de futbol, entre els quals nou futbolistes catalans, no cal oblidar-ho, doncs s'han adreçat al Palau de la Moncloa, on els ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ara doncs, tram final, a la plaça de la Cibeles s'ha d'acabar aquesta celebració. Allà hi ha instal·lat un escenari on des de fa una estona ja hi ha actuacions musicals i hi haurà també els parlaments dels jugadors per acabar de festejar aquest títol.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Per cert, que encara relatiu al Mundial de Futbol un parell de punts. Si és que la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents que hi va haver al final del partit, amb un punt l'àrbitre va xiular al final i abans de l'entrega de trofeus amb les diverses baralles entre jugadors d'un i altre equip. I més enllà d'aquest títol mundial, hem d'afegir també que les actuacions de diverses seleccions han tingut algunes conseqüències i parlem d'un altre seleccionador destituït, en aquest cas el de Bèlgica, Rudi García. El Barça, mentrestant, continuen els entrenaments. Avui s'hi ha reincorporat un dels mundialistes del Barça, l'uruguaià Ronald Araujo, que a més va tornar lesionat. En paral·lel, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors. El porter Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax, i també el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana un cop va superar ja la setmana passada la pertinent revisió mèdica. L'Espanyol, per la seva banda, continua amb la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. El conjunt blanc i blau, de fet, jugarà demà un segon partit amistós. Serà a 2:15 del vespre.

0: ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan va jugar al Liverpool, on va obtenir els seus èxits més importants, entre els quals una Copa d'Europa l'any 77 i, posteriorment, l'obtenció de dues pilotes d'or als anys 78 i 79.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un minut encara, una mica menys, per a les informacions en clau poliesportiva. Com ara que en tenis, hi ha hagut derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iași a Romania davant de l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Ha estat aleshores quan la bagorenca s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, Badosa certifica el seu retorn al top 100 del rànquing mundial femení. Ara és el lloc 93 i es garanteix la presència directa al quadre final de l'Open dels Estats Units de finals d'agost. És el quart i últim gran slam de la temporada. I en ciclisme destaquem que avui s'ha viscut la segona i última jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i darrera setmana de la competició. Tadej Pogačar defensarà demà el seu lideratge en la contrarrellotge amb què es reprendrà la competició.

0: Senyals horaris, 2:15 de la nit, sou a 3Cat Info. Cop d'ull als principals titulars d'aquest dilluns 20 de juliol que es va acabant. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per les tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Quatre dies després, d'altra banda, de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes no aplica de moment la mesura a la trentena d'ex als càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, entre els quals els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. El tribunal ha reactivat aquest procediment i ha anunciat als encausats que tenen 10 dies per presentar-hi al·legacions. I Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorarà el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. D'ara i fins a les 10, però, parlarem d'altres qüestions. A banda d'aquests principals titulars, Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. La calor extrema, d'altra banda, d'aquest inici d'estiu combinada amb la falta de pluja ha fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des de que va acabar la sequera, ara fa un parell d'anys. I passarem per Girona, on el barri vell torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. Sabrem per quina pel·lícula.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. David, amb quins temes?
2: Doncs ara mateix, amb el tram final de les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del títol al Mundial, la rua amb l'autocar dels campions encara ja el tram final abans d'arribar al punt de finalització on ja ha ubicat l'escenari. És a la plaça de la Cibeles de Madrid, on hi ha congregades més de 120.000 persones que s'afegeixen doncs al prop d'un milió de persones que han sortit al carrer per seguir aquesta rua de celebració. Allà, a la plaça de Cibeles de Madrid, hi haurà doncs actuacions musicals en marxa ja des de fa estona i també parlaments dels futbolistes campions, entre els quals 9 catalans.
0: Després d'una tarda i vespre amb ruixats, tempestes, calamarsa i ventades al litoral i al prelitoral central i sud, la nit i la matinada seran estables però amb càlida i xafogoses. Mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Demà dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts d'altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogó i pols sahariana. Pràcticament 3 minuts per sobre de 2:15 de la nit, doble revés per a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El president de la companyia i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa on l'expresident feia d'assessor, assenyalen directament Zapatero. L'impliquen en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. Ho han fet en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de contundent en fer-se pública la seva imputació a mitjans de maig.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident Julio Martínez assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir

0: I el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per a Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari de Anàlisi Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. Més qüestions. El Tribunal de Comptes no ha aplicat de moment l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals l'expresident Carles Puigdemont, també l'expresident Artur Mas i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar sempre que els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni estiguessin destinats. Ara el tribunal ho vol investigar i per això dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen del fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3 Catinfo, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant, primer, que volen llegir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Raúl Moreno participarà demà dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió aquesta tarda al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dgaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista, amb el repte de seguir reformant la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i millorar el sistema de dependència.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Següent missatge. Una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor de Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que de moment haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paniquet, deixarà el càrrec si torna a concórrer com a alcaldable del PSC a Girona.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: I ara doble connexió amb el corresponsal de 3Cat Info a Brussel·les, el Bruno Forte Amires, perquè Brussel·les reforça la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Bruno.
4: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
5: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
4: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
5: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
4: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: I d'altra banda, com dèiem, una altra connexió amb Brussel·les amb el Bruno, perquè a Brussel·les demana als països comunitaris que fins al 2030 perdonin totes les multes a les empreses que incompleixin els límits d'emissions de gas metà a l'hora d'importar petroli o gas natural des de l'estranger. Amb la incertesa per la crisi a l'Estret d'Hormuz, la Comissió Europea diu que pren aquesta decisió per garantir que arribarà prou combustible durant els propers anys.
4: El moviment també arriba després de la pressió exercida per diversos països europeus, però també els Estats Units, Qatar i empreses petrolieres com la nord-americana Exxon o l'espanyola Repsol. Són actors que han qüestionat la nova normativa comunitària que busca limitar les fuites de gas metà arreu del món. La llei demana a les empreses que per importar petroli o gas natural a Europa hagin de reduir les emissions de metà als països estrangers on extreguin aquest combustible. Per als incomplidors, la norma preveia unes sancions que havien d'entrar en vigor el 2027, però que ara la Comissió Europea demana endarrerir durant 3 anys. Ho demana perquè no és Brussel·les, sinó els estats, els que haurien d'aplicar les multes. La comissió justifica l'ajornament per garantir la seguretat energètica a Europa i per carregar-se de raons també assenyala com un problema el fet que la majoria de països comunitaris encara no hagin desplegat a les seves lleis estatals el règim sancionador europeu. Brussel·les creu que ajornar-lo fins al 2030 també donarà seguretat jurídica a les empreses petrolieres o gasistes que es veuran afectades.
0: I ens quedem a Brussel·les perquè la Comissió Europea acusa fabricants de productes químics per la construcció de provocar la pujada dels preus dels components que es fan servir per produir ciment, formigó i morter. Brussel·les assenyala empreses i associacions professionals d'Espanya, França i Alemanya per actuar il·legalment per compensar la pujada dels costos de les matèries primeres entre els anys 2021 i 2022. Les empreses assenyalades per actuar com un càrtel poden respondre ara a les acusacions, per les quals s'arrisquen a multes que poden arribar al 10% de la seva facturació anual.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 9:41 minuts. És el so de les protestes de milers de joves que avui s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, a la Índia. Denuncien la corrupció en el sistema educatiu i els exàmens oficials després de la filtració de les proves d'accés a les facultats de medicina. Alguns manifestants denunciaven l'ús de la força policial.
3: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
6: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: Unes protestes que estan capitanejades pel Partit del Poble Panerola deuen aquest nom tan inusual a una frase del president del Tribunal Suprem que va dir que els joves sense feina són paneroles i paràsits. Els joves van adoptar l'insult com un emblema de protesta per malestar juvenil. El moviment és molt recent, va néixer a les xarxes socials fa 2 mesos i en pocs dies ja sumava més de 2 milions de seguidors. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no ha tingut resposta.
1: 3CAT Info.
0: El 65% de les compres d'alimentació a Catalunya es fan als supermercats. Ho constata l'últim informe sobre alimentació de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té pel petit comerç. Un dels autors d'aquest informe, Adrià Rodríguez, reclama actuacions per evitar que el percentatge segueixi augmentant.
7: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
0: I és que, segons aquest estudi, la concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en el consum més elevat d'aliments d'ultraprocessats que s'ha triplicat en les últimes 3 dècades. Barcelona i Montpellier reclamen que s'acabi la connexió ferroviària d'alta velocitat entre les dues ciutats. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquesta tarda el seu homòleg de Montpellier, Michel Delafosse, i tots dos han subscrit una declaració conjunta en què es destaca la importància estratègica del projecte, que asseguren que milloraria la mobilitat de més de 2 milions de persones. La línia està pràcticament parcialment construïda, però encara s'ha de completar al costat francès. Delafosse s'ha compromès a pressionar les institucions franceses per aconseguir que la connexió s'acabi. La calor extrema d'aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no es veiem des que va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs fins i tot n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època a Montse Poblet.
8: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
9: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
8: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
9: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
8: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
0: 3:15 de la nit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
10: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb temperatures un pèl més altes, 41 graus a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà d'Abella, calor, xafogó, pols sahariana, però també ruixats i tempestes que han començat a primera hora de la tarda des de les Terres de l'Ebre, resseguint la costa i el prelitoral, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però a més a més acompanyats de cops forts de vent, sobretot a l'Hospitalet de Llobregat, amb aquests cops entre 90 i 100 km per hora que han fet caure doncs força arbres, per tant unes tempestes seques perquè ha deixat molt poca precipitació. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit també tropical cap a comarques interiors, no baixaran dels 20-22 graus, costarà de dormir. En un matí de dimarts, amb pols en suspensió, amb núvols baixos a la façana litoral, bandes de núvols alts i prims, i a la tarda doncs tornarà a pujar la temperatura. Avisos de calor, aquests valors que tornaran a enfilar-se als més alts cap als 40 graus o puntualment per sobre, en aquest sector de Ponent, i pujarà una mica més la temperatura també cap a comarques interiors, Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, amb alguna nuvolada i algun ruixat cap al Pirineu Oriental o cap als ports. De cara als propers dies, dimecres, les temperatures no canviaran gaire, dijous es mantindrien iguals o poden pujar una miqueta cap a la Catalunya central, però això sí, a partir de divendres i el cap de setmana, amb tendència a normalitzar-se.
1: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Tordera al Maresme encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per a una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
11: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
12: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
11: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
12: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
11: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: 3CAT Info.
0: El barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema, en aquest cas del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen de forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
13: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música.
0: Sí.
13: La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa. I des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
14: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
13: Carolina Moy és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
15: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
13: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
16: Well, I knew about Game of Thrones.
15: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
13: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
17: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
13: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: Trescat Info. Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
18: Catalunya és una potència mundial en motociclisme. La primera victòria d'un pilot català és la que Salvador Canyelles aconsegueix a Montjuïc un 4 de maig del 1968 amb una Voltaco 125 centímetres cúbics. Després vindran Mingrau i Víctor Palomo. I de seguida, als anys 80, els Pons i Garriga, amb la irrupció d'Àlex Cribiller a les acaballes d'aquella dècada. El 24 d'octubre del 1999, Àlex Cribiller Tàpies, nascut a Ceba 29 anys abans, aconsegueix el guardó més gran possible dins del món del motociclisme, el títol mundial de la categoria reina, aleshores anomenada 500 centímetres cúbics. Aquesta és la narració del moment històric del periodista Pere Flores per a Catalunya Ràdio.
19: Cinquesta de Gibarreu i atenció que el pilot de Ceba acabarà la cursa a la sisena posició perquè pel que sembla Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics, el nen de Ceba de fa 10 anys, acaba de fer història. És el campió de la cilindrada màxima.
18: Aquell títol al circuit de Jacare Paguà, a Rio de Janeiro, és la culminació d'un viatge que havia començat uns anys abans quan un joveníssim Àlex havia falsificat la signatura del pare amb l'ajuda dels germans grans Antoni i Josep per poder inscriure's al Critèrium Solo Moto. El nen de Ceba, com se'l coneix, tenia molt clar que aquell va ser un títol tan desitjat com esperat.
20: Jo ja estava destacat en punts, dic que ara sí que no pot fallar. L'afició ho estava desitjant, tothom ho estava desitjant. No? Era un títol molt esperat pel motociclisme català i espanyol, perquè no hi havia cap pilot que hagués aconseguit un campionat del món de 500. Teníem els 80, els 125, el 2,5 amb el Cito, però la signatura dels 500 ens feia falta, no?
18: L'any 99, Àlex Cribiller obre les portes de bat a bat. Fa creure als joves que venien pel darrere que allò era possible. I certament, n'hi va haver a la seva època i més tard, que ho intenten durant anys. Carles Cardús, Alberto Puig, Emili Alzamora, Carla Checa, Toni Elias, Sete Gibernau, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Àlex Rins, Àlex Márquez, Jordi Torres, Albert Arenas i Xavi Artigas. Tots ells han guanyat curses o en algun cas més d'un títol, però cap de la classe reina, fins que Marc Márquez ho aconsegueix el 2013.
21: Ens va fer obrir els ulls a tots els pilots de casa, que era possible
2: possible guanyar també les cilindrades grans. No, evidentment allà em van deixar guiar molt més pel meu pare i per la meva mare, que evidentment pues, apoyaven els pilots de casa, que pel que volia fer jo. Jo no sabia, no tenia ni consciència, no tenia ni idea de que jo es feia en un circuit i que ho veia per la tele. Jo ho veia per la tele i ja està.
18: Crivillé llueix l'U de campió l'any 2000. És un any de molta pluja. El de Ceba no li agrada córrer així i tampoc no s'entén amb la nova onda. Només guanya una cursa a França. Fa novè de la general final. A la pretemporada del 2001 ja havia tingut algun episodi de salut a Austràlia, però fa un podi a Jerez a la tercera cursa i un segon podi a la República Txeca. Mítica és la seva frase: aquesta onda és un tractoret. Aquella mateixa tarda del diumenge 26 d'agost del 2001, en una reunió amb els japonesos del circuit txec, li comuniquen que no el renovaran. Ja no tornaria a pujar al podi. De cara al 2002, amb l'entrada dels nous prototips de quatre temps i amb el suport de Repsol, inicia un projecte amb Yamaha a l'equip de Luis Dantin, que no veuria la llum en competició oficial. Aquell mateix any, Crivillé anuncia que es retira de manera temporal, tot i que acabaria sent definitiva.
21: Records, a l'app i al web de CatRàdio i al 3Cat.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10 de la nit.
22: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
23: Bona nit. Pendents aquesta hora encara de les celebracions pel títol mundial assolit ahir per la selecció espanyola de futbol en derrotar l'Argentina a la final. S'estan donant a terme aquesta tarda a Madrid ja amb l'arribada dels campions procedents a Nova York. I ara aquestes celebracions són el tram final amb l'autocar dels jugadors que tot just ara, trofeu inclòs, arribat ja al punt final de la festa que és a la plaça de la Cibeles de Madrid. Allà s'han congregat uns 120.000 aficionats aproximadament, una mica més segons dades oficials, com també ho són, i aquesta és l'última hora, que el total del recorregut de la Rua l'han seguit 1.800.000 persones, també segons dades de la delegació del govern espanyol a Madrid, en unes celebracions que ha estat seguint al llarg de la tarda la nostra companya Àngels Lafuente, que ens n'apropa a l'última hora.
24: Milers de persones han esperat durant hores l'arribada dels campions del món a la madrilenya plaça de la Cibeles, l'últim acte festiu del recorregut dels jugadors de la selecció espanyola, que ja porten dues estrelles a la samarreta i el trofeu de campions del món de la mà del seu capità Rodri. La tarda de festa pels carrers de Madrid ha començat amb actes oficials i institucionals. El primer, al Palau de la Zarzuela, on els han rebut els reis Felip VI i Letícia, la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Un acte senzill i solemne. D'allà, els jugadors de la selecció espanyola s'han desplaçat fins al Palau de la Moncloa, on els ha rebut Pedro Sánchez. I a partir d'aquí, la festa al carrer. Madrid s'ha tenyit de vermell, amb banderes espanyoles, samarretes de Lamine Yamal, Pedri o Cucurella. I la música, que ha acompanyat tot el recorregut de la Rua, ha animat una festa després de 16 anys esperant tornar a ser els campions del món.
23: Doncs ara ja els jugadors campions del món, nou catalans inclosos, entre el combinat de Luis de la Fuente, doncs ja procediran a pujar a l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles, on des de fa estona que s'hi han fet ja els concerts de celebració i ben aviat es procedirà als parlaments dels campions.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: D'altra banda, festejos pel títol mundial, hem d'afegir actualitats relatives al Barça, com per exemple que han continuat els entrenaments del conjunt de Hansi Flick avui amb la reincorporació d'un dels mundialistes blaugranes, l'uruguaià Ronald Araujo, que de fet va tornar a lesionat del Mundial. En paral·lel, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors blaugranes, que són el porter Ter Stegen, que ha de concretar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i també Karim Adeyemi, que oficialment encara té pendència anunciat com a nou jugador blaugrana per les 5 properes temporades, després de superar satisfactòriament la setmana passada la revisió mèdica. L'Espanyol, per la seva banda, continua amb la seva estada de pretemporada a Navata i demà jugarà el segon amistós de la pretemporada. Serà a Peralada, també a l'Alt Empordà, contra el Pau de la segona divisió francesa a partir de 8:15 del vespre. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, ha valorat aquest tram inicial de la preparació.
25: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
23: I a segona divisió, el Girona Ha començat avui, precisament, la seva estada de pretemporada en el cas dels gironins a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. El Girona jugarà dimecres vinent un amistós al camp de l'Olot a partir de les 8 del vespre, tal com dissabte ho ha fet també l'Espanyol. I en futbol internacional, un apunt, perquè hem de destacar la mort de l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer, segons ha anunciat la seva família. Keegan, entre d'altres, va jugar al Liverpool, on va aconseguir els seus èxits principals, on hi figuren, entre d'altres títols, la Copa d'Europa de l'any 77 i, a més, la consecució de dues pilotes d'or als anys 78 i 79.
22: Trescat Info.
23: Un minut encara per afegir que en tennis hi ha hagut derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iași a Romania davant de l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 0-4 en el segon set, quan Badosa ha hagut de retirar per problemes físics. La begurenca havia de jugar ahir aquesta final, però es va posposar arran de la pluja. No obstant la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 de la classificació mundial, ocupa el lloc 93, i això garanteix la seva entrada directa al quadre principal de l'Open dels Estats Units, el quart gran slam de la temporada, que arrencarà a finals d'agost a Nova York. I en ciclisme, avui ha hagut la segona jornada de descans al Tour de França, l'última abans d'encarar la tercera i darrera setmana de la competició. Demà tindrem la setzena etapa, que serà clau perquè és una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria inclòs, on Tadej Pogacar defensarà el seu lideratge respecte del seu immediat perseguidor, que és el belga Remco Evenepoel, a qui té a 5 minuts. Evenepoel, precisament, és el gran favorit a guanyar aquesta contrarrellotge individual de demà, amb la qual es reprèn el Tour.
22: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplica l'amnistia de moment a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha durat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Un esclafit ha afectat aquesta tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. No hi ha hagut danys importants ni ferits, però els forts cops de vent han fet caure alguns arbres. Els bombers han fet una vintena de sortides. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, al capdavant d'Exteriors. Burnham, al seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. 6 mesos després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial i Margarida Xirgo per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral de Barcelona.
1: Esports. L'autocar dels campions, dels jugadors de la selecció espanyola de futbol, entre els quals 9 catalans, ja ha arribat a la plaça de la Cibeles de Madrid, al punt final de les celebracions pel títol mundial assolit ahir en derrotar Argentina en la final. Allà es procedirà als parlaments dels futbolistes. Al Barça, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha reincorporat avui als entrenaments de l'equip. Aquesta setmana s'ha de definir el futur de Ter Stegen, que ha de marxar cedit a l'Ajax, i també el de Karim Adeyemi, pendent d'oficialitzar-se com a nou jugador blaugrana per 5 temporades. I en tenis, hi ha hagut derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Yashi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la bagurenca s'ha retirat per problemes físics.
0: Després d'una tarda i vespre amb ruixats, tempestes, calamar-se i ventades al litoral i al prelitoral central i sud, la nit i la matinada seran estables, però còlides i xafogoses. Mínimes tòrrides de nou a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts, la galor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts, altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sagariana.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11 de la nit.
2: 3CAT Info.
0: Gerta Guion, el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb aquest rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i també amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava en realitat els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plusultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb aquesta aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident al rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plusultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plusultra són, com veieu, dos dels principals investigats pel rescat d'aquesta aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. I a Catalunya, Raúl Moreno, que participarà ja demà, dimarts, en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec avui al Palau de la Generalitat, aquesta tarda.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on, per cert, resideix, i que deixa el departament, coincidint amb la setmana que el Parlament justament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que en el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, sembla, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si és que es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Repassem quines reaccions ha generat aquest canvi. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, preveu més cares noves, doncs.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: La líder dels Comuns del Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a drets socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, que són la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó. Tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, el Tribunal de Comptes no aplica de moment la mesura a la 30ena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi hauria l'expresident Carles Puigdemont, Artur Mas, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras també, i l'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre aquesta mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar sempre que els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen d'aquests fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació de drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Continuem 10 de la nit i 11 minuts. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil d'aquest crim. Lleida, Júlia Bacar.
5: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
0: L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats també els accessos a 3 espais naturals, que són la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernís, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
0: El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergències, Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de Lleida. A partir de divendres, l'entrada del vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures, com dèiem, altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I a nivell estatal, 38 municipis evacuats, 14 de confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest és el balanç encara provisional de l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara. El foc continua actiu i avui s'han continuat fent evacuacions i ordenant confinaments perquè les flames avancen atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. De fet, la Diputació de Sòria ja es prepara per prendre mesures perquè les flames avancen cap a aquesta direcció. Hi ha més d'un miler de persones evacuades.
11: I ha sido una cosa muy rápida. Hemos tenido que coger lo justo y hemos salido pues con miedo. Le han llamado al por teléfono la alcaldesa y le ha dicho que teníamos que marcharnos.
0: És el testimoni d'una veïna que ha hagut de ser desallotjada. 91 mitjans i més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Les flames estan saltant tallafocs de més de 40 metres que havien fet els equips d'emergència. Es tracta, de fet, de l'incendi més greu a Castella-La Manxa. Mentrestant, l'incendi que també es va declarar la setmana passada a l'Aragó ja està estabilitzat després d'haver calcinat més de 15.000 hectàrees. I a Catalunya, un esclafit ha afectat, com us avançàvem aquest vespre, al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat, sense causar danys materials importants ni tampoc personals. Els forts cops de vent han fet caure arbres i branques, així com un tendall exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Juli Escritxe, sotscap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem, extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, explicava que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica al respecte.
13: Que aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevants.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de nens que es fa a l'escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi i el telèfon d'emergència ha rebut un centenar de trucades. A la Costa Daurada i a Barcelona s'ha fet marxar la gent de les platges i s'ha hissat la bandera vermella per la tempesta elèctrica que hi ha hagut. Així arribem a 11:15 de la nit.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
14: Avui hem tornat a tenir un dia càlid, altre cop les màximes han tornat a enfilar els 40 graus o per sobre, 41 a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà d'Abella, 39 a Tàrrega, Vallfogona de Balaguer, Calor, Xafogó, Polsahariana, tots els ingredients d'aquesta canícula, però a més aquesta tarda hem estat pendents dels ruixats, les tempestes que han anat avançant des de primeríssima hora de la tarda, des de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i han arribat a la costa central. Pel que fa als registres de precipitació, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però sens dubte de parlar d'aquestes ventades fortes associades a aquesta tempesta i principalment cap a la zona de l'Hospitalet del Llobregat amb aquest possible esclafit, amb tot aquest arbres que han caigut amb cops de vent entre els 90 i els 100 km per hora. Una nit matinada que el tornarà a ser força xafogosa, amb calor nocturna a la costa, cap a comarques interiors, temperatures que no baixaran dels 20-22 graus i a la costa aquests 24-25 graus. Un dimarts amb núvols baixos a la façana litoral, amb pols sahariana, amb aquest cel enterrós, enterbolit, i després a la tarda tornarà a créixer alguna nuvolada i no descartem algun ruixat. Cap al Pirineu Oriental o altre cop cap als ports. La calor s'intensifica, les màximes pujaran una miqueta més. Amb certa facilitat arribaríem als 39-40 graus cap a Ponent i més màximes per sobre dels 36 o 37 graus. De cara a dimecres mantindríem, si fa no fa, la mateixa tendència de temps i serà a partir de divendres i el cap de setmana quan les temperatures tendiran a normalitzar-se.
2: 3CAT Info.
0: Abordem tot seguit la crònica internacional. Parlem d'Andy Burnham, que és el nou primer ministre britànic, que ja ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Ens en fa un resum des de Londres, Quim Olivares.
15: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el setè primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
16: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
15: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
16: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
15: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent. reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, s'obre un nou front al Mar Roig. Els Houthis del Iemen han anunciat aquest dilluns que inicien un bloqueig marítim contra l'Aràbia Saudita a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. El portaveu dels rebels iemenites aliats amb l'Iran justifica la decisió per l'atac a un aeroport iemenita la setmana passada que els Houthis atribueixen al govern de Riad.
17: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: Poc després d'aquest anunci, les autoritats del Iemen, que combaten els rebels Houthis, han assegurat que les exportacions de petroli de l'Aràbia Saudita reprendran a partir de dilluns que ve. La decisió dels Houthis complica encara més l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Aquest dilluns, avui, l'Iran ha llançat míssils i drons contra bases militars nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait, Iraq. Els Estats Units han continuat bombardejant diferents objectius a la República Islàmica i Donald Trump afirma que per cada soldat nord-americà mort, l'Iran pagarà un preu molt alt. Tot i les hostilitats, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington es mantenen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. I ara passem per Brussel·les, perquè ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet. Ara ha multat el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats, també. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o fins i tot cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortià, mires.
18: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal de AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
19: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
18: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
19: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
18: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: Un quart i mig, 12 de la nit. De seguida ens ocupem de parlar d'infraestructures.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya, encara hi ha 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3CAT Info.
20: Sí que és cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades, sino a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
21: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i, sobretot, el que fa la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La consellera de Territori, recordem, persegueix recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, diu, la qualitat del servei i la capacitat de resposta. En crònica cultural, us ho avançàvem, la intèrpret Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina per l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat en un acte al Teatre Romea. Per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de l'actriu Rosa Boladeres en l'obra que us comentava, de Guadalupe Sáez, un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut en una entrevista a aquesta emissora que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
1: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
0: És un dels premis més emblemàtics de l'escena teatral del nostre país.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
3: Bona nit. Encara en marxa la celebració pel títol al Mundial de Futbol de la selecció espanyola. Assolit ahir a Nova Jersey, en derrotant la final l'Argentina de l'OMC, 8 hores per a la celebració. Primer, amb recepcions institucionals a Madrid, després per una rua pels carrers de la ciutat, la capital d'Espanya, i ara mateix amb els jugadors del combinat espanyol pujant a la sala d'habilitat a la plaça de la Cibeles. Entre aquests jugadors hi ha 9 futbolistes catalans, 8 també del Barça en total. Començaran els parlaments, de fet en marxa a l'escenari de la Cibeles des de fa ja estona el concert, mentre els 120.000 aficionats que s'hi han aplegat esperaven els campions, que eren a l'autocar en una rua, en un recorregut que han seguit en total doncs prop de 2 milions de persones, tot plegat segons xifres oficials de la delegació del govern a Madrid. Una recepcions oficials, com dèiem, que han començat primer al Palau de la Zarzuela amb el rei Felip VI i han proseguit al Palau de la Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha estat abans que s'iniciés aquest recorregut amb la rua pels carrers de Madrid per festejar aquest títol de la Copa del Món assolit ahir per part de la selecció espanyola, amb una festa que ja encara doncs al tram final amb els jugadors damunt de l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles de Madrid.
2: 3CAT Info.
3: Per cert, que del Mundial afegim que la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar els incidents. Un cop acabada la final ahir, amb picabaralles entre els jugadors d'un i altre equip, amb els jugadors argentins principalment, agredint algun futbolista de la selecció espanyola.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Parlem ara del Barça, Mundial a banda, perquè avui als entrenaments de l'equip de Hansi Flick s'ha reincorporat un dels mundialistes, l'uruguaià Ronald Araujo. A més, pel que fa a dos noms propis, hem de destacar el del porter Ter Stegen, que ha de concretar aquesta setmana la seva cessió a l'Ajax, i també el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que té pendent d'oficialitzar-se com a nou futbolista del Barça un cop va passar ja la setmana passada la revisió mèdica. A l'Espanyol, mentrestant, continuen amb la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, i precisament demà hi jugaran un nou amistós. Serà, però, per a l'Ada, sense moure'ns a l'Alt Empordà, i contra el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau i autor del primer gol dissabte a l'amistós al Camp de l'Olot, ha valorat aquests inicis de pretemporada.
22: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
3: A l'Espanyol, en canvi, hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant de l'Olot, i tot fa indicar que tampoc participaran en aquest duel de demà. I a segona, el Girona ha arrencat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Demà passat dimecres els gironins jugaran al Camp de l'Olot precisament a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info.
3: Del vessant poliesportiu parlem de tenis i de ciclisme. Entenc.

previ a l'arrencada demà de la tercera i última setmana de competició a la ronda francesa. Tadej Pogačar continua duent el mallot groc de líder amb 5 minuts d'avantatge respecte del segon, que és Remco Evenepoel. Precisament, el Tour ve marcat en les últimes hores per l'abandonament de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, arran d'una caiguda i la conseqüent fractura de clavícula. D'aquí uns dies, Vingegaard haurà de passar pel quiròfan. Demà viurem la setzena etapa, que pot ser ja decisiva, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres, amb un port de segona categoria inclòs, amb Evenepoel, precisament el belga del conjunt Red Bull, favorit per adjudicar-se la victòria parcial, tal com ho va fer diumenge, precisament.

0: Són 10:45 de la nit d'aquest dilluns 20 de juliol del 2026. Encarem ja la recta final. Repassem quins són els temes, les notícies més destacades d'aquest bloc informatiu. Us estem parlant de José Luis Rodríguez Zapatero. I és que el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante l'han implicat en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident del govern espanyol era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. L'altra qüestió que ens estem explicant, els canvis que hi ha hagut al govern del president Illa. Raúl Moreno participarà ja demà en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Fins ara era el número 2 del departament. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. Ho abordarem. I a banda d'aquestes qüestions que us estem explicant, des d'ara i fins a les 11, també parlarem de dades de delictes a Barcelona, que han baixat un 11% al primer semestre, gràcies sobretot a la reducció de furts, que continuen sent el delicte més habitual. Els homicidis, en canvi, es dupliquen amb 9 casos, la majoria vinculats a crim organitzat. Són les últimes dades de la Junta de Seguretat Local, que s'han fet públiques avui. Aquestes dades les repassarem i també, encara quedant-nos a Barcelona, parlarem del Putxet, perquè ja han tornat a casa seva els primers veïns afectats per l'esvoranc quan fa gairebé 2 setmanes del desallotjament. La majoria, però, hauran d'esperar uns dies més fins que es pugui garantir la seguretat completa del terreny. També ho explicarem. I de la pàgina de Cultura passarem per Tortosa, parlarem del Vertebre Dansa, que converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions que van dirigides a professionals i que han donat el tret de sortir del festival. Un certamen que manté intacta la seva essència i que no hi falta tampoc la tradicional carpa on es fan els espectacles més nocturns. Passarem per Tortosa i ho explicarem. I, evidentment, també parlarem d'esports.
1: En què destaquem que continuen en marxa, però ja el tram final, les celebracions de la selecció espanyola de futbol per la consecució ahir del títol al Mundial. Jugadors damunt de l'escenari habilitat a la plaça de la Cibeles de Madrid per procedir als parlaments. És el punt culminant d'unes celebracions que han arrencat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i de la Moncloa i que han seguit amb una rua pels carrers de Madrid. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones, segons dades oficials.
0: I pel que fa al temps, després d'una tarda i vespre que hem tingut embruixats, tempestes, calamarses i ventades al litoral i al prelitoral, central i sud, la nit i la matinada serà una mica més estable, però càlida i xafogosa. Mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Demà la calor torna a ser protagonista, tornarà a tocar sostre amb valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, per tant, calor, xafogor i, de nou, pols sahariana. Dos quarts i quatre minuts d'11 de la nit. Comencem a parlar amb vos de Zapatero, perquè hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en aquesta trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits que s'han enviat al jutge, el president

0: d'aquesta aerolínia i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació en aquest cas.
1: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de compareixer demà a l'Audiència Nacional, el propietari d'aquesta consultoria i amic personal seu assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien i 10 mesos més tard firmava un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. A principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per aquestes feines d'intermediació que feia l'expresident. En un altre escrit, el president de la companyia, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i els xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat d'aquesta aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero. Pel que fa als canvis de govern que hi ha hagut aquí, a l'executiu català, Raúl Moreno participarà ja demà en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Ho fa en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec avui, aquesta tarda, al Palau de la Generalitat. I sonava així.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Següent missatge. Una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials, per tant, el segon del departament. I, per tant, com dèiem, aquest número 2, mà dreta de la consellera Martínez Bravo, educador social de formació, la seva trajectòria al PSC sempre ha estat vinculada en aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet, després com a diputat ja al Parlament. És el primer canvi aquest, el govern de Salvador Illa. Fa setmanes que s'estava especulant amb una remodelació més àmplia que, de moment, sembla, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, també portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, haurà de deixar el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Repassem quines han estat les reaccions a aquest moviment, d'aquest canvi de consellers a drets socials al sector, a l'àmbit de les entitats socials, que veuen amb bons ulls aquest nomenament. Però ja li han encarregat que l'executi les carpetes pendents dins de l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, han instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, per exemple, Cinta Pascual, diu que el traspàs és natural perquè el nou conseller ja era, de fet, el seu interlocutor. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li recomana incrementar la inversió per fer front, sobretot, a la crisi de l'habitatge. N'ha parlat a tots dos, han parlat tots dos al Tescat Info.
4: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
5: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es despliqui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: Les entitats que formen part d'aquesta taula acompanyen més de 2 milions de persones en situació o risc d'exclusió social. Ara ens centrem en Barcelona ciutat, perquè els delictes han baixat un 11% aquest primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment d'homicidis al crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada de furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, el maltractament i les amenaces. En canvi, atenció, els homicidis gairebé es dupliquen. Passen de 5 a 9, la majoria vinculats al crim organitzat, com dèiem. Els delictes amb armes de foc es vinculen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
3: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de bandes criminals.
6: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i també al carrer. I no ens movem de Barcelona perquè pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi per les obres de la línia 9, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Doncs com dèiem, avui han començat a tornar veïns d'aquests 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 5 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santa Marta té un bar al número 56.
7: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: En Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Barona del carrer Teodora a Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
8: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: La Teresa també és veïna del carrer Teodora a Madrid i trigarà com a mínim 4 setmanes en aquest cas a poder tornar a casa.
9: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats. Ara ens traslladem fins a Tordera perquè l'Ajuntament d'aquest municipi del Maresme encara no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable. Treballa per una solució definitiva, això sí. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Marta Vallès.
10: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de coordinació de govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere Garcia.
11: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
10: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
11: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
10: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
0: I la calor extrema d'aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veien des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en algun lloc fins i tot n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
12: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
13: en aquest règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
12: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
13: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on ha arribat de que hi hagi una disminució.
12: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
0: Els ramaders, per cert, del Pallars Sobirà han denunciat un nou possible atac d'ós a la muntanya d'Isil, al municipi de l'Alt Àneu. Asseguren que una euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha una altra euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader a la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, territori descarta que els atacs siguin d'ós i els agents rurals continuen amb la investigació. Una informació que ens situa ja a 11:15 de la nit. Àrea de servei.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
15: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb temperatures un pèl més altes, 41 graus a Lleida, Alcarràs, 40 a Solsona, Sant Romà d'Abella, Caloix, Xafogó, Pols Sahariana, però també ruixats i tempestes que han començat a primera hora de la tarda des de les Terres de l'Ebre, resseguint la costa i el prelitoral, 12 litres per metre quadrat a Falset, 11 a Benissanet, però a més acompanyats de cops forts de vent, sobretot a l'Hospitalet de Llobregat, amb aquests cops entre 90 i 100 km per hora que han fet caure doncs, força arbres. Per tant, unes tempestes seques perquè ha deixat molt poca precipitació. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit també tropical cap a comarques interiors, no baixaran dels 20-22 graus, costarà de dormir. En un matí de dimarts, amb pols en suspensió, amb núvols baixos a la façana litoral, bandes de núvols alts i prims, i a la tarda doncs, tornarà a pujar la temperatura. Avisos de calor, aquests valors que tornaran a enfilar-se els més alts cap als 40 graus o puntualment per sobre en aquest sector de ponent, i pujarà una mica més la temperatura també cap a comarques interiors, Conca de Tremp, interior de les Terres de l'Ebre, amb alguna nuvolada i algun ruixat cap al Pirineu Oriental o cap als ports. De cara als propers dies, dimecres, les temperatures no canviaran gaire, dijous es mantindrien iguals o poden pujar una miqueta cap a la Catalunya central, però això sí, a partir de divendres i el cap de setmana, amb tendència a normalitzar-se.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Són 11:45 d'11 de la nit. Una jutge ha aturat la fusió entre Paramount i Warner Bros. És una mesura temporal mentre s'investiguen les acusacions d'una coalició d'estats que defensen que aquesta unió violaria la llei federal antimonopoli dels Estats Units. Aquesta coalició de 12 estats liderats per Califòrnia argumenta que la fusió entre Paramount i Warner Bros. Faria pujar els preus i reduiria la quantitat disponible de pel·lícules i de sèries de televisió. La decisió de la jutge frena l'operació de Paramount durant 14 dies, que es podria estendre fins als 28 i arribar al 3 d'agost. I fins i tot aquesta nova data límit es podria endarrerir de nou. Si la fusió no es fa efectiva abans del 30 de setembre, Paramount començarà a deure milions de dòlars cada dia als inversors de Warner Bros. L'spin-off de The Big Bang Theory, Stuart no consigue salvar el universo, és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, el nou thriller psicològic de Netflix, protagonitzat per José Coronado. Claudia Rosas.
16: He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that guy?
17: Kevin Sussman torna a la pell de Stuart Bloom, el llibreter de còmics de The Big Bang Theory, per protagonitzar el seu propi spin-off. Stuart no consigue salvar el universo. És una comèdia de ciència-ficció desmanegada que gira al voltant d'un accident científic que destabilitza la realitat. Stuart es converteix en un antiheroi accidental que per una vegada es posa al centre de l'univers, encara que sigui per posar-lo de cap per avall. sent fidel al seu tarannà. El primer capítol estarà disponible a HBO divendres i al llarg dels 10 episodis també faran acte de presència altres personatges secundaris de la sèrie original. A tot això, a Sky Showtime s'estrena aquesta setmana la quarta temporada de Star Trek Stranger New Worlds.
18: Ruth, llámame, por favor.
19: Papá.
20: Mamá está muerta, Ruth.
17: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, Netflix presenta divendres Los Creyentes. El protagonista d'aquest thriller psicològic és José Coronado, que interpreta un pare que des de que es va jubilar s'ha obsessionat amb la idea que la seva dona ha matat la seva mare, i això fa que s'enfosqueixi tot el que l'envolta. Completen el repartiment Fanny Gautier i Albert Olmo. També s'estrenen dues comèdies aquesta setmana, 72 hores a Netflix amb Kevin Hart i Dink a Apple TV, centrada en el món de tennis i que compta amb Ben Stiller i Ed Harris.
0: Bé, parlant de cinema, el Barri Vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cine. En aquest cas, el rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge conegut de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen de forma diferent i ho ha recollit des de Girona el Fèlix Martín.
21: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
22: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
21: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
23: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
21: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
24: Well, I knew about Game of Thrones.
23: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres. Sí.
21: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
25: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà. M'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
21: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: Moltes gràcies, i de Girona anem a Tarragona, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el Vertebra Dansa. 18 anys després, el festival torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit de sempre, i ho fa també amb novetats destacades que ens repassa Jordi Barranca.
26: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat del Tebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
27: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
26: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes zones comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
0: I per primera vegada, les principals entitats de l'àmbit de l'escriptura, la traducció i la dramatúrgia en català, que representen més de 4.000 professionals, s'han unit per adherir-se als nous models de contracte d'edició que ha impulsat l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Els nous models han revisat i millorat els vigents des de fa 16 anys per aconseguir signar contractes amb el món de l'edició més transparents i també més respectuosos amb els drets d'autor. Incorporen nous àmbits que m'explica el president d'ELC, Sebastià Portell.
1: Parla per primera vegada d'audiollibres, regula d'una manera més clara els llibres electrònics, els drets i la difusió dels llibres electrònics i incorpora també per primera vegada, i hem estat un dels primers models de contracte en l'àmbit europeu, el compromís de no usar, de fet, la intel·ligència artificial generativa, ni per la part autoral ni per la part editorial.
0: Els autors denuncien que sovint no es respecta el marc legal i que hi ha contractes abusius, especialment a literatura infantil i al còmic. Ara es tenen la mà el Gremi d'Editors de Catalunya, que no s'ha sumat a l'acord. Els nous models volen millorar les condicions d'un sector precaritzat. Només un 15% d'autors en llengua catalana s'hi poden dedicar professionalment, segons un estudi.
14: Esports.
0: Fins al punt de les 11 amb el David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit. La selecció espanyola de futbol continua celebrant hores d'ara la consecució del títol al Mundial assolit ahir a Nova Jersey, als Estats Units, davant l'Argentina, en derrotar a la final després d'una pròrroga al combinat argentí per 1-0. Ara ja la celebració després d'hores, doncs, que és amb els jugadors ubicats al damunt de l'escenari habilitat a la plaça de les Cibeles de Madrid. Ara, amb algunes actuacions musicals, s'ha procedit a la presentació dels futbolistes campions del món, 9 dels quals són catalans, i hi haurà a partir d'ara alguns parlaments, és el que hi ha previst en la culminació, serà aquesta, de les celebracions que han arrencat, com dèiem, hores enrere, amb l'aterratge de l'equip procedent de Nova York a l'aeroport de Barajas. A partir d'aquí, doncs, s'han adreçat als actes institucionals dues recepcions. Primer al Palau de la Zarzuela amb el rei Felip VI, després al Palau de la Moncloa amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez. Allà ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat precisament a la Font de les Cibeles, on sonarà els jugadors. Recordem que, segons dades oficials de la delegació del govern a Madrid, doncs, les celebracions les han seguides en viu prop de 2 milions de persones. Hem de destacar també que un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, doncs ha estat dels més corejats.
3: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
2: Així doncs, ja a compassos finals d'aquesta celebració, pendents dels parlaments dels jugadors. I per cert, en aquest sentit, relacionat amb la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, que es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa, en aquest sentit la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Ara sí, Mundial de banda, parlem del Barça.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip extrem, l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa, a Peralada, a l'Alt Empordà. Rafa Bausà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
4: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: Bausà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot, i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Bert, on s'estaran fins dissabte, i aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, el seu segon amistós.
14: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, els anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
14: L'actualitat esportiva a fons.
2: Amb un minut per davant per explicar que aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat la sobera de l'Emirates Tadej Pogacar, el líder.
5: Really, really sad to see.
6: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
2: Aquest dimarts es reprèn el Tour amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres a la setzena etapa. I en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaixi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
14: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
0: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols segariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plusultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plusultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plusultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques als objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: Valoracions en un sentit diferent com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
5: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
0: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
11: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
13: Que aquesta tarda no estava ni previst, ni hi havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
14: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
0: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
17: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
18: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la desaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de coordinació de govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere Garcia.
19: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
18: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
19: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
18: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
0: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
20: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
21: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nats especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
20: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
0: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
22: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
0: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
2: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo y esta vez así ha sido.
1: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
4: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
1: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que a la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
23: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
1: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Roi Albert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
24: Really, really sad to see. Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
1: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarellotge de 26.

0: partits que començarà a finals d'agost.
1: Són dos quarts. I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, aplegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
2: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als Palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
1: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
4: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació.

0: en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jéssica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí, canvi de polítiques, no, manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
4: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
5: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
0: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Son declaraciones a 3Cat Info.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
0: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament dues setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bart al número 56.
3: Aquest a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
0: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro La Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
8: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
0: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro La Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
9: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
0: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'Exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
10: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
11: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
10: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
11: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
10: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
0: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
12: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
13: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
0: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que ja ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
15: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
14: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
15: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
14: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
16: Nit i matinada, altre cop, càlida, aixafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, l'aixafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta aixafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
0: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinat amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
17: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
18: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
17: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles entenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
18: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució.
17: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
0: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, Territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
19: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
0: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
15: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, que tocada les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
20: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
15: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
21: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot, doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
15: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
22: Well, I knew about Game of Thrones.
21: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
15: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
23: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrà. M'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
15: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
0: I un altre de cinema.
24: Everyone makes fun of her.
0: Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Sala.
2: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quien puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
0: A més de la pel·lícula, a Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
4: Esports.
0: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
5: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
6: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
5: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
24: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
5: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
25: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
5: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
4: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info.
5: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
3: Really, really sad to see.
7: Em sento molt trist de veure que en Jon ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El tour no serà el mateix sense ell.
5: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu, ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: I el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys, relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
0: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa, mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás
2: he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plusultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plusultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plusultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques dels objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
0: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia, que de moment haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
0: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
0: Valoracions en un sentit diferent com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
0: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
0: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem amb temes de la secció de política perquè, tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
5: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
0: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que a l'estiu ja s'ha anat veient que va tendint a ploure menys.
0: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
11: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
0: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
0: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
13: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevants.
0: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
14: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogó marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogó ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
0: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
17: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
0: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
18: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
19: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
18: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
19: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
18: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
0: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
20: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el món casteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
21: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nosaltres especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
20: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
0: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emoció i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
22: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
0: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
1: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
2: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
1: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
4: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
1: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
6: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
1: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrar en els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Bert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix i d'ell n'ha parlat l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
23: Em sento molt trist de veure que en Jonas s'ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals, ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
1: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
3: 3CAT Info.
1: Afegim encara que en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4

0: L'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo. Ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
0: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
3: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
2: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la Conselleria de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, en Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3CAT Info.
4: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
5: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
1: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalidad. Son declaraciones a 3CAT Info.
6: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades, si no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
1: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
1: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santa Marta té un bar al número 56.
8: Que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro a la Madrid, que és on va aparèixer l'esboranc.
3: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y le pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
1: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro a la Madrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
9: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
10: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
11: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
10: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
11: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
10: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
1: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
12: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
13: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem.
1: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que hi ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar ordre dins de la seva plataforma.
15: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
14: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
15: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
14: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
16: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs, tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
1: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
17: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
18: Que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
17: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
18: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució.
17: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
1: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, Territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
19: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'os i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'os.
1: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
15: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària, Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
20: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
15: Carolina Moy és guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
21: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
15: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
22: Well, I knew about Game of Thrones.
21: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
15: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
23: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrà, m'ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
15: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'Embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: I un altre de cinema.
24: Everyone makes fun of them.
1: Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Salà.
25: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també del tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
1: A més de la pel·lícula, Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
0: Esports.
1: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela, i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
4: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
2: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
5: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
2: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
6: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
7: Really, really sad to see.
24: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
2: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-le-Bain i Thonon-le-Bain, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sharif. La Bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu, ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Trescat Info.

0: És la una.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió, després de substituir en el càrrec Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno, fins ara número 2 del departament, tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. El Tribunal de Comptes no aplicarà l'amnistia, de moment, a la trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del procés, tot i l'aval d'Europa a la llei. Entre ells hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. El Tribunal ha reactivat el procediment i ha donat 10 dies als acusats per presentar al·legacions. Els Estats Units ataquen l'Iran per desena nit consecutiva després que la República Islàmica ha atacat aquest dilluns interessos nord-americans a Kuwait, Jordània, Bahrain i l'Iraq. L'Aràbia Saudita adverteix als hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de bloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. L'alerta per risc d'incendis a Catalunya s'allargarà tota la setmana per les altes temperatures. Aquest dimarts, 74 municipis estaran en risc extrem de foc. Els agents rurals mantenen tancats els accessos a 3 parcs naturals. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte continua actiu i ha provocat més desallotjaments i confinaments. Les flames han cremat més de 26.000 hectàrees. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, al Segrià. A la víctima la van trobar sense vida en un camp de panís i tenia una ferida al coll. El cas està sota secret de sumari i entre el detingut i la dona no hi hauria cap relació. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any gràcies sobretot a la reducció dels furts, que continuen sent el delicte més habitual. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen, amb 9 casos, la majoria relacionats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local, que s'ha fet aquest dilluns a la capital catalana. De la cultura, Rosa Boladeres rep el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgu per l'obra Tinc un bosc al cervell. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una ropa als carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones. El Barça aquest dilluns s'ha reincorporat al defensa uruguaià Araujo. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador blaugrana. I Paula Badosa ha perdut la final del torneig de tennis de Iaşi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics.
1: I del temps, tindrem una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, als ports.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 11. Bona nit, salutacions de Joan Trias. Gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari de l'empresa Anàlisis Relevante, que és una consultoria on Zapatero feia de assessor, contradiuen la versió que ha donat fins ara l'expresident. Zapatero, que sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat, es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de l'expresident, Julio Martínez, assegura que Zapatero, com a assessor, és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard, va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero, i a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% de les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora el jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisis Relevante i el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia, juntament amb Rodríguez Zapatero.
0: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?
5: Sí, prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que exercita el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions a la Comissió d'Investigació de la DGAIA. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
4: Canvi de conseller, sí. Canvi de polítiques, no. Manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius, no. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori, portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. L'oposició ha demanat que aquests canvis a l'executiu vagin més enllà. El portaveu al Parlament de Junts, Salvador Vergés, preveu més cares noves.
6: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres, doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: I la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, també creu que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim i considera que el govern està en una situació precària.
7: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: Valoracions en un sentit diferent, com la de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha tornat a reclamar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
8: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a Drets Socials tampoc ha convençut el Partit Popular de Catalunya. Sentim el seu secretari general, Juan Fernández.
9: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: La CUP ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i també la d'Educació, Esther Niubó.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem amb temes de la secció de política, perquè tot i l'aval de la justícia europea a l'amnistia, de moment el Tribunal de Comptes no aplica la mesura a la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat demandats per les despeses del procés independentista, entre els quals hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. L'òrgan de control ha ajornat la seva decisió sobre la mesura d'oblit judicial i ha reactivat aquest procediment. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés a la providència emesa, el Tribunal de Comptes extreu de la resolució europea que la llei d'amnistia només es podria aplicar si els diners no procedissin del pressupost de la Unió ni hi estiguessin destinats. Ara el Tribunal ho vol investigar i per això ha donat 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions i la documentació que considerin pertinent en relació amb l'origen dels fons. Pel que fa als 12 CDRs encausats, les seves defenses han dirigit a l'Audiència Nacional un escrit demanant l'aplicació de l'amnistia i l'arxivament de la causa. En el document al qual ha tingut accés 3CAT Info, els advocats insisteixen que no han causat cap violació dels drets humans ni tampoc cap agressió contra la vida o la integritat física. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de les vacances, al·legant que primer volen llegir bé la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Actualitat internacional. Per desena nit consecutiva, l'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran aquest dilluns amb l'objectiu de mermar les capacitats militars de la República Islàmica per atacar els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz, pas d'entrada i sortida al Golf Pèrsic. Aquest mateix dilluns, l'Iran ha atacat interessos nord-americans a Kuwait, a Jordània, també a Bahrain i a l'Iraq. Mentrestant, s'ha obert un front en el conflicte a l'Orient Mitjà. L'Aràbia Saudita ha advertit els hutis del Iemen que respondrà amb força l'amenaça dels rebels iemenites de desbloquejar les exportacions de petroli saudites al Mar Roig. La decisió d'aquest embargament marítim l'ha anunciat el portaveu militar dels hutis.
5: Les forces armades iemenites declaren un embargament marítim contra l'enemic criminal saudita, basat en l'equació ull per ull, amb efecte immediat.
1: L'amenaça dels hutis se centra a l'estret de Bab el-Mandeb, per on passa el 7% del petroli mundial. Tot i l'espiral bèl·lic creixent, els contactes diplomàtics entre Teheran i Washington continuen a través dels mediadors del Pakistan. Sobre la taula hi ha una proposta de treva de 10 dies per intentar salvar el memoràndum d'entesa signat ara fa un mes. Tornem a Catalunya perquè l'alerta per risc d'incendis s'allargarà tota la setmana. Els agents rurals mantenen activat el nivell màxim per risc extrem d'incendi forestal en 74 municipis de 13 comarques de Catalunya. També situen en el nivell 3, per perill molt alt, 361 municipis de 34 comarques i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals, el de la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i el Montmell Marmellà. La temperatura serà molt elevada durant tota la setmana i arribarà al pic de temperatura dijous. Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat, explica que, tot i que la primavera va ser plujosa, els boscos comencen a patir.
10: Estem a l'estiu, que és l'època en què també és més fàcil que es donin aquestes ratxes sense precipitació, i els últims anys, a més, amb el canvi climàtic s'ha anat veient aquesta tendència. Si bé, de forma general, encara no s'ha pogut constatar una disminució de la precipitació estadísticament significativa, sí que l'estiu ja s'ha anat veient, que va tendint a ploure menys.
1: A partir de divendres, l'entrada de vent de gregal i de tramuntana pot complicar el mapa de risc d'incendi forestal després de tota una setmana amb temperatures altes. A Catalunya, des de l'1 de juny, s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any passat. I també s'incrementen a 38 els municipis evacuats per l'incendi que crema des de dijous a la Sierra Norte de Guadalajara, a Castella-La Manxa. El foc continua actiu, ja hi ha 14 municipis confinats i més de 25.000 hectàrees cremades. La Diputació de Sòria ha activat l'alerta en nivell 2 perquè les flames avancen cap a la seva direcció, atiades per cops de vent de més de 50 km per hora. El director d'emergències a l'incendi és Juanjo Fernández.
11: Hemos estado empezando una transición de estrategias defensivas, de simplemente y exclusivamente defender poblaciones, a empezar a un ataque a esos frentes de llamas, sobre todo en los flancos y en zonas de cabeza.
1: Més de 300 efectius lluiten contra aquest incendi que té un perímetre de més de 120 quilòmetres. Hi ha hagut un ensurt a l'Hospitalet de Llobregat per un esclafit que ha afectat aquest dilluns al vespre al barri de Santa Eulàlia. Els forts cops de vent no han provocat danys materials importants i impersonals, però sí que han fet caure arbres i branques, així com un tendal exterior de l'escola Bernat Desclot, que també ha caigut. El recorregut de l'esclafit ha estat d'uns 500 metres, tal com ha explicat Júlia Escritxa, sotscap territorial dels bombers.
12: Aproximadament ha afectat una distància d'uns 500 metres entre el carrer Carrilet i Santa Eulàlia, carrer amunt, carrer baix. Es tracta d'un fenomen extrem degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit que ha fet trencades de branques. Però és un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
1: L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha volgut posar èmfasi que no hi havia cap avís ni cap alerta meteorològica.
13: Aquesta tarda no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidència rellevant.
1: L'Ajuntament ha buscat un espai alternatiu perquè el casal de colònies de nens que té lloc en aquesta escola demà es pugui fer sense incidències. Els bombers han atès una vintena d'avisos per aquest episodi. El telèfon d'emergència s'ha rebut un centenar de trucades.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogor marcada a la façana litoral, i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent, i aquesta xafogor ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns. Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i el cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta d'una veïna de 75 anys al municipi. La víctima i el detingut no tindrien cap relació i ara s'investiga el mòbil del crim. Lleida, Júlia Albàcar.
15: El principal sospitós és un noi de 18 anys que ha quedat detingut este dilluns a la tarda a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la víctima, una dona de 75 anys i veïna del municipi, havia sortit a passejar la gossa per un camí proper a la població. Hores més tard, l'animal va aparèixer sol al poble i es va alertar que la dona no havia tornat a casa. Poc després es va localitzar el seu cadàver en un camp de panís amb un tall al coll. El cas es troba sota secret de sumari i s'investiga ara el mòbil del crim. Uns fets que han commocionat el poble, que ha estat de dol oficial fins este dimarts.
1: I ens desplacem ara a Barcelona perquè els delictes han baixat un 11% durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat, malgrat l'augment dels homicidis i el crim organitzat. En total, entre el gener i el juny s'han registrat més de 74.000 delictes. La reducció s'explica sobretot per la baixada dels furts, d'un 21%, tot i que continuen sent el delicte més habitual. També disminueixen les estafes, les agressions sexuals, els maltractaments i les amenaces. En canvi, els homicidis gairebé es dupliquen i passen de 5 a 9. La majoria són vinculats al crim organitzat. Els delictes amb armes de foc es relacionen principalment amb tirotejos entre bandes criminals, una xacra que, segons l'alcalde Jaume Collboni, cal eliminar.
16: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que cal fer tots els esforços possibles per frenar els delictes de les bandes criminals.
17: Aquells homicidis vinculats a l'activitat de bandes criminals, majoritàriament, estem gairebé assolint els que vam tenir en total l'any passat, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. Per tant, aquí tot l'esforç és poc.
1: També augmenten un 14% els robatoris amb força, especialment a l'interior de vehicles, en establiments i al carrer. Continuem el recorregut per les comarques catalanes al Maresme perquè l'Ajuntament de Tordera encara no sap quan l'aigua de l'aixeta tornarà a ser potable i treballa per una solució definitiva. Fa dues setmanes es van detectar compostos químics artificials que superaven el nivell permès. Ara s'ha estès el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi. Tordera, Marta Vallès.
18: La solució definitiva passa per fer obres i connectar la xarxa d'aigües de Tordera a la dessaladora de Blanes. De manera més immediata es posarà en marxa la mesura que ens explicava el regidor de Coordinació de Govern de l'Ajuntament de Tordera, Pere García.
19: Treballar, evidentment, per trobar la solució definitiva que passa per aquesta instal·lació dels filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera.
18: Fa dues setmanes que es va detectar un nivell de PFAS superior al permès en el control de la qualitat de l'aigua en algunes zones del municipi. Són compostos químics artificials creats per l'activitat humana. Es coneixen també com els químics eterns, perquè no es degraden ni a la natura ni al cos humà i s'acumulen durant anys. S'utilitzen per fabricar articles de la llar, com ara paelles, cosmètics, envasos per aliments. Com a mesura de seguretat, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el municipi.
19: Les darreres analítiques continuen detectant nivells de PFAS per sobre dels límits establerts. El que hem decidit és fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi.
18: L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que de manera immediata investigui d'on provenen aquests compostos químics artificials que s'han detectat a l'aigua.
1: I del Maresme tirem cap al sud del país, a les Terres de l'Ebre, perquè Tortosa es converteix durant tota la setmana en l'epicentre de la dansa internacional amb el festival Vertebra Dansa. 18 anys després, aquesta convocatòria torna a la capital ebrenca amb el mateix esperit que sempre i amb novetats destacades. Tarragona, Jordi Barranca.
20: 150 ballarins d'arreu del món participen en un certamen que enguany ha abandonat Deltebre per situar-se de nou a la ciutat de Tortosa. La primera jornada ha acabat amb l'espectacle Aleta, inspirat en el Montcasteller. És la primera activitat a la nova carpa, ja element tradicional del festival, situada enguany davant l'Auditori Felip Pedrell. Roberto Olivan, director del Vertebra Dansa.
21: La carpa, que és la nostra icona de lo que és la part d'espectacles, una espècie de palau mòbil on representem aquestes obres que normalment se fan dins de teatres i nats especialment i únicament les fem dins d'una carpa de circ, aporten una màgia especial, única, que fa moure també pues, la part lúdica de la gent.
20: Tot plegat en una edició marcada per la influència de les danses urbanes comercials. Entre les novetats hi ha l'Espai Viu, situat al Parc Teodor González, adreçat a tots els públics i que culminarà amb un espectacle de creació pròpia diumenge.
1: I més cultura, ara teatre, perquè la intèrpret Rosa Boladeres ha rebut el Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, en concret per l'obra Tinc un bosc al cervell. Es va poder veure a la Sala Beckett. Ha estat l'acte d'entrega del premi al Teatre Romea. Per la diversitat de registres, la potència emocional i el seu enorme compromís. Amb aquestes credencials, el jurat ha distingit la feina de la Boladeres en l'obra Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez. És un retrat colpidor sobre la desaparició de criatures. Boladeres, amb una àmplia trajectòria sobre els escenaris, ha reconegut a 3Cat Info que rebre el Xirgo l'emociona i la fa pensar en totes les actrius que l'han rebut fins ara.
22: És un premi en nom de dona que ens uneix les unes a les altres, que em recorda a grans mestres de l'escena que tenen la seva inscripció en aquella espiral allà a la plaça Margarida Xirgo. Em ve sempre com una imatge de tot de dones que es donen la mà i que aquesta espiral s'eleva cap a l'univers d'alguna manera en nom de la Margarida Xirgo, no?
1: Com és tradició, la guanyadora ha rebut l'anell Xirgo, dissenyat enguany per la joiera Carla García d'Urlán, a càrrec de la guanyadora de l'any passat, l'actriu Màrcia Cisteró. El Premi de Teatre Margarida Xirgo és un dels emblemàtics de l'escena catalana al nostre país. Amb més de 50 anys d'història, es distingeix per reconèixer la trajectòria i el talent i posa en valor el treball col·lectiu. L'otorguen el Digital, el Núvol i també la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Ha assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi a la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i, acte seguit, la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de les Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i als parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
3: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
2: I en aquest sentit, a Ferran Torres s'hi ha referit al capità de la selecció espanyola, Rodri.
4: Me gustaría acordar una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
2: Les celebracions, per cert, les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que a la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanc i blau, valora l'evolució de l'equip.
23: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de pretemporada. Per cert, que hi ha tres futbolistes que continuen sense entrenar els plans del tècnic, Manolo González. Són Miguel Rubio, José Salinas i José Grajera, que ja es van quedar fora de la convocatòria davant l'Olot i tot fa indicar que tampoc participaran en el duel d'aquest dimarts. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Bert, on s'estaran fins dissabte. I aquest dimecres jugaran al camp de l'Olot, a les 8 del vespre, al seu segon amistós. Encara en futbol, afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan, als 75 anys, a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França, abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan en els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslovè de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
24: Really, really sad to see.
25: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
2: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: Afegim encara que en tenis, Pau Lavadós ha perdut la final del torneig de Yashi a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La Begurenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. 3CAT Info.
0: Són 2:15.
1: I aquestes són les principals informacions. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits...

0: L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis a l'executiu. A partir d'ara parlarem dels 6 mesos que han passat des de l'accident ferroviari de Gelida. Encara hi ha 135 trams de la xarxa on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Els usuaris asseguren que han perdut tota la confiança en el servei. Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha deixat clara la seva prioritat d'abordar els maldecaps quotidians dels britànics. Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre productes il·legals o falsificats. El govern comunitari ha detectat joguina, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial. Les celebracions han començat amb les recepcions institucionals als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, han seguit amb una rua pels carrers de Madrid i s'ha acabat a l'escenari de la Font de les Cibeles. Tot plegat ho han seguit prop de 2 milions de persones.
0: I del temps tenim una matinada càlida i xafogosa amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dimarts la calor tornarà a tocar sostre, amb els valors més alts altre cop per sobre dels 40 graus. Sol, calor, xafogor i també pols sahariana. Alguns núvols baixos al litoral sud i algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i també als ports. Aquest dilluns hi ha hagut un gir de guió en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dos dels principals investigats en la trama impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en l'operació i també en el cobrament de l'1% de l'ajuda per presumptes tasques d'intermediació. En dos escrits enviats al jutge, el president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante, que és l'empresa de consultoria on Zapatero feia d'assessor, contradiuen la versió que han donat fins ara. En concret, Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb el rescat. Es mostrava així de taxatiu a mitjans de maig, quan es feia pública la seva imputació.
3: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Però en l'escrit que ha fet arribar el jutge abans de comparèixer aquest dimarts a l'Audiència Nacional, el propietari d'Anàlisi Relevante i amic personal de l'expresident, que es diu Julio Martínez, assegura que Zapatero com a assessor és qui marcava els passos a seguir per aconseguir el rescat. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir al maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia li trucarien. Dos mesos més tard va firmar un contracte amb l'aerolínia amb honoraris d'assessorament per Zapatero. I a principis del 2021 en va tancar un altre, segons diu, amb una comissió aproximada d'un 1% per les feines d'intermediació de l'expresident en el rescat de la línia aèria. En un altre escrit, el president de Plus Ultra, que curiosament també es diu Julio Martínez, corrobora al jutge aquests pagaments i el xifra en mig milió d'euros. El propietari d'Anàlisi Relevante i també el president de Plus Ultra són dos dels principals investigats pel rescat de l'aerolínia juntament amb Rodríguez Zapatero. Canviem de cas. L'exparella de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, s'ha negat a declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional. Rodríguez estava citada com a imputada pel cas Coldo per la seva contractació en dues empreses públiques. Els magistrats insisteixen que hauria cobrat més de 40.000 euros sense anar a treballar i ho atribueixen a suposades maniobres de l'exministre Ábalos i del germà del seu antic assessor, Joseba García, que també s'ha acollit el dret a no declarar i només ha assenyalat que no coneixia Jessica Rodríguez abans que ella comencés a treballar per l'empresa pública Ineco. La Fiscalia Anticorrupció acusa l'exparella d'Ábalos i el germà de Coldo García de delictes de malversació i tràfic d'influències.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Raúl Moreno participarà aquest dimarts a la seva primera reunió de govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. Moreno ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al Palau de la Generalitat.
4: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al Servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?

0: prometo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina feta a la consellera Martínez Bravo, que ha exercit el càrrec a cavall entre Barcelona i Madrid, on resideix, i que deixa el departament coincidint amb la setmana que el Parlament ha de votar les conclusions de la Comissió d'Investigació de la Dagaia. Illa ha assegurat que el mandat de Raúl Moreno serà continuista.
0: Canvi de conseller, sí, canvi de polítiques, no, manteniment i estabilitat de les polítiques i els objectius. No. Segon missatge, una defensa encesa del servei públic.
1: Moreno era el secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió i, per tant, el número 2 de Martínez Bravo al departament. És educador social de formació i la seva trajectòria al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social. Primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. Aquest és el primer canvi que Salvador Illa fa al seu govern. Fa setmanes que s'especulava amb una remodelació més àmplia que, de moment, s'haurà d'esperar, tot i que es dona per fet que la consellera de Territori i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, deixarà el càrrec si es torna a presentar com a alcaldable del PSC a Girona. Davant d'aquest canvi, les entitats socials veuen amb bons ulls el nomenament del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, però ja li han encarregat que executi les carpetes pendents dins l'àmbit social. La taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, ha instat el nou conseller a enfortir urgentment el sistema de serveis socials. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que el traspàs de la conselleria és natural perquè el nou conseller ja era el seu interlocutor fins ara. El vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori, li encomana incrementar la inversió per fer front sobretot a la crisi de l'habitatge. N'han parlat tots dos a 3Cat Info.
2: No comença la conselleria des de zero, sinó que sap quins són els punts que seguirà dins del departament. Serà molt fàcil treballar amb ell.
3: Hem de demanar que augmenti la inversió social, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector i un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
1: I de serveis socials a infraestructures, perquè ha passat mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va obrir la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya i que encara provoca 135 trams amb limitacions de velocitat. Durant aquests 6 mesos, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos. El maquinista i representant de la UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que fins a finals d'any no es podrà tornar a la normalitat. Son declaraciones a 3Cat Info.
4: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darlas. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
1: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
5: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
1: La Conselleria de Territori es proposa recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i també la capacitat de resposta. I pràcticament 2 setmanes després que aparegués un esvoranc al barri de Sant Gervasi de Barcelona, els primers veïns han començat a tornar a casa. El 7 de juliol es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui han començat a tornar els veïns dels 11 habitatges i els 4 locals comercials dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En Miquel Santamarta té un bart al número 56.
6: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: També en Domingo Fínez és l'administrador de la pizzeria Verona del carrer Teodoro La Madrid, que és on va aparèixer l'esvoranc.
7: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
1: En canvi, la Teresa, que és també veïna del carrer Teodoro Lamadrid, trigarà com a mínim 4 setmanes en poder tornar a casa.
8: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: Dimarts a les 12 hi ha una nova reunió per informar dels avenços als veïns afectats.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ens n'anem a la crònica internacional perquè Andy Burnham ja és el nou primer ministre britànic i ha començat a perfilar el seu executiu. I destaquen noms com el de John Healey, el ministre de Defensa que va dimitir del govern de Starmer, o Ed Miliband, el capdavant d'exteriors. Burnham, en el seu primer discurs com a primer ministre, ha promès abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania, reindustrialitzar el país i donar més suport als joves. Londres, Quim Olivares.
10: Feia 16 anys que Andy Burnham perseguia arribar a ser primer ministre britànic. Malgrat l'alegria i l'entusiasme, és conscient de la inestabilitat política dels darrers anys al Regne Unit i que és el 7è primer ministre en una dècada. Sentim-lo.
11: Sé que la gent a casa està farta de la política. Us escolto i vull ser honest. No hem estat prou bons i hem de ser millors.
10: Burnham ha renunciat al faristol, als papers i al teleprompter per fer el seu primer discurs com a primer ministre, en un intent de fer una política menys formal i més connectada als votants.
11: Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança.
10: Burnham ha tornat a prometre millorar la vida de la gent, reindustrialitzar el país, reduint el nombre de gent que dorm al carrer, donant més suport als joves i construint més habitatge social. Això sí, no ha desvetllat d'on traurà els diners per finançar aquestes mesures. El Partit Laborista pretén, amb Andy Burnham, aturar l'ascens del partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que lidera les enquestes per les properes eleccions generals, previstes per al 2029.
1: I aquests crits de protesta ens arriben de l'Índia. Són milers de joves que s'han mobilitzat pels carrers de Nova Delhi, exigeixen la fi de la corrupció en el sistema educatiu després que es filtressin els exàmens d'accés a la Facultat de Medicina. Ja es consideren una de les protestes més importants contra el govern de Modi. Alguns manifestants anuncien l'ús de la força policial.
12: Estàvem fent una marxa pacífica, no fèiem res malament, no teníem cap arma a les mans, simplement protestàvem. De sobte, la policia ha començat una baralla amb nosaltres i ha començat a disparar gasos lacrimògens. Hi havia dones, nens i gent gran que han quedat encegats durant 5 o 10 minuts pel gas.
13: Quan ens obliguen a recular, ens en retirem i tornem a avançar. Aquí no hi ha extremisme, ningú causa aldarulls, no hi ha cap revolta. Volen que responguem com ho fan ells, però no ho farem. El carrer...
1: La manifestació l'ha capitanejada el Partit del Poble Panarola, un moviment que va néixer fa tan sols un parell de mesos a través de les xarxes socials, agafant per bandera unes declaracions del president del Tribunal Suprem que va comparar els joves a l'atur amb escarbats. Enmig de la tensió, els líders de la protesta s'han reunit amb el ministre de Salut, que s'ha compromès a traslladar les seves demandes al govern. De moment, però, no han tingut resposta. Brussel·les ha reforçat la seva ofensiva contra les plataformes xineses que venen productes a internet i ara multa el portal AliExpress amb 550 milions d'euros. La Comissió Europea creu que la companyia ha permès que a la seva web es venguin articles il·legals i falsificats. El govern comunitari diu que ja ha trobat roba, joguines o cosmètics perillosos. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Després de multar la plataforma Temu i d'imposar una taxa de 3 euros per als productes barats que es compren per internet, ara li toca el rebre a AliExpress. La Comissió Europea considera que el gegant xinès ha fracassat a l'hora de detectar i retirar productes il·legals que es venen a la seva web i denuncia que aquests articles il·lícits fins i tot apareixen recomanats o publicitats quan els usuaris naveguen pel portal d'AliExpress. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia ha de posar posar ordre dins de la seva plataforma.
15: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
14: Brussel·les també creu que AliExpress ha fallat a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la seva plataforma, la plataforma d'AliExpress, com el mitjà ideal per vendre els seus productes prohibits. Tot i això, la multa de les autoritats europees representa menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, lluny del 6% amb què Brussel·les podria, per llei, arribar a sancionar.
15: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
14: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és excessiva i anuncia que la recorrerà.
9: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
16: Nit i matinada, altre cop, càlida, xafogosa, tòrrida a la façana litoral, tropical cap a comarques interiors. Per tant, aquest dimarts mantindrem una mica la mateixa dinàmica de temps. Alguns núvols baixos a primera hora, la pols sahariana, el cel terrós, la xafogó marcada a la façana litoral i al migdia la temperatura pot pujar una miqueta més. Tocaria sostre tant dimarts com dijous. Aquest dimarts les temperatures més altes doncs tornaran a situar-se cap als 40 graus o puntualment per sobre cap a ponent i aquesta xafogó ben marcada també a la façana litoral. Alguna nuvolada, algun ruixat més puntual que no pas dilluns, Pirineu Oriental o zona dels ports. També hi pot haver algun cop de vent. De cara als propers dies, la tendència és que dimecres es mantinguin les temperatures altes amb aquesta calor intensa, també de cara a dijous, però sí que a partir de divendres i al cap de setmana sembla que tindrem una calor més normalitzada.
1: I també un efecte d'aquestes altes temperatures en aquest inici d'estiu, combinada amb la falta de pluja, és que han caigut el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des que es va acabar la sequera ara fa un parell d'anys. En canvi, les paneroles aguanten i en alguns llocs, fins i tot, n'hi ha més que l'estiu passat per aquesta època. Montse Poblet.
17: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un any complicat pel que fa als mosquits, almenys de moment no està sent així. Josep Joan Domènech, president d'ADEPAP, l'associació que agrupa les empreses que es dediquen al control de plagues, ens explica el perquè d'aquest fenomen.
18: El règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
17: En canvi, d'incidències relacionades amb paneroles en tenen si fa o no fa les mateixes dels dos últims estius.
18: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on's arribat de que hi hagi una disminució.
17: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients amb temperatures més estables, com les clavegueres, i això podria explicar que, malgrat les temperatures extremes d'aquest inici d'estiu, estiguin aconseguint mantenir-se.
1: Ens n'anem al Pirineu perquè els ramaders del Pallars Sobirà denuncien un nou possible atac d'os a la muntanya d'Isil, al municipi d'Alt Àneu. Asseguren que un euga i un poltre han aparegut morts, que un vedell ha resultat ferit i que encara hi ha un altre euga amb el seu poltre desapareguts. Els fets arriben menys d'una setmana després que un altre ramader de la zona denunciés la mort de tres ovelles. Malgrat tot, el territori descarta que els atacs siguin d'os i els agents rurals continuen amb la investigació. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
19: Els propietaris van localitzar els animals dissabte quan van pujar a revisar el bestiar que pastura a la vall de la Roca Blanca. Van avisar immediatament els agents rurals, que es van desplaçar fins al lloc dels fets per inspeccionar els animals i aixecar acta. Els ramaders atribueixen l'atac a un os per les característiques de les ferides i perquè un euga i un poltre continuen desapareguts. Els afectats tornen a reclamar que se'ls informi quan els equips de seguiment detectin la presència d'ossos a prop dels ramats. Expliquen, a més, que una veïna va veure un os travessant una pista molt a prop del lloc on haurien passat els fets. Tot i això, el Departament de Territori demana prudència. Després de la inspecció, sosté que les ferides del vedell no corresponen a un atac d'ós i assegura que la mort de l'euga i del poltre continua sota investigació. Els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar definitivament l'origen dels danys, uns danys que arriben quan fa menys d'una setmana que un altre ramader d'Isil va denunciar la mort de tres ovelles, aquest cop sí confirmat per atacs d'ós.
1: I ara ens desplacem cap a la part oriental del país perquè el barri vell de Girona torna a ser l'escenari d'una producció internacional de cinema. En aquest cas, del rodatge amb actors reals de la pel·lícula de Disney Embolicats, basada en el personatge de la princesa Rapunzel. Veïns, comerciants, guies turístics i visitants ho viuen d'una forma diferent. Girona, Fèlix Martín.
15: Si és una pel·lícula de Disney, no hi pot faltar la música. La princesa Rapunzel tornarà a cantar aquesta cançó mentre veu com creix la seva llarga cabellera rossa, ara des d'una Girona transformada en una ciutat medieval de conte. L'ambient de rodatge a Girona és evident. Restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics o de telèfon, els visitants que pregunten què passa, i des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral i que haurà de tancar dos dies, la propietària Glòria Bonaventura, que confia que de l'enrenou s'entregui i profita amb el temps.
20: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com amb Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes per al recorregut de Joc de Trons, fer-me la foto allà al Joc de Trons. Suposo que amb Disney passarà el mateix, no?
15: Carolina Moyes, guia turística a Girona, també ho veu com un atractiu afegit.
21: I tant que és un atractiu. Des de que HBO va fer el rodatge de Joc de Trons el 2015, fa ja 10 anys, rebem turisme internacional a tope. Llavors Disney és un afegit, no? Fins i tot doncs, Tomb Raider també fa 3 setmanes, Amazon Prime van ser aquí també rodant. Vull dir, Girona s'ha convertit en un escenari de rodatge.
15: La Tessa, una de les turistes neerlandeses que està fent la ruta, ja sabia que Girona era lloc de rodatges internacionals.
22: Well, I knew about Game of Thrones.
21: Sabia que s'havia rodat Joc de Trons en aquí i sabia sobre el rodatge d'ara de Disney, però no tenia ni idea de lo que ha suposat per la ciutat i lo gran que ha sigut per nosaltres, sí.
15: Just a tocar de la catedral i al convent del Cor de Maria, un taxi espera una de les monges, la Montserrat, perquè ha d'anar al metge. Reconeix que no tot és tan bonic.
23: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell, està clar, és preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs, ja comprendrem, ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
15: El muntatge de decorats va començar fa dies i el rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris del Barri Vell de Girona fins al dia 3 d'agost.
1: I un altre de cinema.
24: Everyone makes fun of them.
1: Dues pel·lícules clàssiques de terror i fantàstic, Carrie, de Brian De Palma, i ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, fan 50 anys i seran l'eix central de la 59a edició del Festival de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. N'ha parlat el seu director artístic, Àngel Salà.
25: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també del tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
1: A més de la pel·lícula, a Sitges també s'estrenarà la sèrie de Carrie, que n'ha fet el director Mike Flanagan amb el vistiplau de l'autor de la història, Stephen King. Altres clàssics que es veuran restaurats són The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, i King Kong, de John Guillermin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange. Un altre film que es veurà 30 anys després és Tesis, d'Alejandro Amenábar, que es va convertir en una revolució al cinema del gènere espanyol. I entre la programació del festival, EFA Festival, també hi ha la cinta de Zombies Colony i el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català. En aquesta edició també hi haurà espai per al cinema fantàstic asiàtic.
9: Esports.
1: Que arriben a aquesta hora amb el David Ubach.
0: La selecció espanyola de futbol, amb un total de 9 jugadors catalans, ha festejat aquest dilluns a Madrid la consecució del títol al Mundial, assolit aquest diumenge derrotant l'Argentina de Leo Messi en la final de Nova Jersey, als Estats Units. Les celebracions han començat a primera hora de la tarda amb els actes institucionals. En primer lloc, els integrants de l'equip espanyol els ha rebut el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela i acte seguit la recepció ha estat al Palau de la Moncloa per part de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol. Després ha arrencat la rua pels carrers de Madrid, que s'ha acabat a la Font de la Cibeles, on hi havia instal·lat un escenari per a les actuacions musicals i els parlaments dels membres de la selecció espanyola. Un dels 8 jugadors del Barça i autor del gol del triomf en la final, Ferran Torres, ha estat dels més corejats.
2: Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Siempre hay que seguir creyendo que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: Per la seva banda, Rodri, el capità de l'equip espanyol, precisament ha tingut una menció per a Ferran Torres.
3: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. ¡Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!
0: Les celebracions les han seguit prop de 2 milions de persones, segons fonts oficials governamentals, 120.000 de les quals a la plaça de la Cibeles. Per cert, que la final, entre la finalització del partit i l'entrega de trofeus, es va saldar amb algunes baralles entre jugadors damunt de la gespa. En aquest sentit, la FIFA ja ha nomenat un instructor disciplinari per analitzar aquests incidents. Mundial a banda, parlem del Barça ara.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip de Hansi Flick continua els entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper i aquest dilluns s'ha reincorporat el defensa uruguaià Araujo, present al Mundial, però que va tornar lesionat. En els propers dies s'espera que també s'exerciti amb l'equip l'extrem alemany Karim Adeyemi, que ha de ser confirmat aviat com a nou jugador del Barça fins al 2031. També està previst que aquesta setmana, en canvi, es pugui tancar la sessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Pel que fa a l'Espanyol, juga aquest dimarts el seu segon amistós de la pretemporada. Serà davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'evolució de l'equip.
4: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
0: Bauzà va ser el primer golejador en la victòria de l'Espanyol de dissabte a Olot per 0-3 en el primer test de la pretemporada. I a la segona divisió, el Girona ha començat aquest dilluns la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que s'allargarà fins dissabte.
9: 3CAT Info.
0: Encara en futbol afegim un apunt en clau internacional, perquè ha mort l'exfutbolista i entrenador anglès Kevin Keegan als 75 anys a causa d'un càncer. Entre d'altres títols, Keegan va guanyar amb el Liverpool la Copa d'Europa del 77 i dues pilotes d'or, als anys 78 i 79. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
9: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns s'ha viscut la segona jornada de descans al Tour de França abans d'encarar la tercera i última setmana de competició. Aquest últim tram de la ronda francesa arriba marcat per la caiguda i conseqüent abandonament aquest diumenge de Jonas Vingegaard. El danès de l'equip Visma haurà de passar pel quiròfan els propers dies arran de la fractura de clavícula que pateix, i d'ell n'ha parlat l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, el líder.
5: Really, really sad to see.
24: Em sento molt trist de veure que en Jonas ha hagut de retirar. Des del 2021 hem rivalitzat per la victòria i potser sí que al principi no teníem una gran relació, però aquests dos últims anys ens hem convertit en uns bons rivals. Ens hem respectat molt i d'alguna manera crec que també ens hem fet bons amics. El Tour no serà el mateix sense ell.
0: Vingegaard ha aconseguit dues victòries i quatre segons llocs al Tour els últims sis anys. Aquest dimarts es reprèn el Tour amb la disputa de la setzena etapa, una decisiva contrarrellotge de 26 quilòmetres entre Vianne-le-Bain i Thonon-le-Bain, que inclou un port de segona categoria. Pogacar defensarà el mallot groc i els 5 minuts de renda que té respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel. En tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig de Iași a Romania a mans de l'egípcia Mayar Sherif. La bagorenca perdia per 4-6 i 0-4 al segon set quan s'ha hagut de retirar per problemes físics. El partit es va haver de posposar aquest diumenge per la pluja. Tot i la derrota, Badosa torna a entrar al top 100 mundial i ocupa el lloc 93 ara. Això vol dir que es garanteix la presència directa en el quadre final de l'Open dels Estats Units, que començarà a finals d'agost. I afegim que a la Lliga Femenina de Bàsquet, el que té la seu ha anunciat el fitxatge de la pivot francesa Palmire Mbu, procedent de la Universitat de Rhode Island.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3cat info.

0: Són les dues.
1: El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. Els dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el cobrament d'un 1% per tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. Raúl Moreno participarà aquest dimarts en la seva primera reunió del govern com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió.